0: problemes, no? Però quan ens posàvem en febre alta, activant tots els mecanismes per poder ajudar en el cos d'una forma selectiva, amb molt poc temps i molt concentrada a despistar gèrmens. Però si no estem a 36 graus, l'organisme no funciona. I l'augment de temperatura li és especialment inhòspit per mantenir totes les funcions orgàniques de l'organisme, tant cerebrals com cardíaques, com renals, com musculars, com inclús mentals.
1: Quins són els principals símptomes de cop de calor? Què ens ha de fer sospitar, doctor?
0: La manifestació més greu de l'onada de calor ve donada per el que és el cop de calor. El cop de calor és una forma brusca de no control de la temperatura basal a persones que han tingut un increment molt intens del seu metabolisme o han estat exposats d'una forma molt intensa a temperatures molt altes. El cop de calor és un event de salut o de malaltia no molt freqüent, però molt greu. El que passa és que, a més, en aquest entorn de dies i dies de calor concatenats, la terra no s'acaba de baixar les temperatures i això fa que s'emmalalteixin, que se descompensin persones més febles, més fràgils, especialment en les edats límits de la vida, els nins i les persones majors i que tenen malalties cròniques. Crec que per la forma d'entendre la manera que el cos és intolerant als canvis de temperatura és el que li passa a un nin o a un al·lot quan està dins d'un cotxe tancat. Molt poques hores es pot morir. Això fa que, si no mantenim d'una homeostasi, un equilibri molt important en les nostres temperatures corporals, l'organisme és especialment feble i sofreix d'una forma greu.
1: I encara que sigui sentit comú, què hem de fer si us sospitam? Beure molta aigua, posar-nos l'ombra per intentar covar-nos? Què és la primera cosa que hem de fer? Cridar l'ambulància si és una persona gran, com ha dit vostè?
0: Doncs és tan de sentit comú com que els nostres pares, els nostres avis ho tenien molt clar i en els entorns agrícoles i ja s'organitzaven molt bé i no s'exposaven en el sol en els moments més crítics de l'hora del dia, no? A les 12, fins a les 12 fins a les 5, que intentaven sempre estar a sombres, a beure molt d'aigua, hidratar-se, perquè l'hidratació és una forma que té l'organisme d'eliminar la quantitat de temperatura amb excés. Si una persona no està deshidratada, està suficientment hidratat, beu suficient aigua, la facilitat d'eliminar temperatura del nostre cos ho té relativament fàcil. Quan fallen aquests dos mecanismes és quan malalties cròniques s'aguditzen.
1: Quines conseqüències pot tenir un cop de calor? Han dit abans, la mort, no volen ser alarmistes, però sí que se pot arribar a morir una persona per cop de calor, doctor?
0: No, el cop de calor és molt greu, perquè són temperatures de 39-40, allà on l'organisme fa un fall multiorgànic. Quan és un cop de calor en termes mèdics estrictes, la mortalitat és molt alta. Se produeix una rhabdomiòlisis, tota la musculatura s'arromp, fa una insuficiència renal, no funciona el cervell, té dificultats per funcionar el cos. Cop de calor és realment una entitat molt sèria. I com podíem pensar en aquest cas que passa a persones majors o nits, no? Doncs el cop de calor passa a persones joves que fan o estan des del punt de vista laboral o deportiu o senzillament per imprevisió, per falta de prevenció, estan exposats a temperatures molt altes d'una forma no controlada, infravalorant les capacitats que té les lliures d'aquestes temperatures extremes.
1: I de moltíssimes gràcies, doctor Jaume Orfila, que a Clínic de Medicina Interna són espases per aquesta conversa de ràdio. Confiem que la gent tingui sentit comú i pugui prevenir el cop de calor. Moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns i fins un altre, doctor.
0: Fins un altre a vostès i salut, Carles.
1: Seguim, perquè com explica el doctor Jaume Orfila, la gent gran és molt susceptible de patir un cop de calor, per això volen seguir ampliant, també especialistes, la importància de prevenir el cop de calor i les seves conseqüències per a la nostra salut. Just aquests dies, que insistim, Balears pateix una onada de calor. En aquest sentit, saludam a l'especialista en geriatria de l'Hospital Sant Joan de Déu a Palma, la doctora Maria Fuster. Molt bon dia, doctora Fuster, gràcies per atendre el nostre programa. Com està?
2: Què tal? Bon dia.
1: A veure.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: Quines recomanacions donaria per a la gent gran per evitar un cop de calor?
2: Pues miri, sobretot, bueno, evitar sortir a les hores de més calor. Bueno, en la mesura de lo possible, tenir la casa lo més condicionada possible. Si disposam de dispositius com aire condicionats, ventiladors, i si no tenir durant això el dia, quan pega més el sol, les persianes posades, i deixar, per exemple, sobretot per les persones més vulnerables, a lo millor una habitació més refrescada, com a un tipus oasis de més fred allà. Sobretot oferir-los aigua durant el dia, sobretot, o sigui, tot i així no tinguin set, perquè sabem que les persones grans perden aquesta sensació de set i capacitat de beure aigua. Llavors, es tractar de cada dues horetes oferir-los líquids, ja no només aigua, sinó altres begudes com a sucs, fruites, gelatines, etc. Sobretot durant el dia i més de cap vespre, no tant a la nit, per evitar pues, que s'aixequin a orinar i de més. I bueno, després igual, si prenen sobretot medicacions com diürètics o antihipertensius, que acudesquinen als seus centres de salut, perquè tal vegada ara en aquestes èpoques se poden suspendre de forma momentània, això sí, baix el criteri del seu metge de capçalera o els seus especialistes, perquè a lo millor això són fàrmacs que durant aquesta temporada podem mirar de si calen o no.
1: Mm-hmm. I què poden fer si veiem que una persona gran està patint un cap de calor? Tot d'una, cridar l'1-2?
2: Sí, seria per dur a un centre sanitari urgentment, perquè és això, com dic, ja si una persona gran que ja, diguéssim, viu amb aquesta... O sigui, diguéssim que ja no consumeixen tanta d'aigua com deurien, ja pateixen escot de calor, clar, pot ser molt greu, i han de trucar tot d'una, sí.
1: Això ho diuen molts els geriatres. Sembla que amb els anys ens oblidem de beure aigua, i si no ho recordam i no oferim a una persona que tinguem el nostre cura a prop de gent gran, no beuen, no?
2: Exactament, és com de forma normal, natural, fisiològica, que el sensor, diguéssim, a nivell cerebral que ens avisa de que hem de beure aigua, que, diguéssim, quan perd aquesta sensació, no? Aquest estímul. Llavors és algo a tenir present i sempre, pues, això, si no des de fora, o ells mateixos, la gent que està cognitivament bé i no té un deteriorament cognitiu o una demència, pues que vagin amb la botelleta i ells mateixos se vagin recordant que han de beure aigua.
1: També la roba més lleugera possible, imagina, i com és normal per sentir comú, les hores centrals del dia no sortir de casa millor.
2: Exactament, sí.
1: Perfecte, Ido, moltíssimes gràcies per aportar els seus coneixements. Gràcies com a especialista en geriatria de l'Hospital Sant Joan de Déu, doctora Maria Fuster, per atendre Vida Saludable, i fins una altra.
2: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Més especialistes que ens ajudin a difondre com alertar-nos, com prevenir un cop de calor i, sobretot, com actuar-hi. Saludem ara el doctorand Pablo Estebala, especialista en nutrició i dietètica i docent de l'Escola Universitària d'EMA, que, a més, hem de dir que està enllestint ja el seu doctorat i aviat ja serà doctor en nutrició. Com està? Benvingut al nostre programa.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
1: A veure, què podem menjar per prevenir un cop de calor? Fruita, verdura... Tothom té en ment la síndria i el meló, però qualque cosa més, Pablo?
3: Bueno, pues básicamente lo que has dicho, lo más importante es tomar aquellos alimentos que tengan más cantidad de agua, y en estas fechas pues la fruta es una gran aliada. Además, estamos en verano y tenemos una cantidad de verduras y de frutas bastante amplia, y nos va a ayudar sobre todo eso, a mantenernos frescos y mantenernos hidratados.
1: Pablo, si tothom diu que la síndria és el 90-80% d'aigua i el meló també, vol dir que si menjar molta fruita és substitutiva de l'aigua, o vostè recomana per hidratar-se bé també combinar-ho amb aigua natural?
3: Bueno, no es que sea un sustitutivo como tal, sino que nos va a aportar un aporte extra de agua. Por lo tanto, esta de agua. Por lo tanto, no es un sustitutivo, pero sí que nos va a ayudar en buena medida.
1: Mm-hmm. Quan, ara que s'ha posat molt de moda, Pablo, això d'aigua amb gas, això ja és un refresc, no hidrata, sí?
3: Puede hidratar perfectamente, aunque lleve gas. Es cierto que a algunas personas a lo mejor les puede sentar un poco mal, les puede producir cierto ardor, pero es verdad que el agua con gas, cuando salimos, por ejemplo, a tomar algo, pues es un aliado bastante bueno y se puede tomar perfectamente.
1: Mm-hmm. ¿Es más calórica?
3: En principio no, si no lleva azúcar. En el caso de que lleve azúcar, pues entonces sí será más calórico, pero un agua con gas normal no seria más calórico que un agua sin gas.
1: Millor tot en gel, si se pot, o la temperatura no fa falta que sigui molt, molt fresca per hidratar-nos? És més refrescant.
3: Bueno, aquí depende mucho de cada persona. Es cierto que el agua muy fría, pues es verdad que puede hacernos tomar un poquito menos de agua, pero sí sería recomendable tomar agua a una temperatura más o menos fresca. Por lo tanto, bueno, pues se puede añadir algún hielito para mantener el agua más o menos fría, pero tampoco pasarnos y que esté completamente helada.
1: Perquè a vegades ens prenem un poquet de gelat tan fred que com que se mos pugui el cervell i fa molest i tot, no?
3: Efectivamente, al final el cerebro pues nota ese frío y entonces no bueno, tenemos esa sensación a nivel cerebral de bueno, como que nos duele el cerebro de lo frío que está, entonces debemos evitar esa sensación.
1: I ja que deixaran dels gelats i ja que han deixat amb una geriatra, per la gent gran del gelat, que a més té un poquet de glucosa, si estan patint un cop de calor, si tenen molta calor, els pot activar entre la temperatura refrescant del gelat pròpiament i el sucre que tinguin, sempre i quan, evidentment, no siguin diabètics?
3: Sí, bueno, nos pueden ayudar un poco pues a mantenernos fríos, a regular la temperatura. Es cierto que algunos helados, pues entre que tienen el azúcar, etcétera, pues no sería la mejor opción. Uh-huh. Pero bueno, estando en verano, de vez en cuando si nos apetece un helado, pues sí nos puede ayudar a mantener la temperatura.
1: Pablo, les begudes isotòniques, sobretot per aquesta gent que fa tant d'esport, van bé, són un mite, no són necessàries. Si hem de fer esport, si morduim aigua, és suficient?
3: Bueno, esto ya depende mucho del tipo de ejercicio que se haga, también lo que sube la persona y en general es cierto que nos ayudan a mantenernos hidratados, sobre todo en situaciones como en verano que sudamos más de lo normal y en estos casos sí nos pueden ayudar a mantener unos niveles de glucosa en sangre correctos para que nos dé esa energía y además nos ayuden a hidratarnos, ya que tienen cierta cantidad de electrolitos, que estos electrolitos son los que nos ayudan a hidratar-nos correctament quan ingerim líquids.
1: Si sempre se repeteix per part dels professionals sanitaris la recomanació de beure 2 litres d'aigua durant tot l'any, en estiu és normal que beguem, no diré 3, però un poc més, sí, no?
3: Sí, totalment. Al final és una recomanació general la de los 2 litros perquè, bueno, cada persona és diferent i algunes persones necessitaran un poquito más, un poquito menos, però sí és cert que en verano al estar sudando más i necessitar de una regulación extra de nuestro calor corporal, pues el cuerpo nos pide beber más agua. Entonces es completamente normal.
1: Moltes gràcies al doctorant Pablo Estevala, especialista en nutrició i dietètica i també docent de l'Escola Universitària d'EMA per aquesta conversa. Confiem que la gent segueixi els seus consells. Gràcies, com sempre, per atendre Vida Saludable. I fins una altra, Pablo.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Sempre al nostre programa fomentam i posam en valor el paper dels veterinaris com a professionals sanitaris que són. I a una comunitat com la nostra, on tenim gairebé, atenció, 500.000 de mascotes, entre cans i moixos, és important també pensar en elles, en aquestes mascotes, quan hi ha una onada de calor. En aquest sentit, volem recordar que a les llars de les Balears hi ha més cans que nadons o nins, per l'interès que genera, ja que hi ha prop de 500.000 animals de mascotes del nostre domicili. Volem saludar ara a Juan Guerrero i és manescal a Marratxí. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, buenos días, Carlos.
1: A veure, Juan, les mascotes també pateixen els cors de calor, no és vera?
4: Sí, sí, y además a veces incluso es más fácil que tengan un estrés térmico, ya que ellos no pueden sudar. El calor que generan lo disipan jadeando. Entonces es una forma un poco menos efectiva que el sudor.
1: Unes mascotes ho passen pitjor que unes altres, els que han de pellar, sí. Els més grossos, no?
4: Sí, sí, sí, sí, sin lugar a duda. A ver, sobre todo los que llamamos braquicéfalos, que son perritos con el morro muy, muy corto, como el bulldog francés, los carlinos, estos tienen unas vías respiratorias muy estrechas y, claro, al intentar disipar calor por jadeo, pues lo tienen bastante más complicado, sufren más. Luego los perros negros, pues si están al sol, pues pasan más calor. O sea, sí,
1: y los huskies y alaskas que son de la neu, pitjor.
4: Claro. Son animales que están preparados para estar a menos 40 grados. Imagínate, aquí pues lo pasan regular, sí, sí.
1: Juan, imaginant que aquell que té un animal exòtic com una serp, un camaleó, no ho passa tan malament perquè estan fets d'una altra pasta i aguanten millor la temperatura, no?
4: Sí, y bueno, y porque suelen estar en terrarios donde es importante, pues esto generalmente los cuidadores pues intentan darle las condiciones óptimas de temperatura, humedad, para que vayan pues viviendo lo mejor posible, ¿no?
1: Quins consells donaria per mantenir fresca la nostra mascota sempre que tinguin aigua, com és lògic, a l'ombra, evidentment? I hi ha una cosa que sempre se diu que és tocar-li el nas, a veure si el té humit. És correcte?
4: No, no, no es correcto, es más
1: Un
4: un
1: mite.
4: mito, sí. Sí, seguro, porque además la nariz va a depender un poquito de las condiciones de ambientales, ¿vale? Para saber si hay fiebre, lo mejor suele ser un termómetro en el culete, que es lo que nos da una lectura más exacta, ¿vale? Y bueno, los consejos es un poco lo que has dicho, agua fresca y limpia todos los días, desde luego, y sobre todo, pues, al igual que las personas, evitar ejercicios en las horas de máximo calor, de 12 a 7 o así, o no forzar si tiene que salir, pues que salga pipí y caca y para casa, no forzarlo a jugar con pelotas y tal a estas horas,
1: Sí, perquè
4: porque
1: ells no
4: son
1: aturen, eh?
4: peligrosas.
1: Ells segueixen.
4: No, no, no, ellos aguantan lo que le echen. Sí, no, no son capaces de decir, buf, hace mucho calor, entonces debería de estar más tranquilo, como nosotros que deberíamos en estas horas, pues no. Sobre todo, claro.
1: Juan, un dia vaig veure a xarxes socials un influencer que el seu ca, crec que era un pastor alemany, tenia un cot de calor i tot d'una amb una manguera el va regar i no li va anar bé. No sé si això és correcte, era informació que no estava contrastada. Què hem de fer si sospitam, arribem a casa nostra i per lo que sigui el nostre ca creiem que té un cot de calor? Què és el primer que hem de fer,
4: Bueno,
1: a part de dur el de veterinari, supòs, però ha de ser ràpid.
4: claro, hay cosas que podemos hacer en casa, ¿no? Lo primero sería un poco identificar el golpe, ¿no? Veremos a un perro, pues, que jadea muchísimo, que se le cae mucha la baba, tiene una hipersalivación, a veces incluso están incoordinados, intentan caminar o obnubilados, no, no están como en este mundo, están así un poquillo despistados y sobre todo también deberíamos levantar un poco el belfo, lo que es el labio, y ahí veremos que en vez de rosado hay una congestión, ¿vale? Hay un rojo ladrillo que nos está indicando que estas cosas, que estamos ante un golpe de calor. También la temperatura, lo que hemos dicho antes, en el culete por encima de 40 grados. Y bueno, luego ya si la cosa avanza, pues puede venir el colapso, las convulsiones. Y lo que es seguro es que sí podemos hacer cosas, podemos pues tirar una toalla, regarlos, intentar bajar la temperatura, una toalla mojada por encima, tampoco agua helada, pero sí intentar bajar esa temperatura y correr a buscar ayuda veterinaria, ¿vale? Porque hay procesos que pueden haber ocurrido y que no los vemos a simple vista, pero que luego vienen. Por eso no, igual no le fue bien esto, ¿no? Le logró regular la temperatura, pero ya había un daño en ese animal que necesitaba atención veterinaria, claro.
1: Juan, si veiem un ca que qualsevol persona irresponsable ha deixat el cotxe en les finestres aturades, està movent, està, com ha dit tu, vostra paraula, respirant molt fort, han de cridar la policia o, si són minuts importants, rompre directament el vidre? Ja sigui, he dit un cap, però podria ser per una persona, evidentment, perquè és molt perillós.
4: Sí, sin ninguna duda. Llamar a la policía o incluso si vemos el animal que está. Porque fácilmente pasamos de un estrés térmico a un golpe de calor. Y una vez que empiezan esos procesos, ya todo corre mucho, ¿eh? Corre mucho
1: No
4: porque
1: hay
4: la
1: tens.
4: sangre es espesa. Claro, la sangre es espesa, hay edema cerebral, fallo hepático, un fallo multiorgánico. Entonces, claro, hay que sacarlo de esa situación lo antes posible, sin ninguna duda.
1: Idò, moltes gràcies, Juan Guerrero, Manescal, a Marratxí. Gràcies, confiem que els nostres gens tinguin ben cura de les seves mascotes en aquests dies de molta calor, que ja tindran segur durant l'estiu, també unes altres onades de calor, i hem de ser molt prudents amb les nostres mascotes, que també ho passen molt pillo amb la temperatura alta. Gràcies, Juan, i fins una altra.
4: Venga, muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
1: Fem ara una petita pausa. En uns instants tindrem aquí a dos presidents de col·legis institucionals, el de metges i els d'arquitectes, Carles Requesens i també Bernat Nadal, perquè els metges i els arquitectes fan una aliança per una arquitectura saludable, construir espais pensant en la salut. Fins ara mateix.
5: ITV3 Ràdio és Dial.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
8: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. ITV3 Ràdio.
9: De 8 i 47 minuts.
10: Són les 8.
11: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
8: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Vida saludable. IB3 Ràdio.
1: Avui Vida Saludable vol posar en valor la importància de vincular arquitectura i salut, de pensar a l'hora de construir un espai, ja sigui un lloc de feina, una escola o un habitatge on viure-hi, pensant en la salut de les persones. L'arquitectura moderna cada pic pensa més en el temps que passarem i que conviurem en el dia a dia a l'hora d'iniciar les construccions. Es té cura del disseny, dels materials, de la lluminositat, de la ventilació, perquè és una evidència que, com que passam en aquests espais tant de temps, ens afectarà la nostra salut mental i també física. En aquest sentit, fa unes setmanes se celebraren les segones jornades d'Arquitectura Saludable Balears, organitzades de forma conjunta pel Col·legi Oficial de Metges i el Col·legi Oficial d'Arquitectes. Es consolida així una aliança estratègica pionera que situa el disseny urbà i residencial com una eina clau de prevenció i de salut pública. Hem d'entendre que els éssers humans passam el 90% de la nostra vida en aquests espais interiors i aquesta trobada multidisciplinària va reunir metges i arquitectes amb l'objectiu de transformar els entorns habitats per cuidar directament de les persones. Saludant ja el doctor Carles Requesens, psiquiatre i president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Com està, doctor?
12: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies per estar avui amb nosaltres aquí al programa a IB de Ràdio. També volem saludar a Bernat Nadal, ell és el degà del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears. Com està?
13: Bon dia, moltes gràcies, bé.
1: A veure, pregunta per a tots dos. D'on va sorgir la idea d'aquesta aliança? S'ha de plantejar el disseny de ciutats i espais interiors que actuin com un motor de salut col·lectiva?
12: Pues mira, la veritat és que podríem dir, probablement, donar una resposta que fos més oficial i més maca, però va ser fruit, com moltes coses, de la casualitat i de que va haver-hi un feeling, va haver-hi una sintonia total i absoluta. És veritat que en Bernat i jo pues, no mos coneixíem antes, però va ser, pues, bueno, vam fer tilín, no? I de sobte pues, metges i arquitectes van començar a parlar el mateix idioma, el mateix llenguatge, i va ser com molt gratificant i molt fàcil.
1: Bernat?
13: Bé, exactament el que diu en Carles. I, a més, tenim una particularitat que ningú, supos que ningú ho hi ha posat damunt la taula, i és que les nostres professions, en els centres de la nostra professió, és les persones. I aquestes persones, principalment, és el que ens mou a intentar millorar tant en el seu camp com en el nostre. I el que deies tu, que aquest 90% del nostre temps passa dins edificis construïts o ciutats o entorns construïts, bàsicament, en el final han de preparar ment que ens acaba afectant la nostra salut, el nostre estat d'ànim i inclús a les nostres relacions socials.
1: No sé si tots dos, quan estudiàveu la carrera fa uns anys, pensàveu algun dia demanaré un metge opinió o demanaré opinió un arquitecte i no sé, intentarem aglutinar coneixements. És guapo.
12: La veritat és que no només és guapo, sinó que
1: útil. És
12: innovador i és inesperat. No? Vull dir, efectivament, vull dir, quan estudiava la carrera. És veritat que hi havia l'assignatura de prevenció de salut pública, però és algo molt allunyat. Un es centra molt en malaltia, i molt dirigit en el cos, no? Pensar que a dia d'avui estaríem parlant amb arquitectes, estaríem parlant i plantejant, pues, amb el degà dels arquitectes aquí de Balears, pues, la veritat és que un, per poder-ho fer, ha de tenir una amplitud de mires de lo que és la salut, de lo que és la persona, per tal de veure que aquesta col·laboració és imprescindible.
1: Senyor Degà, efectivament, ho ha dit vostè, el 90% dels nostres temps és un espai tancat. Ara s'ha posat molt de moda intentar fer esport a l'aire lliure, però si no anem a peu caminant a la feina, el 90% tancats.
13: Sí, bàsicament tancats, o inclús passejant per la ciutat. És a dir, que al final també és un entorn construït, és un paisatge urbà que ens acaba afectant. És a dir, si pensem una mica en carrers on estan atiborrats de senyals, de senyalètica i de més, és molt diferent de tenir un espai molt més tranquil, on les façanes estan ordenades, no hi ha cap lletrero lluminós que mos crida l'atenció. És a dir, al final, trobar aquesta calma interna que mos permeti passejar i disfrutar en calma de l'entorn que tenim.
1: Es veuen els metges i els arquitectes en uns anys, després d'aquesta idea tan brillant i innovadora, poder seure una taula amb un batle d'una ciutat important, amb un consell d'habitatge, a veure quin model de ciutat volem quan s'hagin de fer grans promocions d'habitatge, per exemple, pensant sempre en la salut?
12: Sens dubte, és algo que metges i arquitectes, arquitectes i metges, ja hem donat aquesta passa. Ja mos vam reunir de fa estona amb el batle d'aquí de Palma, que també coincideix o es dona la sintonia de que és arquitecte, amb la qual li vam plantejar que amb dos col·legis començàvem a caminar plegats i que volíem aquesta línia directa amb la Batllia de Palma per tal de proposar, de fer propostes que siguin de futur, que siguin saludables, que pensem aquestes ciutats, no? Com moltes vegades en Bernat diu, que les ciutats que estiguin pensades per al ciutadà, no per als cotxes, no per les vendes, sinó per donar resposta a lo que necessita i a la realitat dels ciutadans.
1: Efectivament, Bernat, si hi ha algú susceptible és el batle, que és arquitecte, no? A l'hora de fer habitatge públic, però a una arquitectura en medicina i en salut.
13: Bé, és molt important. És a dir, estem en una època on tot és molt, està molt especialitzat, el coneixement està molt especialitzat, i al final són com compartiments estancs. I això és una errada. És a dir, jo, a partir d'una anècdota que van contar quan estudiava, que deia que, bueno, que els ultrasons, per tractar els temes de les pedres de ronyons, van néixer d'una conversa entre un pilot de caça de guerra i un metge. I el pilot li comentaven al metge: escolta, jo quan passo la barrera de so, les pedres al meu voltant exploten. I a partir d'aquí se varen contactar amb un enginyer i varen començar a parlar i varen crear aquestes màquines que, bueno, pues, la gent que té tap de pedres, pues, ho agraeix. Aleshores, amb aquest esperit, no, de compartir coneixements i compartir experiències, crec que la solució serà molt millor que si cadascú se queda dins del seu compartiment estanc.
1: Que interessant, lo de les pedres. A veure, senyor Nadal, durant les sessions es va debatre intensament sobre la necessitat de reduir els factors de risc associats als edificis tancats mitjançant la millora de qualitat d'aire, l'optimització del confort tèrmic i l'aprofitament de la llum natural. Tot això és important, no?
13: És importantíssim, i en Carles ho podrà explicar millor que jo. La qualitat d'aire, en el final, la quantitat d'oxigen i la puresa de l'aire afecten directament a la capacitat cognitiva, és a dir, en el rendiment, i també a l'estat d'ànim. La llum, sobretot molt important, és l'estat d'ànim. Si nosaltres no rebem llum solar diària d'una manera controlada, no una exposició exagerada, ens millora bueno, a nivells de... No sé, que encara ens podrà explicar millor, que ens fa estar de millor humor i més predisposats a encarar el dia a dia. I després els materials són importantíssims, que siguin confortables, que no siguin freds, els colors, les textures, tot això acaba influint en com nosaltres ens trobem i, en el final, com ens connectem, ens relacionem amb la resta.
1: Doctor, què sents?
12: La veritat és que fer esment i parar esment en tots aquests aspectes, que si això ho contéssim a les nostres predines, doncs ens dirien, no?, ens mirarien amb una cara de dir, bueno, però no esteu descobrint res, no? Però avui en dia que tot, a tot li donem aquesta evidència científica, no?, aquest raonament, i el demostrar com certs aspectes que mos en revolten, que estan presents en la nostra vida quotidiana, mos poden influir, mos poden afectar d'una forma directa o mos poden cuidar, no? Que jo crec que aquesta és la passa diferencial, de dir, el nostre entorn no només mos hem de protegir d'un entorn que sigui tòxic o dolent, sinó que hem de veure el nostre entorn com quelcom que mos pot cuidar, no? I aquesta és una miqueta el que els científics, els experts, estem demostrant aquestes evidències que els nostres predins ja les sabien i les tenien ben clares, doncs avui en dia els grans experts doncs estem posant, no, aquesta evidència damunt de la taula.
10: Clar, perquè el sol, la llum, activa el nostre nivell de dopamina, això està demostrat.
12: Efectivament, el sol és un dels nostres reguladors principals del nostre ritme circadià. Per això hi ha una de les coses, per exemple, un dels consells que dono a la consulta és que el que primer ha de fer una persona quan es desperta és intentar donar-se aquest petit bany de sol, ja sigui en una finestra, ja sigui en una terrassa, ja sigui allà on te sigui, no? Permetre que hi hagi aquesta exposició a la llum solar per tal de recalibrar la nostra biologia i per tal de que podem afrontar el nostre dia a dia d'una forma lo més sana i lo més plàcida possible.
10: I si a nivell de poder adquisitiu un se pot permetre o ha heretat, por a sortir o veure la mà, això sí que és una sensació anímica de llibertat, no?
12: Sí, l'impacte de lo que entra per als nostres ulls, no? Ho deia en Bernat, no és lo mateix pues, un impacte de lluminositat, d'un fluorescent o d'una imatge que sigui agressiva, que l'impacte d'una imatge que és tan plàcida i que és tan relaxant per als colors de la imatge, per el renou de lo que és aquesta escena, no? Hem d'intentar o hem de veure que exposar-te en aquests entorns que són plàcids, que són agradables, té un impacte directe en la nostra salut i en el nostre en com mos sentim.
10: Perquè, Bernat, l'arquitectura moderna intentarà evitar aquestes façanes antigues que surts i tens una finca ben davant, no? La gent vol un poquet d'amplitud quan mira, no? Un poquet de relaxació, no?
13: Sí, però això al final estan condicionats per l'entorn en què ens trobem, és a dir, atxolats són els que són, l'ubicació que tenen,
10: estan molt limitats.
13: I l'orientació que tenen, etc. A partir d'aquí, els arquitectes començam a fer feina i intentam aprofitar al màxim les coses bones que pugui tenir aquest entorn i minimitzar les dolentes, cercant l'ubicació de les peces dins la casa de tal manera que se puguin aprofitar pues, aquestes històries, no? Ventilació creuada, bona exposició solar i empleant uns materials que, en el final, ens donin aquesta sensació de confort. És a dir, en el final, els arquitectes el que deim és que la bona arquitectura és aquella que desapareix. És a dir, quan estem a casa nostra, no ens en recordem que estem dins d'una casa, estem a casa nostra. I mirant per la finestra, ens agrada mirar per la finestra i creant records. Tots aquests records no anem a pensar en qui ha fet sa casa, però si aquests records se generen i són bons i són positius, que també ajuden a tenir un creixement personal sa, en el final haurem fet bé ses coses.
10: Què té el balcó o la terrassa quan un arriba cansat, que si surt i, no sé, se tomba 10 minuts, com que té un benestar emocional directe?
12: Sobretot té amplitud, no? Per això quan les persones, quan estan en una situació d'estrès, quan estan, com dic jo, a la consulta, emboirats, no? El que un cerca és aquesta amplitud, cerca la naturalesa, cerca l'horitzó. Per això la gent doncs, mira cap a la finestra, mira des del balcó, no? Aquesta no diria aquesta mirada cap a l'infinit, no? Però sobretot no trobar-te aquest obstacle de lo que seria una paret, no? O un renou fort, no? La gent el que busca són aquests estímuls que siguin molt més plans, molt més lleugers, no? I per això la gent busca la terrassa.
10: Senyor Nadal, durant aquestes segones jornades d'arquitectura saludable, durant les sessions, es va debatre intensament també sobre les escoles, en aquest sentit que se pot fer als col·legis, l'acústica, la il·luminació, tot això pot arribar a millorar el rendiment acadèmic i el nen està més còmode.
13: Clar, sí, incideix directament damunt el seu desenvolupament personal. És a dir, si nosaltres estem en una escola on, per exemple, el soroll aeri, és a dir, les reverberacions, constantment ens acaben distraguent. És a dir, hi ha estudis que demostren que si hi ha una sonoritat molt alta, en el final la capacitat de concentració que tenim és molt més baixa i l'estat de neguit que té la persona també és molt més alt. Per tant, més renou du a més trull i més trull du a menys atenció i menys atenció du a una situació dins aula que pot ser més complicada que no dins una aula que, on el renou està controlat, no hi ha reverberació i estan més tranquils i, a més, si mos entra llum solar directa és molt millor perquè no se pot comparar. La llum solar no se pot comparar avui en dia amb cap llum artificial. Mos estem atracant, ja s'estan fent llums que varien de tonalitat en funció de l'hora del dia i de més, però en el final el que necessitem és pues, un espai tranquil, on, com aquest estudi, no? Podríem estar cridant i no mos alteraríem. Per què? Perquè està ben insonoritzat. Pues aquí és el que hem de cercar a les aules, pues, una mica el mateix.
10: I ho ha dit vostè, la llum natural, en un món de tantes pantalles, que a les escoles ja tenen tabletes, com millor llum natural entri, millor per l'ull, no?
13: Exactament. I, a més, les tabletes, encara mos ho podrà explicar molt millor, dificulten la capacitat de concentració. Disminueix moltíssim. És a dir, aquesta tendència que tenim a fer scroll, no? De, sí, de passar, sí, i passar i passar i passar, l'únic que fa és que el nostre cervell s'acostuma a no tenir l'atenció més de 15 o 20 segons. Això està estudiat. Hi ha un documental a Netflix que xerra de les xarxes socials, on hi ha antics CEOs de totes aquestes empreses, i expliquen com això està estudiat i està pensat perquè la gent s'enganxi. Per tant, les tabletes, evidentment, han vingut a millorar la nostra vida i a facilitar-nos la vida, però els hem de saber controlar i posar-les en el seu lloc. És a dir, molt millor mirar per la finestra que no mirar el que està fent el veïnat amb una foto que no sabem si és real o si simplement és una pose.
10: Les escoles se modernitzen. Quan eren petits, no hi havia vegades calefacció, evidentment no hi havia aire condicionat. Cada vegada els nens tenen millor temperatura dins?
13: Sí, evidentment, és una característica que se cerca. Però jo, sincerament, sóc de saber a escola i tampoc me molestava tenir fred o calor. També t'ubicava una mica...
10: T'activava
13: una mica.
10: T'activava de confort.
13: Exacte, i te posava una situació que a mi, bueno, pues, troc que no està malament. Crec que també estem pues, vaciant una mica molt en els nostres nins i s'haurien d'aprendre a adaptar una mica a les circumstàncies. I aquesta vaciadura segurament du el que diu en Joan i en Carles, que és que... Els nostres avis ho tenien claríssim. Les cases s'han de ventilar, s'han de protegir en l'estiu del sol, en l'hivern han de deixar entrar el sol, han de fer net de tant en quant, han de fer manteniment. En els nostres fills els estan donant tot fet. És com una bombolla, no? On no s'han de preocupar de res. No sé si els estem fent un favor o tot el contrari. És a dir, saber-se adaptar a aquesta resiliència que se xerra sempre també és important a l'hora d'encarar la vida i encarar els reptes que tenim per davant quan creixem.
10: La Consell d'Educació, quan fas infraestructures noves, crec que és l'IBISEC, demana opinió als arquitectes? És a dir, hi ha una comunicació fluida de veure què poden fer en aquests nous 4 anys o 8 anys a llarg termini?
13: Bueno, la Conselleria d'Educació respon a polítiques i ara estan molt centrats en fer escoles noves on se millorin aquestes condicions dels alumnes. Sí que qualque vegada hem tingut qualque reunió, però tenim camí per recórrer i amb aquestes jornades que varen fer ja els hem passat el document que se va treure com a conclusions i veurem si també podem col·laborar de qualque manera.
10: És que l'educació, doctor Recasens, cada vegada està molt vinculada a la salut mental. Els psicòlegs ja han arribat als instituts, vull dir, s'ha de pensar en els espais on hi ha pogut aquestes consultes, aquests espais d'intimitat on els psicòlegs puguin xerrar amb adolescents també.
14: Sí, la veritat és que sí. El que passa és que si jo sempre dic el mateix, quan un arriba al psiquiatre, al psicòleg, ja feim tard, no? Ja està instaurat aquest sofriment. El repte és què és el que està en les meves mans, què és el que puc fer, com puc modificar en aquest cas l'estructura, com puc adaptar l'estructura per tal de protegir, per tal de prevenir, per tal de que l'estructura en si mateixa m'ajudi a cuidar-me, no? O m'acuidi. Aquest jo crec que és el gran repte. Sens dubte que totes les mesures que es posin en marxa per tal d'actuar, per tal de tractar, per tal d'acompanyar, benvingudes siguin. Ara, el repte majúscul és el que mos plantejam arquitectes, metges i metges i arquitectes, que és de dir, què és el que s'ha de modificar, com s'han de dissenyar les noves estructures per tal de que en si mateixes siguin beneficioses per, en aquest cas, els ciutadans, o els nins, o les famílies.
10: Senyor Degà, cada pic més gent que té la sort de disposar d'un terreny es preocupa per l'orientació, per la llum, posa a la balança la salut a l'hora de dissenyar la casa? És a dir, sí, jo vull que sigui molt guapa, però vull que sigui útil per la meva salut.
13: Sí, evidentment, i a més ja comença a haver-hi com una altra tendència, no? Abans eres arquitecte, feies la casa i el client li deia quatre coses. Avui en dia, i també ve arrel de les jornades que varen fer, el més important és saber el client quina necessitat té i com els té. I després nosaltres, amb els nostres coneixements, de saber quina és la millor orientació per cada peça i demés, intentar casar, juntament amb la normativa, que acaba de complicar tot, com ha de ser aquest habitatge perquè sigui el millor possible en aquella ubicació i a les necessitats dels clients, que moltes vegades els clients no ho saben o tenen un problema de salut i només en l'arquitectura i posant-se en contacte amb un metge podria modificar segons quines pautes que segurament acabarien afavorint la recuperació d'aquesta persona.
10: Sí, a vegades una reforma completa te pot millorar molt el teu benestar emocional, no? La teva tranquil·litat.
14: Sí, sens dubte. És plantejar la reforma. Per a què faig una reforma? Per modernitzar, està molt bé. Per guanyar metros, està molt bé. Ara, la reforma ha de contemplar, de dir, quines millores puc aplicar a Can Eva per tal de fer Can Eva no només més sostenible, més, sinó de dir, més saludable. No? I en aquest sentit, per exemple, jo, el nostre amic José Peña, que és pediatre i ell és expert en temes respiratoris i en al·lèrgies, sempre ho diu. Jo cada vegada més demano en els meus pacients i en els pares, de dir com és l'habitació en la que viu o com viu aquest menor d'edat. De dir, bueno, pues, quina il·luminació té, quina ventilació té, quins productes s'utilitzen per tal de fer net, per si s'ha de pintar, si no han pintat les parets, no? O sigui, donar aquest esment o parar esment en tots els materials que s'utilitzen per tal de que aquests ajudin en la salut de les persones.
10: Senyor Degà, un poc de pedagogia. Quina és la millor orientació? Si poden triar, a nivell de salut i de confort, sud-est, perquè diuen que si és nord és més freda, més humitat per la gent asmàtica, amb problemes respiratoris, quines, si poden triar?
13: Si poden triar, doncs dependrà de lo que estiguen cercant. És a dir, a una casa és evident que si servaram en zona de dia i zona de nit, la zona de dia, el millor és l'orientació sud pura, on podran controlar millor la incidència del sol, i després la zona de nit, les habitacions, lo ideal és que donin a sud-est, est, per tal de que el sol des de matí ja entri per la finestra i ja mos activi a nosaltres. I a la zona d'oest, bueno, pues posar peces més residuals, perquè aquí a l'oest es ponent és complicat. Ara bé, si estan xerrant de zones d'estudi o biblioteques o de més, la millor orientació és a nord. Per què? Perquè allà el llum no té incidència directa, per tant, no hi ha sombres i és una llum amb menys contrastos, que permet que puguen centrar la nostra atenció sense haver d'estar regulant constantment entre un raig directe de sol, un tros d'ombra, i per tant, aquesta seria la millor atenció per una biblioteca. Per un hospital, bueno, pues segurament és ben dominants. Ens hauríem d'oblidar una mica de l'orientació pot sol i anar a cercar ben dominants, de tal manera que aquest hospital, en la organització que li donem, pugui tenir la millor orientació per fer una ventilació creuada que en el final acaba beneficiant en el pacient. I si a més podem intentar aconseguir que aquestes finestres d'aquests hospitals donguin a zones no construïdes, és a dir, a paisatges, doncs molt millor. Hi havia un estudi que s'ha comentat diverses vegades on un metge, se va dedicar durant 10 o 15 anys a estudiar gent que s'havia operat de vesícula biliar amb el mateix equip, en el mateix hospital i en les mateixes circumstàncies. El resultat va ser que les persones que tenien una habitació que miraven el paisatge se recuperaven inclús entre un i dos dies abans que les persones que tenien habitacions mirant cap a un interior o cap a un pati.
10: Jo sempre diria jo a en Joan Carulla, a Sant Joan de Déu, és que mirant la mà te recuperes abans, com a terapèutic.
14: Sens dubte. Lo bo que tenen, o lo bo de la mirada dels científics, en aquest cas dels metges o dels arquitectes, és que En aquest coneixement o en aquestes creences que hi són i són creences populars, hi donem aquesta evidència científica, no? A través d'un estudi. I és veritat, un pot pensar de dir, pues clar, per suposat, és molt més agradable mirar a un bosc, al bosc de Bellver o a la mà, que no mirar pues, en un pati interior, no? Però això, els que mos dediquem, els professionals, els que mos dediquem a la ciència, necessitem demostrar-ho. I aquesta és la feina que, en aquest cas, pues, extra fan arquitectes i metges.
10: I per això s'ha fet aquestes jornades, la segona edició, l'any que ve anirà una altra. Fem una petita durada i seguim conversant amb Bernat Nadal i Carles Recasens sobre arquitectura saludable.
15: IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
16: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
17: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
18: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
19: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
17: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Vida saludable. IV3 Ràdio.
1: Arribats en aquest punt, seguim amb Bernat Nadal, degà del Col·legi d'Arquitectes, els estudis d'IV3 Ràdio, i també el doctor Carles Requesens, president del Col·legi de Metges. Però ara introduïm un altre punt de vista professional, com és el cas de Sílvia Valls. Ella és interiorista amb 3 dècades d'experiència. Com està? Benvinguda al nostre programa.
20: Molt bé, gràcies, Carles. Encantada d'estar aquí.
1: A veure, Sílvia, pregunta directa. La gent decora la casa seva ja pendent de la salut?
20: Pues sincerament, encara no som prou conscients de com ho som amb l'alimentació, l'exercici, el descans o la salut mental, que ara està tan de moda. La majoria de gent decora ara pensant en com li quedarà, en l'estil, en el pressupost, principalment. Gairebé ningú es presenta i es pregunta de primeres com se sentiran vivint allà, perquè no tenim encara aquest coneixement d'integrar el com un pilar fonamental en el nostre benestar. L'interiorisme emocional posa en valor precisament la relació directa entre l'espai on vius i com et fas sentir. És pura biologia, Carlos. El nostre cos, a través dels sentits, rep els estímuls i el cervell processa constantment la llum, el color, el tacte dels materials, les olors, i en funció d'això decideix si el lloc és segur i et permet relaxar-te o si t'incomoda i el rebutges i marxes. Els espais els afecten cada dia molt més del que ens imaginem. Passem moltes hores en espais que han d'estar molt ben resolts perquè influeixen enormement en com ens sentim, com descansem, com treballem i fins i tot, en gran mesura, determinen el nostre nivell d'estrès.
1: I quan un propietari requereix dels seus serveis, dels seus coneixements, ja pensa vostè com a interiorista com l'ajuda el seu benestar emocional i físic?
20: Pues inicialment el que faig és escoltar i li pregunto com viu, com descansa, què és el que li pesa al llarg del dia, quines necessitats té i quin moment vital està passant, perquè l'espai ha de respondre a la persona que l'habita, no una imatge de tendència o de xarxes socials. Hi ha persones que necessiten calmar per afluixar, altres persones necessiten concentració i ordre per ser més creatius, altres volen potenciar els espais per convivència familiar. Ara hi ha una disciplina que es diu neuroarquitectura que estudia exactament això, com l'entorn construït afecta el sistema nerviós. El que ens explica resumidament és que per què certs espais augmenten el cortisol i mantenen el cos en tensió i d'altres, en canvi, afavoreixen estats de calma i benestar i conviden el sistema nerviós a afluixar. Tenir aquest coneixement ens permet aplicar-ho a la nostra manera de projectar, creant espais que escolten i respecten la naturalesa i la biologia humana, construint entorns molt més saludables.
1: I quins elements, quins consells dona? Què és el que més habitualment aporta vostè quan fa la decoració un interiorisme d'una casa?
20: Pues principalment els elements fonamentals són la llum, que no només il·lumina, sinó que també marca els ritmes biològics, el color, que pot activar-te i relaxar-te, els materials i les textures naturals com la fusta, la pedra, el lli, el fang, que tenen una temperatura emocional de calor, de confort, de confiança, que cap material sintètic pot replicar, i també el silenci visual, que igual que existeix la contaminació acústica, existeix una mena de contaminació visual. Vivim saturats d'estímuls, i si a casa també hi ha massa soroll, el cervell no pot descansar mai. Quan eliminem aquest excés, apareix el silenci estètic i el nostre sistema nerviós es relaxa. Per això, amb tot això, el que jo aconsellaria, principalment, és aprofitar millor la llum natural, reduir el soroll visual eliminant objectes innecessaris, incorporar materials càlids i naturals, i revisar la distribució perquè es resulti molt més funcional. A més, jo sempre els faig un exercici, que és entrar a casa com si fos la primera vegada i analitzar què noten, quins són els primers estímuls que els hi venen, quines olors reben, què senten al cos i a la pell abans de pensar en res. És com un pare observa i escolta't i a partir d'aquí començarem a treballar.
1: Perfecte. I de moltíssimes gràcies, Sílvia Valls. Un dia la convidarem tranquil·lament dels estudis de ràdio perquè, a més, ha estrenat nou llibre i volem que ens ho conti en calma. Gràcies, Sílvia, i fins una altra.
20: Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
1: A veure, pregunta molt ràpida, que ens queden 2 minuts, i és per tot dos. M'han quedat moltes preguntes. Farem un especial de televisió de vida saludable en calma amb vostè, perquè en tot dos, perquè és un plaer.
10: Com influeix el disseny dels espais públics de les zones verdes en la prevenció de la solitud no desitjada, en el foment de les relacions humanes, de la socialització? Perquè, al final, els parcs, els mercats, les places són llocs de relacions, de capacitat cognitiva, que eviten el sedentarisme.
14: Com influeixen? Influeixen, diria que, totalment. Els colors, els espais, les formes. Vull dir, jo no, en aquest sentit no sóc expert en el tema i en Bernat ho sabria dir, però, sens dubte, el color, l'aire, la profunditat, diria que és el que ens acompanya al llarg de la nostra vida, que és el nostre entorn, amb el qual més val que sigui protector i no que sigui un agressor, aquest entorn.
10: Bernat, és que si entres al mercat de Santa Caterina o vas a un parc modern, estàs tan a

0: i també president del Col·legi Oficial de Metges de les Balears. Gràcies i fins una altra.
1: Un plaer.
0: A tots vostès, aprofitin el que queda de cap de setmana i ens acomiadem dissabte que ve torna Vida Saludable aquí a Ivetra Ràdio. Gràcies.

0: Cada any, grans peixos pelàgics, com la tonyina vermella, grans taurons o peixos espasa, emprenen llargues migracions, creuen oceans, recorren milers de quilòmetres per arribar a les seves zones òptimes de reproducció, on les noves generacions tinguin més possibilitats de sobreviure. Són migracions espectaculars com les de les aus, o les papalloles, o les tortugues marines, i encara no tenim totes les respostes sobre aquests llargs viatges. Potser recordeu que Balears és una important zona de reproducció i cria de tonyina vermella, i una nova investigació us ofereix més respostes sobre per què venen fins aquí. I avui vos ho explicarà. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus i tenim en Pablo Morgantis a sala de màquines i en Dani Manau al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Molt bona nit.
0: Avui començarem amb un estudi liderat pel Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que ens parla d'un nou factor que explica la reproducció de la tonyina a una zona com Balears. Són els corrents marins, i l'investigador Diego Álvarez ens explicarà com funciona, com es suma aquest factor als altres que ja sabíem, i li preguntaran com pot influir el canvi climàtic.
1: I després parlarem d'una altra migració molt diferent. Ja vam comentar aquesta espectacular arribada de papalloles a les illes i hem pensat que valia la pena recuperar uns talls d'un gran expert en sa migradora dels cards i ses seves migracions. Així que escoltarem el científic titular del CSIC a l'Institut Botànic de Barcelona, Gerard Talavera.
0: El seu equip va descobrir fa poc coses molt interessants sobre com funciona sa migració d'aquestes papalloles i com ses poblacions de l'hemisferi sud i de l'hemisferi nord fan migracions separades. Per cert, la migració de les que estan arribant a les illes comença a Tanzània o Kènia.
1: I parlarem del projecte Life Intermares, concretament de que Oceana ha reclamat al govern central que aprovi els plans de gestió que estan pendents de 10 espais marins de la xarxa Natura 2000, entre ells el Canal de Menorca i el corredor de cetacis entre les illes i la península. M'ho explicarà el biòleg Michael Sealy, assessor sènior d'Oceana.
0: I el periscopi, de què parlarem?
1: Parlarem de greenwashing que es comet per part de grans companyies d'energia a Europa.
0: Molt bé. Idò, aquest és el sumari, anem a parlar ja de tonyines.

0: El principal problema de la humanitat avui en dia és que tenim ments paleolítiques, institucions medievals i tecnologia de déus. Edward Osborne Wilson, biòleg.
1: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
2: IV3 Ràdio és investigació.
1: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.

0: El Nautilus, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Actuals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
3: De 8 i 47 minuts.
4: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.

0: I aquí traiem el periscopi i avui mos fixam en el greenwashing, aquest blanqueig verd, a gran escala, que es practica al nostre país i a l'Europa, i a Europa en general.
1: Sí, perquè l'Organització Europea de Consumidors i 12 organitzacions d'11 països, entre elles l'espanyola CECU, han denunciat davant la Comissió Europea i les autoritats de protecció al consumidor a les 4 de les grans energètiques europees. Són Engie, Eniplenitude, Shell i Total Energies, per greenwashing, per aquest...
0: Cap sorpresa, per cert,
1: eh? Exacte, sí. La veritat és que moltes vegades diem, són coses que les tenim pràcticament assumides, però no per assumides no les hem de deixar de criticar, no?
0: Efectivament.
1: És a dir, per mantenir aquestes companyies que dèiem discursos de sostenibilitat i alhora, mentre tenen aquests discursos, fer pràctiques contràries a un relat que pretén passar per verd. A Espanya, la CECU alerta de les pràctiques de rentada verda que ha identificat aquí i en les quals estarien incorrent Total Energies, com deien, Naturgy, PP Energy, Yoigo, Audax, Renovables i també Gestel.
0: Bé, convé anar posant noms a les entitats, posant nom a les entitats que fan aquest doble joc.
1: Sí, i no serà fàcil frenar aquesta hipocresia, està molt ben instal·lada, però ho hem d'intentar. I això fan aquests organismes perquè els consumidors no estiguin desemparats davant ofertes que enganyen amb el reclam de ser bones per al planeta. En aquest cas, en l'últim any han revisat el contingut d'algunes pàgines web per comprovar, simplement les pàgines web d'aquestes companyies, per comprovar si en les seves accions de màrqueting ecològic empren afirmacions que puguin induir a confusió o enganys a les persones consumidores i que persegueixen influir en les seves decisions amb arguments que no es corresponen a la realitat.
0: I anem als detalls. Què hi han trobat?
1: D'entrada ho han dividit en 4 grans grups de publicitat enganyosa amb els següents exemples. Primer, hi han trobat afirmacions mediambientals genèriques amb certa aparença de sostenibilitat, amb fórmules com les habituals solucions sostenibles, líder mundial en la transició energètica, sovint acompanyades d'imatges d'arbres, eurogeneradors o altres referències visuals verdes. No? És allò, pintar-ho de verd, no? Són eslògans que traslladen impressions errònies sobre el compromís mediambiental d'una empresa que la qual la seva activitat principal es centra en combustibles fòssils i potser tenen un percentatge testimonial d'inversions en renovables, però realment l'activitat és nociva per al medi ambient, no la podem vendre com ecològica. I en aquest cas, per exemple, el situen el cas de Naturgy a Espanya.
0: Bé, jo cada vegada que sense paraula sostenible ja tremolo.
1: Sí, jo crec que l'hauríem de prohibir quasi ja,
0: sí,
1: hauria
0: de
1: ser tabú.
0: Bé, tenim més exemples?
1: Tenim més exemples perquè hi ha un segon grup van identificant el qual es fan afirmacions basades en la compensació de CO2. Les empreses argumenten que compensen les seves emissions invertint en projectes relacionats amb el clima, en altres llocs, per exemple, plantacions forestals, i que són científicament invàlides. Aquesta pràctica la porten a terme aquí a Espanya, PP Energy, Yoigo i Gestel, i està prohibida per normativa en defensa dels consumidors.
0: I què més m'ho expliques?
1: Tenim un tercer grup, han verificat una tercera branca de publicitat enganyosa amb afirmacions sobre accions de mitigació ambiental a futur. És a dir, avui encara no ho fem, però algun dia ho farem.
0: Aquesta és bona.
1: Sí, és molt... A més, és que és típica. Amb objectius d'emissions netes zero, neutralitat climàtica, malgrat continuar invertint en l'extracció i venda de combustibles fòssils. Aquest és el cas, per exemple, de Total Energies, d'Engie, Shell i Eniplenitude. I tenim un darrer grup, el quart, amb afirmacions comparatives enganyoses que anuncien el gas com a net o sostenible, adequat per a la transició o amb menors emissions de CO2 que altres combustibles fòssils. Aquestes afirmacions no expliquen que el gas natural no sols emet CO2 en cremar-se, sinó que també la seva extracció, el seu transport, distribució i ús pot implicar fuites de metà, que és un gas d'efecte hivernacle molt potent i que pot tenir un impacte climàtic similar o major que el del carbó o el petroli. Aquest és el cas que ha fet servir Total Energies, que anuncia el gas natural com una font ecològica i avantatjosa d'energia. Per cert, potser també, a part de sostenibilitat, també hauríem de treure-li la paraula natural al gas natural, que sona massa bio, no?
0: Bé, com dèiem, tot això no no m'ho sona a res nou.
1: Efectivament, a mi particularment em porta a les èpoques de primària, quan, davant de la professora, en qüestió, professor, professora, davant de qualsevol conflicte, la resposta era jo no he estat, sinó era això ja estava així, o a partir d'ara ho faré bé, o a partir de demà, o el mes que ve, o quan sigui que m'ho tornis a demanar, que es deia primària, o que també pot sonar a discurs de disculpes reials davant un viatge de cacera d'elefants, o...
0: Bé, primària i secundària, segurament, també.
1: Sí, per això deia també, fins i tot en els aquests discursos de la reialesa, però bueno, no sé si ficar-me en aquest jardinet tan polidet.
0: Home, per què no? Jo et deixo.
1: Sí? Em deixa?
0: Sí.
1: Doncs, bueno, ja...
0: En què et refereixes, aquest viatge de cacera d'elefants?
1: Sí, això de lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar.
0: Ja, va. Bé, tornant a les energètiques, cal remarcar que és una pràctica que va a més i per això hi ha que exercir més pressió per fer-la tirar darrere, no?
1: Sí, és trist, però cada dia s'omple més gent amb paraules polides, ens regala la sostenibilitat, milions d'arbres plantats, un idil·li ecològic, un planeta que només es veu cada cop més verd a les nostres pantalles, però que, en canvi, quan girem el cap cap al camp, només podem constatar la regressió dels entorns naturals. I els consumidors reclamen acció efectiva contra les activitats que perjudiquen el planeta, no discursos sortits del think tank de màrqueting de les grans corporacions o de les seves filials, que a vegades són petites companyies que pertanyen a grans grups. És com passa a Eivissa, em recorda amb les festes il·legals, hem tingut exemples fa uns dies, que després la patronal demana que no es criminalitzi les empreses legítimes que hi fan negoci i que hi posen begudes, posen menjar, ambulàncies, etc. No? Cobren i després miren cap a una altra banda i hi ha com una mena d'omerta que excitava una companya, una col·lega en els diaris, que bueno, en fi, o sigui... No
0: t'està poder... sortint un poc del guió,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, estic molt...
0: Tornem al guió.
1: Val. Perdó. Tornem a Europa, Parlem de greenwashing, de que l'he correntat.
0: Saltres washing, però no green, no?
1: Exacte, sí.
0: I dona'm el greenwashing.
1: Exacte, greenwashing. Els estats membres que tenien fins al 27 de març de 2026, o sigui, és a dir, fa 3 mesos, per a transposar la directiva contra aquest correntat a la seva legislació nacional, aquests països, hi ha una sèrie de països que estan citats que no han adaptat encara completament la seva normativa domèstica. És una llarga llista, la llegirem. Són Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Estònia, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Xipre, Letònia, Luxemburg, Hongria, Malta, Països Baixos, Àustria, Polònia, Portugal i Eslovènia, Finlàndia i Suècia no ho han fet. O sigui, uns quants que no l'han transposat aquesta normativa. I Brussel·les els ha enviat unes cartes d'emplaçament que constitueix el primer pas en el procediment d'infracció. Ara, el següent pas serà que disposen de 2 mesos per respondre i notificar les seves mesures completes de transposició a la comissió i que, en absència de resposta, si continuen fent mutis, doncs podrien emetre a la comissió un dictamen motivat, segon pas, en el procediment de sanció que eventualment podria acabar amb una denúncia davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Bé, ara deixarem el greenwashing, que per cert segur que algú us diu alguna per utilitzar aquesta paraula inglesa, no sé com li haurien de dir en català.
1: Es pot dir blanqueig verd.
0: Ecorrentat, que has dit abans.
1: Ecorrentat, ecoblanqueig.
0: Blanqueig verd, ecorrentat. Bé, els anirem empleant totes. Volies també dir, si mos donava temps, alguna cosa sobre el tema de sargantanes, no? Sargantanes ceps.
1: Sí, perquè tenim una problemàtica molt terrible aquí a Eivissa, especialment, no? Amb el tema
0: Mallorca
1: de les ceps.
0: Sí, a Mallorca també, però aquí a Eivissa és molt greu.
1: I aquests dies doncs, hi ha algunes veus, per exemple, hi ha un tècnic de Medi Ambient del Consell d'Eivissa, en Jaume Estrelles, que aquests dies ens recordava que si fa 4 o 5 anys les ceps ja havien ocupat un 50-60% del territori i ara ja és del 90%, l'ocupació de serps potser ens alertava de que potser el 2030, en 4 anys, podrien ja desaparèixer. Són dades que potser hem d'agafar.
0: Sí, dades, per això és un poc arriesgat.
1: Són estimacions, però realment la situació és ben complicada i el debat hauria d'estar també una mica a veure si amb el que s'està fent és suficient o s'hauria de multiplicar els esforços.
0: Potser en parlarem més. Bé, clar que en parlarem més, segur. Vull dir, en parlem cada 2 per 3, com ha de ser. I bé, ho deixarem aquí. Gràcies, Dani.
1: Molt bé, bona nit.
0: Acabam aquí avui amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, en Dani Manau, al Pont de Comandament, i jo m'ho anam amb una cançó que La Unión va gravar per Greenpeace. Es titula Hermana Tierra. Tornam en 7 dies. Mentrestant, cuideu el planeta.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Un somriure càlid és el llenguatge universal de l'amabilitat. Aquesta frase de l'escriptor nord-americà William Arthur Ward pareix pensada, entre altres, per als gestors dels petits establiments comercials. Hi ha, evidentment i afortunadament, més persones que somriuen, però el cert és que la rialla còmplice i l'amabilitat amb la clientela són, sens dubte, trets diferencials dels comerciants del petit comerç, que saben, d'altra banda, que aquestes són justament les eines que els aporten un valor diferencial. Salutacions, benvinguts a una nova edició, la número 95, d'Emblemàtics. En efecte, el programa que posa al lloc que correspon la importància dels petits establiments comercials de casa nostra, aquí, a IB3 Ràdio. Xavi, tu que sempre tens també un somriure a la cara i sempre et mostres amable, ens podràs anticipar els dos emblemàtics que avui incorporarem a la nostra gran família. Quins són, exactament?
2: Hola, Toni, com anem? El primer que coneixerem en el programa d'avui serà Pastisseries Pomar, de Campos. I després, a la segona part del programa, entrarem a Perfumeria Tago Mago, de Caladó de Santanyí, per conèixer-ne també tots els secrets. I és cert, Toni, que mos han atès amb un ampli somriure i una amabilitat impagable.
1: Cert, com saps, Xavi, aquestes regles compleixen el 99,9% dels casos. Tenim aquesta sort i també tenim la fortuna de tenir en el programa l'acompanyament fidel de l'audiència. Emblemàtics, benvinguts, començam. Sempre amb bon gust, en Xavi Oliver ens elabora suculents retrats. Aquest és el cas, per exemple, del que ha preparat sobre Pastisseries Pomar.
2: Hi ha negocis que neixen com a un petit forn de poble i acaben convertint-se en una referència molt més enllà del seu municipi. Però perquè això passi no basta en fer bons productes. És necessària curiositat, capacitat d'aprendre i voluntat d'innovar sense perdre les arrels. La pastisseria és precisament aquest equilibri entre tradició i creativitat, entre receptes que passen de generació en generació i noves idees que permeten continuar avançant. A Campos, aquesta història té un nom ben conegut: Pastisseries Pomar.

La història comença l'any 1902, quan Francesc Pomà i la seva dona, Francisca, varen obrir un forn al carrer de Plaça de Campos. Aquell any, Europa vivia els darrers anys de la vella època, una etapa marcada pel creixement econòmic i els avenços tècnics. Al seu laboratori de París, a França, el matrimoni format per Marie i Pierre Curie van aconseguir aïllar amb èxit el clorur de ràdio, substància altament radioactiva, molt important en medicina, en ser usada per produir radó, que se fa servir en tractaments contra el càncer. A Espanya regnava el Fons XIII, que acabava d'assumir oficialment la corona amb només 16 anys. Mentrestant, a Mallorca, la vida continuava girant al voltant dels oficis tradicionals i dels petits negocis familiars. Després d'haver après l'ofici a Barcelona, Francesc Pomà va tornar a Campos amb noves idees i coneixements que aplicaria al seu propi establiment. Amb els anys, el negoci va passar a les següents generacions, fins que, a la dècada dels 60, el senyor Pomà va impulsar una autèntica transformació de l'empresa. La incorporació de noves tècniques, ingredients i conceptes apresos en cursos i viatges convertiren la pastisseria en una de les més reconegudes de Mallorca. I fins i tot va fundar una escola de pastisseria a Campos, fou l'any 1968, per allà hi van passar alumnes d'arreu de l'illa. I avui són la quarta i la cinquena generació de la família qui continuen al capdavant del negoci, amb establiments a Campos i a Palma. Més de 120 anys després, Pastisseries Pomà continua combinant tradició, innovació i passió per un ofici que forma part de la història gastronòmica de Mallorca.

0: Pastisseria Espomà, Can Pomaret és un negoci centenari, emblemàtic i referent de Campos. La quarta i la cinquena generació familiar estan al capdavant dels establiments que duen aquesta prestigiosa firma. A la nostra visita hem parlat amb les germanes Cati i Fàtima Pomà, que encarnen la quarta generació. Comencen elles reflexionant sobre com era Campos l'any 1902, quan es va obrir la pastisseria, i també ens parlen sobre la figura del fundador, Francesc Pomà, així com també del seu fill, Joan Pomà.
1: Home, doncs era un poble que ningú menjava pastissos, ni pràcticament la gent se feia quatre coses bàsiques a casa seva. Un pot de pa, feien un pa gros i menjaven el pa una setmana, de pastissos ni pensaró. I llavors el meu padrí va començar a fer qualque cosa de pastissos, tipus merengue, coses bàsiques. Francesc Pomà Aguiló, que era el fundador, era el padrí de mon pare.
2: El fundador va prendre l'ofici a Barcelona i després va tenir problemes amb el soci i va venir cap a Mallorca i va fundar la pastisseria on ja està en el carrer Plaça, la primera, encara és la mateixa. I ja era bon mestre i feia moltes coses de caramello i en cimadre i pa i poques coses més.
3: És a dir, el bàsic, però important que no se feia.
2: Sí, ja destacava, però que va prendre l'ofici a Barcelona, clar, i a Mallorca molta gent no viatjava mai.
3: Clar, i després tenia un soci a Barcelona i se van embrear.
2: Sí, bé, el va fer un Falco, que l'hem avui en dia, i el va deixar sense res.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
3: I tenien una pastisseria a Barcelona?
2: Sí.
3: Hi ha com una extensió de Pomà, encara és viva, ho sabeu o no ho sabeu?
2: No, a Barcelona no. No, perquè a Barcelona no s'ha de pastisseria
3: Clar.
2: De
3: Pomà.
1: Aquest nom ve de sempre. Nosaltres sempre hem estat Can Pomaret. La gent de Campos no mos diu Can Pomà. Anem a comprar una panada a Can Pomaret. O anava a comprar un panet d'oli a Can Pomaret. Can Pomà, la gent de Campos, ningú m'ho no diu. De bon bé, no ho sé.
2: Sempre hi ha hagut molt de forners a Campos, i Campos també ha tingut molta tradició de forn, i era un forn de barri, un forn normal i corrent.
1: Joan Pomà, Pomà. Sí. Perdona, que era el meu padrí. Que és la segona generació. Però el meu padrí va ser molt, molt, molt comercial i no va ser gaire pastisser.
3: Home, també és important.
2: Bon negociant.
3: Això és important,
1: bon
3: també.
1: Bon negociant. Sí. Però no va ser un gran pastisser. Eh? Però, vull dir, ell era molt... Ho veu un negoci i ja era seu.
3: Clar, i després tot això va ser, pel que tenim entès, l'ajuda de sa dona, la Magdalena Mir, i de sa mare. I sa vostra... Ah, no, de sa mare.
2: Sí, sa nostra repadrina.
3: Exactament.
2: Era molt fanera i sempre no va tenir mai aquell dia lliure i sempre estava en esclatx. Jo trobava que estar en esclatx era molt important.
1: I també el que feia la meva repadrina era que quan sortien del cine, ella serà una camilla, mos conten, i era molt negocianta. Si venien a passar la vetllada, perquè un temps pensa que no hi havia molt de cafès, i venien després del cine a passar la vetllada amb ella.
0: Totes dues germanes parlen de l'evolució del negoci a través de la figura de son pare, Francesc Pomà, que, entre altres coses de profit, va ser l'impulsor de l'escola de pastisseria de Campos, oberta el 1968.
1: Ella era de molt, molt, molt jove, tenia moltes ganes d'aprendre. Moltes ganes d'aprendre, d'evolucionar, d'innovar el món de la pastisseria. I va ser quan ell se'n va anar a França, a Barcelona a aprendre, i no sé quin temps hi va estar.
2: A Barcelona va anar a Sant Cugat del Vallès, que era un pastisser molt de renom, i va anar en aquest curset, i a través d'aquest senyor va conèixer els pastissers de Barcelona que destacaven, perquè Barcelona sempre ha destacat molt per pastisseria. I va fer molt bons amics i allà va obrir un altre món a Mallorca perquè va dur una cosa tan simple com era la trufa. La trufa no se coneixia. El pastís de trufa que venen tant va ser un dels primers invents que va fer. Perquè quan va agafar fons fan encimades, merengues diumenges i poca cosa més.
1: Dic que la meva germana Fàtima va combregar que ella del 75, pues calcula, el 75, pues de vegades el 83, que va combregar, va ser el primer bufet que van fer a Can Pomaret. I van fer aquelles barres gigants, gigants, gigants, quilomètriques, que ningú en feia ni ho havien vist mai a Mallorca. I va ser el primer bufet que tothom va quedar en sols pel drets.
3: Ho recordes, Fàtima?
2: Sí, sí, ho record.
3: Com va ser allò?
2: Això, va venir el fill Ben Escrivà, que tothom que li va ser el col·legi, de Barcelona, que ja era mort també, que era son pare des que ara ho duquen en Cristian, pues, se van fer íntim amics i li van ensenyar a fer moltes coses, mones de Pasco, que li van introduir a Mallorca, bé, per panellets, tot el que és catering li van ensenyar a aquest senyor, i quan jo vaig combregar va enviar el seu fill, que era en Cristian, que és qui ara ho du, i va bé, va preparar tota la meva festa. I va ser una passada bé, el poble va anar revolucionat.
3: És clar, m'ho imagino, clar, perquè teníeu, per una banda, innovació, per una altra banda, importació de Catalunya, i per altra banda, bueno, dolç i salat, i teniu un pot de tot. És a dir, la bona recepta.
1: Jo, que era un pot més gran, que me'l guanyam de 3 anys i mig, ho record, una passada.
2: Van fer bufet fred, crec que, o sigui, que ara està molt vist, però en aquell temps tot anava a restaurants, o sigui, i si ens dur unes platades que feia por, perquè si ens està com al·lucinada. Va ser un pioner, i a més, tots els professionals de Mallorca l'admiraven molt, perquè abans de obrir l'escola per ensenyar tots els pastissers de Mallorca, tot el que havia anat aprenent, en certs viatges i Barcelona, les amistats bones que havia fet, va dir, jo vaig ensenyar si gent de Mallorca. I en aquell temps, ell sempre contava que els mossos, o, per exemple, el mestre ho feia tot dins l'obrador. I quan havia de pesar una recepta, això sempre enviava el mosso a cercar un sac de farina, un sac de sucre, perquè no ho veus. I, clar, ell va obrir l'escola i va ensenyar tot el que va saber ell més, i per això sempre va ser tan estimat a Mallorca, perquè va obrir un món nou dins Mallorca, no només ell, sinó ensenyant el que havia après.
3: Clar, durant quants anys va estar obert, això?
2: Bé, potser 10 o 12 anys bons, eh? I sempre ell deia que ell va ensenyar molt, però que també va rebre molt.
1: Sí,
3: clar,
1: sí, sí.
3: Això és importantíssim.
1: Nosaltres tenim molt de coses, per exemple, la cucorba, la tarta de cucorba, que és de gató nata i mel filetejada, que li va ensenyar en segura de Muro. Ell hi llevava moltes coses de moranta de sa poble.
2: Doblegats, que feien de crema, sí, cabell, sobrassada, aquest tipus de full.
1: Ell sempre de... Jo he ensenyat molt, però és que he pres tant dels alumnes, tant i tant dels alumnes, que estic molt orgullós. Era molt generós. Mon pare era molt generós.
2: Va obrir una escola i va conèixer molt de pastissers importants de la península, i entre ells va conèixer Santiago Pérez, que era un pastisser molt bo de León, que també tenia una escola, que era de Sàper, i mon pare va col·laborar moltes vegades amb ell, conjuntament per fer tant classes a Mallorca com classes a la península. I li va agradar molt aquest món d'ensenyança, perquè mon pare sempre tenia una espineta, que ell li agradava molt ser professor. Mon pare va rompre com aquest estima o esquema, el que li volguen dir, i de que les receptes ell m'ho estava escudant, bueno, obert, sense cap secret, i obert a tothom i tothom qui volgués aprendre. I això no sabia, perquè tothom no donava cap recepta seva, de res.
3: I això va acabar?
2: Això va acabar, i diu que ell, que ho fan realment tontos, el que t'explicàvem, perquè ell ensenyava, però també aprenia.
3: Que bé,
2: que bé.
3: Això és molt interessant, i el que va fer és enriquir el món de la pastisseria a Mallorca.
1: Ara és darrer que va tancar, alumne seu, íntim amic seu, va ser en Joan de Muro. I quan va tancar li va dir, Joan, anat a telèfon perquè m'ho hauria d'ensenyar el que tu més venies. Dic, pòmera, no vagis de bromes, eh? Jo t'ho ensenyaré, però amb una condició, que emplei la matèria prima que jo emplei, que la xocolata barrona, que la xocolata del més bon que hi ha. I ell, el darrer que m'ho va ensenyar va ser el Escó de Vellut, que és un pastís de tres textures de xocolata amb una galleta d'avellana, que és espectacular, i el caramelitzat de fresa, que és un cremadillo pintat del mateix xocolata, farcit de crema, amb freses naturals. I això també és superbo. Vull dir, ella ha après molt, molt, molt dels seus alumnes.
0: Na Cati i na Fàtima Pomà, com la resta de la família implicada directament en el negoci, assumeixen amb responsabilitat i també amb orgull la gestió de les diferents pastisseries.
1: Ciutat en tenien dues. El carrer Manacor, número 3, que encara avui en dia funciona superbé, I llavors teníem Barón Santa Maria de Sepulcre, número 12, que hi vam estar de l'any 93 a l'any 2018, 26 anys. Què va passar? Pues després de 25 anys, que nosaltres teníem un contracte de 25 anys, però ens vam apoyar el doble lloguer. I ho vam intentar un any de aguantar com podíem, però el número no sortia. I van decidir tancar, i van decidir, el 2016, vam muntar un altre campus que està a l'esquerra Jaume II, a l'avinguda a Bonear, restaurant Sa Canova, per aquí. I ens funciona molt bé, perquè què passa? Que quan nosaltres érem petites, quan venien de la Colònia Sant Jordi, podien passar per el centre del poble, i quan venien de ciutat també podien passar pel centre del poble. I ara és semipeatonal. Què passa? Que la gent no pot accedir. I la gent el que vol és tornar-se en el cotxe i comprar. I ara, el 2021, per desembre, van muntar la tercera tenda d'Incampos, que està a la plaça de Solivera.
3: Que és on som ara mateix. I a més, Fàtima, com és aquest espai? On som?
4: Com és aquest espai? Pues,
3: sí, entrant per la porta... I...
4: Sí, hi ha una barra, perquè bé, ara la majoria de pastisseries tenen sala de degustació. I, per tant, és una sala de degustació. Poden recollir les seves comandes, o també o comprar el que venir a comprar, o també poden berenar...
1: Perdó, diguem, estan en el carrer de plaça número 20.
3: Entesos.
1: I m'ho reduen tot aquí cuit, i nosaltres només ho venem.
3: Clar.
1: Però aquí, quan van muntar aquesta tenda, van decidir que havia sigut diferent dels altres campomars. I van decidir, jo principalment vaig dir, aquí hem de fer alguna cosa diferent, i me va ocorrir fer tostades de volcat en salmó.
3: Ah, mira.
1: I això aquí funciona super.
4: Sí,
1: és el que funciona més. La gent ve posta a menjar les meves torrades de salmó amb el bocat. És vera, és ben vera. No, tenen un així rotund. Saben com a xurros?
4: Fem pepitos, també fem sí. Un poc més de cuina que les altres tenen, diguéssim.
1: Tenim tres campomars a Campos, la d'Escarrer Manacó, i una que ens funciona super, super bé, que es pomà online.
3: Ah, sí?
1: Sí, mos funciona superbé. Sí. La gent mos comana coses online, com un Amazon, perquè m'entenc. La gent comana, paga, i nosaltres tant ho poden recollir en tenda com ho poden dur a domicili. I això mos funciona, sobretot a Palma, super.
3: És a dir, que vos heu incorporat a les noves tecnologies,
1: sí.
3: Molt bé.
1: Sí, sí.
3: I li traeix profit, que sí, tothom ho pot fer. Sí, sí.
1: Procurem fer el millor que sabem. L'important de tot, d'aquesta família, que és el més important per jo, és que estem molt units. Els set germans, ara, bueno, per desgràcia, se'n van morir dos, però els set germans que quedam estem superunits. Fem una pinya.
4: Família. Tenim responsabilitat.
1: Grossa.
4: Sí. Mon pare se'n va anar no fa massa i ara fa com a més... Sempre, ja no fa molta feina, mon pare ja l'ho darrer. Però fa més vèrtic, perquè ara nosaltres estem a primera fila.
1: Me va molt jo, pues que ell me va dir, per què no muntam online? I vam anar a informar, vam anar a Sparviv, una empresa que fa pàgines web, i vam fer la pàgina web, llavors vam mirar com se fa, perquè com ho havíem de fer per com anar, per pagar, per al·legènic, tot això ha de dur tots els al·legènics que tenen, s'ha de poder traduir tots els idiomes, i és complicat. I vam començar, dos anys abans m'apareix, si no vaig malament, era... No sé si és el 98 o el 99. Però de la pandèmia, que va ser una locura, perquè pensava que no podia sortir ningú, i van fer famosíssims. L'any de la pandèmia...
4: Perquè no podia anar i comprava online.
1: I van dur tot Mallorca a menjar.
3: I no vareu passar gaire pena, o sí?
1: Però teníem el paper, com mentre podíem anar a circular per la carretera, i van dur per endrats, perquè ho havia... per tot Mallorca, per Pollença, per tot. I la gent està molt contenta, perquè és molt còmode, perquè segur del sofà o d'una cadira fa la comanda, ja mos entre nosaltres directament, nosaltres ho posem en marxa, i això, i la gent és supercòmode. I la gent que coneix el nostre producte solen ser clients que sempre repeteixen.
0: Com ja hem pogut escoltar aquestes alçades del reportatge, a Pastisseries Pomar s'hi poden adquirir tot tipus de productes. Però quins són aquells de més tirada, aquells que podríem catalogar com productes estrella?
2: El cantó de Mella, el músic, que és un invent de mon pare també, que ho va treure a una mostra de cuina, que ho tens les mostres de cuina en el bon.
3: Són famosos arreu.
2: El músic, sí. Després... Que diria la trufa,
1: la trufa, la primavera, que també agrada moltíssim, la tarta de fruites, i també el que també agrada molt
2: nosa,
1: i de salat, el que agrada moltíssim és la pizza.
3: Trobeu que hi ha molta diferència entre el que la gent demana a Palma, bé, el client de Palma i el client de Part Forana?
1: No.
2: Més o manco, el que passa, per exemple, aquí a Campos, per exemple, venen moltes plum cake, perquè hi ha molt d'estrangers i els plum cakes se ven molt. A Palma no se ven gens. Hi ha coses que se venen més una banda que l'altra, però en general jo diria que no.
1: I és l'única recepta que mon pare mai va donar, perquè la persona que li va ensenyar a fer el gató de Mella era el del fons de Valldemossa, de Camp Molines, li va dir, t'ensenya a fer el gató en la condició que mai doni la recepta. I que això mai la va donar. La recepta del gató, perquè el que li va ensenyar, pues no, li va dir que, per favor, no la donen mai.
3: Valtre la teniu?
1: Sí.
3: I no la donada mai a ningú?
1: No.
2: Altres paraules, paraules.
1: Sí, paraules.
0: Aquests productes, és clar, tenen un destinatari ben clar. La clientela de Pastisseries Pomar. Un dels de tota la vida és en Tomeu.
1: Bé, ja molt famós. L'altre dia va venir a comprar en Rosario Nadal, que viu a Sant Marrano, i me va dir, diu, no canvieu mai, per favor, conserveu la botiga, que això ja no en queden, per favor, conserveu la botiga. Dic sí, diu, vos enyoram en el barri de Barón, vos enyoram molt. De totes maneres, aquell barri, me sap greu dir-ho, però ha canviat moltíssim, ja no és el que era.
3: És vera, i què se referia? Ho sabeu, vosaltres, més o manco?
1: Pensura que el barri tradicional, els fons tradicionals, el barri Coqueto, que era abans, pues ara ja no ho ves.
3: No, ara hi ha molta gent estrangera, han comprat cases molta gent de fora.
1: Sí.
2: No, i a part també que el que són les avingudes han agafat molta força. Mm-hmm. O sigui, hi ha una escolta anglès, les avingudes, la plaça de, per allà, hi ha molt de restaurants, sí. Ha canviat molt aquí a la zona, també.
1: El meu germà en el carrer de Manacor, pues té una feinada, perquè pues van tancant els fons emblemàtics de tota la vida i queden molt pocs fons tradicionals, perquè tot el que munten avui en dia són franquícies.
2: Sí, Can Joan de Saigo sempre va estar veïnant nostre, també ha muntat les avingudes.
3: Sí. Bon dia.
5: Bon dia, com estem?
3: Molt bé, canons.
5: Tomeu,
3: m'han dit, na Càtina Fàtima, que ets un client de tota la vida.
5: Sí, sol venir bastant. Perquè és molt bo, molt ràpid i còmode i està superbé.
3: I són simpàtics.
5: I molt simpàtics. Molt bona família, sí.
3: Quant d'any tens, perdó, si puc demanar?
5: 48.
3: I quant d'any fa que vens a Camp Pomà?
5: Des de que vaig néixer. Sí, fa 43 i d'any.
3: I de la teva família, ton pare i ta mare també venien?
5: Home, sempre hi anaven. Sí. Sí,
3: en aquesta... Bé, més o manco teniu la mateixa edat, més o manco, però bona, que l'heu vist créixer.
1: Tot el dia el coneixem.
2: Ja tens parell més que ell.
1: Des poble tota la vida.
3: I això, clar...
1: Que fa per et seca molt bé, eh?
3: Ah, sí? Ai, no, home, això és important, clar. I tot queda en l'artesanal i de... Exactament. I de tu de Camp Pomà dius que t'agrada molt perquè és còmode, ràpid, el coneixes. Però clar, ara xerraven de relleu generacional. Imagina d'aquí un 25 anys que no troben ningú, que Camp Pomà desaparegui. No te sabria greu.
5: Oh, jo, home, sí, molt. Jo i tothom del poble. I de molta gent, perquè són un referència.
3: Exacte, que no té per què passar, és a dir, no creiem mal temps.
1: Esperen que no passi, eh?
0: Què va suposar rebre el distintiu emblemàtic per a Pastisseries Pomar?
1: Vam estar molt contents, veritat. Estem molt contents, i a més, tots els premis que bueno, és una pena que li hagin donat a mon pare molt de premis, que prova ja no és, però...
2: Que els va disfrutar. Sí. Molta gent no n'hi donen cap. Jo vaig estar molt contenta.
1: Molt de premis.
0: El relleu generacional és un mal de cap per a molts negocis. També per a Pastisseries Pomar.
2: No sé què passarà quan els jubilen. Jo sempre dic que els joves no són tan responsables, ni són tan sacrificats. Però jo també miro enrere i en els 25 anys no era com ara en els 50. Així que nosaltres vivim el dia a dia i si com els jubilem no hi ha un relleu, doncs... Pues, s'haurà de tancar.
1: El més important de tot és viure dia a dia, per jo, no pensar en el futur, perquè poden passar moltes coses en el futur. És viure dia a dia, a tractar bé els clients, que els clients se'n vagin satisfets, que vegin que els clients te diuen que ha estat de bo. Ara van fer una comanda, que jo la vaig agafar, que era una clienta que li agrada molt els nostres productes, que son pare celebrava 90 anys. I va venir a cercar un càtering molt gros. I dir-me, està tot boníssim, la gent m'ha demanat de bona era, tothom ha disfrutat. Jo me quedo amb això, amb la gratitud des que el client nostre queda molt satisfet dels nostres productes.
0: Anècdotes, al llarg dels anys n'hi ha hagut moltes a Can Pomaret. Per exemple, aquesta.
2: Quan van començar les al·lèrgies, que no se coneixia gaire, ja era molt jove, no? Jo devia tenir 21 o 22 anys, i ara ja en tenc 50. Van començar el tema de al·lèrgies, va venir una dependenta i em va dir, per favor, pots sortir, perquè jo vaig fent a sobredor, no vaig fent cara al públic, perquè era una clienta que va notar-te un poc especial, i bé, jo vaig dir, vale, sortiré. I resulta que aquesta dona, en el seu fill, li havien diagnosticat que no podia menjar farines, era celíac. I jo vaig dir, bé, no passis pena, que tota la mala no duien de farina, jo aniré molt alerta, li cobriran de merengue, perquè no hi ha problemes que, jo què sé, se crema i tocar farina i tal. Bé, molt bé, i vaig dir que fa la comanda, i vaig posar que havien de escriure molt d'anys, i que, bé, que ojo celíaco, perquè anessin alerta, perquè no se contaminar i tal. I els pastissers que fan feina en jo encara eren en destinació de mon pare, eren majors, molt antics. Bé, res. Va quedar així, se va entregar la tarta i l'endemà ara vaig chamar a telefonar la dependenta i em va dir, hauria de venir, perquè hi ha una clienta que està superenfadada, superenfadada. I dic, superenfadada? Sí, sí, però superenfadada. Bé, ara venc. Vaig entrar pel portal i bé, com una fiera. Me va dir, per ahir mentida, damunt la desgràcia, i ella deu la tarta dins la casa, tapadeta, molt bé. Em veuen rir de jo, i quina vergonya, no sabeu el que m'ho fet passar, no tornaré pur mai. Bé, de tot, però què ha passat? Però què ha passat? No entenc res, què ha passat? Què ha passat? Tu ho saps bé, què ha passat? Encara veuen reis? I dic, bé, mostra-m'ho i doi. Va obrir la tarta i posava molt d'anys, ojo celíaco. I jo, volia matar per dir-se, me volia ficar al davall terra, que no sé què li dic, perdona, això. Ai, jo, quin desastre. Sí, jo li vaig donar una passada, que era el meu mestre, trobes cada passada, dic, jo què sé, de la poca no és rara. I se pensava que era ojo Joaquín, m'entens? Sí, sí, sí. Bé, quina vergonya, bé, passava tal. Avui en dia és client nostre encara, perquè li vaig dir, mira, set un fallo i tal i qual. Ho va entendre, però jo m'entenc, com va fer aquella dona aquella tarta, és com si, no sé...

0: IB3 Ràdio és informació.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol!
5: Tentol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
7: Els retrats d'en Xavi Oliver sempre tenen bona presència i, entre cometes, fan sempre bona olor. Aquest és el que ha preparat sobre perfumeria Tago Mago.
8: Hi ha comerços que neixen al mateix temps que un lloc comença a transformar-se. Caladó, a Santanyí, amb la seva arquitectura blanca i aire mediterrani, ha estat durant dècades un punt de trobada entre residents, visitants i turistes. En aquest context, una perfumeria no és només un espai de venda, és també una finestreta a les modes, als gustos i als petits rituals de cada època. Els perfums, com els records, tenen la capacitat de quedar associats a un lloc i a un moment. A Caladó, aquesta història continua viva a la perfumeria Tago Mago. La història d'aquest establiment comença l'any 1968, quan la padrina de Victòria Roig va obrir la perfumeria a la planta baixa de l'edifici que havia construït el seu homo, mestre d'obres, per ubicar-hi l'hostal Tago Mago. Aquell any, el món vivia una etapa de canvis socials i culturals molt intensa, marcada pel maig del 68 a França i per una joventut que reclamava noves formes de viure. Aquell mateix any, a l'Hospital Groote Schuur, de Ciutat del Cap, Sud-àfrica, el doctor Christian Barnard va dur a terme amb èxit el seu segon trasplantament de cor. Una nova fita a la cirurgia cardíaca. Per altra banda, el 68 també va morir assassinat el líder contra la segregació racial Martin Luther King. A l'àmbit esportiu, l'atleta dels Estats Units, Bob Beamon, va establir un nou rècord mundial amb 8,9 metres en salt de llargada als Jocs Olímpics de Mèxic. Registre que no va ser batut fins al 1991. A Espanya, el turisme començava a transformar profundament moltes zones costaneres, i a Mallorca, nuclis com Caladó consolidaven la seva identitat vinculada a l'arquitectura mediterrània i a l'arribada dels visitants. Avui és Victòria Roig, tercera generació de la família, qui regenta el negoci. La perfumeria Tago Mago manté la seva ubicació al carrer principal de Caladó i conserva l'estètica eivissenca característica de la zona. Té una àmplia gamma de perfums i productes de bellesa i continua adaptant-se a les necessitats d'una clientela que és diversa. Fins i tot va ser testimoni, l'any 2013, d'una edició especial. L'edició especial Agua de l'Oef, de Caladó, una fragància vinculada al record i a l'atractiu d'aquest indret. És un comerç, a la perfumeria Tago Mago, que, com a perfum, guarda dins seu una part de la memòria de Caladó.

0: La història de Perfumeria Tago Mago és, a més de molt llarga, curiosa i singular. L'actual gestora, Victòria Roig, ens en descobrirà els secrets i les singularitats en el reportatge i ho farà en companyia dels testimonis que també ens hi aportaran son pare, Andreu Roig, i l'encarregada de la botiga, Sílvia Timoner, per més senyes, per cert, neta del gran Guillem Timoner.
1: Això és setembre que va obrir la meva predinga fa 58 anys, te diria, sí. Enguany feim el 58 i, bueno, està modificada, ampliada. Antes era... Això són tres locals junts, antes va començar com un. I a dalt era un hostal que va fer el meu predí. El meu predí era mestre d'obres aquí a Caladó i va fer la part de dalt que era un hostal i li va dir la meva predinga pot muntar el que vulguis aquí baix. I ella va dir... Bueno, no hi havia res a Caladó, hi havia un súper i poc més. I la meva predinga va dir, pues una perfumeria, que jo soc molt presumida i no trobo aquí. I va decidir muntar la perfumeria. I aquí seguim.
2: Clar, aquí teniu la planta baixa, que és on som ara, que és tot això de cosmètica, perfums, etc etc. I a dalt teniu un pot les oficines.
1: Sí, en el primer pis les oficines i en el segon pis es magatzem. I si te fixes, tu que has pujat, sabaven que eren habitacions. Habitacions, banyos, era una pensió. Brutal, brutal. Res que veure en lo que és ara. No hi havia ni la meitat de coses. Hi havia un hotel, l'Hotel Caladó, que va ser dels primers hotels que llevava a Mallorca, i era preciós, era molt guapo. Hi havia quatre cases sueltes, les plaies eren espectaculars, buides. El port era molt més petit, ho varen ampliar en el 90 i poc. I, nada, bueno, res que veure. Jo tinc 47 anys i quan ja vaig néixer ja no era el que veig a les fotos dels meus pares i dels meus predins, però m'ho puc imaginar. El meu predí feia molta feina i la meva abuela no volia quedar que nostra i va dir, pues, tenia mon pare és fill únic i anava suelto. I, pues, varen decidir muntar això. Antes de la perfumeria havien tingut un súper, un súper i tot el que hi hagués súper i venien tot el que fos perquè no hi havia res més a Caladó.
2: Aquells primers anys de la botiga va funcionar des del minut 1? Va qualque moment que van venir una mica més maldades en el principi?
1: No, fins que no varen tenir competència i tot va funcionar superbé. Després ja se va complicar un poc més la cosa, internet, etc.
2: I la competència aquí a Caladó, les altres botigues, quin any més o menys convergeixen? Perquè això va ser del primer.
1: Sí, en Cire... Quan va obrir? Pues deu fer 30 anys. Sí, uns 30 anys que va començar la competència. Sí, més o menys. La meva predinga li va traspassar a ma mare i ma mare, com que va obrir Horizonte, se va fer d'una associació de perfumers que hi havia a nivell balears. Eren los años dorados, no hi havia euro, que això era la bomba. Okay. Perfumers... Això, que no hi havia euros, els turistes venien a... compraven els regalos de Nadal, el juliol i el agost, i s'enganyaven a carregar perquè hi havia molta diferència de preu en la passeta i el marc i la lliure, mogollón. I després ma mare, pues, quan jo vaig acabar la universitat, me'n vaig anar fora a estudiar idiomes i tal, i quan vaig tornar, pues, vàrem estar juntes, pues, jo no sé, 5-6 anys, que va ser ja quan ella me va ensenyar tot i tal, i un dia va dir, ale, fins aquí, tira. I se va complicar tot, va començar la crisi, la competència, internet, després primor, drum i tot aquest rol. Bueno, sí, complicats, són anys complicats.
2: Un Covid.
1: Un Covid, no mos oblidem del Covid, en Sosere, Ertes, ai, me'n record, va ser tremendo. Però, bueno, bien, l'hem tret, i aquí seguimos.
0: Com s'ha indicat, Tago Mago va ser en el seu dia un hostal, com bé referencia Andreu Roig, tot llegint una placa.
3: El Tamogamo, Tago Mago, HPM, 1741, 26 places.
2: 26 places?
3: Sí, senyor.
2: Déu-n'hi-do. I què més, això? És a dir,
3: va ser definitiva.
2: És a dir, que es digui el donador de baixa. Va ser un dia feliç o un dia trist?
3: Supos que vam obrir l'oficina, això era el 91, exactament, i se va donar de baixa.
0: Toca parlar de productes. Quins es venen més i com es venen? Na Vicky i na Sílvia en responen la qüestió, de la mateixa manera que valoren també la importància dels petits establiments comercials.
4: A vegades és un poc trencaclosques, perquè a vegades t'enduen una fresca i llavors s'enduen una que a tu t'apareix que és superoriental i super amb pa xuli, però bueno, generalment sí, demanes fresca dolça, llavors ja gourmand, això, és que...
2: Gourmand?
4: Sí, gourmand és pues, que té notes comestibles, diríem. Tipo xocolata, vanilla, tot això és el gourmand.
1: Però està bueno, molt de moda, ara.
4: Està super de moda. Sí, i fruites, enguany són les fruites. Totes les noves que treuen, fruita, fruita.
2: I culturalment se nota? Vull dir, un francès demana un tipus de perfum, els anglesos un altre...
4: Se nota, se nota. A més, que venen, sí, i venen com a aglutinats. Un dia hi ha qualque perfum que no saben i un dia en vens tres. O sigui que, malament no vagin junts, és el mateix tipus de gent que...
1: És curiós, que... És curiós. Nosaltres tenim tres tendes i allà pica allò, repòs les tendes i dic, ostres, aquesta fragància que no m'hi hem venut en tres anys, l'hem venut a Calegos, a Caledoc i a Santanyí. Sí, sí, tu dius, sí, com sí. Pot ser això?
4: Sí, pues, se vol que és el mateix tipus de gent que ve.
1: Un perfum és una cosa un poc més... t'agradarà o no t'agradarà? Però darrere la cosmètica, elles fan formació en cada any. O sigui, elles te venen i t'argumenten una crema i te la vendran, perquè són uns cracs. I això a internet... I el que fan moltes que venen aquí, tu li comptes, li fas la venta, miren el preu i te diuen, ai, idò, ja tornaré.
2: I se'n van a...
1: I se'n van a internet a comprar-la.
2: Déu-n'hi-do.
1: Ja, perquè no hi ha tanta diferència. O sí, depèn de la marca de puntual. Però per 3-4 euros, ostres, tio, que la t'han venuda, que te'n donen mostres.
4: Ja me fa llàstima. Perquè jo, per exemple, ja som de Porto Colom i Felanitx, que ha estat el meu poble tota la vida, és un poble mort. Vas per Carrer Major, està tot tancat, comerços de tota la vida tancats. I això tot mort d'un, això... Llavors, és no tenir vida dins els pobles.
2: I tu?
1: Tal qual. Jo, a part de llàstima, me fa ràbia que tinguem que acabar així, en lo guai que és un poble en vida i en sa gent de tota la vida i que venguin els veïnats. Fa llàstima.
4: I fes xerradeta, perquè
1: claro.
4: N'hi ha que venen com a de confessionari, te fan sa xerradeta, sí. Sa gent d'aquí.
1: Però...
4: Això... Bueno. A Zara no ho tens, evidentment.
1: No, clar que no, clar que no.
0: L'any 2013, la marca Loewe va fer una edició especial de la fragància Agua de Loewe Caladó. Quina és l'explicació?
1: Nosaltres som distribuïdors oficials a Caladó Únics de Loewe. I Loewe cada X any fa una edició especial. N'ha fet de Miami, bueno, n'ha fet un parell. I un any el delegat va venir i me va contar que havia vengut una lota de màrqueting a Caledó i que s'havien enamorat de les plaies de Caledó. Sí, a la Mar de Caledó. I varen decidir fer la fragància de Caledó i era preciosa, era com una plaia, serena, es blau i la posada de sol.
2: I saló, que la podrien descriure?
1: Era fresca, llimonata, sí, era sí, cítrica, no? Era molt cítrica. Era boníssima, la vàrem emplear molt de temps.
0: I de la clientela, què ens en poden dir? Ha variat amb el temps?
1: Antes era un turisme molt més residencial, de segona residència, que encara és, eh? Però en so lloguer vacacional pues, ha canviat un poc. Antes venien pues, els alemans que tenien sa casa, els madrilenyos catalans, i era gent amb un poder adquisitiu brutal. I ara pues, hi ha molt d'hotel tot incluït i molt d'apartament vacacional i canvia moltíssim. A part, avui en dia, si tu que teva te pots comprar el mateix perfum pel mateix preu, perquè t'ho has de comprar aquí, després en Savion el pot dur si és més de 100 ml, i aquí compren pues, el solar per anar a la playa, la pasta de dent que s'han oblidat, i sí, això és bàsicament el que sí. Ha canviat, no?
4: Sí. És veritat que els francesos, per exemple, encara compren molt, però anglesos s'ha notat molt. S'ha notat molt, perquè està equiparada, se lliure en euro està equiparadíssima.
1: Jo m'estimaria molt més. Hi ha un nivell de negoci, un nivell de Mallorca, de tot, que estem saturats, que no hi cabem, que no hi ha necessitat de... Moriremos de ricos, no sé com t'ho he d'explicar, però sí, mos ha passat per damunt, crec jo.
2: I Sílvia, quin tipus de client despatxes? Les nacionalitats, d'on són?
4: Sobretot hi ha francesos, inglesos, qualque alemany, nòrdics, i ara per aquí comença a venir... Hi havia molt de gent de Canadà, també.
1: Albert?
4: Sí.
1: Ostres.
4: Sí. però no són, no són els més, eh? Sobretot francesos, inglesos, és el que més
1: abunda. Ara, ara sí. Queda morta que sí, guanya sí, més francesos que alemans.
4: En guanya molt. Bé, l'any passat ja n'hi va haver bastant, sí. De francesos, sí.
2: I americans, nord-americans?
4: Poquets. Calcun, però poquets.
1: Tenim qualque client de sí. Tota la vida que mos d'un detallat. Sí. Oh, en Adina crec que no l'hem fet encara.
4: Jo amb uns, sí. Amb uns que vaig conèixer aquí a la Ferrera, un matrimoni, sí.
1: Sí.
4: Sí, que tenim contacte, sempre per Nadal mos xerram, ara fa dos dies me van escriure, que tornen en el setembre, o sigui que sí, eh? Sí, hem anat a prendre qualque cosa, qualque vellada.
1: Sí, n'hi ha que són sí. Super, sobretot la gent gran, són superfidels, res que veure amb les noves generacions, que, no, que de fidelitat, bueno, zero.
0: Estan ubicada la perfumeria en un poble molt turístic, aquest fet incideix, sens dubte, en l'estructura de la plantilla de treballadors, entre els quals na Sílvia és l'encarregada. El reforç de luxe l'encarna en Andreu, que resisteix a jubilar-se del tot.
1: Fitzes, tenim una fitza i nou fitzes discontinues.
2: Sí, una desena.
1: Sí, el que es veurà que després ens estiu reforçam eventuals.
4: Si no va malament, aquesta temporada sé que fa de 8.
2: De 8 anys. Molt bé, clar. Ara ella, na Vicky, m'ho explicava que hi ha hagut èpoques millors que d'altres. Quina època bona recordes tu, per exemple, i altres èpoques que no hagin estat tan agradables?
4: Els inicis de quan ja vaig començar eren molt bons, molt bons. Encara hi havia part de lo que va ser aquella d'aquí. Ara el turisme també no és el turisme que era antes i se nota. Compren coses més barates, potser hi ha més gent perquè hi ha més gent, però és mal de fer caixa.
3: Tota sa vida.
2: Tota sa vida.
3: Sí.
2: I ara veniu de tant en tant, veniu cada dia?
3: A l'oficina.
2: Ah, fa feina.
3: No estic jubilat.
2: Ah, i
3: saps tu que quan se jubilen sa mare?
2: Això ho diuen. Això ho diuen. I quina feina, i que feina feis?
3: Pues controla que
2: persona. Ah, i fiscalitza.
1: Bueno, no. També faig... d'on agarren el meu germà, que també està ficat en altres temes.
3: No, faig un poc.
1: Controla.
3: Sí.
2: I què en penses, Andreu, de com ha canviat el model de comerç? És a dir, el comerç local, envers internet, tot bueno, això...
3: S'ha encarregat el comerç local. Jo no puc sofrir que comprin per internet, i ell compren, la meva filla. O sigui, aquí ve tot el problema.
2: Clar, ella deia que abans, de qualque manera, guanyàveu en la diferència, en la divisa.
3: Però això era aquell temps, on hi havia el canvi, on hi havia la venia de tot, i era un altre sistema. Això, evidentment, no tornarà. Però el resultat és que s'ha concentrat tot en poques empreses i les petites, pues, ho sofrim. I aquí no tant, perquè és zona turística i perquè la gent té molt de temps, se passeja i tal i qual. Però Palma és terrible. Oh, Manacor, tal, és terrible.
0: En una perfumeria tan concorreguda, els robatoris, per desgràcia, estan a l'ordre del dia i són, sens dubte, una lacra.
1: Final d'any ho sabem en sos inventaris, però 5-6 mil euros... Sí. L'altre dia a Santanyí, fa sí. Una setmana... Me'l varen robar uns 1.500 euros.
4: La varen despistar, ell havia de donar sessiona per oferir el que li demanaven i de darrere li varen buidar tota una marca.
2: No hi ha dret.
1: Tot Valentín on hi ha, pues...
2: Ho he recuperat.
1: No, que va! No recuperes res i en tenda oberta els segures no cobreixen. Només te cobreixen si hi ha violència, si entren al vespre... Sí. Però si no, no...
0: Na Vicky va prendre el relleu de son pare. I el dia de demà hi haurà successió familiar? Com contempla ella mateixa el negoci d'aquí una vintena d'anys?
2: En el fons del teu cor, t'agradaria que la teva filla te diguéssim, o mare, escolta, que m'agradaria continuar amb el negoci.
1: Si te dius la veritat, no. No. A lo millor és que aquest local és un local molt emblemàtic de Caledon, molt guai. O sigui, que ella me digués, escolta, vull muntar aquí una altra cosa, i fantàstic. Però perfumeria era un món superguapo. Jo era vocacional total, jo estic aquí ficada des que vaig néixer. I ara és una lluita de preus, de guerra, de s'agotador. Sí, ha perdut tot s'encant. Nosaltres no hi serem. La meva filla ja té clar que no serà la quarta generació.
2: Quant any té, perdona, la teva filla?
1: 14.
2: Ah, i jo ja té clar que no...
1: Claríssim, claríssim. Que va, això és curt a medio plazo, no dona per més les cadenes grosses. Però ja no és només les que haguin entrat les cadenes grosses, és que els distribuïdors no li s'interessen, no són rentables. Un client en tres punts de venda te du la mateixa feina que un en cent. No és rentable. T'ha de venir a visitar el delegat, no. Entonces, ells t'ajuden, te conviden a que te'n vagis, a posar traves perquè acabis dient no puc més, fins aquí hem arribat.
0: Amb relleu o sense, Floristeria Tago Mago és un establiment emblemàtic, amb tot mereixement.
1: Va ser la Càmera de Comerç, jo, per mi, que mos ho va notificar. Ah, no, mentida, l'Ajuntament de Santanyí, la Bàrbara, la que era la batllessa, me va cridar un dia i me va explicar en què consistia, en si m'agradava, o sigui, si m'agradava, si volia formar part... havies de complir uns requisits i les varen complir tots i res, varen anar a l'Ajuntament de Santanyí i érem, pues, érem un bon grapat del terme municipal de Santanyí, devíem ser 12, 15, no me'n record.
2: Emblemàtics?
1: Sí, de tot tipus, de pastisseries, tendes, de... Sí, i és m'apareix molt xulo, molt... Sí, molt que se mos reconeix una cosa que és molt mala de fer, aguantar tant d'anys, així com estan ses coses.
2: Sents que sou, que formeu part de la memòria sentimental del poble?
1: Sí, jo crec que sí. I això que t'he dit, que mira, en hivern no tindríem per què tenir obert, perquè és vera que no val la pena, però dius, jolín, és com a donar servei en el poble, tota una vida estant aquí, si han de comprar un regal de Nadal, pues mira, tenim obert per... Sí, pues, com a servei, per apoyar un poc en el poble, que en hivern t'assegur que no l'apoyen i l'Ajuntament menys.
0: Per acabar, na Vicky i na Sílvia en relaten, en forma d'anècdota, les diferents modalitats de robatoris que alguns saben trobar de la manera més insospitada.
4: De sistemes de robo, que també és una cosa que... Sí, sí, mos han... Les cerquen ser mil maneres de dur-se'n coses. I una molt curiosa va ser una que vàrem veure acte seguit, que m'havien llevat una bossa i no havia pitat ni res, i vàrem mirar les càmeres i l'havien ficada dins una bossa de patatilla.
1: Ai, pare. Ja, unes rufles.
4: Sí,
1: ja me'n recordo.
2: Clar.
1: Està metalitzada i no pita, clar.

0: TV3 Ràdio és Memòria. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. TV3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimas.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a TV3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimas i Raúl Valls.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba,
5: sí.
4: Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i TV3 Ràdio.

Arribam al final. Gràcies a Pastisseries Pomar de Campos i a Perfumeria Tago Mago de Caladó per haver-se sumat a l'àmplia família d'emblemàtics d'aquesta casa, IB3 Ràdio. Gràcies a vosaltres, els oients, per ser-hi avui també. I gràcies a la feina de tot l'equip de professionals que ens acompanya cada setmana. En primer terme, en Xavi Oliver, les tasques de producció, retrats i entrevistes. També la tasca de Lluís Fortesa al control de so, de Joan Trias a l'assessoria musical, de Poloni Hugueta, documentació. Igualment, la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Lanza Perfume, de Rita Lee.

Què són els xips d'intel·ligència artificial d'alt rendiment energètic? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar fa dues setmanetes la creació d'Ars Magna Semiconductors, una spin-off o empresa derivada de la universitat, en aquest cas dedicada al disseny de xips d'intel·ligència artificial del rendiment energètic. Es tracta d'una innovació tecnològica que des de la universitat descriuen com altament disruptiva, amb una nova generació de xips que no només millora la que ja existeix, sinó que canvia la manera en com es dissenya aquest maquinari per a intel·ligència artificial. Avui Josep Lluís Rosselló, catedràtic de Tecnologia Electrònica de la Universitat i investigador principal d'aquesta tecnologia, ens en contarà tots els detalls. Després repassarem l'actualitat de les xarxes socials i tot el que ha estat tendència aquests dies de la mà de la nostra influenciadora preferida, l'estimada Virgínia Moll. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: quan cada setmana ens demanem si aixorba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam dels medicaments, concretament de l'Espidifen. Segons un creador de contingut, que no anomenarem, aquest medicament és dolentíssim pel nostre cos. Escolteu.
1: Cuidado con los medicamentos que tomáis. Si todos los medicamentos son pura basura. Mirad, Estival. Mirad qué sucede cuando echa esto. Lo he echado aquí en una sartén negra para que se vea bien. Mira. Joder. ¿Ves cómo se mueve?
0: El que està fent aquest senyor en el vídeo que escoltam és quelcom que per aventura heu vist en altres vídeos per xarxes. Posa aigua en una pella i hi posa un polsim del medicament i el que passa és que les partícules es mouen molt ràpidament. Però què té de dolent això? Té qualsevol tipus de perjudici per la salut? L'explicació sobre aquest fenomen ens la dona de nou el farmacèutic Guillermo Martín des del seu perfil Farmàcia Enfurecida.
2: Os explico lo que está pasando en el vídeo. Esto que veis son partículas de ibuprofeno y como podéis ver van hasta las cejas de arginina, llevan un colocón terrible. Esto entra en nuestro organismo cuando nos bebemos el Espidifen y el ibuprofeno, que está hiperactivizado perdido, va buscando bronca por todo nuestro organismo hasta que encuentra a los dolorcitos, que son las moléculas que provocan el dolor. Por eso el ibuprofeno siempre sabe dónde nos duele, porque va hiperactivo perdido y buscando bronca con los dolorcitos hasta que los encuentra. Bueno, eso que las partículas se separan como parte del proceso de disolución hasta que encuentran una solución estable y homogénea, lo que mejor os encaje.
0: Idò, ja ho sabeu, aquest efecte no és més que pura química el que fa aquest medicament en el nostre cos i no en una paella, això ho hem de tenir clar quan fem aquest tipus de proves, és bloquejar unes substàncies anomenades prostaglandines que el nostre cos produeix quan es lesiona o es posa malalt. D'aquesta manera s'aconsegueix alleugerir el dolor, baixar la febre o reduir una inflamació. A més de l'ibuprofè que mencionàvem, conté arginina, que també hem sentit a Guillermo Martín que la mencionava, que el que fa és que aquest medicament arribi molt més ràpid a la sang.

0: I abans d'entrar en matèria, encetam la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde, com sempre, ens acompanya i avui ens parla d'una aplicació Made in Mallorca, que si no coneixeu encara, heu de conèixer.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Cultura Geek, una secció bastant especial de la, del programa Codi Beta, a un xerram de tot tipus de cosetes que estan amagades a internet, a les xarxes, al món dels videojocs, de la literatura. I avui us duc una petita gran joia que tenim a Mallorca. Fa un parell de setmanes vaig xerrar d'un videojoc que era una aventura gràfica i se m'havia oblidat de mencionar aquesta que tenim aquí, una aplicació que podeu trobar per iPad, per tablets, mòbils, i de fàcil accés i gratuïta, que es diu l'Illa dels Tresors. Aquesta Illa dels Tresors és una aplicació que és una aventura gràfica també, perquè és un videojoc que té animacions, té il·lustracions i sobretot desenvolupa tot tipus de contes i de llegendes que són històriques de Mallorca, però d'una manera molt especial. Tota l'estètica ja la reconeixereu molt fàcil perquè està dibuixada per en Max, el nostre, el manco, un dels meus dibuixants favorits del món del còmic, òbviament. Ja veureu que és molt, molt, molt reconegible aquest dibuixos. I està animat per en Pep Migarau, que és també un animador que tenim aquí per la illa molt bo, i la veritat és que aquesta dupla ha fet una feina increïble.
0: Aquest és un projecte de la Fundació Mallorca Literària i, com deia en Pato, té el segell de garantia de Pep Migarau i en Max. Però en què consisteix el joc?
1: Allà podem entrar, fer un usuari, no demanar res. La veritat és que està molt bé perquè té tot un tema de drets que està pues, molt, molt ben pensat. I sobretot està orientada per nins i nines. Posa de 9 fins 14-15 anys, però la veritat és que podeu jugar amb nens més petits amb un poquet d'ajuda, no? La veritat que té una navegació molt tranquil·la, té unes animacions que ens conten tota la narrativa del joc, i igual que una aventura gràfica, pues hem d'anar recorrent la illa, reconeixent els puestos i trobant els tresors que ens proposen. La veritat és que jo me va agradar especialment com estan integrats els dibuixos de Max amb aquestes animacions pues, molt senzilles, però la veritat és que funcionen super, super bé. També podeu veure que totes, bé, té una part que s'ha d'anar en els puestos i, sobretot, hi ha com una espècie de competició amb tots els usuaris que prometen pues, un premi perquè tingui la millor puntuació. És veritat que hi ha events que es mencionen a la pàgina web que ja han passat, perquè l'aplicació és del 2018, però encara se pot jugar. I la veritat és que jo l'he provat amb els meus fills i està molt, molt entretinguda, i sobretot que gràficament és una meravella, perquè ens endinsam en el món d'en Max, però d'una manera, la veritat, molt, molt especial. Així que, si teniu temps i voleu jugar a qualque coseta, penseu en aquesta aplicació, perquè la veritat és que jo la tenia un poquet oblidada i l'he rescatat per aquest programa. Ara que els meus fills són un poc més grans, aprofitarem per recórrer totes aquestes llegendes i tota la illa, i mireu de veritat les animacions, perquè és una feina molt, molt difícil que ha fet en Pemi. Tota aquesta integració amb l'estètica d'en Max, crec que ha molt bona feina enrere, darrere, i a més que és superinteressant tot el que conten i per descobrir i redescobrir totes les llegendes i contes de Mallorca.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: I de tres ràdios, formació.
4: De 8 i 47 minuts.
5: Són les 8.
6: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
7: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar fa dues setmanetes la creació d'Ars Magna Semiconductors. Això és una spin-off o una empresa derivada, en aquest cas de la universitat, i que es dedica al disseny de xips d'intel·ligència artificial d'alt rendiment energètic. Aquesta nova empresa neix amb l'objectiu de dur al mercat una tecnologia pròpia, desenvolupada a la universitat, que permet executar models d'intel·ligència artificial directament en dispositius petits, autònoms i amb recursos limitats. És una innovació tecnològica que des de la universitat descriuen com altament disruptiva, amb una nova generació de xips que no només millora la que ja existeix, sinó que canvia la manera de dissenyar maquinari per a IA. La tecnologia d'Ars Magna Semiconductors permet executar intel·ligència artificial en temps real en els anomenats dispositius en la perifèria, com per exemple sensors, càmeres de vigilància, drons o robots, entre d'altres, i tot plegat sense necessitat de dependre constantment del núvol o de grans centres de dades. La iniciativa sorgeix del grup d'enginyeria electrònica adscrit a l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial de les Illes Balears i rep el suport de Beable Capital, fons especialitzat en tecnologies de Deep Science. Ars Magna Semiconductors representa un exemple de transferència de coneixement, una tecnologia nascuda al laboratori, protegida durant anys per la universitat, madurada mitjançant proves de concepte i finalment llicenciada a una empresa capaç de treure inversió especialitzada. I per parlar-ne avui ens atén Josep Lluís Rosselló, ell és catedràtic de Tecnologia Electrònica de la Universitat i investigador principal d'aquesta tecnologia. Benvingut a Codi Beta, gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre, Josep Lluís.
1: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres per cridar i per l'interès.
0: Explica'ns una miqueta, perquè sovint sentim a parlar del software, de la intel·ligència artificial, però sentim a xerrar manco de la maquinària. Per què aquests xips són una peça tan estratègica?
1: Sí, bé, això neix de l'interès en treure noves metodologies per dissenyar xips i que incorporin de forma eficient pues, processos o algoritmes propis de la intel·ligència artificial, els que se fan servir per implementar processos d'intel·ligència artificial. Per tant, aquí de lo que se tracta és de millorar o tenir dissenys millors de com s'interconnecten els transistors que tenim en els nostres xips, com millorar les interconnexions per tal de optimitzar aquests algoritmes. Per tant, com tu comentes, no estem xerrant de software, no estem xerrant de programari, sinó de hardware, és a dir, de circuiteria ja en silici que ens permet aquestes altes eficiències, en aquest cas.
0: Clar, vivim ara avui dia, segurament la gent es comença a familiaritzar amb aquest concepte, amb això dels xips, perquè hi ha una cursa mundial per la creació d'aquest tipus de hardware. Fins i tot ara fa res, aquesta setmana sentíem que el preu dels iPhones pujaria molt perquè precisament el cost de fabricar aquests xips per mort de la intel·ligència artificial ha augmentat molt, no? No sé si Europa pot competir amb els Estats Units i la Xina en aquesta cursa que mencionàvem? Estan davant d'una qüestió només econòmica o també hi ha geopolítica aquí?
1: Clar, com comentes, hi ha molt d'interès en tenir autonomia, de tenir sobirania tecnològica i sobretot en aquest nou camp que s'ha obert de fa uns anys de l'intel·ligència artificial. Perquè, bueno, els fets ens estan demostrant que en qualsevol moment te poden tirar fil, per dir-lo de qualque forma, i ja t'apanyaràs perquè de repente els Estats Units t'envien de govern i, per tant, tenen unes altres polítiques. O en un moment donat les aliances canvien. Per tant, ens interessa Europa i també, evidentment, a Espanya tenir la nostra pròpia tecnologia que poden controlar i no estigui a l'arbitri d'un tercer.
0: I fins i tot que hagi nascut a una universitat, en aquest cas a la nostra, la de les Illes Balears, també és significatiu, no?
1: Sí, bé. En principi, les universitats i els centres de recerca tecnològics a Espanya són bastant també una activitat de recerca bastant puntera, per dir-ho de qualque forma, i enfocant en aquest tema, pues, específicament, pues, també. El que passa és que potser la passa final des dels laboratoris cap a les proves de concepte i després cap a productes que puguin atendre demandes socials o que puguin tenir una sortida comercial o industrial, pues ja és una passa, diguéssim, que potser no només a Espanya, sinó també a Europa, pues sí que estem bastant endarrerits en relació a altres països, com xerrava dels Estats Units, xerrava de Xina, jo també xerraria de Corea del Sud, que és un país amb una població molt similar a l'espanyola, no? Uns 50 milions d'habitants, que en els anys 80 estava per darrere nosaltres en quant a PIB i en quant a nivell de desenvolupament. I ara mateix pues som estan, no dic any lluny, però estan molt, molt, molt endavant amb empreses com Samsung, amb empreses que tenen unes capitalitzacions superiors a molt de països i que se basen en això, en la tecnologia.
0: Clar, empreses pioneres en aquest àmbit, podem dir, però de qualque manera intentem transformar aquest panorama i amb aquesta Ars Magna Semiconductors, aquest spin-off, que recordem, per a les persones que no sàpiguen exactament què és un spin-off, és una empresa derivada de la universitat on entra un fons especialitzat que rep el suport, diguéssim, econòmic en aquest cas, un posa una cosa i l'altra l'altra, d'alguna manera, i parlau d'una tecnologia altament disruptiva. Explica'ns una miqueta, en què consisteix exactament aquesta ruptura amb el que existeix ara. Si ho haguessis d'explicar una miqueta a una persona sense massa coneixements tècnics, què fa de diferent un xip d'Ars Magna respecte dels xips convencionals?
1: Vale, pues així, a grandes rasgos, la idea es basa en no incidir en tenir una gran exactitud en els càlculs intermitjos, és a dir, per tal de fer un procés de machine learning, per tal de, per exemple, agafar una fotografia i reconèixer el que s'està veient, o agafar un àudio i capturar una paraula o traduir alguna cosa d'aquest àudio. Per tal de fer tot aquest procés, doncs tu tens centenars de milers d'operacions intermitges, multiplicacions, funcions d'activació, sumes, i tens centenars de milers de processos intermitjos fins que arribes a la conclusió final, no? Jo què sé, mostres una foto d'un moix i acaba el programari acaba dient que això és un moix
0: Sí.
1: i no un ca, per exemple. Clar, nosaltres, en aquest cas, per tal de baixar el consum i les necessitats de hardware, fem aquests processos intermitjos, diguéssim, amb uns processos probabilístics, de forma que, el que sé, 2 més 2 són 4, però en el meu procés probabilístic farà 2 més 2 i tornarà 4,1, i després el tornes a posar en marxa i tornarà 3,9. És a dir, té una gran probabilitat de donar-te'ls la resposta correcta, però amb l'avantatge de que el hardware que estàs fent servir és mínim. Què passa? Que si tu això el desenvolupes per centenars de milers d'operacions, al final totes aquestes desviacions dels valors correctes pues se van anul·lant, i al final tens que no distingueixes en quant a precisió si les operacions intermitges són exactes o són probabilístiques. Per tant, poc això. És a dir, mormoguem d'unes circuiteries molt complexes per tenir un multiplicador exacte per circuiteries molt més senzilles. Estem xerrant d'una divisió per cent, més o manco, en número de transistors, de forma que en lloc de tenir centenars, tens un parell de desenes de transistors per fer la mateixa operació i amb l'avantatge, com hem experimentat, i això ja se sap en la literatura científica, de que no estàs incidint, no estàs variant la precisió final. I la precisió final se manté, però has obtingut el teu estalvi pues, fent aquestes aproximacions intermitents. No sé si ha estat molt...
0: Sí, jo més, jo crec que més o manco
1: Més o manco, més o manco.
0: se pot entendre que aquests processos se basen en la probabilitat i que això suposa una major eficiència energètica, una menor despesa, un menor consum, i això fa que aquests dispositius siguin també interessants. Parlau de conceptes com computació estocàstica i xarxes neuronals morfològiques, que no sé si ens dona temps de que ens ho expliquis de manera senzilla o
1: Pues,
0: si és mal d'explicar.
1: no, pues mira, la primera paraulota, que aquesta
0: Sí.
1: d'estocàstic, en el fons vol dir el mateix que probabilístic,
0: Sí,
1: entendre-nos.
0: d'acord.
1: Per tant, la computació estocàstica és aquesta que t'estic comentant, que està
0: Sí.
1: basada en processos aleatoris o pseudoaleatoris i càlculs probabilístics, i per tant, aquestes sumes o multiplicacions aproximades. Les morfològiques, pues, és un tipus de xarxa neuronal que és ja, diguéssim, a un nivell un poc d'arquitectura de xarxa que s'adapta molt bé a la circuiteria probabilística o estocàstica. Per tant, és un combo que, diguéssim, tu pots adaptar molt bé aquesta tecnologia basal probabilística que cor per de baix, l'adaptes molt bé a una xarxa que vols muntar que sigui morfològica molt més que no les xarxes més clàssiques neuronals que se fan servir pues, en el dia a dia del machine learning, que diguéssim més clàssic. Per tant, això.
0: I una de les idees més interessants o que segurament ens connecta més és que se poden executar aquesta intel·ligència artificial directament des d'un dispositiu, perquè sortim d'un model basat en el núvol, no? Per què és important sortir d'aquest núvol?
1: Bé, primer perquè hi ha aplicacions que l'opció d'enviar tota la informació a un núvol i després rebre-ho, pues, no és possible per una qüestió d'autonomia energètica. Potser tens un dispositiu que no pots connectar perquè ha d'estar, pues, a un bosc o ha d'estar un dron que està movent-se de forma autònoma i, per tant, depèn d'una bateria i, evidentment, el transmetre dades d'imatges o d'això, de lo que estigui sensant aquest dispositiu, està transmetent de forma permanent cap a un núvol, implica un cost energètic molt alt. Per tant, si tu pots implementar directament en el dispositiu, d'aquí ve lo de la computació en la perifèria, no? Si tu pots computar directament en el dispositiu, pues, el significat d'aquesta imatge que està rebent o que està captant i no haver de transmetre-la en el núvol i esperar després la resposta, pues estàs tenint un gran avantatge en quant a l'energia perquè no l'has de transmetre. Bàsicament has de transmetre potser quan te trobes alguna cosa interessant i li envies en el núvol. Pues mira, m'he trobat aquí una incidència o el que sigui. Però el que l'extracció de dades permanent, això no, per aquestes aplicacions normalment no són viables. Per tant, això.
0: I quan parlàvem d'aquesta eficiència energètica, que deies xips d'intel·ligència artificial d'alt rendiment energètic, clar, una de les coses que sempre surt quan parlem d'intel·ligència artificial és el consum d'aigua a l'hora d'entrenar aquests models, no? Imagino que això també fa que millori aquest consum.
2: Sí, perquè primer, si tu tens un determinat conjunt de processos que ja directament l'estàs fent de forma local i no enviant cap a un núvol i amb una eficiència major, per tant, vol dir que per fer el mateix estàs gastant menys, doncs, evidentment, els recursos que has de consumir per tal de tenir aquella energia, doncs, haurà de donar-te menys. Per tant, en principi, l'eficiència energètica redunda en que puguis fer el mateix utilitzant menys energia i, per tant, gastant menys recursos de lo que comentes.
0: I parlàvem que aquests xips podrien servir en dispositius en la perifèria. Hem anomenat alguns d'aquests dispositius en la introducció, però explica'ns una miqueta quines poden ser les aplicacions, quina diferència poden marcar, i si hi ha alguna d'aquestes aplicacions en concret que diguis aquí crec que serà especialment útil.
2: Sí, bé, com he comentat, l'aplicació, qualsevol aplicació, perquè en principi això és una tecnologia genèrica, qualsevol aplicació que hagi d'estar operant de forma remota, la idea que s'entendrà més és aquest dron que te comentava, que li puguis posar una certa autonomia. Hi ha d'altres, com per exemple, xips que estiguin monitoritzant maquinària per tal de predir si hi ha qualque fall o no en aquesta maquinària, ja sigui maquinària industrial, pot ser també la indústria automotriu, puguis tenir de forma permanentment un xip que t'estigui monitoritzant l'activitat del motor per tal de donar surt en el moment en el qual tingui qualque anomalia. Càmeres de vigilància que hagin d'estar, diguéssim, a l'exterior o que tinguin una dependència energètica, diguéssim, més feble, no? Perquè estiguin a posició a l'exterior. En fi.
0: Sí, per tant, una tecnologia genèrica que es podria aplicar a
2: Sí,
0: qualsevol sector. Ja podem
2: a
0: parlar de
2: tot, sí, a
0: medicina,
2: qualsevol.
0: de turisme,
2: Exacte.
0: de restauració, en qualsevol sector es podria adaptar.
2: De fet, ara que comentes medicina, una altra aplicació és, i que nosaltres també estem fent feina de fa bastant d'anys, és el que es diu l'screening molecular, que és que tens una base de dades de compostos molt gran, i vol discriminar d'aquesta base de dades de compostos molecular, de petites molècules que tens una gran base de dades. Quantes pots tenir? Pots tenir centenars de milions o fins i tot el bilió de molècules que desconeixes quina activitat poden tenir i fas un screening ràpid per tal de distingir o cercar aquelles que puguin tenir una activitat biològica i que puguin ser un possible candidat a fàrmac. Quan tens una gran quantitat de compostos, pues, evidentment no hi ha no te pots anar al laboratori i fer proves amb tots perquè potser amb una molècula pots estar un parell de dies per veure si reacciona o no reacciona amb una determinada enzima, amb un determinada objectiu molecular, que és el que que és l'objectiu en aquest cas de la recerca de fàrmacs. I el que normalment se fa és un escombrat virtual, un clústers o un programari que va mirant les molècules una a una i cerca quines són les més probables que puguin tenir una activitat. Nosaltres podem accelerar aquest procés en relació a la forma actual que té la cerca de fàrmacs a l'hora de trobar aquests candidats.
0: Per tant, múltiples aplicacions que poden tenir aquests xips, i et volíem demanar ja per acabar i tancar aquesta entrevista, quan els podem començar a veure, quan se poden anar incorporant en la tecnologia, en qualsevol àmbit, i no sé si queden passes encara per fer, si s'ha de millorar aquest producte, si s'ha de reduir encara més el consum, si feis feina per millorar aquests xips.
2: Sí, bueno, actualment pues, hem tret l'atenció d'un fons de capital risc, que és Viable Capital, i que, diguéssim, posa dos bes per començar ara mateix aquesta empresa, i s'espera que al voltant d'un any tenir el primer xip de prova de concepte enfocats. L'enfocament en aquest cas, perquè encara que sigui una tecnologia genèrica, ha de concretar un poc el camp d'aplicació. En aquest cas, el camp d'aplicació seria dins el processament d'àudio intel·ligent. Per tant, més o menys entre 9 i 12 mesos des que comencis l'empresa, és aquesta primera fita. Amb el suport no només econòmic, sinó també l'ajuda d'orientació que tenen aquests fons, que de logo, en relació amb altres que estem més en el món acadèmic, pues estan molt més enfocats en demanda social i en demanda. I bé, per tant, això, contestant a la teva pregunta, pues de bé 12 mesos tal de tenir aquests primers xips comercials.
0: I això se fabricarà aquí o fora de les illes?
2: Que això serà una empresa que se diu Fabless, és a dir, que nosaltres no tindrem una fàbrica de fer xips, sinó que nosaltres feim els dissenys. I una vegada fet el disseny de xip, nosaltres l'enviem a fabricar. Se poden fabricar a Taiwan o a Europa. Depèn de la tecnologia concreta que vulguis fer. Però, per tant, la resposta no ho feim nosaltres l'enviem a fabricar. Hi ha aquesta taiwanesa TSMC que fa el 80% dels integrats que se fabriquen al món, pues, segurament aquesta serà una possible o qualsevol altra. Però, en principi, aquí a Espanya no hi ha fàbrica de semiconductors en aquests termes.
0: Idò, i seguirem les passes, o veurem si finalment l'aconseguim crear aquí. De moment, aquesta Ars Magna Semiconductors, sí que tenim la capacitat creativa i de pensador, per tant, ara només ens quedarà l'execució. Josep Lluís Rosselló, catedràtic de Tecnologia Electrònica de la Universitat de les Illes Balears, investigador principal d'aquesta tecnologia, que vagi molt bé aquest anyet que queda fins que tingueu aquest nou producte entre les mans, i ja en tornarem a parlar quan sigui una realitat.
2: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Gràcies, adéu. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: I de Tres Ràdios Esport.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: I deixem els xips i la intel·ligència artificial perquè un mes més torna la nostra estimada Virgínia Moll per repassar els temes d'actualitat, el que més hem seguit, el que més hem sentit, el que més hem comentat a les xarxes socials i, com sempre, des d'una perspectiva humorística, perquè, si no, què mos queda, Virgínia?
1: Què mos queda, Anna? No ho sé, què mos queda.
0: Com estàs?
1: Molt bé. I tu?
0: Bé.
1: Jo estic supercontenta perquè l'estiu ja ha arribat, ja és aquí, i he de confessar que és la meva estació de l'any preferida.
0: Sí?
1: Per què? Crec que és perquè me fa connectar amb sa infantesa, amb sa bicicleta, amb aquells hores baixes eterns de no fer res.
0: Sí.
1: Però, bueno, després arriba l'agost i ja no me'n record de cap d'aquest romanticisme. Ja estic farta de sa calor, farta de s'estiu,
0: sí,
1: farta i de més fris de treure sa rebequita.
0: Farta de fer feina amb sa calor,
1: exacte,
0: que també
1: està molt
0: bé. Sí, romantitzar quan estàvem bé.
1: Sí, així és. Sigui com sigui, encara record aquells hores baixes mediterranis.
0: Sí.
1: Quan anàvem a sa caseta,
0: sí,
1: a no fer res.
0: Sí.
1: Tu anaves a caseta?
0: Jo anava a un altre poble. Jo vivia els estius a Catalunya i anàvem a passar. Anàvem a una caseta a la platja, sí.
1: I ja que xerrant de casetes, podem donar, per favor, per acabar el show d'en Bad Bunny?
0: Per favor.
1: Per favor, és més fàcil entrar a sa caseta d'en Bad Bunny que aconseguir una casa a Mallorca.
0: Totalment.
1: És així.

0: Hem passat de somiar en tenir una casa pròpia a somiar en entrar dins una casa. Sí. Hem canviat el somni de trobar un lloguer per es d'aconseguir entrada a una caseta de cartró en el Movistar Arena. Qüestió de prioritats, Anna.
1: Amén.
0: És que és així. I sincerament jo recomanaria començar a copiar l'arquitectura de la caseta d'en Bad Bunny, perquè hem vist que mínim hi caben 200 persones. Dim tu a quina caseta de Mallorca hi caben 200 persones avui en dia.
1: A un hotel.
0: A un hotel. Però no un boutique hotel.
1: No, un boutique hotel no. I a part, no sé si valdo, no sé què deu valdre una estada a un hotel, no sé si deu valdre com una entrada per en Bad Bunny.
0: Més o manco, jo crec que sí. Només mos queda ja fer com a Ticketmaster d'idealista.
1: Sí.
0: Podria ser una idea, no? Connectar-te i anar, pues, lluitant per aconseguir un pas-pas.
1: Imagina't.
0: El cas és que he estat reflexionant molt sobre l'alegria de ses influencers entrant dins la caseta.
1: Sí.
0: N'hi ha un que fins i tot s'ha aferrat amb intel·ligència artificial dins la caseta.
1: Ah, sí?
0: Un deliri col·lectiu. I, de fet, els mitjans i tot es varen fer ressò de que un influencer mallorquí havia estat amb en Bad Bunny i es notava perfectament que estava fet amb via.
1: Ostres.
0: No tenim casa, però no. Sí una foto fingint que tenim casa. La bombolla immobiliari ara també és una bombolla digital.
1: És fantàstic tot, anant pel bon camí, Virgínia.
0: Sí, jo crec que sí. Sí, com sigui, està reflexionant molt aquest dia sobre el territori, ses cases, ses casetes i els vincles. I he descobert una cosa. La caseta ja existia. La caseta és mallorquina. I si qualcú hauria de denunciar per plagi en Bad Bunny,
1: sí,
0: en tot cas som els mallorquins.
1: Sí.
0: Perquè resulta que aquella caseta de fora, vila, que no t'agradava gent visitar quan eres petit, que te feia fins i tot por,
1: sí,
0: jo anava a fer penades i me feia una por anant al banyo, que bueno. Aquella que estava a tres pobles de qualsevol lloc civilitzat, ara, si la pinta de rosa en Bad Bunny, resulta que és una experiència immersiva.
1: Sí.
0: Cas Padrins, per exemple, que sempre té una rajola amb un nom. Això és obligatori. Batiarda. Com se diria la caseta d'en Bad Bunny edició Mallorca? Villa Margarita? Que és una cosa molt típica.
1: M'agrada bastant.
0: Can Boom.
1: Can Boom, sí.
0: Son Benito.
1: Son Benito també està bé, eh?
0: Can Perreo.
1: Can Perreo, Can Perreo és millor.
0: Can Perreo és millor i me l'acabo d'inventar ara. Imagina't, jo vaig així, improvisació. I com que xerrant de casetes vos duc el top 5 de coses que no poden faltar a una caseta mallorquina. Número 5, sa banyera abeurador.
1: Sí.
0: És igual si ja no tens shots, és igual que venguin abeuradors nous, això és igual. Tu tens una banyera abandonada enmig d'estròs i serveix per donar de beure a qualsevol animal que passi per allà. S'aigua marrón.
1: I en passen d'animals.
0: I en passen bastant. S'aigua sempre té un color en marrón.
1: Sí.
0: No fa molta ganes, no fa molta baguera,
1: no.
0: Però en el final és una cosa que funciona perquè a mi em varen explicar un dia un pagès que sa banyera reté sa fredor.
1: Ah, clar.
0: I ho fan a posta. És una cosa que està pensada.
1: No ho diguem molt fort, perquè ara omplirem ser banyeres de turistes de cop.
0: Qui pugui tenir una banyera encara avui en dia, que té una cosa que ha passat de moda com es bidet,
1: sí.
0: No ho sé.
1: Bon greu me sap, perquè m'agradaven ser banyeres.
0: A mi m'agrada molt
1: No aquestes, sinó ser de dins de casa.
0: Escolta, un photoshooting, si vols, a una banyera amb aixotes per d'hora també és una cosa, una experiència artística...
1: Ben xula.
0: Alerta. Número 4. Electricitat creativa. Qui necessita corrent normal quan pots tenir un generador de fa 30 anys que fas mateix renou que un avió a punt d'enlairar-se?
1: O això o un concert de Bad Bunny, no?
0: Exacte. No necessites llum a sa caseta.
1: No.
0: Número 3. Sa barrera somier. Qui necessita ses barreres de fusta tan elegants dels nostres cosins menorquins?
1: Sí, eh?
0: Quan pots aconseguir exactament el mateix servei amb un somier vell? És que el bon mallorquí no tira res.
1: Totalment.
0: El mallorquí veu un somier i pensa, això encara pot fer servei, fa servei. El mallorquí no va en el punt verd. El punt verd va en el mallorquí.
1: És vera, que hi ha una tendència a acumular certes coses.
0: Tenim un poquet el mallorquí de síndrome de Diògenes.
1: Sí.
0: És una cosa que hauríem de començar a mirar.
1: Ja, va, és que després sap greu tirar.
0: Sap greu tirar, però tal vegada és hora de mullar, ja. Fer un poquet de Marie Kondo,
1: sí,
0: i mullar perquè et somier i segons quines coses...
1: Sí, no fa falta, hi ha coses que ja no importen.
0: No importa.
1: No.
0: Número 2.
1: Vinga.
0: Espaeller de butà.
1: Sí.
0: probablement el subjecte més cotitzat de qualsevol caseta de Mallorca, perquè tots tenim aquell cunyat que s'ha autoproclamat mestre arrosser. Ell és de Bos. És el xef absolut.
1: Sí.
0: Però, curiosament, sempre hi ha hagut qualcú que ha anat a comprar, qualcú que ha preparat tots els ingredients, qualcú que ha deixat la taula parada. Ell, simplement, aquest cunyat arriba, se lleva la camiseta, se posa el davantal, obre una lata, remena i rep el mèrit. Aplaudiments, fins i tot, Aplaudiments en el cunyat, que no ha fet res.
1: Clar, en la mise en place i tot, jo també m'hi poso a cuinar, saps?
0: Hombre, és el que anava a dir jo ara. Han fet mamballetes qualque vegada a la predina per les borbades?
1: No, segur que no.
0: Idò, en el cunyat li fan mamballetes. I ja arribam en el número 1. La cadira de plàstic.
1: Ai.
0: No n'hi ha cap d'iguala.
1: És vera.
0: Mai.
1: Que algunes fins i tot tenen un segellet. Bé, continuarem.
0: No, no. Si... Mira, una és blanca amb braços. Una altra és blanca fora braços.
1: Sí.
0: N'hi ha una amb una cameta torta, que depèn de qui se segui, no li va bé. Una altra té propaganda d'una cervesa.
1: Mm-hmm.
0: Jo no vull acusar ningú, Anna, qui som jo per dir ho estàs robant.
1: No.
0: No ho diré. Però si un dia desapareguessin totes les cadires de les festes patronals de Mallorca, sabrien perfectament per on han de començar a cercar.
1: Mm-hmm.
0: D'on surten aquestes cadires? Creixen de baix les usines?
1: Sí.
0: És una espècie autòctona? La cadirum balearicum? No ho sé. Si qualcú sap, per favor, m'ho podeu telefonar.
1: Neixen de vora les banyeres de beuradors.
0: Sí.
1: Aquestes cadires allà misteriosament apareixen com els fongs.
0: Com un esclat de sang.
1: Sí, sí, sí.
0: Anem a cercar cadires. A lo millor és una cosa que no he anat a practicar.
1: Ajuntament de...
0: Això de Segell que anaves a dir, no?
1: Sí,
0: Ajuntament
1: sí.
0: De...
1: N'he vist més d'una. Que dius, com pot ser? Però això és una llosa privada.
0: Clar, que després els polítics ens roben i no som més que un reflexe de lo que tenim pel món, que som així, som els humans, és que no tenim filtre. Jo ara mateix he agafat un boli des tècnic i a lo millor me
1: no
0: duc.
1: No hi tornaràs. Jo me passa i sense voler.
0: Et sense voler, com les cadires. Sempre se te fa bolla tornar a les cadires que has anat a cercar l'Ajuntament. No passa res.
1: No passa res.
0: I ja que parlam de cervesa, ja tenim aquí el nou anunci d'aquella marca que una vegada més torna a romantitzar l'estiu mediterrani.

0: Ai, ai, ai. Aquella coneguda marca.
1: Mira que és fàcil, eh? És fàcil. Jo només, carinyo, te demano un anunci honest. Perquè cada any veïn gent espectacular. Aigües cristal·lines, sí. Amors d'estiu, temps lliure. Temps lliure. Això sí que és fantasia
0: total.
1: Pura. L'únic estiu que jo conec és l'estiu laboral. Sí. L'estiu que cotitza. La cervesa que me bec després de fer feina, que ara mateix hi anirem. Podeu gravar-me contestant correus des de la playa. Podeu gravar-me discutint amb el gestor per la declaració de renda. Podeu gravar les retencions de cotxes de lloguer o aquell bidó ple de gel a la caseta perquè no hi ha llum i la cervesa no es pot refredar de cap altra manera. Perquè això sí que és mediterrani, la precarietat.
0: Sí, també podrien pagar en els nostres ramaders dignament aquesta famosa marca de cervesa.
1: Dilo. Això sí que seria mediterrani,
0: sí,
1: no? Cobrar.
0: Seria, exactament. Cobrar. I sí, mantenir el paisatge i no el carrilletzó.
1: Uau! Venim activistes,
0: entrat
1: veig avui.
0: Entrat una mica a les ungles, ara.
1: No passa res. Però bé, tornant-te'n a Benito Nostro, és vera que ses mares, ses predines, jo mateixa mos queixam molt de reggaeton,
0: sí,
1: que mos sexualitzen, però, mem, perdoneu, però hi ha cançons a l'esfera musical més hot, més calentes en mallorquí que les lletres del nostre Tomeu Penya?
0: No.
1: Jo diria que no.
2: Amb molt de gust jo vos vull contar una història perquè la duc ben fresca dins la memòria.

0: Anem a la mà, anem a nedar de pressa. És que és fort, eh?
1: És fort, és fort. Després mos queixam. Eh?
0: Sí. I ja per acabar aquesta secció meva, que ha estat avui calorosa, sí, i una mica delirant.
1: Sí, estiuenca.
0: Ara que ja ha passat Sant Joan, ara que ja han fet rituals, sí, ara que tenim totes el vici on board ple de bones intencions, mos arriba la nova experiència imprescindible d'aquest estiu.

0: Sí. Estic xerrant de l'eclipsi. M'encanta la gent que se prepara per un eclipsi com si vengués na Beyoncé. Ueres especials, quedades, excursions, organització... Jo encara no m'he preparat per dilluns. I hi ha gent preparant-se per posar-se cara al sol. Sí. És una cosa que a mi, a priori, no m'agrada.
1: No, ja, ja. No?
0: És una cosa que... Posar-me així, no, és una cosa que no me representa massa.
1: Un esdeveniment que te passarà un pic a la vida. Mm. Però no sé si ho dirà molt, eh?
0: Jo pas. En jo no compto. Perquè això dura 12 segons.
1: Ja.
0: És un TikTok. O sigui, és el TikTok dels fenòmens astronòmics. Per tant, la meva recomanació, estimades, és molt senzilla. Quedeu a casa, a la caseta, vale? Sí. Poseu-vos música, balleu una mica, perquè entre la caseta d'en Bad Bunny, els anuncis de cervesa i els eclipsis, jo crec que estem convertint qualsevol cosa en una experiència immersiva i única. I jo venc aquí a reivindicar que, per favor, tornem a lo senzill, lo simple. Mm-hmm. Perquè, mentrestant, es predir fa 40 anys que seu a una cadira de plàstic davant la caseta mirant el sol. I ningú li fa gaire cas.
1: No, i era gratis, eh?
0: I, a més, gratis.
1: T'imagines?
0: Així que fins aquí la meva col·laboració. Igual no me torno a telefonar, perquè potser m'ho censuren, però no passa res.
1: No passis pena, Virgínia.
0: Ho seguirem intentant.
1: Moltes gràcies, Virgínia.
0: Gràcies
1: a
0: tu.
1: No te demanaré la propera, men com ha anat l'eclipsi. Jo ho intentaré, però dubt molt que arribi fins al lloc idoni per veure-lo.
0: Segur que no, però bueno, eclipsi ets tu.
1: Gràcies. Tu també.

en el retrovisor d'avui recordam un d'aquells personatges que han marcat l'imaginari col·lectiu, Jacques Cousteau, que va néixer l'11 de juny de 1910 i moria dia 25, també del mateix mes de juny del 1997. Cousteau va ser un dels grans divulgadors científics del segle XX i una figura clau en la descoberta i protecció dels oceans. La seva tasca va revolucionar la manera com la societat entenia el món submarí i el va costar al gran públic a través de documentals, de llibres i d'expedicions. Així mateix, al llarg de la seva carrera, Cousteau va combinar aquesta investigació oceanogràfica amb la innovació tecnològica. Entre les seves aportacions més destacades hi ha el desenvolupament, juntament amb l'enginyer Émile Gagnon, de l'escafandre autònom modern, una eina que va transformar

Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nins, joves i famílies d'IV3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Avui arrencarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Començarem amb la secció de l'especialista parlant sobre quines estratègies poden ajudar infants i adolescents amb TDAH o autisme a gestionar millor els canvis de rutina durant les vacances. També tindrem tertúlia juvenil. Parlarem sobre com estan canviant les tribus urbanes, especialment en un moment en què hi ha tants referents i tot canvia tan ràpid. Els joves tenen més dificultats per trobar un grup al qual sentir que pertanyen? Avui ho comentarem amb els nostres joves i també coneixerem millor a un dels especialistes més veterans de No venim amb manual, a més de fer un recull d'iniciatives d'educació, divulgació i oci familiar. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim amb manual.

0: Amb l'arribada de l'estiu, moltes famílies se troben amb un repte afegit. Acaba el curs escolar, desapareixen bona part de les rutines habituals i els dies passen a tenir una estructura molt diferent. Per a molts infants i adolescents, això és una oportunitat per descansar, per fer coses diferents, però en alguns casos, especialment quan hi ha un diagnòstic de TDAH o d'autisme, aquests canvis poden generar més dificultats d'organització, de regulació emocional, de conducta i afectar la convivència familiar. Per això avui volem aprofitar l'experiència de Mateu Cervera, que és catedràtic de l'àrea de personalitat, avaluació i tractaments psicològics de la UIP i president de l'Associació de Persones amb TDAH de Mallorca, perquè ens ajudi a entendre millor què passa durant aquest període i que ens doni algunes orientacions pràctiques per a les famílies. Bon dia, Mateu.
1: Bon dia.
0: Per començar, per què els canvis de rutina solen afectar especialment a infants i adolescents amb aquest diagnòstic que comentàvem?
1: Sí, afecten i de manera molt important a TDAH i espectre autista perquè l'estructura les permet funcionar bé. Afecten de manera diferent, jo crec. En el cas del TDAH, una rutina en estructura les frena, és a dir, controla la seva impulsivitat, la seva hiperactivitat, saben que han de fer, les ajuda, diguem, a regular un comportament que de per si sol estar, tant d'allà estar molt canviant. I sortir més diferent. Jo crec que l'estructura les dona seguretat. És a dir, l'ambient conegut, saber què s'ha de fer cada moment, les evita aquells problemes d'ansietat, incertesa, l'espectre autista genera molt de malestar ansiós, i jo crec que en aquest cas la rutina és el que les dona aquesta seguretat.
0: D'acord. En aquest cas, quan arribes a estiu, és recomanable mantenir certes rutines, encara que hagin acabat les classes? I si és així, quines creus que serien les fonamentals?
1: Molt recomanable, però no com si fos escola. És a dir, aquí hi ha com a dos punts, també, dos extrems que estic veient alguns pares. Alguns pensen, no, hem de seguir com a escola perquè ho perden tot. No, tampoc és això, és estiu, és diferent. I altres, al contrari, diuen, la nina ha de descansar, que faci el que vulgui, ha d'estar lliure, i molt temps estressat. Crec que les dues coses no són... Cerquem el punt mig. I aquest punt passa per, primer, jo crec que necessàries les rutines bàsiques. Tornaré a insistir, rutina de son, que sempre sol fer referència en aquesta, de menjars, també... I l'estructura un poc fisiològica no ha de canviar molt. És a dir, no han d'estar moltes hores sense dormir ni menjar qualsevol cosa deshora. Jo crec que aquest punt és important. I a partir d'aquí, l'estructura dels dies també té certa lògica. No ha de ser una estructura molt tan rígida com a l'escola, però sí els horaris estan bé. És a dir, hi pot haver un temps per tot, un temps per pantalles, un temps per activitat física, un temps per piscines, un temps per llegir una mica, per fer alguna activitat acadèmica, no se'ls ha de massacrar, però un temps per això, i que més o menys els dies tinguin aquesta característica. Pot haver una setmana que van de campaments, molt bé, quedarà, ja farà les rutines campament, però quan tornen ells saben que ja aquell estiu té una estructura.
0: D'acord. Has mencionat les pantalles. Això és una de les preocupacions habituals de moltes famílies en general. Què haurien de tenir en compte en el cas, per exemple, dels infants i adolescents amb TEA o TDAH?
1: Estiu és el gran... És un simple estem de pantalles, clarament, no? Perquè quan, sobretot quan tenen no estan a campament, estan a casa, potser els pares fan feina en altres activitats, com les entretenc, me diuen molt de pare. Hi ha maneres que, mira, se passa hores a pantalla i jo què sé. Clar, això està... En fi, sé que és difícil pels pares, però no és una bona decisió. Estem de pantalla no s'ha de permetre que s'inflin accés. Evidentment, poden tenir pantalles, però molt controlades. Lo interessant, el moment clau, és quan han d'aturar pantalla, no? Això genera conflicte, no?
0: Clar.
1: Manera d'evitar això? Pues temporització. És igual. Algo que dir, clar, mira, cada dia tenim aquest temps de pantalla i no en tenim més. I això va amb un rellotge, amb un temporitzador, no sé, amb una alarma de mòbil, com vulgueu. Però això va molt bé que s'anticipin i que ho tinguin clar. No hi ha més que això, i això, no? I després també, diu, quan no fas pantalles hi ha altres coses a fer, no? I mirar de programar altres coses a fer. Hi ha d'haver un temps per activitat física, joc cooperatiu, si poden ser joc entre germans, potser altres nins, potser sortir en bici, el que puguin fer, i també el que sempre dèiem, els jocs aquell lliure o d'avorriment, on també els nins s'ha dit, mira, doncs t'has de crear els teus propis jocs i no van en pantalles, has de fer altres coses que tenim a casa. A casa tenim moltes coses a fer, normalment tenen moltes activitats els infants, molts estímuls que poden crear i poden ajudar a crear jocs, des de pintar, crear, escriure, llegir, dibuixar, no sé, fer un tipus, o fer construccions, jocs també d'aquests que diuen simbòlics, no? que s'han perdut molt, no? Allò de cinc castillos que deien un temps, no? Aquest tipus de jocs s'han de tornar a crear, perquè ocupen temps i ocupen temps creatiu a l'infant.
0: D'acord. Ja ens has avançat moltes coses, però per acabar, te demanam aquesta guia que avançàvem en el principi, pràctica de consells per a les famílies, per trobar una miqueta l'equilibri, no? Que deies tu abans, entre gaudir de les vacances i mantenir una certa estructura durant l'estiu perquè no hi hagi una desregulació ni problemes després també la convivència.
1: Jo faria aquest tips que diuen avui en dia, no? El primer és el que deia abans, és tenir estructura d'estiu. No és com l'estructura d'escola, però sí sembla.
0: Hi ha d'haver un horari,
1: exactament,
0: més o menys.
1: Exactament, un horari que contempli les coses bàsiques de funcionament del dia. El segon és protegir la son, que jo crec que se pot canviar moltíssim. És a dir, les hores de son s'han d'intentar mantenir. Per TDA i per TEA això és molt important, mantenir la son. Després, anticipació. És a dir, intentar no crear massa novetat, massa estimulació extrema. Anticipar una mica en temps, si s'ha d'anar a fer un viatge, s'ha d'anar a visitar algú, un dia s'ha d'anar a un parc aquàtic. Donar temps, que ni em vagi assimilant, em vagi preparant, no fer massa sorpreses contínues. Pactar pantalles, pactar estem de pantalles i que quedi molt clar segons l'edat, i també el contingut de pantalles pot ser interessant també pactar-ho, depèn de l'edat, no? Quan són més petits, millor, però quan són adolescents que poden fer xarxes socials, jocs diversos, pactar el tema de pantalles. Aire lliure, no només, és a dir, activitat física, si és possible, compartir de jocs, joc de fora. Fa bon temps, bé, fa molta calor, però fa bon temps, pot sortir, i això també és molt interessant. I jo crec que ja per acabar, com deia abans, mirar de trobar un equilibri entre el que està estructurat i el temps lliure per l'infant. Però aquest temps lliure, obligar-lo, entre cometes, obligar-lo que sigui un temps creatiu. Un temps on faci activitats o faci coses noves, que comenci música, no sé, si és adolescent, que comenci fotografia, que comenci, diguem, activitats que la poden omplir, estudiant o fent o aprenent o ajudant-li a fer, no? Dir que ell hagi de generar interessos i aquests interessos els intenti cobrir per ell mateix. Una part d'això també és el que sortiria fora de l'estructura.
0: Molt bé, idò, molt interessant, ens apuntant tots aquests tips, i ja ho saps, Mateu, t'esperàvem un altre dissabte on no venim amb manual.
1: Quan vulgueu, gràcies.

0: IV3 Ràdio és diversió.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IV3 Ràdio.
6: Avui a la nostra tertúlia juvenil volem parlar de tribus urbanes. Durant molts anys hi ha hagut tota una sèrie de tribus urbanes molt definides. Hippies, punks, gòtics, heavies... Grups que la majoria de pares i mares coneixen bé o han tingut com a referent en algun moment, amb una estètica molt marcada i un gustós també bastant clars. Però si miram el present, antropòlegs i sociòlegs coincideixen en que el panorama ha canviat. Ja no és tan habitual veure aquests grups tan definits com abans i apunten que les tribus urbanes, tal com les entenien, han canviat molt o han perdut pes. Per això avui, en aquesta tertúlia juvenil, volem plantejar dues qüestions. Com estan canviant les tribus urbanes? I en un moment en què hi ha tants referents i en què tot canvia tan ràpid, els joves tenen més dificultats per trobar un grup al qual sentir que pertanyen. Per parlar d'aquest tema, avui comptam amb joves de moltes edats, avui en tenim molts aquí. Tenim primer en Joel, de 13 anys, hola.
7: Hola.
6: En Pau, de 17.
8: Hola.
6: Hola. També ja a la vintena, s'inici de la vintena, en Jaume, en Lluís i na Valentina.
9: Hola.
6: Hola. Hola. Molt bé, i ja ens aproximem més en els 30, en els millennials, en Joan Miquel, Nara Celi i na Irene.
10: Hola.
11: Hola, bon dia.
6: Com estàu tots?
11: Molt bé, molt bé.
6: Hem de dir que na Irene, a més, és presidenta de l'associació Xinigamis de Mallorca i fa anys que està vinculada en el món del manga i s'anime, així que tu, Irene, has pogut veure un poc com ha anat canviant, no?, els joves que s'hi acosten, i ens podràs donar una visió bastant interessant sobre aquesta evolució.
10: Sí, creo que sí, porque al final pasan mucha gente, conozco mucha gente de todo tipo de edades, entonces vamos a ver.
6: I són 18 anys d'associació, és a dir que hi ha hagut temps, no?, per fer un treball de camp.
10: I per allò canviar, també.
6: També. Molt bé. Bé, abans d'entrar en aquest debat i de fer-vos preguntes, anem a definir un poquet de què parlam quan ens referim a tribus urbanes. Parlem de grups de joves que comparteixen una estètica, però també uns gustos en comú, una manera d'identificar-se. És a dir, que no és només anar vestit d'una manera, sinó també moure's en uns determinats ambients, escoltar, per exemple, un tipus de música, compartir uns referents, i en alguns casos també hi ha tots uns valors o una ideologia al darrere. Vinga, anem a començar el nostre treball de camp, començarem pels més joves. Totes aquestes tribus que hem mencionat, hippies, punks, gòtics, heavies... Per exemple, Joel, els al·lots de 13-14 anys, la gent de la vostra generació, tu creus que les té presents o ja han quedat molt en fora?
7: A ver, yo diría que de algo les suena, a lo mejor por la estética, un poco los hippies por lo de paz y amor, a lo mejor les suena alguna cosa, pero generalmente no tienen mucha idea de lo que es, así que se desconoce bastante, yo diría.
6: D'acord, anem a pujar, Pau?
8: A ver, yo creo que sí que es cierto que, como ha dicho Joel, les debe de sonar, pero sí que es cierto que yo encuentro que, bueno, para empezar por esas edades también ya vas conociendo un poco qué cosas hay, qué te gusta, qué no te gusta, pero sí que es cierto que la gente ya no se como identifica con un estilo en específico, que no son tan fieles a como era hace más tiempo.
6: D'acord. Valentina, per exemple, en els 20 i pocs, vos sonen totes aquestes tribus urbanes d'abans per tot el que significaven? Van més associades a una estètica o directament no se'n parla?
12: Jo crec que te sona, però és com que algo que queda molt enrere. No trob que sigui...
6: Te sona antic.
12: A mi, un poc. Perquè no crec que... Bueno, el manco el que jo veig no es algo que tu t'apliquis o pensis fer avui en dia. Ho penses com algo que ja ha passat.
9: D'acord. No me'n es presenta tribus urbanes d'ara, si n'hi ha més definides. Per exemple, entre els més joves, Joel, quins grups o ambients diries que tenen més presència?
7: Yo creo que la que ha ganado mucha presencia ha sido la de la cultura de japonesa, o los otakus, el manga, el anime. Esto ya sí que se ha ido conociendo más. Pero luego yo creo que lo que más se mantiene también es un poco también según tu clase social, un poco los más canis, cayetanos, así pijos, así, dependiendo un poco de tu clase.
9: Es a dir, que se manté un poc per classe social,
7: sí,
9: en aquest cas. Què en pensau? Esteu d'acord tots altres, Araceli?
11: Bueno, és que ja estic un pas fora de ser roda, de ser modes.
9: Però pel que veus actualment?
11: Jo sí que és vera que ara ja, més que veure el que hi ha, veig el que no hi ha. Per tant, jo me'n record quan jo era adolescent i a la plaça Espanya, per exemple, hi havia grups específics, espais específics reservats per cada tribu urbana. Llavors, els metaleros i els punquis anaven més en el pirulito de plaça Espanya. Darrere del cavall anaven uns altres. Els pijitos en el born. I això ja no ho veig tant.
9: D'acord, Tenim per aquí un poc amenat dels més joves en els més grans, veient un poc la diferència. Naraceli diu que hi ha coses que no vou. En Joan Miquel, aixeques la mà.
13: Sí, no, que jo una cosa que volia comentar és que estic molt d'acord amb el que ha dit en Joel, que realment fins a quin punt hi ha expressions que són tribus urbanes com a expressió d'un sentiment de pertenença a un grup per una estètica i uns valors, o fins a quin punt és una manifestació més de classe social. Perquè, clar, els exemples d'escanis, que és el que deia en Joel, realment, jo crec que quan era adolescent ho veia com una tribu urbana i ara ho penso i dic, és que realment és una manifestació d'un grup social però per uns trets de classe, realment. Que avui en dia també, bé, ara no tant, però record que anys de la pandèmia, per exemple, se xerrava molt dels MDLR, que era com una nova expressió d'uns una sort d'hereus d'escanis, que era una estètica de xandall amb molts de colors, molta varietat de jo que sé, de detalls daurats, coses d'aquestes. Però realment tampoc ho poden considerar una tribu urbana com a tal. Realment és una expressió d'un sentiment d'identitat més socioeconòmic, crec.
14: Un estil. Mm.
9: Sí, sí, més que una ideologia o uns gustos.
13: Més que un conjunt de valors, exacte.
9: D'acord, sí. Interessant. Com comentàvem en el principi, hi ha tota una sèrie d'experts, sociòlegs, antropòlegs, que apunten, com ja vosaltres mateixos estàveu comentant, que les tribus estan canviant, que no són iguals que abans, en part pel context actual, i també per diferents factors que ara anem a comentar i anem que trobau. Un dels primers té a veure amb el canvi constant. Se diu que avui és més habitual anar canviant d'estils, no? D'interessos, d'ambient, sense quedar-se tant de temps en una mateixa cosa. Anem per generacions, i a menys si pensau que la gent de la vostra generació sol canviar sovint d'estil o d'interessos. Des del lloc de 13 a 14 anys passen fàcilment d'una cosa a una altra.
7: Jo també crec que també és perquè estan buscant un poc su estil, o a lo mejor un dia van de xandall, un dia van ahí con pijitos, o sea, va cambiando mucho el estilo que llevan, y luego también se acoplan mucho a la moda, porque ahora las modas antes duraban más, ahora esto va una moda y un mes después se ha ido, y si van adaptando, y es muy difícil adaptarte un estilo, porque no puedes profundizar en el estilo que está de moda.
9: No te dona temps.
7: No te da tiempo. Al moment, quan ja t'empieces a meter, se desapareix.
9: Canvia, no? Ja deixa d'estar de moda. Lluís, en el vostre cas, els joves, què trobes?
14: Jo crec que és algo que, en cert punt, arriba un moment que ja és edat, ja saps el que t'agrada, el que no, i no estàs per... Almenys jo no estic per estar pendent de lo que està de moda i el que no. O sigui, no...
9: També depèn de cadascú.
14: Tampoc me considero res en especial, saps? O sigui... En el final, això de les tribus urbanes, a part, jo crec que ja existeix un poc, més com a concepte i com a estil que com a tribu en si, no? És com que, ok, tal, tu veus qualcú que pareix que té pasta, dius, aquest és pijo, el que ha dit abans, en Joel, no?
9: Això us ha marcat,
14: però no hi ha tribus com a tal, i a nivell de moda, pues, normal que una persona de 13 anys canviï més de moguda, i a la millor partida, jo què sé, la vintena, per dir alguna
9: cosa. Tu comences a estabilitzar.
15: Clar, sí. Jo el que he vist a la vintena és que la gent ja més o menys té triat un poc el seu estil, a pesar de que encara així van canviant. El que passa és que no es comentes que era tan marcat rockeres punk o hippie o X, sinó que ara agafen conceptes, a la millor de qualsevol cosa.
9: Fan un mix.
15: Sí, van fent un mix.
14: Lo que li agrada,
15: i construeixen la seva personalitat així. No està marcat.
9: Molt bé. Tu què trobes, Valentina? En el teu cas, per exemple, veus que hi ha molt de canvis d'imatge o d'estètica o fins i tot a vegades de gustos en poc temps?
12: Jo trob que potser la gent més jove ho manifesta molt més. O no sé, el manco el que jo veig. Gent de la meva edat sí que pots notar més o manco per una estètica o un estil, però també trob molta gent que té uns ideals relacionats a un moviment, però que, per exemple, físicament o la vestimenta no es manifesta gaire.
13: Bé, una cosa que volia comentar en aquest respecte, que crec que és molt interessant tenir en compte. Una de les indústries, crec que és la segona, la tercera, no estic segur, però crec que és la segona més contaminant del món avui en dia, és la indústria de la moda. I això ho dic perquè, clar, a dia d'avui ja no hi ha ni fins i tot el concepte de temporada, sinó que els catàlegs es van renovant cada 2-3 setmanes.
9: Uau.
13: Exacte. Perquè avui en dia models com el model de Zara, que era concepte de temporada, es queden rovellats pràcticament si comparam amb models com Shine, que van renovant constantment cada setmana el catàleg i van promovent ofertes noves i nous estímuls per consumir. I això fa que avui en dia hi hagi molta més opció per, bé, experimentar, com s'ha dit fins ara, amb diferents corrents,
9: anar
13: diferents
9: canviant.
13: Estètiques, sí, i moltes vegades també i d'anar compaginant coses diferents que t'han acabat quedant a l'armari d'un poble que tens. Per això et crec que hi ha una estètica molt més donada a l'experimentació i també a la mescla, a la barreja, no?
9: El que passa és que ens estan quedant molt amb estètica, no?, realment.
14: En relació a el que ha dit en Joan Miguel, lo de Shane, per exemple, a part són coses molt barates, i que potser hi ha gent que se compra 2 quilos de roba i no fa servir, i té encara coses a l'armari amb l'etiqueta posada, saps?
9: Les té per tornar, no? Saps que no li ha d'anar bé, però si algun dia li entra.
14: O que se li ha oblidat ni se les ha provat. O sigui, jo sé qualcuna persona que diu, ai, mira, això m'ho he comprat fa 2 anys i no m'ho he provat.
16: Ostres, bueno, jo, de fet, volia xerrar del tema dels valors, no? Les tribus urbanes, jo crec que la meva generació, és a dir, és que ara tenim 30 i pocs, ja vàrem veure les darreres ondonades de tribus urbanes, però hi havia un component social i d'ideologia molt fort. Era, tu poques vegades te trobaves una persona que, a dins una tribu urbana que no estigués alineada amb els seus valors. I, de fet, hi havia molt de tema de no ser pòsser. Odiàvem els pòssers en tota la nostra ànima. I era tothom, i tu no volies ser pòsser, i a vegades no te ficaves en aficions d'una altra tribu urbana per no pareixer pòsser de la teva, o no pareixer pòsser de la altra. Per tant, si tu tenies un valor que no eren de punks, tu mai te vestiries com un punk, perquè és que no sé, hi havia com una hostilitat.
9: Aprofundies més, no? Perquè sí, ara estaven xerrant molt d'estètica, tu has apuntat valors. No m'ha xerrant Irene. Irene, tu, de 8 anys, veiem passar a joves per l'associació. Notes aquest canvi que diuen tots, que comenta Naraceli, la gent se manté en el temps a una afició, o veus que és més ara de passar una etapa, deixar-ho? ¿Qué trobes?
8: Es que con el tema del manga y el anime, yo creo que es muy marcado, es un hobby muy marcado que solo van a entender gente que esté dentro del mundo también. Entonces, claro, es inevitable un poco que si te gusta leer manga vas a comentarlo con gente que también haya leído ese manga. No es lo mismo que
9: en la tele. No es tan estética, ¿no?
8: Hombre, la estética también ha cambiado mucho porque se ha hecho más accesible. Antes en las tiendas era imposible encontrar una camiseta de Pokémon. Y ahora cualquiera, pues encuentras cualquier colaboración con cualquier marca, con cualquier anime que te guste. Entonces tú puedes demostrar que eres otaku llevando una camiseta. Antes, en mis tiempos, como mucho, llevabas una chapa y un llavero. Y tenías que coger los prismáticos y decir, ¡ese es otaku! ¡Uy! Y lo que ha dicho Araceli, si estaba en la zona adecuada de Plaza España en mis tiempos, pues decías, ¡esos son otakus! Entonces, pues, era más difícil también encontrarlos. ¿Que hayan cambiado o no? Yo creo que no. Que el tema del manga
9: se mantiene,
8: es verdad que puedes dejarlo más o menos o durante un tiempo ver otras cosas que no sean manga o vestir un poquito más discreto y no ser tan llamativo, pero yo creo que el manga es algo que se mantiene a lo largo de los años.
9: Es como comentaba un poco en Joan, que es una de esas cosas que encara ells creuen que perdura, ¿no?
14: Just es un cas molt concret, o sigui, al final és un gusto que Si t'agrada, te sol agradar. O sigui, a part, suposo que hi ha com molta varietat i tal, dins el propi món.
9: Araceli?
16: Sí, també volia afegir just en el punt del manga i de l'anime, que ara s'ha popularitzat molt i s'ha tornat molt mainstream. Sí. Perquè abans... Exacte. Era una cosa només super de nicho.
13: Era marginal.
16: Eres un fricazo.
9: Eres ser friki.
13: Sí, sí, abans sí. Era una cosa que estava molt mal vista a nivell de grups majoritaris, sobretot durant l'adolescència,
16: sí.
13: I a dia d'avui ja no és així. Crec que hi ha com molta més obertura en aquest sentit.
16: Sí, va, això
14: va arribar la pandèmia i tot on s'ha posat a mirar anime, no?
9: Molt bé. Anem a seguir, perquè hi ha molts temes interessants. Clar, la pregunta és, penseu que en coses, Joel, tornem en es que comencen, no? Que en coses que duren tan poc se pot trobar realment un referent, no? En joves que estan en procés de construir la seva personalitat, el fet que tot sigui tan passatger fa difícil trobar una identitat i anar cercant o anar cercant allà mem com ho feu?
7: A ver, yo creo que muchas veces con lo que nos quedamos básicamente, o sea, los jóvenes no ven tanto como lo ven más como una moda pasajera, no lo ven tanto, como hemos dicho antes, ya no está esto de la ideología, ya no es una personalidad tuya, ya no todos... O sea, no por llevar un estilo de ropa tú tienes que tener una personalidad determinada. Ahora todo el mundo cambia mucho, todo el mundo puede probar muchos estilos y no está tan asociado.
9: De acord. ¿Vosotros, el fet de que avui en dia se pugui anar amb una estètica un dia... a l'altre següent d'un altre, i això no crida l'atenció, ni tampoc estigui mal vist, no? Com deia Araceli, que abans has fet de, pot ser d'ús estètica d'un altre, per així que traies, no?, a la teva pròpia tribu urbana. Això ho és com un canvi positiu? És a dir, que ens fa més lliures i menys rígids? O contribueix a afectar, diríem, a la tribu urbana perquè pareix que ja només amb una imatge ja formes part del grup i queda enrere tot el tema de valors, de gustos... ¿Qué pensáis, Pau?
17: Yo creo que, al fin y al cabo, también puede ser algo muy bueno, porque, aunque sí que es cierto que ya lo vean más como una estética que como una identidad, siento que también está muy bien el hecho de poder tú ir probando estilos hasta poder llegar a identificarte de una manera, o incluso poder identificarte con más de un estilo o de una forma de ser. Y siento que también está muy bien, está muy guay poder jugar con eso, y también depende de cómo te sientas, poder identificarte a lo mejor con una tribu u con otra. Y siento que también está muy bien eso de poder probar y poder ver qué realmente es lo que te gusta.
9: Vale, Araceli, tú que eres millennial, ¿qué le contestas a en Pau? ¿Estás de acuerdo, no?
16: Estic bastant d'acord amb en Pau, perquè realment lo que passa quan és vera que s'ha diluït molt el concepte d'identitari de la tribu urbana, però a canvi han guanyat que s'han normalitzat diferents tipus d'estils. Jo sempre he tingut un estil molt alternatiu i durant molts anys, com a 10 anys, no he pogut dues cabells liles ni roses perquè la meva feina no estava ben vist. I ara, per exemple, ja puc començar a dur les metxetes i tal, no puc dur tot el cap, però les coses han millorat i ara està molt, molt millor vist. Per exemple, també passa amb els tatuatges, no? Jo tinc tatuatges i no els ho puc ensenyar a totes bandes. Que aquestes coses millorin, al final dona qualitat de vida a l'individu. Però sí que ens hauríem de plantejar, no? Vale, si l'estètica no ens defineix, que està molt bé, igualment hauríem de cercar els nostres valors i veure què podem fer amb ells, no?
9: Interessant, interessant. Anem a seguir amb un punt més d'estètica, també, que és un poc el fet que avui en dia rebem moltes influències globals i a vegades acabem reproduint estils semblants. Moltes vegades els pares avui en dia tenen la sensació de que tots els joves van iguals vestits, no? Que dius, és que dus mateix pentinat, dus les mateixes sabates, és que dus la mateixa bossa, és que van idèntics. Penseu que això és només una percepció dels adults o que realment els joves d'avui en dia tendeixen a ser molt, com molt semblants perquè fa estètic i gustos? Veig rialles per aquí. Valentina, què trobes?
12: És que diria que no, però després, quan miro el meu germà i els seus amics...
9: Diries
12: pues,
9: que sí.
12: Sí, ho veig a tots iguals.
9: Que ben Araceli riu, també.
16: Jo també ric, perquè és que això ja passava abans. Sí, sí. És a dir, tothom duia les mateixes xicotes, les mateixes sabates, les olotes, el mateix pentinat...
9: Però s'ha exagerat? O no, a mi
10: no, no, no, yo estoy con Araceli, todo se mantiene al final.
9: Todo se mantiene, sí, sí. Amén, vale, Joel.
7: Pero yo creo que tú antes estabas más con los amigos de tu, a lo mejor de tu barrio, de tu pueblo, y ellos, a lo mejor entre ellos, ponían una cosa de moda y ellos hacían como, ellos mismos se creaban su propio estilo y dentro de un grupo vosotros lleváis lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que ahora con lo de las redes sociales y que todo se pone de moda tan rápido, pues una cosa alguien la pone de moda y se extiende mundialmente y todo el mundo al final lleva lo mismo y no es algo tan centrado a lo mejor en un sitio, sino más todo el mundo lo lleva. A lo mejor
9: sí, és vera que, per exemple, l'estiu passat, si no duies xancles amb calcetins, no estava bé. I és una cosa que ens horroritzava uns mesos abans, no? I molta gent hi va caure. És vera que també, clar, tenim aquesta influència globalitzadora.
13: Sí, diria això, que la globalització es nota molt més. En aquest sentit, hi ha una homogeneïtat que no és tant de grups, de zones urbanes o de nacionals, si vols, sinó que és molt més internacional. Tal vegada el manca una escala més occidental. S'incorporen modes dels Estats Units fonamentalment, però d'altres països. Això sí que us veu. Ara bé, que tots els joves vagin igual és una cosa que ja passava abans, i de fet jo crec que si pensam ara en un cardat de senyora amb laca, tothom s'imagina una cosa molt semblant que duen moltes dones ja jubilades. I tampoc és una cosa de dir, només que els joves van tots igual. Passa en totes les edats. I ja està.
9: D'acord, molt bé. Anem a temes espais. Araceli els ha mencionat abans. Encara... està, a part dels otakus que pareix que segueixen, no?, tenint part de les estacions, no?, o certs jocs de Palma, per exemple, més definits, encara se mouen a tribus urbanes per Palma? Sí o no? Bé?
15: Jo no és que n'hagi veient moltes, molt marcades, perquè és el que deia antes, que ara agafen un concepte de cada cosa i per molt que pertanyin a una tribu urbana, no sé, jo el que més podria diferenciar serien els otakus, diria jo.
9: Ara l'Irene està contenta perquè diu nosaltres ens hem mantingut.
11: Sí, l'últim bastió.
10: Ja se nos ve per la calle. Sí, sí.
14: Ja de ser que, més que zones, o lo millor un local en específic, per exemple, aquí, si surt de festa per aquí, sap que te trobaràs sequis. Saps, rotllo...
9: Sí. Sí.
14: Això sí que passa.
9: No tant a llocs de trobada, dirien, dins la ciutat. Clar, no sé si aquests espais físics s'han substituït per comunitat digital, xarxes, grups online, potser Irene ens ho pot dir millor.
10: Sí, yo creo que las redes sociales han ayudado mucho en este sentido de conectar con la gente que tú necesitas. Pero también es verdad que cuando yo era joven ya usaba internet y decía, ay, ¿dónde encuentro gente que le guste esto? Entonces yo creo que siempre internet ha ayudado a conectar con gente que en mi clase del colegio pues solo había una persona más que le gustara esto.
9: I aquesta sensació de pertinença és la mateixa quan et relaciones en línia que quan ho vius de forma presencial? És el mateix parlar de pel·lícules que t'agraden d'anime, que reunir-te, per exemple, a fer un cosplay i allà anar rateant en conjunt?
10: Yo creo que sí, que es lo mismo, porque al final estás conectando con alguien de alguna manera espiritual, es que es un poco, a lo mejor, cursi decirlo, pero al final estás compartiendo un tiempo, ya sea digital o ya sea presencial, con una persona que te gusta o que te hace sentir bien porque estáis compartiendo un hobby.
14: Tornem al final, també, és que és un cas així... just el cas dels otakus i tal... És un cas que sí que va per gustos, però la resta d'això ens ho hem comentat, va... a lo millor tens el concepte, tens l'estètica, però no cerques tampoc una comun... No arriben al punt de cercar una comunitat online, no? En plan, per exemple... Ok, sí, el jove esteix que així, m'agrada aquest tipus de música, però tampoc... M'identific com si fos un grup, no?
9: D'acord, també hi havia mans aixecades.
13: Sí, jo una cosa que volia dir és que crec que, en tot cas, els joves ara, quan entren a xarxes socials, sí que cerquen un poc més explotar la possibilitat de ser anonimat. Vull dir, perquè avui en dia és molt més normal veure que una persona té de foto de perfil una imatge de My Little Pony, per exemple, saps? O una imatge d'un manga. Que abans, si tu te feies un perfil a xarxes, intentaves posar-te el teu nom, que se't reconegués, la teva imatge, i avui en dia... projectes la teva identitat directament des del teu nom i imatge, per tant...
9: Ets més lliure.
13: Una comunitat en la qual no te sents tan personalment conegut, però molt més recolzat per aficions, molt més espiritualment, i després una vida un poc al marge, ja més en el carrer, on tothom sap qui ets, la teva cara i el teu nom.
9: D'acord.
7: També dic que internet ha canviat moltíssim, sí. Perquè quan jo era adolescent s'estirava molt que hi hagués fòrums on la gent de diferents tribus urbanes, de fet, se reunien. Per exemple, el que deia en Lluís, no? Que ara la gent no cerca pintura per música,
16: però ja me'n record que hi havia fòrums especialitzats de metal, bueno, podies anar molt més, mirar molt més prim i subgèneres de metal i tot, i la gent s'acercava i intentaven quedar a la vida real, cosa que crec que ara mateix ha canviat. I Ventura, no sé si és la vostra experiència, però em dona la sensació de que moltes vegades ara xarxes com Instagram, per exemple, és més consumir contingut que cercar comunitat.
9: És més consumir que produir, no? També molt. També
13: si... Altres fòrums, perdona, altres fòrums com Reddit, per exemple. Així que, clar, què passa? Que la gent connecta en un nivell molt més global i ja ni es planteja la possibilitat de coincidir en un espai, perquè tal vegada, vull dir, socialitzen en anglès i són persones de diferents continents.
16: Sí.
13: Això crec que també dificulta molt. Abans se feien xarxes especialitzades de segons quins àmbits geogràfics perquè la gent no es pogués trobar.
9: Com volies dir, Lluís?
14: Sí, que també tornant a lo de la música, a lo millor sí que passa en gèneres més de nicho. Per exemple, si a tu t'agrada el trap, pues, tal li agrada a tothom, és algo molt mainstream i no t'has de ficar en comunitats específiques. Però si te l'agrada, a lo millor... Jo què sé, més...
9: una cosa més concreta.
14: Tecno, que és algo... O metal, que encara n'hi ha, no? O jo què sé, inclús...
9: aquí hi ha cares.
14: Supos que...
9: Lluís, aquí hi ha cares, no?
14: No sé, jo imagino que encara hi haurà gent que...
9: Bé, Jaume, que posaves cares.
15: Jo, el tecno l'he vist molt més generalitzat.
14: Sí, està més generalitzat, però, per exemple, aquí a Mallorca... No és, per exemple, com a Madrid, saps?
9: Bé, ja xerrarem, ja aprofundirem després més en coses concretes. Anem a un tema interessant, perquè abans hem comentat el fet de que moltes vegades els joves en el final s'acaben semblant també a altres etapes, però és vera que, per exemple, quan una cosa se posa de moda, moltes vegades són més ràpids els joves, no?, en assumir-la, no?, en aquella moda ràpida i que tothom la du. Però també és curiós que l'adolescència sovint s'ha associat a la necessitat de diferenciar-se, no? De diferenciar-se un poc també de trobar la manera pròpia d'identificar-se i sobretot d'allunyar-se de la majoria, no? Nosaltres som diferents, nosaltres tenim... Els joves d'avui en dia, Joel, continuen cercant, tu creus, aquesta diferència, aquesta manera de ser únics? O això ha canviat?
7: Jo veo lo contrario, yo veo que todos quieren ser iguales, todos quieren vestir igual... Si uno se hace un peinado, todos le copian. No sé, yo veo justamente lo contrario.
9: És curiós perquè aquí trobam moltes diferències generacionals. Irene, què penses? Ni de posa cares.
17: És que jo crec que dentro de... Aunque no existan las tribus urbanas como se conocían antes, dentro de tal, un individuo busca ser igual a los demás, pero diferente a la normalidad. Es decir, a lo mejor todos los otakus vestirán más o menos igual, todos los pijos vestirán más o menos igual, y es su manera de rebelarse contra el ser normal. Y, o por lo menos en mi época era como, ¿qué es ser normal? Pues yo quiero ser otaku para no ser normal, yo quiero ser metalero para no ser... Pero es que el término normal no existe.
9: Però clar, és curiós perquè, com comentàveu abans, per exemple, ser friki no estava ben vist i a més era difícil, a més accedia a la compra d'objectes. En el meu temps, com a molt, tenies fotocòpies de Dragon Ball que sí, passaves en el pati, ja era encara més rudimentari. Però avui, en canvi, és més accessible, s'ha normalitzat. Però hem arribat a un punt que fins i tot allò alternatiu acaba sent tendència.
17: Exacte.
9: No? És que en el final pareix que tot se converteix en un producte.
12: És que la pregunta que has fet, tipo, si encara els joves cerquen tipo, ser algo diferent, és que potser tu veus uns pantalons i dius, va, molt diferent. Però és que després te dones compte que és molt explotat tant per les tendes físiques, tendes online, influencers... I és com que algo que és novetat, al final acaba sent algo que ho du tothom.
9: Tot se pot tornar una moda, no?
12: Sí.
9: Fins i tot coses que abans eren, com contàvem, més alternatives. És complicat, és un tema interessant. Anem a revisar tot el que han dit. Vinga, anem a tornar a les preguntes inicials, no? Sempre s'ha dit que durant l'adolescència és molt important formar part d'un grup, tenir referents, tenir un lloc on se tinta... identificat. Revisant el que han dit, penseu que aquesta necessitat continua existint de la mateixa manera avui?
16: Jo crec que necessitar-ho o necessiten, però no s'estan manifestant igual.
9: Algú més vol afegir alguna cosa? Pau?
17: Pues más o menos lo mismo que han dicho todos. O sea, yo creo que dentro de cada persona está esa necesidad de poder identificarte con algo o con un colectivo o poder encontrar tu forma de ser, que te gusta, que no te gusta, Pero sí que es cierto que no son cosas como tan marcadas o tan obvias como era antes, o también con las redes sociales, las modas y todo. Aunque haya mucha más variedad, también a lo mejor puede ser más difícil o incluso más confuso el hecho de poder identificarte o sentirte bien con algo por la gran cantidad de cosas que hay.
9: Clar, Jaume?
15: Sí, és el que diu en Pau. Abans hi havia molta més identitat de pertenèixer a un grup i ara pots pertenèixer a X grup, també pertenèixer a un altre, és un popurrí de tot, que al final crees la teva identitat.
9: Vinga, i arribem a conclusions. Cap on hauríem d'anar, o cap on anirem, o què penseu que hauríem de canviar? Hauríem de tornar una mica enrere, recuperar una part de tot el que ens comentava en Araceli? ¿Cómo nos adaptamos a todo eso? Joel, también volvía, ¿mem?
7: A ver, yo creo que estoy evolucionando como todo, pero yo creo que se ha dejado un poco atrás lo de la ideología y una manera de pensar, y yo creo que eso era algo muy bonito porque tú no solo compartías una estética ni unos gustos, sino también era una manera de vivir la vida y de pensar, y yo creo que eso también ayuda a que la gente se sienta recolzada en un grupo, no se sienta sola. Yo creo que eso estaría bien recuperarlo, aunque no sea tan marcado ni tan si voy así y puedo ofender al otro grupo, pero sí recuperar un poco la ideología y la manera de pensar.
11: Sí, jo crec que si ens hem de quedar amb una cosa de lo que hi havia abans és la cerca dels valors i dir, mem, aquests són els meus valors i, sincerament, quin millor tens a sa vida per a ser idealista que no ets adolescència?
9: Mm-hmm. Molt bé, idò, jo crec que arriba el moment de fer una pausa, esteu d'acord?
11: Sí.
9: Molt bé, idò, fem una pausa i tornem amb més continguts.

0: IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
2: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Voleu conèixer un poc més en els especialistes i talleristes de Nou Anima Manual? Han preparat un test ràpid per conèixer-los un poc millor a ells i a les seves seccions. I avui és el torn d'en Javier Ferriol, professor que ha treballat a diferents etapes educatives, que ha estat assessor tecnològic en centres educatius i que també és un pare que forma part del moviment d'associacions de pares i mares i que des de fa molts anys ens ajuda a fer capítols del manual. Hola, Javier, com estàs?
5: Hola, bon dia. Molt bé, aquí estem.
4: Molt bé. I de volen conèixer un poc més sobre tu. Estàs preparat?
5: Vinga, sí.
4: Vinga. I doncs, anem a començar pels inicis. Aquí tinc una pregunta que ve de part dels nins i joves de Nou Anima Manual, que és si de petit ja donaves classes en els teus pelutxos.
5: Ui, no. Al contrari, de petit no m'agradava gens l'escola. L'odiava, quasi. I no era d'aquests que feia de profe, de petit.
4: I com vas acabar de decidir ser professor?
5: M'agradava molt l'esport, m'agradava molt fer d'entrenador i a través d'un amic vaig descobrir que se podia ser professor d'educació física. Oh. I vaig dir, aquesta és la meva. I això és el que vaig fer, estudiar per ser profe d'educació física i després he anat evolucionant o canviant al llarg del temps.
4: Molt bé. Amem, pregunta, què creus que és el més motivador i el més complicat també de la teva professió?
5: Bé, el més motivador és veure en els nins com arriben, el dia a dia, els conflictes que s'adonen, el que aprenem. Jo crec que això és el que me motiva, no?, a seguir. I el més complicat? Pues el més complicat és quan juntam distintos conflictes, a lo millor entre ells, entre els professors, entre les famílies, i això és complicat d'avançar, no? Sobretot si hi ha una part que no vol avançar o que vol quedar així com està i no vol afrontar el problema, no? Això jo crec que és el conflicte més greu.
4: Molt bé, ens ho apuntam. I anem a fer-te una pregunta ja a partir d'ara, preguntes relacionades amb Nou Anima Manual. Tu recordes quan vas començar a participar? Recordes les primeres vegades? Com va ser això?
5: Sí, bé, me'n record perquè vaig acompanyar la meva dona, que venia amb els meus fills a una tertúlia, i bé, jo vaig quedar enamorat, i sabeu que la meva cara ho deia tot, eh? I la Regina, quan me va veure, m'ho va dir, tu... Me va començar a xerrar.
4: Te vaig fitxar.
5: Jo crec que m'ho va veure en sa cara, que tenia ganes loques de participar. I mira, fins al dia d'avui.
4: Molt bé. I tu, sobre quins temes t'agrada més fer tertúlia o seccions en el programa?
5: Jo el que més m'agrada de tot és escoltar els adolescents, les famílies, fins i tot els especialistes, perquè me'n dono compte, que solo sé que no sé nada, no? Passa això, no? Me'n dono compte que sempre se pot incorporar nous coneixements i noves perspectives i això jo crec que és bàsic, sí.
4: I podries resumir en una frase, això és difícil, la teva participació o les teves seccions a Nou Anima Manual?
5: Mira... Allò m'agrada informar-me molt i una frase seria un poquet la que deia abans, de solo sé que no sé nada, i el fet de participar m'enriqueix i m'adona molt. M'adona molt per després jo poder seguir, anava a dir, millorant la meva tasca educativa, i crec que és així, perquè m'ajuda molt en tots els àmbits, educativa i també com a pare i com a membre d'una família, no? També m'està enriquint molt. A dia d'avui, eh? I ja enduim un parell d'anys.
4: Un parell mallorquí, eh?
5: Exacte.
4: I d'ara passam a una altra part del programa, que són els moments més divertits de la ràdio. Quins creus que han estat els dos moments més divertits? Perquè tu has fet de tot, Javier.
5: Sí.
4: Tenies el nom de Tom Jones mallorquí fa uns anys.
5: Exacte. Obviarem el bailoteo, eh? Obviarem aquest baix. Jo crec que els que més m'agradaven, sobretot, era la secció de cançons per anar en cotxe, el trobava molt bo, i després hi ha dos moments que els tenc gravats. Un va ser quan en Joel, que li demanaven de tema d'obres i no sé què, i diu, jo quiero una màquina que haga los deberes, a ver si la IA se pone en marcha ya, i pareixia que bueno, que el varen escoltar, no? I després una altra improvisació que va venir, no me'n record, és una actriu que fa... I bé, se va fer una improvisació allà i, bueno, la història va acabar amb un olor a pedo magnífic que mos esputzàvem tots dins l'estudi.
4: En Naina Moreno i na Lida, una mare.
5: Exacte, exacte, exacte. I, bueno, aquell dia va ser total.
4: Molt bé, molt bé. Hem rigut recordant-ho i tot. Va ser un moment mític de No venim en manual. Però ara hem d'acabar amb consells, Javier. Un consell, pels nins i joves que vulguin dedicar-se a la teva professió, o sigui, a ser professor.
5: Ah, pues mira, una de les coses que he après en el No venim en manual és aquesta escolta activa que hi ha dins l'estudi, no? Dins el programa, no? I aquesta escolta activa pues requereix d'empatia. I jo seria això, no? A partir d'ara, si se volen fer bé les coses, no basta escoltar la gent, sinó que t'has de posar en el seu punt de vista per entendre millor el que t'està contant, no? I això en el món de l'educació jo crec que és molt important, i per un professor encara més. O sigui que aquest seria el meu consell, que no fa molt l'he trobat, eh? No te pensis que el sé de sempre, però aquest seria el meu consell.
4: Molt bé, un consell a més vàlid per tots els àmbits.
5: Exacte, sí.
4: Molt bé, idò, moltes gràcies, Javier, i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte a No venim en manual.
5: Gràcies a vosaltres.

0: I després de conèixer un poc més en Javier Ferriol, ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant sobre una hackathon d'intel·ligència artificial per alumnes universitaris. Ens ho explica Toni Oliver, subdirector de Relacions en Secundària i Estudiants de l'Escola Politècnica Superior.
1: Vols posar a prova els seus coneixements d'intel·ligència artificial? Apunta't fins dia 30 de juny en equips de 3 al Hackathon d'Intel·ligència Artificial organitzat per la Unitat de Gràfics i Intel·ligència Artificial i l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears. Hi haurà 3 nivells, un per estudiants de primer i segon curs de grau, un per estudiants de tercer curs de grau i un altre per estudiants de quart curs i de màster. Hi haurà premis pels participants, camisetes i menjar gratuït per tots els participants. Apunteu-vos-hi a hackathonia.ib.es.
0: Continuem parlant d'activitats a la biblioplatja. Ens ho conta Cristina López, coordinadora de Biblioteques de Calvià.
2: Un any més, Biblioteques de Calvià instal·la la seva bibliorulot a la Caleta de Portals els mesos de juliol i agost, en horari de dematins de 9 a 2 i mitja. Però amb una novetat, i és que enguany, per primera vegada, els nostres amics d'Esment ens faran tallers en contacontes i mos ensenyaran jocs populars. Per saber la programació, consulta la pàgina web de bibliotequesdecalvià.com i les xarxes socials de Biblioteques de Calvià. Vos hi esperam.
0: I seguim amb propostes per gaudir dels jocs d'aquest estiu. Ens les explica na Núria Prunés.
3: Hola, Regina. Aquest juliol, a la llibreria Lila, hem preparat un munt d'activitats perquè tothom hi trobi el seu moment. Propostes per als més petits, tallers, espais de lectura i activitats pensades també per a joves i adults. La idea és que la llibreria sigui un punt de trobada durant tot l'estiu. I volem destacar especialment el concurs de Mordoku. I si encara no coneixeu què és un joc que barreja la lògica d'un sudoku amb el misteri d'un crim. A mesura que resols els reptes, vas descartant pistes fins a descobrir qui és el culpable. És divertit i enginyós i és ideal per posar a prova la ment tant si participes tot sol com si ho fas en família. Així que convidem a tots els oients de Nou Anim en Manual a passar per la llibreria Lila aquest juliol, descobrir totes les activitats i animar-se a participar en el concurs. Segur que hi trobaran una bona història, o pot ser que en resolguin alguna. Vos esperam.
0: I acabam amb recomanacions. Moltes famílies volen gaudir de l'eclipsi aquest mes d'agost. En Pep Marcús, president del Club Newton, ens ha preparat una guia ràpida de consells. Escoltau.
4: De cara a l'eclipse 2026, que ja arriba aquest 12 d'agost, que tots han somiat i esperem amb moltes ganes, les recomanacions principals de les famílies, el primer de tot, protegir la vista, sempre amb ulleres homologades, se pot comprar moltes bandes, òptiques, a farmàcies i fins i tot a supermercats. Sempre han de tenir ben visible la ISO 12312-2, i amb aquestes ulleres mos podrem protegir els ulls de manera segura. Després d'això, evitar desplaçaments innecessaris, si hem d'anar amb tota la família. Més val anar a qualque lloc que sigui un lloc d'observació oficial, que n'hi haurà per tota la illa de Mallorca i les Balears, i sobretot disfrutar d'aquest esdeveniment únic a la nostra vida. Si voleu saber si des de ca vostra, des d'allà on voleu veure l'eclipse o des del lloc on voleu anar a voltros, se pot veure, basta que visiteu la pàgina Horitzó Eclipse 2026. Poseu això en el cercador i vos sortirà l'opció de posar les coordenades o fins i tot clicar damunt un mapa, i aquesta aplicació, aquest programa, aquesta web, vos indicarà si és visible l'eclipsi des d'allà on heu triat o no, quan començarà, quan serà el màxim i quan s'acabarà. Així, evitant desplaçaments innecessaris.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres donem pas ara als companys informatius i ens preparem per la segona hora de programa amb molta participació infantil i juvenil.

I don't believe.

0: Continuem en la segona hora de No Venim a Manual. Avui, com tots els dissabtes, tindrem molta participació infantil i juvenil i començarem amb un dels contes inventats del programa. Aquesta setmana han triat nins i nines i han decidit que tocava el conte de Peter Punk. També tindrem un test a pares i fills, plans i recomanacions enviades pels infants, un reportatge de la nostra corresponsal de Nova York i acabarem, atenció, amb un viatge en el temps per conèixer més professions del passat. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No Venim amb Manual.
1: Voleu contar un conte?
2: Sí, sí, sí!
1: D'aventures de superheroi de castell?
2: Amb pirates i princeses?
3: I un cavaller?
1: I un cavall!
4: I un mòbil!
1: Minut de conte!
5: Hi havia una vegada dos amics, Níquer i en Damià, que tenien moltes coses en comú. Tots dos tenien 10 anys, anaven a la mateixa escola, feien la mateixa col·lecció de cromos i tenien un germà adolescent amb el que es portaven regular.
6: El meu germà gran mai em deixa veure Boeing. Oh, sempre posa el canal d'esports.
5: Es queixava Níquer.
7: El meu encara és pitjor. Em deixa veure el que vull, però no m'entera res, perquè posa la música a tot volum i no em deixa...

0: escoltar.
1: Deien Damià. Per a ells, els seus germans adolescents tenien molta sort, perquè, pensaven, podien fer tot el que volien. Per això somiàvem amb ser adolescents, tots els dies.
0: Quan sigui adolescent, aniré en moto a l'escola.
2: Buah, i doncs jo tot el dia estiré jugant amb el mòbil.
1: Responia Níker. I tant, tant ho desitjaven, que una nit que en Damià havia quedat a dormir a can Níker, va passar una cosa molt estranya. Quan ja estaven al llit, varen sentir uns copets a la finestra. Qui seria? Quina por! De sobte, la finestra es va obrir i... Tachan!
3: Aquí estic! Us he vengut a buscar.
1: Davant d'ells hi havia un al·lot, vestit de verd amb un capell i calces, que, sincerament, els recordava algú.
4: Damià, no te recorda algú?
0: Sí, en Peter Pan?
1: Certament, aquell al·lot s'assemblava molt en Peter Pan, però tenia un poc de barba. Tenia algun granet a la cara i portava esportives.
2: Ets en Peter Pan?
3: Ui, quasi. Sóc en Peter Punk, el cosí d'en Peter Pan. Vivim a planetes propers. Ell viu al país de mai més i jo al país de... I per què no?
2: Ah! I tampoc vols créixer?
3: Segons el dia. Hi ha dies que sí i hi ha dies que no.
2: Ah!
3: Perquè el que passa és que al meu planeta som eternament adolescents.
2: Oh!
3: Us he escoltat queixar-vos tantes vegades que us he vingut a buscar.
1: Els dos nens estaven bocabadats. Qui s'anava a imaginar que hi hagués un Peter Punk i un planeta adolescent?
3: Us animau?
2: Sí,
0: vinga, per què no?
2: Què hem de fer?
3: Penseu que ser adolescent per sempre no és fàcil, així que primer ho podeu provar 24 hores i després decidir. A més, teniu tres opcions per triar. La primera és venir amb mi al país de i per què no? La segona és transformar-vos en uns adolescents i viure un dia a l'institut. I la tercera forma és participar a un concurs per aprendre sobre adolescents. Què voleu fer?
5: Jo crec que...
1: Què triaríeu vosaltres?
6: Primer final.
1: I bé, què penseu que varen triar?
2: Ja ho sabem. Volem anar al teu planeta.
0: I anirem volant nosaltres mateixos?
3: No, res de volar. I anem com els adolescents, amb patinat.
2: Guai!
0: Que guai!
1: Mare meva, això d'anar amb patinet navegant per damunt dels estels era una passada.
0: T'ho vaig dir! Ser adolescent és genial! Pots fer el que vols!
3: Propera aturada, al país de... I per què no?
1: Aquell país era increïble. Estava ple d'skateparks, de parcs amb atraccions pels adolescents i moltes papereres per menjar pipes. Hi havia molts cinemes per veure no només pel·lícules, sinó també sèries de televisió.
2: És genial, el millor lloc del món!
1: En Peter Pan els va conduir a una casa i els va dir...
3: Aquí viureu. Podeu menjar el que vulgueu i el que sapigueu cuinar. Prohibit fer el llit i... Aquí teniu el vostre mòbil de darrera generació.
2: Uau!
1: Mare meva, quina festa! Níker i en Damià varen dinar de japolies i crispetes. Varen embrutar intentant cuinar unes creps i no varen rentar. Varen dinar al llit i tot el dia amb el mòbil a la mà. Allò era un paradís. Jugar, mòbil, menjar, dormir, jugar, mòbil, embrutar, mòbil, jugar, mòbil, menjar, embrutar una altra vegada, menjar... Segur que era tan guai?
2: Jo ja no vull menjar més japolies.
0: Jo ja estic cansat. Ens anem a dormir?
1: Però, ai, els llits estaven plens de miques. A fora hi havia una música molt alta. La llum dels mòbils dels veïnats no els deixaven dormir, ni els sorolls dels milers de whatsapps que no atiraven mai de sonar.
4: Ai, Damià, jo crec que no estic preparat encara per ser un adolescent. Oh, i si esperam un parell d'anys més?
2: Jo vull tornar a casa.
1: I dit i fet, tan bon punt ho varen dir, es varen trobar a casa i al llit.
4: Ai, que bé. Ha estat tot un mal son.
2: Iker, i aquest granet que t'ha sortit a la cara?
6: Segon final.
1: Això de volar fins a un altre planeta amb una campaneta no els feia gaire il·lusió als nostres protagonistes. Així que quan en Peter Punk es va oferir anar al seu país, o millor, viure la vida a l'institut, no s'ho varen pensar.
4: Volem despertar-nos demà matí
2: i ser adolescents.
3: D'acord, només heu de cantar amb mi la cançó de Volaràs. El meu cos i jo hem pren la mateixa, coses de família. I demà despertareu com adolescents i tothom us tractarà com adolescents. Preparats? A cantar!

0: de cristal. Volaràs, volaràs.
1: Encanteri fet, que passaria al matí?
2: Damià, Damià, som adolescents?
3: Crec que sí. A veure...
1: Varen anar al mirall i varen comprovar que el seu cos s'havia desenvolupat i havia canviat molt.
2: M'agrada ser gran, però els grans i la veu...
3: El manquat ho es sent?
1: Tot i així, els amics varen baixar a berenar ben animats. Però ai, un altre canvi.
2: Ningú ens ha fet el cacau.
3: Bé, jo el faig de vegades.
2: Ni l'entrepà.
3: Bé, no passa res. És fàcil.
1: I és que no hi havia res que els desanimés. Venga a l'institut. Estaven disposats a viure aventures, a anar amb moto, a formar un grup musical, a usar el mòbil i a totes aquestes coses que fan els adolescents.

0: coses ens pot desanimar.
1: Exacte. Farem el que voldrem, com els adolescents.
2: Però, ai, s'equivocaven. L'encanteri no va durar gaire, perquè ells mateixos varen voler tornar a tenir 10 anys. Una hora de mates, una altra de física i química, 3 de llatí... I, amb tots els deures que els varen caure, varen ser suficients per voler tornar a la vida d'un nen de 5è de primària.
3: Tercer final.
2: Quina opció penseu que varen triar els nens protagonistes d'aquesta història? Idò, participar a un concurs sobre sèries adolescents.
1: Bon dia a tots i benvinguts un dia més en el programa Adolescents! Avui tenim com a convidats a dos nins. Bon dia, estimats, com esteu?
4: Bon dia!
5: Bon dia, molt bé!
1: Ells són en Damià i Níquer i venen amb moltes ganes de participar. I com sempre tenim en els nostres jutges adolescents, en Toni i en Marcos. Com esteu?
6: Hola, bon dia, estic
7: molt
6: bé.
7: Bon dia, estan bé.
1: Genial, idò. Esteu preparats, nins? Voleu començar amb les preguntes?
8: Sí!
1: Idò, ja no. Els adolescents només volen estar amb el mòbil?
9: Sí, clar que sí. Sempre estan amb el mòbil. El meu germà, almenys, està sempre amb el mòbil.
1: Jutges?
7: No, sí, no. No.
6: Bé, no. Tenim una vida normal i fem les coses com podem.
7: Sí, sí, completament. Tenim amics i parlem amb els amics.
1: Vaja, bé, no us preocupeu, encara queden dues preguntes més. Encara teniu oportunitats. Anem amb la següent pregunta. Els adolescents poden dormir tot el temps?
4: Sí, clar. Estan tot el temps al llit dormint.
1: Anem a veure els nostres jutges. Què opineu vosaltres?
6: Idò, que no.
7: No.
6: Tenim les nostres coses que fer, tenim la nostra vida i...
7: I jo demà tinc molts exàmens.
6: Sí, i jo tinc deures i no puc. Sí. No puc ara mateix.
7: Estudiar.
1: Vaja, quina mala sort que estàs tenint, eh? Encara teniu la darrera pregunta. Els adolescents poden fer el que volen?
9: Esclar que sí.
4: Esclar.
9: Sí.
4: El meu germà fa el que li dona la gana.
9: I el meu també, és que no em pareix res just.
4: Es va de festa i els meus pares els hi és igual.
1: Anem a veure l'opinió dels jutges.
7: No, tampoc. No.
6: Però no, és que no. Tenim pares com vosaltres i tenim les nostres obligacions.
7: Sí, molt bé, Toni, molt bé.
6: I a més, tenim germans petits que cuidar, eh? Que això mai se té en compte, però també és vera.
1: Oh, quina llàstima, no ho he encertat cap pregunta. Bé, no passa res. Ens tornarem a posar en contacte d'aquí uns anys i a menys s'han canviat les coses.
4: Damià, jo crec que això de ser adolescent no és el que pensàvem, eh?
9: No, millor ens quedem com estem.

0: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, ens agrada molt fer tests, ens agrada mesclar generacions, i per això avui farem un test a una mare i en els seus fills. Saludam a Nerlina, a Manu i a Mateo. Hola, com esteu?
1: Hola!
0: Que esteu preparats per aquest test sorpresa?
2: Sí! No sé, sí. Jo no sé, jo.
3: Ella diu que sí, però està molt nerviosa aquests dies.
0: Però no passeu pena. Bueno. No passarà res. Si no encertau, no passa res.
3: Sí.
0: Amem. Idò, aquest test és un test per saber una miqueta, a menys si coneixeu els gustos, la manera de ser de l'altre, a menys si coincidiu, a menys si descobrim alguna sorpreseta. Que esteu preparats?
1: Sí.
0: Sí. Només en Manu, sí. Bueno. Bé, sí. Vinga, començarem amb unes preguntes ràpides de qui és més. Jo vos diré una situació i vosaltres haureu de contestar jo o ell, eh? O ella. I a menys si coincidiu. Vinga, doncs, la primera pregunta. Qui dorm més?
2: Creo que jo.
3: Pot ser.
0: Tu, Erlina. Sí,
2: sí, ja. Sí, jo
0: coincidiu.
3: Perquè té més treball.
0: Vinga, molt bé. Qui té pitjor despertar de matí?
1: Mateo.
0: Mateo, tu t'acostes de matins. No ets una persona contenta. No.
2: Està de mal humor per les mañanes.
3: De vegades als migdies també.
0: No, ha de fer migdiada, idò, perquè si se combina migdia i migdiada ja tenim un drama. Qui menja més ràpid un tros de pastís?
2: Manuel.
3: Jo.
0: Tu tens una tècnica per fer una viada?
3: No, tinc gana.
0: Tens gana?
2: Sempre tiene hambre.
0: Clar, l'adolescència és el que té. Vinga, qui s'enfada més quan perd un joc?
1: Mateo.
4: Manuel.
0: Ui.
2: Mateo.
0: Ui, aquí no hi ha acord. No vos enfadeu, eh? Qui diu més vegades, ara vaig... I després...
2: A les dues. No, estan igual.
3: Ella també.
4: Ella.
0: Costa, no? Ara vaig i no se va.
3: Els tres.
0: Tot tres. Vinga, qui canta pitjor la dutxa?
2: Creo que jo.
3: No sé, mai l'he sentit cantar la dutxa.
2: Sí, jo no canto. Ellos canten, jo no.
0: Ah, bé. I qui deixa, atenció, més coses desordenades per casa?
2: Creo que Mateo.
3: Sí,
2: sí. Sí, Mateo se levanta i el que cae, cae.
0: En Mateo tot diu que sí, tot va bé, Mateo.
3: Deixa les mantes per terra, el menjar, li has d'insistir un munt perquè el reculli.
2: No. Bueno, a ti també, eh?
3: No, però jo ho faig.
4: És veritat, eh?
3: Jo faig perquè...
2: En un poco más.
0: Aquí rebreu tots.
2: Però tu també.
0: Bueno, i tu. Pregunta important. Qui té més paciència?
3: Jo.
2: Sí, Manu és el més paciente.
3: Jo.
2: Sí,
3: jo.
2: Mateo i jo no tenim paciència.
0: Jo. Jo no.
3: Tu no tens paciència.
0: I a més de res, qui conta, aquest és important, els acudits més dolents?
3: Jo.
0: Manu, aquí tots heu coincidit. Molt bé, molt bé. Bé, per ara aneu bé. Eh?
3: Sí.
0: Anem a la segona part del joc. Ara ja faré una pregunta sobre els altres. Un contestaran i els altres diran si han encertat o no.
3: Vale.
0: Sí, preparats? Vinga, quin és el color preferit de Nerlina?
3: El verd.
0: És correcte.
2: Sí, és correcte.
0: I és de Manu?
2: L'azul.
4: El blau.
0: Sí?
3: Sí.
0: I és de Mateo?
3: El taronja.
2: Sí, naranja.
0: Molt bé. En tema colors anau superbé, sí. Ho he encertat superràpid. Sí. Molt bé. Quin és el menjar preferit de Nerlina?
3: De Nerlina? Ui.
0: De sa vostra mare?
3: És que no sé.
0: Men, què diríeu?
3: Perquè pot ser és el que menja, però a vegades és per cuidar-se, així que no sabria què dir.
0: Què diríeu vosaltres? Què li agrada més a ella?
4: Sushi.
0: Sushi.
3: Sushi.
0: Ho donant per bo, sí. I el menjar que més li agrada en Manu?
2: Manu està entre la pizza i el sushi.
3: I burrito quesarito de Taco Bell.
0: Molt bé. I el de Mateo?
3: El de Mateo...
2: La pizza, el burrito...
3: En Mateo...
2: Sí, sushi, el sushi no.
0: Han encertat.
3: Sí.
0: Sí.
3: Ah, i el ramen.
2: Sí, li agrada molt.
3: I a mi.
0: Ara una complicada que molts pares no encerten, i nins tampoc. Quina és la pel·lícula que més vos agrada? A la vostra mare quina pel·lícula li agrada més?
3: A ma mare, a veure, es va veure tot el Senyor dels Anells en 3 dies amb el meu germà mentre jo jugava a la Nintendo.
0: Li va agradar, d'entendre, sí. No? Perquè si no... Bé.
3: Això li agradava un dels personatges. Una de les dues coses va ser.
2: Sí, les dues coses.
0: Les dues coses. Vinga, i quina és la pel·lícula que més li agrada... En Manu.
2: Manu és més de sèries.
0: De petit li agradava Pokémon.
2: Sí, però... sí, era la pel·lícula de Pokémon.
0: Ara ja no.
3: Ara he madurat.
2: Sí.
0: Ara que t'agrada.
2: Ara Naruto.
4: No. Una de One Piece.
2: O One Piece.
3: No,
2: sí,
3: que va, no tinc pel·lícules preferides.
0: Sèries.
3: Sèries, sí.
0: T'agrada l'anime?
2: Sí.
3: Sí, bueno, també m'agrada el live action.
0: I en Mateo?
2: Mateo està amb Naruto tot el dia.
3: Mateo,
4: Mateo
3: es va veure El senyor dels anells amb mamà.
0: El senyor dels anells, sí. Molt bé. I ara la darrera de totes. Quin penseu que és el pla, no plata, el pla preferit per fer en família? Quin pla li agrada molt a la vostra mare fent voltros?
4: Anar a la platja.
3: Fer fotos.
0: Fer fotos i anar a la platja. Molt bé. I en mi... Manu?
4: Quedar-se a casa.
3: No, a mi m'agrada...
2: Anar a la ràdio. Al bàsquet.
3: Fer esport. Bueno, però és que això no ho faig molt en família, però... Anar a Astúries.
0: Molt bé, Astúries.
3: Ja, el meu germà li agrada...
2: Ver pel·lícules.
3: Dormir.
2: I ver pel·lícules. Que,
0: que... Home, dormir en família és no, un poc avorrit.
3: No, quedar-se al sofà així.
0: No. Tot, però tots junts.
2: Sí, tot
4: mirar pel·lícules.
2: I ver pel·lícules.
0: Tu què dius, Mateo?
4: Mirar pel·lícules.
0: No mirar pel·lícules. Molt bé, jo crec que mostrà molta compatibilitat. Sí. Ha anat bé aquest test que trobau.
3: Sí, bé,
2: sí, podem
3: que...
2: convivir.
0: Un altre dia farem un test més difícil, Ida.
2: Sí. Vinga.
0: Molt bé, Ida, moltes gràcies.
2: A
0: vosaltres.
2: Adéu.
5: IB3 Ràdio, formació.
6: Podem gravar, Ida.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passant tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Actuals a les 9.
6: No, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
8: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
9: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
10: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
9: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
8: Font de misteris.
11: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
12: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
8: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: I després del test pares i fills, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per una de les nostres reporteres.
13: Hola, som l'Amanda i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Preparats per apuntar? Començam amb un pla per avui a hora baixa. Tallers per infància i famílies a la rebotla de Pere Grau. I seguim. Dia 1 de juliol, amb un pla refrescant. Un matí d'activitats aquàtiques a la piscina Gimnàs Manacor. I encara tenim més plans. Dissabte 4 de juliol, hi haurà el taller familiar de petits taurons en el centre de visitants de Parc Nacional de Cabrera, a la colònia de Sant Jordi. I dia 5 de juliol, els alumnes de Teatre Musical Infantil d'Uma presentaran el llibre de la selva a les 7 de l'hora baixa a Sala Dante. I acabam 9 i 10 de juliol amb aquesta proposta. Crear un mural participatiu per decorar el Centre Jove de Santanyí. Trobareu més informació a les seves xarxes. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu!
0: Gràcies, Amanda. Propostes ben interessants, com sempre. I ara continuem amb recomanacions per entretenir-nos aquests dies de vacances.
14: Hola, sóc la Sara i avui us donaré recomanacions per aquests dies de calor. Si no podeu anar ni a la platja ni a la piscina, al vostre jardí o terrassa podeu fer jocs d'aigua amb pistoletes, mangueres, globus, etc. A primera hora del matí i a última hora de la tarda podeu fer excursions per la natura. I a les hores de més calor pots fer coses fent ús de la teva imaginació, amb objectes reciclats o receptes de gelats amb fruites. Espero que us agradin les meves recomanacions i us ho passeu molt bé a l'estiu. Bones vacances.
0: Moltes gràcies, Sara. I hem de dir que també tenim una altra recomanació per l'estiu relacionada amb la cura del medi ambient. Escoltau.
15: Avui vos vull donar algunes petites recomanacions per cuidar el medi ambient i conèixer millor la natura. Crec que una manera molt divertida d'aprendre sobre el medi ambient és fer un hort a casa, sobretot ara que estem de vacances i tenim molt més de temps, perquè pots veure com creixen les plantes i aprendre a cuidar-les. També podeu fer excursions per la natura, observar animals i insectes, llegir algun llibre o mirar documentals sobre animals i la natura. Ah, i una cosa que a mi m'agrada molt fer a l'estiu és competir amb la meva germana per veure qui recull més plàstics de la platja. Així, ens ho passam bé mentre ens ajudam a mantenir la platja neta.
0: Moltes gràcies, Enzo. I avui acabam la intervenció dels nostres joves reporters amb un reportatge de na Isabela, la nostra corresponsal de Nova York, que avui ens conta com se viu el final de curs a les escoles de Nova York.
16: Hola, amigues i amics del programa Nou Animal Manual. Avui vos xerra des de Nova York Isabela Mangual. Avui vos vull xerrar de com celebren el fin de l'any els nens a Nova York en general. Li he demanat a una amiga que nom Rose què fan els nens a Nova York en el fin de l'any escolar.
17: So question number one is, what do kids usually do at the end of the school year, like in their classes or in their schools?
18: Well, usually even though, like, if we're not seniors, we still play senior assassin and we hang out with each other because all our after school activities are over.
17: Okay, and what's senior assassin?
18: Senior assassin is where you pick a random name out of a hat and whoever it is, you have to shoot with a water gun, but you can't shoot them if they have goggles or floaties, because otherwise they won't get out.
16: Li he demanat a Rose com celebren el fi de l'any a la seva escola. I ella m'ha dit que juguen a un joc que se diu Senior Assassin, que s'ha d'agafar un home damunt un paperet que està dins un capell i l'agafen i després, depenent del nom de la persona, han de pegar un tir a la persona amb una pistola d'aigua. La persona estarà tota banyada i després arriben molt i sí.
17: My second question is, how is the last day of school at your school? Like, is it a half day? Is it a full day? Do you play games? Do you learn? Do you take an end of the year test? Etc.
18: So we have a full day, but we usually have like a dance party or like games. Like right before it, we have field day and we have graduation. Anyways, it's really fun because there's no learning in that day. And it's just really fun because we get to play games, like you said.
16: Li he demanat com celebren el fin de l'any i ella m'ha dit que normalment fan un ball, jocs i tot el dia estan allà sense fer feina i juguen i tot.
17: My third question is, how are you planning to end the school year with your friends and stuff like that? Like, are you planning to have a play date with them, have a massive sleepover, or yeah?
18: Well, after graduation, we're going to go to Coney Island because that's what we always do. And we're going to have a sleepover because I always have sleepovers. And we're going to hang out after school and buy candy, lots and lots of candy.
17: That's great. Thank you.
16: I la darrera cosa que li he demanat és com ella planifica acabar l'escola i ella m'ha dit que anirà a Coney Island, a Luna Park, també comprarà molt, molt, molt, molt, molt de xutxes. També farà una pijamada amb totes les seves amigues i sí. Gràcies i adeu!
0: Moltes gràcies, Isabela, pel teu reportatge. Hem conegut un poc més com se viu l'inici de les vacances escolars a una altra banda del món i hem escoltat avui moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies. I ara en tenim una altra, que és seguir escoltant No Venim en Manual, perquè després d'una pausa continuarem, com us hem avançat abans, amb un viatge en el temps per conèixer més professions del passat.
5: Lletres Ràdios, diversitat.
19: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
20: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
19: I que fèieu amb les tortugues?
20: Menjar tortuga.
1: Estava bona, la tortuga.
20: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibida que faci una tortuga amb la casa.
8: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
0: La gastronomia local és un dels atractius que cerquen molts visitants de les Balears i un dels punts forts que es promociona per atraure turisme. Tots els hotels i restaurants inspeccionats pel Consell de Mallorca superen el 3% de consum de producte local exigit per llei. I, de fet, no s'ha imposat cap sanció. I si es compleix aquesta obligació, com és que els pagesos no els surten els comptes? Asseguren, de fet, que les seves vendes han minvat. Tot d'una els escoltam abans els titulars de la jornada. És diumenge 28 de juny. L'Ajuntament de Capdepera enllesteix els preparatius perquè el nou aparcament de Cala Agulla obri aquesta temporada. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Els hotelers de Cala Ratjada asseguren que l'ocupació frega el 80%, mentre que l'Ajuntament s'ha proposat combatre encara més el turisme de gatera i alhora demana millores en el transport públic per connectar amb Palma i l'aeroport.
0: Un motorista ha resultat ferit molt greu en un accident de trànsit a Mallorca.
2: Ha corregut a primera hora a l'autopista de Llevant en direcció a Palma i a l'altura de l'aeroport. El conductor ha estat trobat a terra a diversos metres del seu vehicle.
0: Degoteig d'embarcacions irregulars fins a 11 han estat interceptades de moment aquest cap de setmana.
2: A bord, més de 200 persones d'origen magrebí i subsaharià. I en el darrer grup hi viatjaven 3 dones embarassades que han estat traslladades d'emergència a l'Hospital de Son Espases per revisar el seu estat de salut.
0: El Ciurell Rosa de Benamics reconeix el centre escolar Sant Jordi com a exemple d'educació en diversitat sexual.
2: Per contra, el dimoni rosa ha estat a les agressions LGTBI-fòbiques denunciades el darrer any. Avui a Hora Baixa, dues marxes reivindicatives recorren el centre de Palma en defensa dels drets del col·lectiu.
0: I en els esports, Toni Tenerife, quins són els titulars? Bon dia.
3: Bon dia. Per una banda, el nou entrenador del Real Mallorca, Luis García Fernández, en declaracions fetes als mitjans oficials del club, reconeix que tindrà molta feina per davant, ja que encara queda per fer una plantilla per tractar de tornar a primera divisió. En tenis, Alexander Davidovic va rompre ahir el malefici que arrossegava de finals perdudes, guanyant ahir a la setena la final de l'ATP 250 Mallorca Championships. Ho va fer en 2-7 davant del nord-abrigà Ethan King. I en motociclisme, Izan Guevara, a la categoria de Moto2, amb una tercera plaça a la línia de sortida, tractarà avui de pujar al més alt del podi al Gran Premi dels Països Baixos que et celebra.

0: al circuit d'Assen.
1: La previsió apunta, encara avui, una mica més de calor i de nou avisos a Mallorca. Tomàs Salom, bon dia.
2: Bon dia, avui tancam aquest darrer diumenge del mes de juny i ho fem parlant un dia més de temperatures elevades, perquè el termòmetre avui pot tornar a superar els 37 i els 38 graus a punts de l'interior de Mallorca. Tenim avís groc a la Serra Tramuntana, nord de l'illa, també cap a zones de l'interior, i a punts del Ponent i Migjorn per aquests registres superiors en aquest llindar. A Menorca i a les Pitiuses no tenim avís, tot i així podríem fregar els 35 graus. Tot això amb ambient assolellat, però amb l'arribada d'alguns núvols de base alta, començant per les Pitiuses i avançant cap a la resta de les illes al llarg del dia. No esperen precipitacions, el que tindran també és vent de component est, en conjunt fluix, amb la situació marítima bastant tranquil·la. Àrees de marejola, rau, qualque radar puntual de maró a darrera hora, sobretot cap al sector sud de les Pitiuses. Per demà tenim alguns canvis, perquè es comença a configurar una mica de vent de component nord i això provocarà que la temperatura pugui davallar a Menorca i a punts del nord de Mallorca. La resta no es notarà gaire, tindrem sol amb la presència d'alguns núvols prims i la posa en suspensió, que avui encara ens acompanyarà. Demà serà història.
1: I encara una informació del trànsit. Avui matí se celebra la 30a concentració de motos a Palma, convocada per Motorrock FM. Provocarà el tancament de la circulació de l'avinguda de Jaume III fins passades les 12 del migdia, quan iniciaran la marxa. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
3: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: Els establiments turístics i de restauració de les illes han d'incloure entre un 3 i un 5% de producte local en la seva oferta gastronòmica, segons la seva categoria. En el centenar d'inspeccions realitzades la passada temporada en establiments de Mallorca, tots complien amb la quota assignada. De fet, alguns la superaven amb escreix, apunta la conselleria, arribant fins al 55%. Un consum que haurien de notar els productors locals, però la realitat, asseguren, no és aquesta.
4: El Consell de Mallorca defensa que la normativa es compleix. De fet, no hi ha hagut de moment cap sanció per aquest motiu, tal com es posa Guillem Llinat, conseller de Turisme de Mallorca.
5: Totes les inspeccions que s'han fet, totes superen el 3%. Sempre se podria fer molt més del que se fa, però tenim els recursos que tenim. Sí que és vera que hem augmentat molt el nombre d'inspectors, però sí que és vera que no només atenem producte local, sinó que hem d'atendre, diguem, tota la part d'oferta il·legal.
4: Però al camp, la percepció és diferent. Els productors expliquen que des de la pandèmia la venda directa ha caigut i el sector no es troba en un bon moment comercial. Són Tia Ordines, president d'Unió de Pagesos, i Jerónimo Bonafà, de Cooperatives Agroalimentàries.
6: Seguim tenint la sensació de que se fa molt poc perquè se compleixi aquesta llei, perquè no hi ha hagut cap pagès que mos hagi dit que d'ençà que s'ha aprovat aquesta llei ha conegut un increment de les ventes dels seus productes.
7: Qui hem de notar de qualque manera els resultats són nosaltres com a sector de les ventes que feim i no veiem que de qualque manera tothom complesqui amb aquest famós 3%.
4: Lamenten, a més, la manca d'informació sobre aquestes inspeccions. Sospiten que no se'n fan prou, tot i les més de 100 que es van dur a terme l'any passat.
6: No sabem quins hotels compleixen, quin percentatge compleix, quins productes són els que més se consumeixen en el sector turístic. Nosaltres totes aquestes dades no les sabem.
4: Malgrat això, hi ha excepcions. Cisco Llompart és productor de me ecològic mallorquí i subministra una cadena hotelera des de 2015.
8: Jo penso que si els hotelers s'esforcen i realment ells a nivell econòmic és un petit esforç, doncs hi ha aquesta confiança, hi ha d'haver una relació que hem mantingut aquests 10 anys en Garden. I és possible això, que petits productors ens puguin juntar i puguin servir a les grans cadenes.
4: L'any passat va aconseguir un segon acord amb una altra companyia hotelera i més de la meitat de la seva producció acaba als plats dels turistes. Un model que també es dona a l'hotel Playa Garden de la Colònia de Sant Jordi, on el productor local té molt de protagonisme en la seva oferta gastronòmica. Una experiència que detallen Joan Company, director de l'establiment, i Joan Quecles, mestre pastisser.
9: Nosaltres el que tenim comprovat és que volen provar el producte d'aquí, a quilòmetre zero, o productes o receptes que siguin d'aquí.
10: El 50% de consum diari ara en aquest berenar de matí és tot producte local. O sigui, és un exitazo.
4: Una fórmula que té gran acceptació entre els turistes que tenen molt d'interès per la gastronomia local. De fet, aquests establiments asseguren que treballen per seguir augmentant l'oferta de producte de quilòmetre zero.
1: Al Llevant de Mallorca celebren la bona ocupació hotelera que normalment tenen. A indrets com Capdepera, però, demanen controlar el turisme d'accessos, millors connexions per carretera i que s'habiliti ja l'aparcament de Cal Agulla.
4: L'Ajuntament de Capdepera demana connexions de transport amb l'aeroport i amb la resta de municipis de Mallorca i ho fa amb l'objectiu de facilitar l'arribada i els desplaçaments de la ciutadania i dels visitants. Cal tenir en compte que es tracta d'una zona que rep molts esdeveniments esportius i per això Maria Antònia Moll, presidenta de l'Associació Hotelera de Capdepera, es mostra contenta amb l'alta ocupació que es presenta aquesta temporada.
0: L'ocupació a Capdepera és bona, se presenta una bona temporada. Penseu que nosaltres som una zona que fem feina 6 mesos a l'any amb unes ocupacions màximes del 85%, dins les que ens sentim molt còmodes i treballem molt a gust.
4: El govern municipal capellí argumenta que el turisme s'ha allunyat dels accessos, tot i que s'ha de seguir vigilant i controlat, diu Núria García, batllessa de Capdepera.
11: Tenim problemes puntuals de turisme, tampoc vull dir-li d'accessos, però bé, tenim caps de setmana puntuals que han de contenir d'una manera urgent, crec jo, el turisme que mos ve aquests, o que mos visita segons quins caps de setmana.
4: Un dels fronts oberts del consistori Gavallí és l'aparcament de Cal Agulla, desmantellat el 2015 perquè estava dins els límits del parc natural. El nou espai s'habilitarà just de vora i permetrà 450 vehicles.
11: És un projecte que s'ha de licitar i s'ha d'executar. Intentarem que estigui per aquest estiu, però no podem assegurar res. S'ha d'arreglar el terreny, probablement s'hauran de llevar un parell d'arbres, s'ha d'acotar bé la zona.
4: Els visitants locals ho pateixen, ja que han de deixar els cotxes lluny.

0: 8 i 10 minuts obrint la plana de successos amb una notícia de darrera hora. Un motorista d'uns 50 anys ha resultat ferit molt greu en un accident de trànsit a Mallorca. De moment sembla que no hi ha cap altre vehicle implicat.
1: Ha corregut a primera hora del dia l'autopista de Llevant en direcció a Palma i a l'altura de l'aeroport. El conductor ha estat trobat a terra diversos metres del seu vehicle per un altre conductor que ha alertat els serveis d'emergències. Fins al lloc s'han desplaçat una ambulància de suport vital avançat que ha atès el motorista que estava conscient i l'ha traslladat a l'hospital de Son Espases ferit molt greu.
0: I els bombers de Palma i efectius del 061 han rescatat una dona d'uns 40 anys que duia 3 dies atrapada al torrent de Navàrbara a l'altura de la rotonda de Can Blau.
1: Això és el barri de Nou Llevant i sembla que la dona s'hauria fet mal a un turmell quan hi davallava per presumptament consumir drogues i no podia sortir. Una veïnada que passejava amb el seu car en sentir els crits d'auxili alertat a emergències. La ferida està traslladada a un centre hospitalari per a setesa.
0: Notificades fins a 6 embarcacions per entrar irregular en territori espanyol aquest dissabte, a bord un centenar de persones d'origen magrebí i subsaharià. En el darrer grup hi viatjaven 3 dones embarassades que han estat traslladades d'emergència a l'Hospital Son Espases per revisar el seu estat de salut.
1: Formen part de la darrera intersecció d'aquest dissabte, les costes de Cabrera, a la zona del Faro d'Anciola. L'operatiu ha comptat amb la unitat d'helicòpters de la Guàrdia Civil, el grup de rescat i intervenció en muntanya i el 061, a més del Servei Marítim Provincial del Cos i Salvament Marítim. Pel que fa a la resta d'embarcació localitzades a la darrera jornada, una ha estat a Eivissa i les altres 4 a Formentera. Se sumen a 5 barques més, arribades divendres, un altre centenar de persones a bord.

0: El govern critica per insuficient l'increment de finançament estatal per l'atenció a la dependència a les Balears. Són 84 milions d'euros addicionals a rebre per la comunitat i suposa una pujada de gairebé el doble de la partida que arriba de Madrid i que beneficiarà especialment les persones dependents de major grau.
1: Però continua situant-se aquesta participació de l'Estat per davall de la meitat que marca la llei. Això fa que la comunitat autònoma hagi d'assumir tota la resta. Sandra Fernández, consellera de Família i Benestar Social.
2: L'aportació de l'Estat va a seguir muy lejos de financiar la mitad del coste del sistema de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Además, seguimos hablando de una ampliación de crédito de manera puntual, sin ningún compromiso que garantice una financiación estable para los próximos años. Exigimos estabilidad, planificación y credibilidad.
0: Es refereix la consellera Fernández a que aquesta injecció de 84 milions d'euros, com dèiem, per Balears, o és a dos anys vista, inclòs el present exercici.
1: El Ministeri de Drets Socials diu, però, que la inversió queda blindada i suposarà una obligació de l'Estat encara que canviï el govern. No sé, afegeix que es modifiqui mitjançant una nova llei.
0: Al ciutadà li pot interessar saber que el reforç del finançament estatal per cobrir les prestacions mínimes suposa que les de grau 3, de gran dependència, passaran de 290 euros al mes als 660. Les de grau 2, de dependència severa, passaran de 130 a 260 euros i les de grau 1, que és la moderada, de 76 a 90 euros.
1: D'acord amb les dades de l'Associació Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials, prop de la meitat de les persones de les illes amb prestació reconeguda no superen ara els 244 euros mensuals. Reivindica que, a més dobbers de l'Estat, es donin més prestacions i que, a més, siguin també de més qualitat. Manuel Fuentes és director d'estudis de l'entitat.
3: Baleares ja no era tanto la cantidad o la lista de espera, que la tiene y la tiene importante, sino que las prestaciones que tenía no nos parecían las prestaciones una cartera de servicios equilibrada. Piense que prácticamente el 45% de la cartera de servicios que realiza Baleares es promoción y prevención de la autonomía. Plazas residenciales pues ocupan un lugar escueto. La ayuda a domicilio tiene efectivamente un valor también. Con esta mayor financiación, la comunidad autónoma puede hacer una cartera de servicios un poco más compensada.
1: Quant a l'increment de places residencials per a l'atenció a la dependència, l'associació remarca la importància de crear-ne de noves i garantir-les.
3: Necesitan, al menos como infraestructura de soporte, una plaza residencial. O definitiva, o al menos temporal. Una rotura de cadera, un agravamiento de la enfermedad. La familia está atendiendo 24 horas. Cuando la situación se agrava con cuidados paliativos, con situación de cáncer terminales, la familia no puede atender. La persona dependiente tiene todos sus derechos y guarda intacto sus derechos a ser atendido.
1: I el govern de les Illes Balears ha reivindicat aquesta setmana que des de l'inici de la legislatura el pressupost destinat a dependència s'ha incrementat en 50 milions d'euros, que les sol·licituds de dependència ha augmentat el 27% i que s'ha reduït un 15% la llista d'espera per a la valoració, amb un temps mitjà de resolució d'un poc més de mig any per davall de la mitjana estatal.
0: I més inversions, el govern ha concertat en la Fundació 11 el servei per atendre les persones sordcegues per un import de 250.000 euros.
1: Està destinat a aquella persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, amb necessitats de suport extens. Per millorar la seva autonomia, compten amb el mediador comunicatiu, que els permet establir una relació fluida amb l'entorn, millorant el seu benestar i la seva autoestima. Actualment són una vintena d'usuaris que poden gaudir de 3.700 activitats. Maria Castro, directora general d'Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat.
4: Un objeto primordial de promocionar la inclusió sociolaboral, favorecer la vida diaria de estas personas y potenciar el desarrollo social, el desarrollo comunicativo y el desarrollo cognitivo que se efectúa a través de un equipo de profesionales que son los mediadores que acompañan a estas personas para garantizar que se cumpla su proyecto de vida.
0: A Menorca, una trentena de treballadors del geriàtric municipal de Ciutadella han protestat a les portes del centre per reclamar el complement salarial per fer feina els dissabtes que fins ara sí que cobraven.
1: Fa 5 mesos que el van començar a percebre com a part de la negociació en l'Ajuntament, mentre formalitzava la relació de llocs de feina. Ara una nova interpretació de l'interventora accidental l'ha deixat en suspensió. Els manifestants reclamen igualtat de criteris entre els treballadors municipals. Damià Bosch, és president del comitè d'empresa d'aquest geriàtric.
5: Si mirant tots els altres informes que hi ha hagut, sempre posava que era desfavorable, però que s'aplicava mentre es negociava CRLT. I ara, de cop, apareix aquesta suspensió. És un malestar i una queixa de que sembla que no som iguals els treballadors de l'Ajuntament.
6: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Situació límit en el transport públic en autobús a Formentera. La concessionària assegura que la prestació del servei està en risc. El motiu? Que com que el Consell Insular li deu doblers per compensar que no es cobra el bitllet als residents, l'empresa s'ha quedat sense doblers a la caixa. Ens ho explica Elena Trinidad.
6: Autocars Palla, l'empresa concessionària del transport públic en autobús de Formentera, assegura que ha arribat al límit després d'anys avançant amb recursos propis els costos del servei. Denuncia que encara té pendents de cobrar les compensacions per la gratuïtat del transport públic corresponents als anys 2025 i 2026, a més d'altres reequilibris econòmics i ajudes. Aquesta manca de liquiditat farà que en les pròximes setmanes puguin no disposar d'eines per pagar el combustible dels autobusos ni les nòmines dels treballadors. Per això reclama al Consell i a la resta d'administracions competents que abonin amb urgència els imports pendents i adverteix que si la situació no es resol, la continuïtat del transport públic de Formentera podria quedar en risc. Escoltam el responsable de l'empresa, Joan Costa.
7: La situació ara, a finals de juny, és molt, molt preocupant i tinc dudes que pugui seguir per endavant pagar totes les nòmines, petroli, reparacions, sense aquesta ajuda que jo confiava i confio en ella, cobrar les gratuïtats de l'any 2025.
6: L'empresa ha fet una crida urgent al Consell de Formentera perquè aboni els deutes immediatament, perquè Formentera no es quedi sense autobús públic a l'estiu.
0: I un altre mitjà de transport que esdevé essencial a Mallorca és el tren. El nombre de passatgers no deixa de pujar. L'any passat es registraren 9 milions d'usuaris, xifra que crida l'atenció perquè duplica la d'abans de la pandèmia. Per fer front a la demanda és necessari reforçar el servei i l'Associació d'Usuaris del Tren assegura que fan falta 30 maquinistes i 30 interventors.
1: La llau de passatgers es repeteix cada dia a l'estació intermodal de Palma. El transport més ràpid i segur, però que segons els usuaris no rep el tracte que hauria de rebre per part de l'administració. Guillem Ramis és el portaveu de l'Associació d'Usuaris.
8: El govern balear fa molt d'anys que sap que el tren va en el límit. El tren funciona amb hores extres del personal. El personal és insuficient. I el material que tenim, els trens, també són insuficients, no basten. A vegades necessitem unitats de 4 trens, de 4 cotxes, de 4 vagons, i els 4 vagons no hi són. Mos mollen en convois de 2.
1: La saturació a hores punta pot desmotivar els nous usuaris, però els fidels, com Toni Gallà, perseveren, en part també gràcies als equilibris dels treballadors del servei ferroviari.
9: Va haver una situació estranyíssima en el tren de Palma Inca a les 7 de l'hora baixa. Va venir un convoi de només 2 vagons que coincidia amb les rebaixes del Festival Park, que és una hora que la gent surt de la feina, també demanen anar a les rebaixes, però, clar, va ser un col·lapse. Com que sigui una llauna de sardines, hi entram, sí o sí.
1: Per millorar la situació, l'Associació d'Usuaris del Tren assegura que és imprescindible un reforç, tant de maquinistes com d'interventors. Després de la vaga de principi d'any, l'executiu es va comprometre a augmentar la plantilla un 50%. Les darreres incorporacions es feren l'octubre de l'any passat amb 12 treballadors més. És Lorena del Valle, la directora general de Mobilitat del Govern.
10: Per poder augmentar el personal de CFM amb nous serveis, que és una amplitud horària major, que és serveis nocturns i per suposat també treballar en les noves infraestructures ferroviàries, primer havíem de posar al dia, cobrir el personal que es jubila.
0: Les petites i mitjanes empreses són l'eix vertebrador de l'economia de les Balears. Amb 110.000 autònoms i 60.000 societats, la comunitat se situa per damunt de la mitjana nacional i representen més del 95% del teixit empresarial. Un model impulsat per negocis familiars, sobretot, i també emprenedors de totes les edats, per cert. S'aventuren i tiren endavant la seva idea. I no són pocs els reptes que afronten. El primer, i que repeteix en tots els sectors, és la manca de personal qualificat i que esdevé un elevat absentisme laboral que dificulta a mantenir un negoci petit i amb necessitats concretes.
1: És la radiografia de les pimes que repassam amb el president de l'associació que les aglutina a Mallorca. Jordi Mora apunta que el model majoritari de la comunitat és la microempresa, formada per entre un i 10 treballadors i un emprenedor o emprenedora al capdavant. Una estructura que serà encara més rellevant en la digitalització.
11: Cada vegada les empreses més grans no seran tan grans, no tindran aquests milers de treballadors que tenen, estan reduint plantilles, estan aplicant intel·ligència artificial, després vindrà robotització, i tindrà més sentit que mai empreses més petitones que es poden adaptar molt ràpidament a tots els canvis tecnològics i que generin valor. I pensem que els propers anys seguirà creixent aquest ritme emprenedor, pensem que a tota Espanya i especialment a Balears.
1: Engegar un nou negoci suposa un alt risc econòmic i esdevenen imprescindibles les subvencions públiques. A més de destinar una partida major, PIMEM apunta una segona demanda, que les ajudes s'allarguin fins a 5 anys per assegurar la supervivència empresarial.
11: Tant aquests que són nous o són recents nous com els que estan als seus primers 5 anys de vida, que són... quan l'empresa s'ajuga la seva viabilitat, perquè després ja ha passat els 5 anys, doncs ja hi ha una roda, ja hi ha una experiència i és més fàcil doncs poder donar-li continuïtat a la seva activitat empresarial. Per tant, pensem que sí que hi haurien d'haver-hi més línies i també a la vegada més quantioses.
1: El mercat laboral de les Balears presenta dos grans problemes que afecten especialment aquest model de negoci.
11: De manca d'obra, molt fa falta treballadors i treballadores, tant qualificats com no qualificats, i un segon, molt vinculat també, és el tema d'absentisme laboral. I segurament un nutreix l'altre, no? En molts sectors, molt diferent. Que ja estan aquest 2026 sobrecontractant, perquè saben que tindran baixes, saben que tindran absentisme laboral, i per poder mantenir l'estructura, doncs moltes vegades tenen fins a una, dues o tres persones de més.
1: Per pal·liar aquesta problemàtica, l'aposta són les estratègies per fidelitzar els empleats.
11: De retenir el talent, d'intentar reduir la rotació, que és a una empresa la rotació és molt complexa i molt complicada, i estem ajudant a tots els empresaris a intentar estructurar les seves plantilles i a mantenir-les amb el temps. La veritat és que quan estem en una situació de pleno empleo, un treballador o una treballadora que decideix abandonar l'empresa sap que en menys de 24-48 hores trobarà feina.
1: La Federació PIME celebra l'any que ve el seu 50 aniversari. Una efemèride per celebrar la feina de les petites i mitjans empreses que esdevenen imprescindibles per generar riquesa i llocs de feina a les illes.
0: Moltes persones que arriben a la comunitat procedents d'altres països fan feines que no s'adequen a la seva trajectòria acadèmica. A Menorca, l'Associació d'Educació d'Adults ofereix un nou servei per acompanyar-les en el difícil repte d'homologar les titulacions. Ramiro López ens ho explica.
12: Na Genesis és veneçolana i fa 3 mesos que va arribar a Menorca. Té un títol de tècnic mitjà en administració i comerç que ha intentat homologar pel seu compte. L'excés de burocràcia l'ha desbordada i no se n'ha sortit. L'escoltam.
13: Lo intenté por la página inicialmente y no pude, me enredé. Me dijeron del lugar de la escuela de adultos que viniera, me registrara, para pedir una cita de asesoramiento. Estamos en un país nuevo, acá todo funciona distinto y el poder que te orienten te da la facilidad de sentirte seguro.
12: L'Associació d'Educació d'Adults de Menorca ofereix per primera vegada aquest servei d'acompanyament. Marc Gandolfo és coordinador de l'entitat i ens explica l'objectiu.
14: No és simplement un assessorament administratiu, sinó que pretén lluitar contra la pèrdua del capital humà. Hi ha molta gent que en el moment de creuar la frontera, estan en una situació de subocupació, és a dir, que estan fent unes feines que no corresponen a la titulació que realment tenen.
12: En el cas de les titulacions universitàries també hi ha moltes dificultats i un mur burocràtic que deriva en expedients a Madrid i procediments llargs i confusos, com el que s'ha trobat Nesvitlana, ucraïnesa amb una carrera en economia.
15: He traído todos los papeles, todo lo que me hacía falta y hice todo con Marc aquí. Me está ayudando muchísimo porque salen cosas que yo no sé cómo solucionarlas.
12: Aquest servei és possible gràcies al finançament del Fons Menorquí de Cooperació. De moment s'ofereix a Maó, però s'han organitzat algunes sessions grupals a Ciutadella on s'espera poder fer assessorament sobre homologacions de manera estable en un futur.
0: 8:26, una pausa per la publicitat i continuem a l'informatiu.
16: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
17: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
18: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
19: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
18: Entrada lliure.
19: Obra Cultural Balear.
0: És el so de l'esperança a Veneçuela el moment en què la Unitat Militar d'Emergències, la UME, ha rescatat una segona persona a La Guaira, la zona més afectada pel terratrèmol. Ara mateix ja ha desplegat 59 efectius en total, a més de 2 enginyers de l'Exèrcit de Terra i unitats canines, i un nou contingent amb més d'una 60 d'efectius i també més camps de rescat de 6 comunitats autònomes espanyoles són de camí a Veneçuela, tot per ampliar aquesta ajuda humanitària que salva vides.
1: Ja són 6 els espanyols morts en el terratrèmols, mentre que el número dels que continuen desapareguts és 133, d'acord amb el Ministeri d'Afers Exteriors. Hi ha 14 espanyols més localitzats davall les runes, també com ha assenyalat la mateixa font, i són aquests els que centren ara els esforços dels equips de salvament. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha volgut recordar que els serveis consulars són plenament actius.
20: Quiero recordar a todos los españoles en Venezuela y a sus familiares que siguen plenamente operativos tanto la embajada como el consulado de España en Caracas y los números de teléfono de emergencia consular que se encuentran en las redes sociales de la embajada, del consulado y del ministerio.
1: Segons ha informat el president del Parlament veneçolà, la xifra total de morts és d'ara de 1.430 persones. Hi ha 3.328 ferits i Nacions Unides valoren 6.700 milions d'euros als danys causats pel terratrèmol. Una situació que els veneçolans residents a Balears viuen amb angoixa, ja que el rellotge no s'atura. Vos podem oferir 2 testimonis. El primer és el d'Angie, veneçolana, que viu des de fa 2 anys a Mallorca. El seu oncle Roger ho va perdre tot en els terratrèmols. Per això ella i Nana Milena, l'altre testimoni, com la immensa majoria de veneçolans, s'han mobilitzat per ajudar les víctimes del seu país encara travessades per la tragèdia.
21: Me quedé cuando escuché toda la información paralizada. Es algo que es difícil en el momento de procesar. Conforme van pasando los días te vas sintiendo peor.
22: Y no deja de doler. No deja de doler, no deja de sentirse agobiado por la situación que viven madres, padres, hijos buscando a sus padres, padres buscando a sus hijos.
1: Aquestes veneçolanes han fet una crida a la col·laboració ciutadana per recaptar fons i ajuda humanitària i enviar-los directament al seu país amb la col·laboració també de Càritas i Creu Roja. Tota la informació es pot trobar al web Ben Balears. La recollida comença avui a les 9 del matí a la parròquia de la Immaculada Concepció de Son Sardina i a partir de demà, fins divendres, a l'Associació de Majors, la Cala, a Palma, des de les 5:30 fins les 8 del capvespre.

0: Han tocat les 8 i mitges, moment de repassar els principals titulars de la jornada. Tots els hotels i restaurants inspeccionats pel Consell de Mallorca superen el 3% de consum de producte local exigit per llei.
1: Els pagesos, però, no els surten els comptes. Asseguren que les seves vendes han minvat i demanen accions més contundents de les institucions.
0: L'Ajuntament de Capdepera enllesteix els preparatius perquè el nou aparcament de Cal Agulla obri aquesta temporada.
1: Els hotelers de Cala Ratjada asseguren que l'ocupació frega el 80%, mentre que l'Ajuntament s'ha proposat combatre encara més el turisme de gatera i alhora demana millores en el transport públic per connectar amb Palma i l'aeroport.
0: Un motorista ha resultat ferit molt greu en un accident de trànsit a Mallorca.
1: Ha corregut a primera hora l'autopista de Llevant en direcció a Palma i a l'altura de l'aeroport. El conductor ha estat trobat a terra a diversos metres del seu vehicle.
0: Degoteig d'embarcacions irregulars, fins a 11 han estat interceptades aquest cap de setmana.
1: A bord, més de 200 persones d'origen magrebí i subsaharià. I en el darrer grup hi viatjaven tres dones embarassades que han estat traslladades d'urgència a l'Hospital de Sones Passes per revisar el seu estat de salut.
0: A Veneçuela, el balanç de víctimes del terratrèmol arriba a 1.430 morts, tot i que es manté l'esperança de trobar supervivents.
1: Un nou contingent de l'UME viatja cap al lloc dels fets per afegir-se al contingent enviat per Espanya. Avui s'inicia una recollida solidària de productes de primera necessitat a Son Sardina.
0: El Ciurell Rosa de Benamig reconeix el centre Sant Jordi com a exemple d'educació en diversitat sexual.
1: Per contra, el Limoni Rosa ha anat a les agressions LGTBI fòbiques denunciades el darrer any. Avui a la baixa, dues marxes reivindicatives recorren al centre de Palma en defensa dels drets del col·lectiu.
0: I per cloure els actes d'homenatge al centenari de la Belenguera, la Seu de Mallorca acollirà avui vespre un concert en memòria del seu creador, Joan Alcover.
1: Serà a les 8 del vespre i es remetrà en directe per IP3 Televisió. També hi està prevista la interpretació de la peça sinfònica La Serra de Tramuntana del compositor de campanet Antoni Mairata.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I feim ara també un cop d'ull a les portades que publiquen els diaris impresos. Començam a Mallorca, on tant Última Hora com Diari de Mallorca duen a la imatge de portada l'acte d'inauguració del nou passeig marítim de Magaluf, que es va fer ahir vespre. En ambdós es pot veure la Simfònica de Balears a damunt l'escenari, però en el cas d'Última Hora està enfocat de més en fora i permet veure també l'espectacle de drons dibuixant el nom de Magaluf al cel.
1: A banda d'això, l'Última Hora també du en portada els resultats d'una enquesta de l'Institut Balear d'Estudis Socials Avançats que reflecteix que el cost de la vida i l'habitatge preocupen el 80% dels balears. El Diari de Mallorca, per part seva, destaca que la patronal nàutica es mostra preocupada de que la mà s'estigui omplint d'irresponsables, diuen, i demanen que les proves per obtenir les titulacions siguin més exigents.
0: Menorca Diario titula que netejant un lloguer turístic suposa 700 euros al mes manco que en un hotel. Això és degut a que aquestes treballadores se'ls aplica el conveni de neteja i no el d'hostaleria. Els sindicats asseguren que han guanyat tots els casos denunciats.
1: La seva imatge de portada, el protagonisme és pel penya-segat de Cala Galdana, que necessita dues actuacions urgents. La fotografia es pot veure, els blocs que s'han instal·lat per impedir el pas per una vorera al carrer del riu, per mort del risc de despreniments.
0: A les Pitiuses, el protagonisme és per la Fira de les Nostres Arrels, organitzada enguany per primera vegada. Una festa en honor a les arrels, titula Periódico de Ibiza i Formentera, amb fotografia d'un escenari amb un grup de música vestit de pagès. Per part seva, Diari d'Ibiza, titula Tradicions pageses al cor de vila, amb la imatge de dos homes practicant tir amb assetge.
1: També a la portada Diari d'Ibiza es pot veure un fragment de l'entrevista que han realitzat a Rafa Triguero, val de Vila. El projecte del Boulevard del Consell no és el que vull per la meva ciutat, ha dit. I el Periódico d'Ibiza i Formentera també du en portada una entrevista amb Triguero, però dona més protagonisme a les negociacions que el govern i Consells començaran abans que finalitzi l'any per fixar el nou finançament del transport públic a les illes.
0: I en plana nacional, el president Pedro Sánchez i el Comitè Federal del PSOE d'ahir concentren totes les mirades. El País i La Vanguardia han titulat pràcticament igual. El PSOE tanca files amb Sánchez per arribar a les eleccions de 2027. Sobre aquest tema, l'ABC ha volgut destacar que Sánchez ja ha començat el gir per marcar distàncies amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, amb imatge, precisament, de Sánchez seriós durant el comitè.
1: El País, la fotografia de portades per Venezuela, es pot veure una dona plorant de vora un edifici derruït pel terratrèmol a La Guaira. Una catàstrofe amb l'estat desbordat, han volgut remarcar. A La Vanguardia es pot veure una estampa estiuenca d'una platja plena de gent amb els parasols, titulant la calor retallarà un 7% les economies europees. Els sindicats reclamen a la Unió Europea més protecció pel treball sota el sol.
0: 8:35, a continuació, els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia, temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. Luis García Fernández, que no Luis García Plaza, nou entrenador del Real Mallorca, ja sap el que li espera. Una planificació tardia amb l'equip a segona després de 5 temporades seguides a primera divisió. El sentim.
4: Está claro que queda muchísimo trabajo por delante. Todavía no sabemos ni la plantilla que vamos a tener. Hay que ir construyéndola poco a poco, pero creo que todo el mundo está muy ilusionado con construir un proyecto que gane muchos partidos y que ilusione a su gente.
3: I és que ahir, davant dels mitjans oficials del club, Luis García Fernández ja va explicar al Mallorca que es veurà a segona divisió o al Manco el que ell vol que la gent vegi.
4: Bueno, sobre todo un equipo que sea protagonista, que quiera el balón, que quiera jugar, que sea vertical cuando toca, que sepa defender, que sea agresivo, que tratemos de defender cuanto más lejos de nuestra portería, pues muchísimo mejor. Bueno, un poco el fútbol actual.
3: Recordant que Luis García va ser jugador del Real Mallorca la temporada 2004-2005. Va marcar 10 gols, però, com ell molt bé recorda, va coincidir amb una temporada molt dura i amb una salvació, al final, gairebé miraculosa.
4: Pues fue una temporada muy, muy complicada. Fue justo el año después de la salida de Samuel Eto'o, todo un referente para el mallorquinismo, pero la temporada no inició de la mejor manera. Tuvimos un cambio de entrenador, incluso a mitad o casi ya terminando el año, recuerdo unas declaraciones de Héctor Cooper diciendo que a ver si éramos capaces de terminar dignamente una temporada, pero sí que hicimos algo muy bien, que fue juntarnos, unirnos, ser un equipo, creer hasta el final, gracias también a nuestra gente, no cabe duda, súper necesaria, y nos empujaron para poder conseguir una permanencia histórica en la última jornada contra el Betis.
3: Y el estudiante también va a explicar por qué ha triat a Mallorca.
4: Sobre todo que el proyecto es muy ambicioso, que independientemente de que el club lastimosamente ahora esté en segunda división, el proyecto es para estar en primera división, para crecer, tenemos que ir paso a paso, hay que conformar una plantilla competitiva para la segunda división, sabiendo que es una categoría realmente complicadísima. El hecho es que los últimos 6 equipos que han descendido, los últimos 2 años ninguno ha ascendido, sigue en segunda división, con lo cual tenemos que respetar muchísimo la categoría.
3: Les paraules de Luis García Fernández, que avisa dels 6 darrers equips que han baixat a segona, cap ha tornat a primera. Paraules que han de prendre bona nota d'ella la directiva del Real Mallorca i més en concret el director esportiu del club, Pablo Ortiz, que li ha d'oferir, com no pot ser d'altra manera, la matèria prima necessària a Luis García Fernández perquè pugui complir amb èxit el seu objectiu, que no és altre que el retorn del Real Mallorca a primera edició, i això possible per la via ràpida. Més futbol. Parlant de la Copa del Món, Espanya ja sap en qui jugarà els 16 de final de la competició. Serà davant d'Àustria, que aquesta matinada i de forma gairebé miraculosa va empatar en el darrer alè a 3 davant Aràbia Saudita i així acabar segona el grup J. Una notícia que complementa les dues informacions. Anem a dir que positives respecte als lesionats Jeremy Pino i Nico Williams. Tots dos no estan, en principi, descartats del Mundial, però caldrà veure l'evolució de les seves patologies. En el cas de Pino, no pateix fractura, sinó un esquinç a la clavícula, mentre que Nico Williams pateix un fort cop al seu adductor dret, però, en principi, no hi ha trencament. En qualsevol cas, sembla impossible que arribin a dijous, que és quan es jugarà Els 700 davant Àustria. Pel que fa, per cert, els marcadors, ahir dos resultats més per completar la jornada dissabte de la Copa del Món i penúltima de la primera fase. Panamà 0, Anglaterra 2 i Croàcia 2, Ghana 1. I en la matinada d'avui diumenge s'han donat 4 marcadors més, completant el que és la primera fase. I un equip que ja sap que jugarà contra Espanya a 700 de final del Mundial, com ja m'hem dit abans, que és Àustria. Marcadors, Colòmbia 0, Portugal 0, Congo 3, Uzbekistan 1, Jordània 1, Argentina 3, amb un nou gol de Leo Messi. I Argèlia 1, Argèlia 3, volen dir Austràlia 3. Dit això, els emparellaments de 700 de final queden de la segona forma. Per ser un 700 de final que ja arrenquen avui amb el Sud-Àfrica-Canadà a les 9 del vespre. Brasil-Japó, Alemanya-Paraguai, Països Baixos-Marroc, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra-Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Portugal-Croàcia, Suïssa-Argeli, Austràlia-Egipte, Argentina-Cap Verd, Colòmbia-Ghana i el ja esmentat Espanya-Àustria. La sisena edició de l'ATP 204 Mallorca Championship ja té nou campió. Es tracta d'Alejandro Davidovich, que després de 7 finals jugades va sumar ahir el seu primer títol a l'ATP als seus 27 anys. Davidovich es va imposar al nord-americà Ethan Quinn, número 63 del món, en 2 sets, 7-6 i 6-3. Escoltant les valoracions del mateix Davidovich, molt content per poder celebrar el seu primer títol d'un torneig ATP, en aquest cas a Santa Ponsa.
5: He roto una barrera, ¿no?, de finales y eso me da mucha confianza para seguir trabajando con mi equipo, para seguir creyendo y pensar también en alto. Bueno, lo disfrutaremos ahora en el avión de camino a Wimbledon, echaremos unas cartas y esa será la celebración.
3: En vòlei, la Barca de Menorca afronta el projecte 21è a la Superliga i també el 15è amb Bet Llorenç com a màxim responsable tècnic del primer equip. Apostant per la continuïtat de la columna vertebral, el conjunt ciutadanen ja està en plena campanya d'incorporacions. La primera, un retorn desitjat. El de Jimena Fernández Galloso, que torna a la Barca després d'una temporada fora de l'illa. Bet Llorenç.
6: Va ser un poc curiosa. Ella és la primera persona que m'escriu després de perdre la semifinal a la Copa de la Reina. I la meva resposta va ser, pues, quan vulguis tornes. Ella volia lluitar per títols, era una cosa que l'estimulava molt. I va decidir que el club que li interessava més per poder competir per títols era Menorca novament.
3: Llorenç ha pescat també en territori europeu. De fet, Paula Gurschin, una promotora atacant Alemanya, reforçarà l'explosivitat anotadora de Camila Iruela.
6: Perquè té un perfil més atacant, amb un bon atac de seguer, també. La duim per opcions d'atac.
3: Les aspiracions del seu equip es mantenen intactes. És a dir, lluitar per tot, amb permís del triumvirat canari, format per Las Palmas, Heidelberg i Tenerife.
6: Jo crec que són els tres equips que clarament mos fan rival, però bueno, nosaltres estem contents de l'equip que hem format i, lògicament, el que volem és estar a part alta desclassificació i tornar a lluitar per títols, sens dubte.
3: Parlant de motociclisme, MotoGP, una de freda, en aquest cas, pel que fa a la representació balear, la calenta, la protagonitza a Moto2 Izan Guevara. Anem per parts, a MotoGP, per oblidar la cursa d'esprint que va fer ahir Joan Mir, que només va poder fer una volta. Avui sortirà des de la 20a posició. L'escoltam.
7: Volia adelantar en Pecos a la següent curva i m'he preparat s'adrentament i en aquell moment he sortit un poquet de la línia que tocava i en el final pues, m'he quigut. Només tenc la culpa jo per lo que ha passat. Intentar que això no passi i poder acabar la carrera i que crec que aquí tenim una bona oportunitat per agafar bons punts.
3: Millor entre cometes li va anar Augusto Fernández amb una wildcard on va participar i que va fer el 18è millor temps. A Moto2 i Zangebara té motius per somriure. La sessió de qualificació va fer el 3è millor temps i sortirà avui per competir pel triomf amb el colombià David Alonso i el també espanyol Alberto Fernández. El sentim.
8: Hemos sufrido mucho durante el día de ayer y esta mañana. No encontraba ningún feeling con la moto por la parte de delante. Hemos dado un gran paso en quali y me encuentro bastante bien. He aprovechado los primeros minutos del Q2 para intentar marcar un buen registro. Sí que es verdad que mi segunda vuelta venía muy fuerte. Podía haber conseguido hasta una mejor posición, pero he sido estorbado por otro piloto. Entonces, conforme, la verdad, con esta tercera posición, porque para nada me la esperaba.
3: Com no pot ser altra manera, tota la sort del món per Izan Guevara Moto2 i també a MotoGP. Millor sort que vagi bé les coses tant per Joan Mir com Augusto Fernández. Ho deixem aquí. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
9: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.

0: Avui és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, una cita que commemora 57 anys després dels disturbis de Stonewall a Nova York de 1969, que marcaren l'inici del moviment d'alliberament homosexual. Enguany, les diferents mobilitzacions venen marcades per la polèmica amb les institucions i en un context, segons apunten les diferents organitzacions, d'augment de les agressions i discursos d'odi contra el col·lectiu.
1: Les primeres passes del moviment a les Illes es remunten als darrers anys de la dictadura i el primer postfranquisme. Va ser en aquella època, quan encara estava en vigor la llei de perillositat social que proscrivia l'homosexualitat, que Juanito López, referent a les Illes, fundà el Front d'Alliberament Gay. Així relata tot el que hagué de patir.
2: Estuve detenido en Palma, torturado y represaliado por el franquismo, por hacer una huelga de 10 minutos en el Hotel Jumbo Park. Y luego en Arenal, 3 días me detuvo la Guardia Civil, ni me interrogaron, ni pasé por delante de ningún juez. Eso eran momentos de dictadura y, evidentemente, hemos mejorado desde entonces hasta ahora.
1: Malgrat aquestes millores, les darreres xifres públiques de l'any 2022 mostraven que a Palma, per exemple, el 69,6% de les persones LGTBI afirmaven haver patit discriminació pel fet de ser-ho, el 81,8% en el cas de les persones trans. Una discriminació que pot adoptar la forma d'agressions físiques, però també inclou les verbals, així com les majors dificultats per accedir a una feina o a un habitatge. Una realitat que per Tatiana Casado, presidenta de Benamics, va pitjor.
3: Hi ha un auge dels discursos d'odi i crec que basta mirar les xarxes socials, es que rufen. Volem pensar que no és tota la societat, se copina així, però de veres que es garrifa. Vull dir, estem anant a pitjor, no hi ha cap dubte.
1: També culpabilitza les actuals polítiques de les institucions.
3: Les agressions van cada vegada a més i de qualque manera la retallada que ha tingut el PP arran Ajuntament, arran el Consell Insular de Mallorca, que té desplegades les competències en matèria LGTBI. Tenim l'ausència total de tallers d'educació afectivo-sexual i de gènere als centres educatius de Palma. Això implica que en el nostre dia a dia estem cada vegada més discriminades i arrinconades. I llavors avui hem de sortir en els carrers a dir ni una passa enrere.
0: És la jornada reivindicativa i enguany hi haurà dues manifestacions pràcticament simultànies a Palma. La convocada per Benamics començarà a les 7 del capvespre a la plaça d'Espanya, mentre que Orgull Crit i Mallorca es concentrarà en aquest mateix indret, però mitja hora abans, a les 6:30. Així explica Joan Cervera, portaveu d'Orgull Crític, l'existència d'una segona marxa.
4: Hi ha dues manifestacions diferenciades, igual que hi ha dues manifestacions diferenciades a Sudamaig, igual que hi ha dues manifestacions diferenciades en el 8M o en el 25N, perquè una respon a les lògiques estatalistes descapital i burgeses i les altres tenim una mirada més interseccional en aquest aspecte, més combativa i més radical.
1: L'entitat defensa la necessitat que l'orgull vagi més enllà de les reivindicacions del col·lectiu LGTBIQ+.
4: No estem disposades a negociar i evitar espais centrats únicament en els nostres suposats drets, deixant de banda les persones migrants, deixant de banda les treballadores precaritzades, deixant de banda la resta de lluites de defensa del territori, contra el capitalisme i les seves biògiques criminals, deixant de banda la lluita internacionalista.
0: Menorca s'ha avançat amb una batucada i molt enderrenou per reivindicar els drets del col·lectiu. Enguany, una marxa a Maó ha estat molt més íntima que la d'altres anys. Una cinquantena de persones s'han reunit a la plaça Colón convocades per l'associació Mandó.
1: I ha escollit el lema Orgull i Renou, en una queixa també enfocada cap a les institucions, perquè lamenten els organitzadors, no han rebut cap suport, com ja sol ser habitual. Els manifestants, que no han portat pancartes, també han reivindicat altres qüestions, com la justícia social o l'accés a l'habitatge. Júlia Muñoz, participant de la marxa.
5: Es un día para nosotras, para celebrarnos, para estar juntas, para reunirnos, para alegrarnos de lo que hemos conseguido y de que podemos ser libres, ¿no? Y de que nos tenemos la una a las otras también. Como que el objetivo tampoco, bueno, sí, contra más gente mejor, pero es un poco nuestro día.
0: És el vessant més crític i de defensa dels drets del col·lectiu. Amb tota Palma, nit passada, la plaça Major ha estat escenari de la Festa de l'Orgull. La música d'artistes locals ha donat peu als clams.
6: Aquí a Mallorca hem de fer una reflexió de pensament, perquè crec que estem massa separats tothom i hem d'unir-nos i fer més força, i crec que aquest és el missatge que vull donar.
7: Perquè és important reivindicar els nostres drets i lluitar per els nostres drets.
8: Que cadascú sigui el que vulgui, que sigui lliure de tot.
9: Aportar amb el mateix que els altres.
8: els altres ciutadans d'aquest país, d'aquest meravellós país, i crec que sempre és millor fer l'amor que no la guerra, no?
0: Organitzada per l'Ajuntament Palmassar, recordem que aquesta festa no ha comptat en la participació de les associacions. De fet, Benamics ha denunciat l'adjudicació per suposades irregularitats, un conflicte que està present a la gala dels premis que aquesta entitat entrega cada any.
9: Entre els nominats, finalment, el guanyador ha estat el Teip Sant Jordi.
0: Aquest fou el moment en què el Teip Sant Jordi guanya el Premi Ciurell Rosa atorgat per Benamics. Es tracta d'una gala que reconeix persones o institucions aliades del col·lectiu LGTBIQ+, o, pel contrari, amb el dimoni rosa a qui han anat en contra, una gala que va seguir Neus Pericàs.
10: Les figures nominades al Ciurell Rosa d'enguany han estat Jordi Marangues, artista local, l'Ajuntament de Manacor per la seva aposta per un orgull activista i el guanyador, el Col·legi Sant Jordi, com a exemple d'educació en diversitat sexual. Artur Guijarro n'és el mestre.
11: I bé, un orgull poder recollir aquest premi, perquè és un reconeixement de tota la feina que ja s'ha fet històricament a l'escola, amb una base feminista molt sòlida. I a partir d'aquí, amb el suport de la MIPA, hem pogut crear un bon projecte que, afortunadament, avui s'ha reconegut la nostra feina.
10: Per altra banda, el Dimoni Rosa ha anat cap a les agressions LGTBI-fòbiques. Competia amb els polítics Jaime Martínez, Batlle de Palma, i Gabriel Lecent, president del Parlament, qui ha estat nominat per segon any consecutiu. D'enguany es destaca el to crític. Per primera vegada aquest esdeveniment no es va celebrar a Palma, sinó a Manacor. Ho explica Tatiana Casado, portaveu de Benamics.
12: Llavors, enguany hem fet la rebel·la, no s'ha pogut fer enguany, i hem fet la gala de Ciurell i Dimoni Rosa aquí a Manacor, perquè Palma ens ha tancat les portes, i no només això, sinó que hem hagut de portar en els jutjats una denúncia perquè per suposades irregularitats en l'adjudicació del contracte de la rebel·la de l'orgull a Palma.
10: Ara Benamics ja prepara la gala de l'any que ve i recorda la manifestació que hi haurà avui a Palma.

0: El que sentiu és un tast del que passarà avui a la Seu, el concert homenatge a Joan Alcover, que podreu seguir també en directe a Privetres Televisió quan faltin 5 minuts per les 8 del vespre. Es commemora el centenari de la primera interpretació de la versió musicada de la Balanguera a Palma.
1: Un concert organitzat per l'OCB, que interpretaran la Jove Orquestra de les Illes Balears i la Filarmònica Borrarenca, acompanyats per un grup de xeremies. El president de l'OCB, Antoni Llebrés, es posa així l'esperit de l'actuació, que diu és molt més que música.
2: Coincideix amb el centenari de l'estrena a Palma, que va tenir lloc en el Teatre Líric, tal dia com avui, un 28 de juny, i per això ho hem volgut fer coincidir. Estem segurs que serà un dia per recordar, serà un concert únic, a un espai magnífic com el La Seu, i crec que novament viurem un dia d'aquests d'emoció col·lectiva cantant tots junts la Balanguera.
1: En aquest concert s'interpretarà també la sinfonia La Serra Tramuntana del compositor campaner Antoni Mairata, una oda musicada a aquest paratge natural.
3: Una obra que està molt connectada amb el Cove, perquè en el segon moviment vaig posar música en el seu poema de La Serra, com no podia ser d'altra manera, si una sinfonia dedicada en aquest paratge. El que intento descriure aquest himne és un pas idea de preservar l'entorn, no? De la fràgil que és i de que hem de prendre consciència. Jo crec que és impressionant. Jo sempre m'han agradat molt les muntanyes, les he vistes sempre del meu poble de Campanet.
1: La Jove Orquestra de les Illes Balears, l'Orfeó Universitat, la Coral de Sant Joan i la solista Irene Gili donaran vida a aquestes partitures en un concert a La Seu avui vespre. Recordar que el podreu veure en directe a IB3 Televisió.

0: Calvià ha commemorat aquest dissabte la transformació d'espais públics de Magaluf per mirar de canviar de transforma el tipus de turisme que li ha donat tan mala fama.
1: L'Ajuntament calvianer ha reformat diverses infraestructures, com ara el passeig marítim de Gabriel Escarré Julià, inaugurat el 20 de maig. L'acte central de la celebració ha estat l'actuació de l'Orquestra Simfònica de les Balears amb una coreografia de drons.
2: Hem vingut a veure el concert de música clàssica, però amb aparell perfecte. Que m'agrada molt que estiguin, que facin això a l'Ajuntament, que puguin juntar tanta de gent, l'aire fresca, i la veritat que està molt bé.
3: Ens hem enterat que ja inauguraven, i hem dit, pues, anem fins allà a passejar.
4: En Palma Nova se hace muchas cosas, pero en Magaluf no se hace nada. Y la verdad que es un evento...
0: Quant a l'ús dels drons, en la festa de Magaluf està endavant una nova tendència d'espectacle de llum i color que ha arribat per quedar-se, diuen els organitzadors d'esdeveniments. Això perquè la formació de figures amb aquests aparells al cel cada vegada està més demanat.
1: Ho vàrem poder veure durant la visita del Papa a Barcelona fa unes setmanes i també aquí, a les illes a pobles com Lloseta, Sant Marçal i Inca, han substituït el focs d'artifici. A Magaluf ha estat una empresa de Madrid que s'ha encarregat de coordinar centenars de drons a la vegada mentre formen figures perfectes al cel. Sergi Reyes, el gerent d'Illusion Drone.
5: Tenim 300 drons en total que fan dos vols, és a dir, surten en dues fases, que serien 150 i 150. Un avanç pioner aquí a les illes que aposta per el medi ambient, que aposta per una visió d'espectacle cultural en el final.

0: Mentre segueixen creant i difonent aquesta part del patrimoni immaterial de les Pitiüses.
1: Ja tornem a estar de festa, que els temps mos passa volant.
2: És la cançó nova que en Paquita Joan ha presentat a la Cantada Pagesa amb 8 cantadors convidats. Són 2 de la Mola i 6 de Baix. Una tradició que a poc perd veus perquè els joves no s'hi venen.
1: Jo crec que una nena que canta quasi sempre va a totes les cantades, però una. No pens que en venguen més.
2: Des de la Mola lluitem perquè no es perdi la tradició de la cantada. Jaume Escandell, president del Club de Jubilats, destaca, detalla que quan es feia sonar aquesta tonada.
3: Antes hi havia cantades a les cases i s'ajuntaven els veïns i amics, o perquè celebraven pues, algun compleanys, i ara bueno, s'han deixat anar una mica. Falta de cantadors, uns més d'edat pues, se'n van i de joves en venen pocs.
2: Conviden tot el poble de Formentera a gaudir i mantenir viu aquesta part del patrimoni immaterial de les Pitiüses.

0: Han tocat les 9, és moment de fer el repàs a les principals notícies de la jornada hores d'ara. Malgrat que tots els hotels i restaurants inspeccionats pel Consell de Mallorca superen el 3% de consum de producte local exigit per llei, els pagesos no tenen la sensació que s'estigui complint.
1: Els productors expliquen que des de la pandèmia la banda directa ha caigut i el sector no es troba en un bon moment comercial. Són Tià Ordines, president de Unió de Pagesos, i Jerònima Bonafé, de Cooperatives Agroalimentàries.
2: Seguim tenint la sensació de que se fa molt poc perquè se compleixi aquesta llei, perquè no hi ha hagut cap pagès que mos hagi dit que d'ençà que s'ha aprovat aquesta llei ha conegut un increment de les ventes dels seus productes.
3: Els que han de notar de qualque manera els resultats són nosaltres com a sector de les ventes que feim i no veiem que de qualque manera tothom compleixi amb aquest famós 3%.
0: Amb l'ocupació hotelera fregant el 80%, l'Ajuntament de Capdepera enllesteix els preparatius perquè el nou aparcament de Cal Agulla obri aquesta temporada.
1: Aquesta infraestructura havia estat desmantellada el 2015 perquè estava dins els límits del parc natural. El nou espai s'habilitarà just d'hora i permetrà 450 vehicles. És Núria García, batllessa de Capdepera.
4: És un projecte que s'ha de licitar i s'ha d'executar. Intentarem que estigui per aquest estiu, però no podem assegurar res. S'ha d'arreglar el terreny, probablement s'hauran de llevar un parell d'arbres, s'ha d'acotar bé la zona.
0: Ferit molt greu un motorista després de patir un accident de trànsit a Mallorca.
1: Tot ha succeït a primera hora d'avui matí a l'autopista de Llevant, en direcció a Palma, i a l'altura de l'aeroport. El conductor ha estat trobat a terra a diversos metres del seu vehicle.
0: A Veneçuela, 72 hores després del terratrèmol, encara es manté l'esperança de trobar supervivents. Hores d'ara, el balanç de víctimes arriba a 1.430 morts.
1: En les properes hores, el contingent de l'UME, enviat per Espanya, es veurà reforçat i superarà els 100 efectius. Ja han aconseguit salvar dues vides. Mentrestant, a les Balears, la comunitat veneçolana es mou i a partir de les 9 del matí començaran a recollir articles de primera necessitat a l'església de Son Sardina.
0: L'associació Benamics va celebrar a nit la seva gala amb motiu del Dia de l'Orgull. Es va entregar els seus tradicionals premis.
1: El Ciurei Rosa va reconèixer el CEIP Sant Jordi com a exemple d'educació en diversitat sexual. Artur Quijarro n'és mestre.
5: I bé, un orgull poder recollir aquest premi, perquè és un reconeixement de tota la feina que ja s'ha fet històricament a l'escola, amb una base feminista molt sòlida. I a partir d'aquí, amb el suport de la MIPA, hem pogut crear un bon projecte que, afortunadament, avui s'ha reconegut la nostra feina.
1: Per contra, el Dimoni Rosa ha anat a les agressions LGTBI-fòbiques denunciades el darrer any. Avui a la baixa, dues marxes reivindicatives recorreran el centre de Palma en defensa dels drets del col·lectiu.
0: I la Seu de Mallorca acollirà també avui vespre un concert en memòria de Joan Alcover per tal de concloure els actes d'homenatge del centenari de la Palanquera.
1: Serà a les 8 del vespre i es retransmetrà en directe per IB3 Televisió. També hi està prevista la interpretació de la peça sinfònica La Serra de Tramuntana del compositor de Campanet Antoni Mairata.
0: I en informació de servei respecte al trànsit, avui matí se celebra la 30a concentració de motos de Palma convocada per Motorrock FM. Provocarà el tancament a la circulació de l'avinguda de Jaume III fins passades les 12 del migdia.

0: que és quan iniciaran la marxa.
1: Recordar també que avui a partir de les 12 s'activa l'alerta groga de l'AEMET per altes temperatures a pràcticament tot Mallorca. Les temperatures podrien arribar als 38 graus. Així que precaució i seny.
0: Arribem així a les 9 i 4 minuts. Actualitzarem la informació, com sempre, cada butlletí a l'hora en punt. La següent serà a les 10. Ara comença la gran vida.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Molt bon dia, 9:05. Benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Benvinguts a la Gran Vida. Bon dia, Raül. Com estàs?
1: Bon dia a tots i totes. Com estàu? Avui tenim un programa carregat d'actualitat, també de festes, de fires, de trull, que passa arreu de les illes i, com no, acabarem amb un entre tu i jo.
0: Però entre tu i jo, què tal per Buja?
1: Molt bé. Ahir vàrem a ser Buja, també vàrem a ser en Esport del Cudi, perquè estem gravant el No que toca. Per cert, moltes gràcies per l'audiència d'ahir. I res, una monada.
0: Que bé que estiguessis en el poble de la meva predineta, de la meva família. Te vaig veure ja en les, com se diuen, les serpentines aquestes del carrer principal, no?
1: El paperí.
0: El paperí que ha davant l'església, no?
1: El paperí.
0: I te vaig veure en la catxa ja de toca a toca.
1: Sí, una bona ensaïmada de Can Rafel, que m'ho varen donar, ben grossa, una monada.
0: Varen tenir el Balda en directe, i tu el vas també tenir, va jugar en el toca a toca?
1: No, el Balda no poden jugar, no els volem.
0: No sé.
1: Volem gent anònima.
0: Anònima, eh? No sigui, clar, perquè s'hauria de fer un toca-toca premium.
1: No, han de fer un toca-toca
0: de
1: kids. Eh? Des d'aquí ja ho demana la direcció a qui li correspongui. Un toca-toca kids, perquè hi ha molt de nins i nines que mos segueixen, que segueixen el programa, que venen, que mos veuen quan les gravacions i que llavors juguen a casa en el seu propi toca-toca.
0: Ah, d'acord.
1: I no sé, crec que ho han de fer un toca-toca kids.
0: Molt bé. Idò, mira, podem fer una cosa. Si voleu, jo què sé, si voleu dir, jo vull participar, o jo vull que els meus fills participin en el toca-toca. I d'aquí hi ha un número de WhatsApp, eh? Aquí feim una promo.
1: Els vostres fills no poden participar, ja no, vos ho dic. Però, vull dir, en un futur no ho sé, però ara per ara no.
0: Bé, quan se faci millor, kids.
1: Exacte, això sí.
0: No, quan se faci...
1: Ara en veurem, Joan.
0: No, quan se faci toca-toca, kids.
1: Bé, exacte.
0: I d'això, si me'l voleu dir on sou, o on vos trobeu,
1: on aneu,
0: si aneu una fira, una festa, que dinareu, amb qui estareu, ho podeu fer amb aquest número de WhatsApp.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: I avui de matí començarem parlant de la transformació de l'edifici de GESA, perquè aquesta setmana l'Ajuntament ha presentat un projecte, no?, de transformació de l'edifici i de tot el que seria la façana marítima. I avui nosaltres volem parlar amb Judit Vega, que és historiadora d'art, va ser directora de la UNED a les Illes Balears. Ara, per temes personals, torna a fer feina i torna a estar a casa seva, a Galícia. Ella és membre d'ICOMOS, que és l'organització dins de l'UNESCO, que s'encarrega de la protecció del patrimoni. Per això ella és una persona que sap molt bé de què parlam quan parlam d'aquests canvis que hi pot haver a la façana marítima en l'edifici de GESA, que l'han vist tota la vida. Però, com bé deia en Raül, després vam anar a festes a Sant Pere d'Esporles, perquè, així com ahir vàrem parlar de festes d'Andratx i de Buja, avui vam anar també a Esporles.
1: Sí, que ja han tingut una nit... Ahir va ser més tranquil·leta, però, vaja, duen una setmana ja de festes i parlarem amb el seu regidor perquè mos conti tot allò que encara hi ha per fer i que poden gaudir aquests dies.
0: I també parlarem de les rebaixes d'estiu, que és vera que cada any se'n parla una mica manco, perquè hi ha tot l'any, rebaixes tenim tot l'any, però van començar dijous, i jo també he sortit en el carrer, demanaré un poquet, a veure si la gent va de rebaixes, si no. Però nosaltres, per si de cas, parlarem amb la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, per veure com ha començat aquest inici de la temporada turística, expectatives que hi ha, les rebaixes, i el tema dels treballadors, i aquestes cosetes que també mos interessen molt. I també en Julio Bastida, que mos du temes de tribunals, successos, i aquestes històries que mos passen cada setmana. I també tindrem aquest entre tu i jo. Poden donar ja una pista?
1: Vinga, per exemple, ella és d'un poble on hi ha cossiers.
0: Molt bé, ho poden deixar així. Encara tenim una segona hora després, sí. Però això serà a les 11, eh? A les 11 des de matí. Idò, si vols, comencem.
1: Vinga, comencem.
0: Vinga.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Idò, sí, aquesta setmana han conegut un dels projectes urbanístics més importants que es viurà a Palma en els pròxims anys. Estan parlant de que l'Ajuntament ha presentat la transformació de l'edifici de GESA i de tota la façana marítima. Serà una actuació de més de 76 milions d'euros que vol convertir aquest espai en un gran punt de trobada per als ciutadans. I clar, darrere d'aquest edifici hi ha una història fascinant. Gesa, l'edifici, l'han vist tota la vida. Tota la vida han sentit parlar, veïnats, cosins, germans, tothom, i per què no el tomen, i per què no el tiren, i de no, no, no se pot tirar, no se pot tomar. I clar, aquest edifici, aquesta història, la va crear, la va fer en Josep Ferragut, que és un dels arquitectes més brillants que ha tingut Mallorca. Ell va morir assassinat en el seu moment, però és autor d'obres tan emblemàtiques com Gesa, també Olor Porciúncula, i era un home que sempre s'ha dit que estava avançat en el seu temps. I doncs, per analitzar aquest projecte i entendre què significa per Palma, avui ens acompanya, com han dit ara en el principi, a la introducció, en Judit Vega, historiadora d'art, directora de l'UNET a les Illes Balears, i és la persona que millor coneix l'obra de Josep Ferragut, la va presentar en el Castell de Bellver fa uns anys, i ella és membre d'ICOMOS, que és ICOMOS, i doncs l'organització dins de l'UNESCO que s'encarrega de la protecció del patrimoni. Ella per temes personals és a Galícia, ara és un poblet, perquè també està ficada dins un tema de l'Associació contra el Càncer, està allà, que me deia fa olor, pa, ai, Galícia, pa. Judit, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, tot bé.
0: És vera que fa olor, pa, per allà. Molt bo,
3: heu de venir.
0: Han de venir. A Galícia sempre hi som atents, Raül, a anar a Galícia?
1: Sí, si tot va bé, aniré el mes d'agost a Galícia.
0: Ai, quina sortada, quina enveja. Ah.
1: Sí.
0: Envia fotos, jo tampoc m'he gustat tot.
1: Vinga, jo aniré, vendré a veure-vos un ratet.
0: I de Judit, us agradaria que mos explicassis quina valoració has fet o d'aquest projecte que s'ha presentat aquesta setmana, tu que sempre estàs tan ben informada i que t'agrada llegir tots els diaris.
3: Mira, yo siempre pensaba que Gesa o se tira, por mucho que me encanta el edificio, que sea simbólico, que significó un mundo en aquel momento, fue el edificio más moderno que había en las islas y era un edificio americano en plena Mallorca, por mucho que me guste, yo decía, o lo tiran o lo arreglan, y eso se ha demorado pues a lo largo de muchas legislaturas, intereses de unos, de otros, y ahora por fin tenemos un proyecto, y yo creo que Palma está de enhorabuena con ese proyecto. El estudio que lo va a hacer es tiene renombre, hace trabajos fantásticos, también de remodelación, restauración de edificios emblemáticos, y yo creo que esa fachada marítima se merece lo que quiso Ferragut en su momento. Fíjate que Camper Antoni estaba completamente abandonado.
0: Per tu és important, no?
3: Sí, exactamente, porque en la memoria del proyecto lo que él explica, dice, con este edificio veremos cumplido el sueño de tantos ciudadanos de ver urbanizada la explanada de Camper Antoni. Entonces, esa explanada siempre se pensó para que se desarrollara y que fuera un lugar donde una ampliación más de la ciudad, donde los ciudadanos puedan pasar tiempo, pasear, bueno, que tenga vida, i ara mismo no la tiene.
0: Han passat 15 anys entre litigis, debats. Arriba massa tard aquesta transformació o tampoc és tard perquè tanmateix, vull dir, una vegada que se faci la transformació, també seran molt d'anys, no? De nova façana marítima, amb una altra imatge. Però trobes que arriba tard o no?
3: Arriba tard, però què podem fer? És ara o nunca?
1: Ja passa. Ara ja ha passat.
3: Sí. Ya ha pasado, exacto, sí, no podemos hacer eso. Pero la degradación cada vez más grande, ahí sabéis que han entrado en el edificio, que lo han estropeado más, los lados del edificio, sabemos que hay zonas donde, bueno, pues se forma, bueno, no es la mejor vida la que pasa por allí, en los edificios de al lado, pues se ha hecho vandalismo. Y ese parque también, te digo, si somos honestos, si los ciudadanos son honestos y piensan un poco en esa zona, aparte de gente que va a pasear con el perro, es una zona que está completamente muerta, es que no hay nada allí. Y ¿por qué no utilizar? Siempre queremos suelo para hacer cosas y el proyecto pues nos va a dar parque, vegetación, un edificio, unos aparcamientos, y eso tiene que ser bueno para la ciudad, sí o sí.
0: Sembla que la idea és integrar l'edifici dins aquesta façana i convertir-la en un espai obert, no? Que pugui haver una biblioteca, un espai cultural... no sé si això se diu així, però són com incubadores d'empreses, no? Que pugui haver... Sí. També un aparcament soterrat, que estem d'aparcament, és un drama a Palma i per tot, però a Palma sobretot. I així com has vist tu el projecte, li veus possibilitats?
3: Sí, moltíssima, sí. Sí, sí. I van a rehabilitar l'edificio, l'auditorio. Se va a poder utilizar para tantas cosas culturales y seguramente cuando tú tienes un proyecto así que funciona, que ofrece espacios para que interactúen con los ciudadanos, para que puedan hacer eso, ver una exposición, un centro de interpretación, escuchar un concierto, una obra de teatro que se puede hacer en el auditorio, cualquier cosa, pues va a reforzar también la economía de esa zona, porque si vais por esa zona casi no hay ni una cafetería donde tomar un café, no hay nada. Entonces sí que le veo muchísima, muchísima utilidad, posibilidades, y además conservaremos ese edificio que me gustaría que por fin la gente, aún hay que seguir contándoselo, aunque yo he contado un poco en la exposición de Bellver, pero hay que seguirles contando lo grandioso que fue en su momento tanto el arquitecto como ese edificio.
1: I jo me demano, què pensaria ara, creus, Josep Ferragut, de veure aquest projecte? Perquè, clar, ja no és el seu edifici, sinó és una transformació, podríem dir, ampliació d'aquest edifici, tot i que se restaurin parts de l'edifici. Què creus que pensaria?
3: Mira, el edificio, sí, ahora le he mandado también a Juanmi, no sé si lo ha visto, una foto de
0: sí,
3: una portada de una revista
0: a 5 minuts
3: que se llama El Barri. Sí,
0: sí, sí,
3: y entonces ahí, en el año 1994, ya también, o sea, la idea de Ferragut de hacer algo allí más que aquel edificio solo, que claro, él se murió y solo vio los cimientos, cuando lo mataron en 68, y Falcón terminó el edificio exactamente como le había dicho Ferragut, como había hecho los planos, pero no se siguió más aquello, el estudio se cerró y aquello quedó así. Pero ya en el 94 otra vez se volvía la idea y había tres edificios que estaban alineados, ¿no?, como en batería, que eran del mismo tamaño que el de GESA. O sea que yo creo que si él estaría, bueno, él estaría tristísimo de ver su edificio así. Y yo creo que después de lo que ha pasado, si él lo está viendo desde algún sitio, creo que estará contento porque van a dar a esa zona algo que fue el sueño de él en su momento y que se cumplió, porque él dijo que iba a ser la entrada principal de Palma. I és l'entrada principal de Palma.
0: El més important, perquè tu, el que mos contes, és que, clar, encara hi ha molta gent que identifica GESA, l'edifici de GESA, amb un edifici abandonat. Amb aquesta obra canviarà definitivament aquesta percepció.
3: Sí, tu date cuenta que també sempre... Qualquer renovació en les ciutats sempre... Siempre tiene detractores y gente que los apoya. Cuando se tiraron las murallas, que fue una barbaridad, por ejemplo, estaban contentísimos. Si buscáis en los archivos, en el proyecto de Calvet, pues había hasta canciones que decían que muera lo viejo, que venga lo nuevo. O sea que un cambio así siempre va a tener gente a favor y en contra. Me imagino que los que viven allí, claro, no les gusta que tenga un edificio delante. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver el mar, pero los que están detrás de ellos también pensaron lo mismo cuando hicieron aquel edificio, ¿no? Entonces siempre hay un punto de inflexión ahí que la gente no está contenta, pero cuando vean que esté hecho, si es verdad que se hace en 2 años, ojalá, yo ahora solo estoy y hablo también y les digo, a ver qué vais a hacer ahí dentro, a ver qué vais a respetar o no respetar y a ver si se hacen los 2 años, que espero que sí. 2 años es poquísimo, sabéis que es poquísimo una construcción. Entonces cuando la gente es como cuando no quieres hacer una cosa o te dicen tus padres o en el cole tengo que hacer el trabajo, qué rollo, pero luego lo haces y luego se ve el resultado y ya se cambia. Lo que no puede ser es que tenga la imagen de edificio abandonado cuando ha sido un edificio que formaba parte de la vida cotidiana de toda la gente de Baleares. A mí, que he estudiado tanto el edificio, pues la gente me cuenta que todos los empleados tenían una fiesta antes de Navidad, que le daban regalos a sus niños allí, todo el mundo iba a pagar allí el recibo de la luz. Ponían unas luces que aún están allí dentro en el arriba de todo, ¿no? Uh-huh. Que ponía Bon Nadal todos los años y la gente ya... Eran cosas cotidianas que ya contabas. Ah, mira, han puesto las luces de GESA con el Bon Nadal. ¿Cómo puede pasar de eso? De ser un edificio que forma parte de tu vida, donde vas cada mes allí a pagar tu recibo. ¿Cómo va a pasar a ser algo horrible, que no sé qué? Pues por culpa de los políticos y del negocio que quisieron hacer ahí y del lío que se montó. Así que no, que los ciudadanos de Palma recuperen a Ferragut y que recuperen un edificio que es de ellos y que lo tienen que disfrutar. Para eso se hizo.
0: Jo record que tu tenies una visió molt romàntica, que no té tothom, perquè molta gent veia o veu aquest edifici ja enmig, però tu deies que segons com estava el sol, es reflectien els vidres diferents colors durant el dia, se veia un verd i tal, clar, coses que jo no veia, però tu sí, perquè tu te n'entens. Això mos oblidarem, o sigui, ja tindrem una cosa clara, sabrem què és el que hi ha allà, no, no direm, no, és que no se pot tomar perquè això és emblemàtic, no, no, hi haurà una cosa molt clara. Hauràs de tornar a veure-lo, no?, quan estigui sobreacabada.
3: Pues, oh, claro, bueno, yo ya voy a tornarles en el mes de julio para la Atlántida, sabes que yo encara, a Mallorca sigo yendo todo el rato.
0: Encara no estarà fet, però.
3: No, no estarà fet, però pediré permiso para que me dejen entrar en obras para ir viendo qué van haciendo. Y sí, estos bueno. edificios, mira, si ven los de Nueva York que también se han restaurado, o también en Italia, el edificio de la ENI, que es igual que este, y bueno, este está copiado de uno ligeramente modificado de la Lever House en Nueva York, y sí que hay una tendencia, los cristales estos no son normativos, ahora están hechos con materiales que antes se usaban y ahora no se pueden usar, se pensó en conservarlos fuera y hacer otro muro de cristal dentro, bueno, al final encontrar una solución, pero bueno, siempre cambia, estas cosas cambian, pero luego cuando lo ves, moderniza otra vez el edificio y bueno, yo creo que la esencia se quedará.
0: Idò, Judit Vega, hem parlat amb ella, membre d'ICOMOS, aquesta organització que està dins la UNESCO que s'encarrega de la protecció del patrimoni. És una veu, jo diria que autoritzada, per parlar d'això, d'aquest projecte que va iniciar, que va acabar d'en Ferragut. I la veritat que amb ganes de veure com acaba tot això, però el manco ara ja sí que hi haurà canvis. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Judit.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que berenis bé, si no ho has fet.
3: No he fet encara, però aniré a Palma al mes de juliol i gaudiré d'aquesta ciutat una vegada més.
0: Ah, mira, quin Mallorca i més guapo, com a xerrar. Gràcies, Judit. Una ferrada.
3: Gràcies a tu. Ciao.
0: Adéu. Explicaràs les teves històries, passades memòries que t'han fet costat. Diràs en veu alta totes les corolles que t'han intrigat. Diràs en veu baixa senzilles i tendres paraules d'encant. Ressonen paraules, transiten imatges quan sents

per totes les hores i dies passats. Digue'm que m'estimes sense els eufemismes que t'han castigat. Digue'm que m'expliques les pors i alegries del teu llarg llistat. Ressonen paraules, transiten

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: I d'esports que ja viu intensament també les festes de Sant Pere d'enguany de 2026 i des del passat mes de... No, des de dia de 9 de juny, està al municipi ja en festa, ple de música, cultura, esports, tradicions i activitats per totes les edats. I enguany tenen un fil conductor, Raül, que és el cinema.
2: Sí, hem de xerrar d'aquestes festes de Sant Pere que molts de pobles de les illes estan celebrant aquests dies, però hem de dir que enguany, volem saber totes aquestes activitats concretes que se fan, sí, a diferents punts, i sobretot el tema, per exemple, de les penyes.
1: De les penyes?
2: Sí, jo vull saber...
1: Els joves que s'ajunten per organitzar-se dins les mateixes festes, no?
2: Sí, sí, sí. Ja sabeu que hi ha el pregó, també sí, hi va la dècada prodigiosa, hi ha concerts, hi ha activitat de tota la vida, però el millor que poden fer de tot això és
1: la
2: xerrar.
1: La dècada prodigiosa, perdona.
2: Sí, però versió balear.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, versió balear. De veres, no sé si són vius o morts.
1: No, però se m'ha posat la pell de gallina. O sigui, la dècada prodigiosa... Jo era fan de la dècada prodigiosa. Sí, però tenint, clar.
2: Espera, això t'ho pegant fora. Sí. Bé, la qüestió, ara aquí xerrant d'edats, la qüestió, anem fins a Esporles, anem a xerrar amb el seu regidor de festes, en Jaume, a Terrassa, que en Jaume, l'altre dia que xerràvem, dèiem, tanta sort que el dissabte serà una nit tranquil·la. Jaume, bon dia, com anam?
3: Bon dia a tothom.
2: Va ser tranquil·la ahir, o no?
3: Va ser tranquil, ahir vam tenir un vespre, un poc de descans, vam fer el tradicional sopar al carrer, i així avui de matí ja per agafar forces, perquè ja enfilam la rebel·la de Sant Pere, que és avui vespre.
2: Clar, aquí anam, perquè duis des de dia de nou, no? Conta-mos.
3: Duim des de dia de nou. Les festes de Sant Pere ja duen uns anys que se mos han allargat, i nosaltres quasi que estem celebrant Sant Joan i Sant Pere.
2: Sí, perquè clar, de dia de nou, imagina't. Bé, però clar, és que... Entenc jo que Esporles, a més, que és un poble molt participatiu, moltes associacions, tothom col·labora o vol organitzar qualque cosa, no? I llavors és difícil poder posar tot a dins un programa d'actes.
3: Correcte, tu vas dir. Nosaltres hem allargat un poc fins a Sant Joan, també, precisament per això, per la quantitat d'associacions que tenim i on se mos junten totes les activitats de fi de curs. Se mos ajunta també que tenim tres rebel·les, perquè el tradicional concert de la banda de música, de la banda lírica, recordar que és una de les bandes de música més antigues de les Illes Balears, 153 anys.
2: Mare meva!
3: Cada any se superen i ja no és un concert a l'ús, sinó que mos munten una festa que és espectacular, que com bé tu has dit, enguany el concert de la banda de música ha estat la banda de música més la dècada prodigiosa, que va ser un espectacle espectacular, la veritat.
2: Se va unir aquesta banda de música amb la dècada prodigiosa, que fan
1: no rebel·les,
2: que fan tots les rebel·les de Balears, i clar, van organitzar, com dèiem, una nit especial.
3: Espectacular, sí.
2: Jo dèiem, això de les penyes, què és això? Que feies Esporles?
3: Mira, les penyes ja fa 3 anys i la veritat és que és una iniciativa popular que ha sorgit fa 3 anys i no ho organitza l'Ajuntament, per la tant és una cosa que és molt lloable, perquè neix des de la participació ciutadana i la veritat és que va creixent i és una festa molt guapa on disfruta tot el poble, a més, des dels més petits fins en els més grans, i és molt, molt guapo poder veure com totes aquestes generacions s'ajunten el segon dia de festes per anar a fer el seu contrapregó. Cada penya, cada any, una de les penyes és l'encarregada de fer el contrapregó, i fan un tradicional xupinazo, en el més pur estil Sant Fermín, i arranca la seva festa. Després continua amb un dinar de penya, cada penya va en el seu rotllo,
2: sí,
3: i després se torna a juntar a l'hora baixa per poder celebrar la seva festa tots junts, i la veritat és que és una festa que va creixent cada any i no ho sé, molt bé. El guapo d'aquesta festa és això, que no neix des de l'Ajuntament, sinó des de la participació ciutadana.
2: Bueno, Jaume, podríem dir que és una coma d'aquestes que neofestes que que s'han portat de moda, que ja, bueno, que ja duen gairebé 15-20 anys, des de, jo què sé, el MUC, Sant Balat, la Capta, festes que, com tu dius, organitza la gent del poble sense... passar, diguéssim, directament per l'Ajuntament i que en el final se converteixen en una part més o part molt important de la festa, no?
3: L'Ajuntament no pot mirar, no pot no mirar lo que està passant i, evidentment, nosaltres donem un apoyo, sobretot a nivell d'infraestructura, sobretot també per coordinar tanta gent. I lo de quan has dit totes aquestes festes, se m'ha patut els pèls un poc de punta perquè no volem que se convertesqui, volem que sigui, que quedi una cosa local. Clar. I és de fet, és sempre que xerram amb tots els joves i tota la gent que organitza aquesta festa, sempre mos diuen totes aquestes festes que han nombrat és el que no se volen convertir.
2: Clar, clar, és que és això, que aquestes festes van començar com una cosa, com tu dius, del poble, de la gent i tal, que passa que en el final se va coneguent, se va fent popular i en el final s'han convertit en grans festes que molta gent hi va, però bueno, n'hi ha moltes d'altres que també han aconseguit d'una manera o una altra deixar-ho davant i fer un sistema, diríem, de cribatge. És a dir,
3: jo crec que lo important és que com que coincidim en Sant Joan, clar, tenim aquest avantatge de que sempre estem eclipsadíssims.
2: Els ciutadallans i ciutadallanques vos agrairien que la vostra se convertís en una neofesta grossa, perquè si no hauria tant de mallorquins allà.
3: Mallorquins a Ciutadella és molt fort.
2: Exacte. Bueno, Jaume, tu deies, Revela de Sant Pere, conta-mos, que hi haurà? Com serà aquesta festa? Com ho viureu la gent d'Esporles, aquesta revela de Sant Pere?
3: Pues és una revela molt especial. Avui vespre tenim Changuito a partir de les 10 del vespre. I és un vespre on estem apostant per la música de creació i música sobretot també en català, que per nosaltres és molt important que per el manco la meitat de la programació que feim durant que Sant Pere sigui en la nostra llengua. I avui vespre pues, podrem gaudir de Changuito, que presenta el seu nou treball i és el tercer concert d'aquesta gira que ha iniciat aquest estiu. I també després tindrem des de Santa Maria el grup Negre, que també és un grup que està pegant molt fort. I després ja per la gent que se n'anirà, perquè sabem que demà a moltes bandes per totes és un dia feiner. Nosaltres, com que demà tenim un poc que tenim festa,
2: sí,
3: nosaltres ens quedarem un poquet més de...
2: Allargarem un poc.
3: Allargarem un poc més la gent local, la gent d'Esporles, ja, amb un grup d'aquí, del poble, que se diuen els Rock Rural, que és un grup de versions de tot tipus de cançons.
2: Ah, molt bé.
3: I després, finalment, tancarà el DJ en Joan Rigo.
2: Molt bé. Idò, bé, ja ho dèieu, és important que en aquestes festes patronals, en aquest cas de Sant Pere, d'Esporles, que gairebé la meitat o el manco més de la meitat de la programació sigui en català, i avui, com dèiem, podeu gaudir d'aquesta revela de Sant Pere. Jaume, res, moltes gràcies per contar-nos un poc com són les vostres festes i que sigui lleu el que queda, que ara ja sigui acabar i acabar de disfrutar d'aquestes festes.
3: Moltíssimes gràcies, això ja està
2: fet. Oh. Gràcies, Jaume, ja que vagi bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: I de fa just una setmana que va començar l'estiu i això coincideix i fa que s'ajuntin dues coses, no? Aquest gruix de turistes que comencen a arribar des de ja fa moltes setmanes. Ja n'hi ha molts per aquí, molts que vendran durant tot el mes també de juliol, l'agost, ja sabeu que això va així. Però també coincideix en l'inici de les rebaixes d'estiu que se va iniciar dijous. Clar, és un dels dies en què els carrers també, moltes vegades, et xorro baixa, es veu que fa calor, però precisament per això els carrers s'omplixen de gent, les botigues aprofiten aquest aire condicionat que entres i dius, ai, sobretot en els grans comerços, no? Que estic de fresquet aquí, vaig a firar alguna cosa, vaig a mirar a veure si hi ha qualque coseta rebaixada. I avui volem parlar de tot això, del petit comerç també, no? Si afronta aquest repte de poder competir en les grans superfícies quan parlem de rebaixes. Anem a escoltar un petit res, un tall de bou d'una, m'apareix que és una senyora, dura 14 segons, mos parla de les rebaixes. I doncs, les Balears és la comunitat, la cinquena comunitat en turisme de compres, ho sabies?
2: Sí, sí.
1: Ho creus?
2: Sí, jo crec que sí, que és possible. Sí.
1: Perquè compren tant, o són els turistes els que compren?
2: No, jo crec que nosaltres també comprem.
1: Nosaltres també comprem, eh?
2: Crec que sí, sí.
1: I doncs sí, les Balears és la cinquena comunitat espanyola en turisme de compres. Clar, això és perquè tenim grans marques, tenim també oferta de luxe, també tenim el comerç local i tot això fa que la gent compri. Però volen parlar amb Carolina Domingo, que és la presidenta de Pimeco, d'aquestes qüestions en temes d'hàbits de consum. Carolina, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé, gràcies.
1: A veure, com arriben els comerços en aquestes primeres rebaixes d'estiu i quan parlem de comerços, sobretot els comerços de proximitat? Com està la cosa enguany?
3: Bé, a veure, nosaltres des de la patronal de Pimeco sempre traslladem el que ens diuen els petits comerciants, no? I és que cada vegada comencen abans les rebaixes i això perjudica, desgraciadament, en el petit comerç, perquè ara que és el moment d'aprofitar, de poder vendre amb el preu normal, doncs s'han d'adaptar a el que fan les grans superfícies, que és que cada vegada comencen més prest les rebaixes. I, evidentment, el petit comerç s'ha d'anar adaptant obligatòriament amb aquesta situació. A veure, esperem que la campanya sigui bona, perquè, evidentment, vivim del turisme, sobretot en aquesta època, i el turista compra, però sí que és cert que quan hem de començar tan pres les rebaixes hem de pensar que el marge de benefici del petit comerciant és molt reduïda. Aleshores, el seu marge de benefici és molt poc i hem de pensar que ha de viure tot l'any. L'hivern després és molt llarg i ha de viure després tot l'any del que fa l'estiu. I aquesta situació és una mica complicada.
1: Les rebaixes així com estan muntades, no d'ara, perquè això és una cosa bastant recurrent. Sempre que vos entrevistam, ja fa uns anys, no?, que parlam de que pareix que les rebaixes s'han desvirtuat, perquè abans era un moment que tothom esperava, que hi és corregudes, jo me'n recordo, no?, que entraven...
4: Obrien la porta,
1: i quasi tomaven la porta, i era un moment com un dia a Sant Fermín, i hi havia les rebaixes, també. Clar, tot això s'ha desvirtuat, però és que ho passa malament és el petit comerç. Ara mateix se pot competir o ja s'han començat a fer cucabeles per poder remuntar aquesta situació que pareix que no canviarà?
3: A veure, t'asseguro que el petit comerciant fa cucabeles i cucades tot perquè, sí, perquè pugui vendre i que pugui treure el seu gènere i per al setembre poder, o a l'agost poder tindre la seva nova producció per l'hivern. Però a veure, la veritat, la realitat és que les rebaixes han perdut força. Abans les rebaixes, com tu has comentat, era un esdeveniment molt, molt esperat. I avui és que el problema hi ha promocions i descomptes durant tot l'any. I això ha fet que, bueno, perdre la il·lusió d'esperar a les rebaixes, no? Això la gent ja no ho fa. Quan hi ha descomptes gairebé tot l'any, les rebaixes deixen de ser un reclam i això és evident. I bé, la gent passeja, les botigues que es troben alguna cosa de descompte, jo no crec que ara, sobretot el turista, vagi a les botigues per trobar les rebaixes. Són més la gent d'aquí, no? que diem anem de rebaixes, però els turistes jo crec que van a botigues i bueno, si troben algú de descompte, doncs molt millor, no? Perquè dius, vale, però no crec que hi vagin expressament per trobar les rebaixes.
1: Penses que se passegen, que entren, surten i que n'hi ha per tot. És a dir, jo vaig anar a una gran marca, no faran publicitat perquè no farà falta, fa una setmana, i el 90% dels clients eren turistes.
3: Clar, perquè l'estiu és això, nosaltres vivim del turista, ens agradi o no, vivim indirecte o indirectament del turisme. I ajuda molt el teixit empresarial i econòmic de tota l'illa. I nosaltres, doncs bé, per això no ens agrada que comencin tan pres les rebaixes, perquè hauríem d'aprofitar per almenys juny i juliol a poder vendre amb el preu normal. I després, perquè les rebaixes és això, el que et queda d'estoc, al final de la temporada poder-ho vendre més amb descompte, però no a començament de la temporada. Per això et dic que està desvirtuat tant. I clar, hem de tindre en compte que el petit comerç no només genera activitat econòmica, sinó que també dona vida als carrers, crea ocupació, ofereix un tracte proper, i hem de tindre en compte que hem de mantindre des de les institucions. Hem de fer feina per tornar a regular les rebaixes. I nosaltres, des de Pimeco, no ens cansarem de dir-ho.
1: Carolina, una cosa que, aprofitant que tenim tant de turistes, penses, en la vostra experiència, que cerquen també producte mallorquí o acaben comprant a una tenda que podrien trobar a qualsevol ciutat europea?
3: Bé, a veure, jo, per lo que també em diuen els comerciants, sí que és cert que el turista valora molt el que és el producte local. Inclús hi ha molts turistes que a través de les xarxes socials, que molts petits comerços ja s'estan adaptant amb les noves tecnologies, cerquen aquest comerç que potser no està en un carrer principal i va cercar-los que estigui potser en un municipi o en un carrer de segona línia perquè ha vist per les xarxes socials aquest producte tan especial que vol veure-ho, inclús comprar-ho. Aleshores, veiem que realment valoren el nostre. Per això hem de ser nosaltres, des de les institucions, sobretot, que hem de preservar el nostre teixit del petit comerç, perquè és el que ens dona la nostra identitat i la nostra cultura, i hem de conservar-ho.
1: Penses que és més difícil competir amb les grans superfícies, amb aquestes grans marques, o també en les botigues online? Cada vegada hi ha més gent que compra 10 prendes i després en torna 7, però el tema de les compres online, com ho duis, vosaltres?
3: Doncs malament, com les grans superfícies, sobretot els centres comercials. Això és una competència molt directa cap al petit comerç. Bueno, et puc dir que el turista, quan ven aquí, no compra online. A veure, jo, no sé, encara no s'han fet números, però dubto molt que una persona que vingui una setmana de vacances a Mallorca es posi a comprar per online. Jo crec que no. Aleshores, el turista que ve aquí a passar uns dies de vacances és un turista que compra en el comerç d'aquí, gran o petit, però compra i es deixa els dobbers aquí. I això ho hem de valorar molt, perquè és fidel. En aquests dies que està aquí és fidel que comprarà el comerç local. Sí que és cert que les grans superfícies, els centres comercials, atrauen també molt el turista. Però bé, també ells són conscients de que anar pels carrerons, conèixer els nostres costums, veure la nostra arquitectura i que en tots aquests carrers acompanyi amb un comerç local, amb un comerç amb una personalitat i un producte local, ho valoren molt, molt més que en un centre comercial.
1: Una darrera qüestió per la meva part. Aquesta falta d'habitatge, quant valor contractar qualcú per als comerços, també afecta?
3: A veure, el petit comerç normalment té una contractació de persones que són molt, molt a llarg plaç. Sí que és cert que a vegades pots tindre un moment de falta de personal, no? Sobretot si algú t'agafa una baixa o si has de combinar baixa, perquè clar, pensa que el petit comerç pot contractar 2, 3, màxim 4 persones, la majoria, després hi ha més grans, però fidelitza molt el que és el personal. i pensa que no és un número, sinó forma part de la família. En el petit comerç, el que és la contractació de personal és gent que normalment coneixes o te recomanen, ajudes. És que la personalitat del petit comerç és tan diferent a gran que bé, evidentment costa de trobar, però penso que el tema de la falta de vivenda és un problema generalitzat. Nosaltres que vivim en una illa, en un territori molt, molt limitat, creiem que quan es fan infraestructures tan grans com són els hotels, com són clíniques, hospitals o universitats que s'estan fent, el govern hauria d'obligar, amb aquestes grans infraestructures, a que una part d'aquesta construcció anés destinada a vivenda per al personal que necessita aquesta construcció, si és que volem tindre qualitat de persones treballant a la nostra illa, que crec que això és essencial per poder mantenir un nivell adequat de turisme. Aleshores, no ho sé, per dir-te, no, una universitat, pues feu un pavelló amb vivenda per portar bons professors perquè no hagin d'invertir part del seu sou amb la vivenda, que a més és caríssima, perquè la gent no voldrà vindre. Gent amb una trajectòria o amb un currículum important no vol gastar, si té de traslladar-se d'un altre lloc a vindre per donar aquesta feina, pues gastar més de la meitat del seu sou en vivenda. I això crec que és algo que hauríem d'estudiar, realment. Tindre bons metges, bona sanitat, perquè és necessari.
1: I de Carolina Domingo, presidenta de Pimeco, gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida, que tinguis un bon diumenge i a veure si el balanç final d'aquestes vendes amb aquestes rebaixes poden ser el més positives possibles.
3: Ojalà, així ens esperem que les vendes vagin molt, molt, molt bé.
1: Gràcies, Carolina.
3: Gràcies i feliç estiu.
1: Gràcies.
3: Igualment. Adéu, adéu, adéu.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversió. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
1: Avui, doncs, queda poc més de 10 minuts per acabar aquesta primera hora aquí a La Gran Vida, ben acompanyat, com sempre, amb en Julio Bastida i Raül, la veritat que també amb ganes de saber què és el que passa en el món, a les Balears, quan parlant de successos, tribunals i això...
4: No tots són fires i festes.
1: Exacte, aquí està. I per això Julio Bastida, que és delegat d'Hoquei Diario Balears, és expert en tot això i mos explica quina és la darrera hora. Tenim moltes coses, però volem començar en Nico, que l'està liant una altra vegada.
7: Què tal? Bon dia a tots.
1: Bon dia.
7: Pues sí, Nico, Francisco Cortés Picazo, Elico, Francisco Tomás.
1: Elico de la Paca.
7: Elico de la Paca. Bueno, pues què ha fet? Fa 20 dies exactes, ho van detenir, vos en recordeu, ho van comptar aquí, que va entrar a l'hospital de Son Espares amb una pistola, despullat, i, bueno, va anar un pollo a l'hospital, i ho van detenir. Anava, com és habitual amb ell, pues, sota els efectes de les drogues, i ara, 20 dies després, l'ha tornat a fer. En aquest cas, en el Rafal, barriada de Palma del Rafal, sembla que, segons diu Policia Nacional, se'n va anar cap a dos, perquè ja no té carnet, perquè li han llevat. No, després no, de tot lo que, de tot el xou que té, li han llevat dos pits.
1: En cotxe no pot partir.
7: En cotxe no pot partir. Què passa? Que se'n va anar a dos joves que estan allà en patinat, va treure una pistola i els va encanyonar i li va dir, escolta, m'enduc el patinat. I se'n va dur el patinat. Amb una pistola. Els joves se van assustar tant que no volien denunciar, però, evidentment, tots els veïnats i la gent d'allà, és que l'Ico és una persona molt coneguda. És que, per tant, no és una persona desconeguda.
8: Clar.
7: Van dir a la policia, ha estat l'Ico, la policia va agafar, se'n va anar cap al poblat de Son Banya, i allà va trobar dins el cotxe de l'Ico la pistola de foguets que, en aquest cas d'aire comprimit, però qualsevol persona que sàpiga un pot d'armes sap que avui en dia les rèpliques d'aire comprimit són semblants, bueno, és que són clavades a ser reals. Per tant, aquells joves no sabien que era real, que era falsa, bueno, una rèplica, i al final va acabar detingut. Ahir va passar a disposició judicial, i quan va passar a disposició judicial, algo molt típic en l'ICO, pues, quan tens periodistes i fotògrafs, els tira besitos.
1: Tira besitos, fa comentaris, no?
8: Era de fogueo. Era de fogueo.
1: Era de fogueo, però justo ja te l'endús. Clar, és que com si estiguessin tots acostumats a veure pistoles.
8: Clar, bé, també t'hi dic una cosa. El que no entenc és com se poden vendre pistoles, siguin d'aire comprimit, de fogueo, de no fogueo, aquí o allà, rèpliques o no rèpliques. Vull dir, no. Vull dir, quina necessitat hi ha? O és una pistola o no és una pistola. Les pistoles només es pot comprar qui tinguis permís d'armes. La resta, no. Si és una d'això d'aire comprimit, pues que per esquí, del que...
1: D'aire comprimit, que tingui...
7: Són d'Airsoft i, clar, per fer pràctiques d'Airsoft i tot això. Hem de dir que l'ICO, ara, en aquestes dues darreres ocasions, la pistola era d'aire comprimit. Però no m'ho hem d'oblidar que fa una sèrie d'anys, quan l'ICO era l'ICO, hi havia la Paca, era la Paca, en el poblat de Son Banya, en el puticlub, per dir-ho d'una certa manera, el club del Terne, del Globo Rojo, que està a Benet Pots i Fàbrica, no sé si me'n recordeu, pues allà, de vora del carrer... el carrer Manacor...
1: No, no me'n recordo.
8: Jo també me'n recordo, nin, de passar per l'autopista...
7: Per Mustang.
8: Mustang. No me sortia el nom, ara.
7: El Mustang.
8: I hi havia una senyora que aixecava una cama.
1: Que aixecava una cama per l'autovia, tu veies que aixecava la cama, sí.
7: Bé, idò, alerta. Bé, jo estic segur que molt dels nostres oients saben que en el carrer Manacor, en Benet Pons i Fàbriques, allà hi havia el Globo Rojo. Pues allà, l'ICO va treure una pistola de bon de veres, i li va pegar un tir en el porter.
8: Mare meva.
7: I ho va deixar ferit, i va estar a presó per això, per aquest tema. Per tant, que lo que l'ICO tingui armes de foc reals és una cosa, pues, i no moren de... o no han de ser coios, han de tenir clar que a Son Banya hi ha armes de foc.
1: I, clar, els patinets elèctrics que va robar, que volia robar, supos que eren per vendre i fer una donació.
7: L'Ico té problemes de drogues des de fa molt de temps, això és una cosa evident, ell mateix ho ha reconegut, i ara ho està passant malament, perquè quan tens mono, per dir-ho de certa manera, fan aquestes coses.
8: Però vull dir, ara perdoneu la meva ignorància, però aquest home que viu a Son Banya on venen droga, quin problema té ell en trobar droga?
7: No, trobar no, compra-la.
8: Ja, però...
1: Però ja no tenen la seva carnisseria.
8: Claro, en tenim un economat propi, no?
7: Bueno, jo crec que ell ja està apartat, el clan de la Paca ja no existeix a Son Banya. O sigui, de fet, la Paca viu a Sostalot, a la vora de Son Ferriol.
1: I del que passi es mono com pugui, nosaltres parlant de serps, no de monos. Una serp a Palma que ha passat. Que ha estat...
7: Sí, m'hauran d'anar...
8: Una, ja en duia no sé quantes de serps.
1: Però jo he vist una imatge que és enorme. Que
7: sí, m'hauran d'anar a Son Ferriol, concretament en el carrer Llorenç Frau, això és la barriada de Son Ferriol, en el que un policia fora de servei, un policia local fora de servei, va haver d'anar a auxiliar a una família perquè se li va ficar una serp, però una serp que han de veure les imatges.
8: Sí, sí,
7: si entres
8: sí,
7: a qualsevol diari, poden entrar a Coi Baleares, veuran, nosaltres titulant Pànico en Palma, la serpiente irrumpe en una vivienda i muerda un policia, perquè no és petita.
8: No, no, és que són ben grosses aquestes de ferradura invasores.
7: Se t'entra dintre teva, estàs tranquil·lament... Mem, és molt difícil si tu vius en el carrer Aragó a un vuitapís que t'entri una serp.
8: Sí,
7: una
8: està clar, però les plantes baixes en els pobles i de més que tenen el corral o finca o el que sigui, clar, és més habitual. Però, de totes maneres, aquí encara està, entre cometes, controlat. Però on ja s'han anat a ser mats, els nostres veïns d'Eivissa i Formentera, Formentera s'han lliurat per ara de que arribin. Però Eivissa és una cosa exagerada, que han hagut de fer búnkers per les sargantanes, perquè les serps ja s'estan menjant totes les sargantanes i és un desastre. Però, clar, alguna cosa hauran de fer, no?
1: Dir, no ho sé. No, no.
8: La solució no sé quina és, però alguna cosa han de fer, perquè ja anant malament.
1: Ja, sí,
8: no, el que no podem fer és que les sargantanes visquin dins un búnquer. El que han de fer és matar tots els serps.
7: I també hem de tenir en compte que fins ara s'ha de... No, una serp no fa res.
8: Deixa't anar.
7: No.
8: Deixa't anar.
7: No, això no és cert, eh?
1: Fins que vas en el banyo, en el corral de la predina.
7: Sí, en aquest cas, se va ficar dins la col·laboria d'aquesta vivenda, la varen tenir amb aquest policia fora de servei i sa família, perquè sa família no sabia què fer, i aquest policia la varen tenir controlada dins la col·laboria perquè el que no volien és que follegués, perquè si fuis després ja no l'agafes. I quan va arribar els ulls, la unitat d'intervenció immediata, amb ses bosses aquestes que tenen i tal, la varen tancar i va mossegar un policia.
8: Sí. Clar, no, és que són rabioses, és a dir, no te matarà de la mossegada, ni tenen el verí ni això, però són rabioses que se fuen moltíssim.
1: Sí, sí.
7: I assusten molt. O sigui, va ser, jo estic segur que la serp era a caràcter defensiu, perquè elles pensaven que les ataquen, perquè si no la fas, si no li fas tu res, elles habitualment no ataquen, però la veritat és que tu imagina que tu tens nins, estàs a que teva tranquil·lament, o escà, o qualsevol cosa... I la bou és que s'acosta i li dona una mossegada i s'acarregascar.
1: Sí, sí.
7: O sigui que,
1: sí.
7: Per tant, és un problema serio i el veïnat de Son Ferriol pues, estan molt assustats i han presentat moltes queixes.
1: I també és serio aquest italià que se fica dins els vestidors a les piscines de Son Hugo per veure menors despullats.
8: I això que ha estat.
7: Nines.
1: Vinga, que ha estat.
7: Ara vos conta. Fa un dia hi va haver una competició de natació a les piscines de Son Hugo. Lo que jo ara vos cont és lo que han dit els pares i lo que ha confirmat la Policia Nacional. Però lo que s'està fent ara és comprovar les declaracions que fan els pares de que això no és la primera vegada i que sempre ho fa aquest home. I ara estan tirant de càmeres cap enrere i supos que en qualsevol moment acabarà detingut aquest senyor. Un italià de mitjana edat que, aprofitant quan té competicions, que hi ha molta gent en les piscines de Son Hugo, el que fa és que se fica dins el vestuari de les dones. Especialment quan ja competeixen els menors d'edat, les menors.
8: Mare meva.
7: Les nines. Perquè sabeu que té aquest fetitxe de que li agraden molt les nines aquestes.
1: Que nines que hi van ara perquè ha acabat el curs i fan activitats escolars i que no han trepitjat Son Hugo en la seva vida i que van ara per primera vegada.
7: Però en aquest cas era en competició. O sigui, les competidores, nines, petites. Se fica dins el vestuari i mira com se dutxen. O sigui, allà no fa res, però mira com se canvien, com se'n despullen i tal.
8: I com aquest home entra en el vestidor de les dones i ningú diu res? És que jo no entenc.
7: No, sí que han dit. Evidentment que han dit. Quasi que ho maten.
8: És que clar, és que...
7: Què és el que passa? Que els pares i tothom, pues, varen posar escrit en el cel, varen cridar a la Policia Nacional, va arribar la policia, hi havia molta detenció, imagineu-vos passadissos allà que volien matar aquest home, i

0: Cofip, en Escofip, sí, perquè venguin a cercar-la i no la toqueu i ja està.
1: No
0: toqueu, li feis una foto, si podeu, i envieu a Escofip.
2: I en altres, en el diari.
0: En el diari també.
1: En el diari, en foto.
0: Okay, okay, Balears, podeu enviar. En el Julio l'envieu.
2: I és ràdio, és ràdio.
3: Arroba Julio Bastida.
2: Sí, sí, i és ràdio també.
3: Quants seguidors tens ara?
2: Diferent, un 300.000.
3: 300.000 seguidors, no està malament.
0: Està bé.
3: Està bé.
0: Jo troc que hem de vendre coses de com aquest que fa... No, te surt això de... El TikTok Shop,
2: sí,
0: i,
2: sí,
0: i Temu i tot això.
2: Molt, molt divertit,
0: jo crec que ja pots vendre coses.
2: Alots, sí. Fins la setmana que ve.
3: Gràcies. Vinga, tornem a les 10 i 4 minuts.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Augmenten a 9 els espanyols morts a conseqüència del doble terratrèmol a Veneçuela. Segons la darrera actualització proporcionada pel Ministeri d'Afers Exteriors espanyol, 131 espanyols continuen desapareguts, mentre que 14 estan localitzats sota els enderrocs, on els equips de rescat concentren els seus esforços. En les properes hores, el contingent de l'UME, enviat per Espanya, es veurà reforçat i superarà els 100 efectius. Ja han aconseguit salvar dues vides. Mentrestant, a les Balears, la comunitat veneçolana es mou i a partir ja fa una horeta que recolleixen articles de primera necessitat a Son Sardina. Avui és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Les Illes Balears acolliran diverses manifestacions per tal de reivindicar el dia. Una mà a les 8 del capvespre i dues a Palma a la plaça d'Espanya. La primera a les 6:30 de l'hora baixa, organitzada pel col·lectiu Orgull Crític Mallorca, i la segona, mitja hora després, organitzada per Benamics. Precisament aquesta entitat va celebrar ahir la seva gala amb motiu del Dia de l'Orgull. En ella va entregar els seus tradicionals premis. El Dimoni Rosa ha anat a les agressions LGTBI-fòbiques denunciades el darrer any, mentre que el Ciurei Rosa va reconèixer el FAPE Sant Jordi com a exemple d'educació en diversitat sexual. Artur Guijarro n'és mestre.
6: I bé, un orgull poder recollir aquest premi, perquè és un reconeixement de tota la feina que ja s'ha fet històricament a l'escola, amb una base feminista molt sòlida. I a partir d'aquí, amb el suport de la MIPA, hem pogut crear un bon projecte que, afortunadament, avui s'ha reconegut la nostra feina.
5: I, per cert, la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència ha destinat 590.000 euros a la convocatòria de subvencions per a projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere i per a l'erradicació de la LGTBI-fòbia en els darrers dos anys. Suposa un increment del 195% respecte de la convocatòria anterior, dotada amb 100.000 euros. La partida permet finançar 10 projectes impulsats per entitat de les Illes. I més temes. La matèria orgànica representa prop del 40% dels residus que generam a casa, però a Eivissa només un 10% es recull de forma separada. Per conscienciar la ciutadania sobre la importància de reciclar correctament aquesta fracció, Creatives for the Planet ha posat en marxa una nova campanya a l'illa. És Harmony Ita Torres, organitzadora de programes educatius de l'entitat.
7: És l'únic residu que podemos gestionar en la isla de Eivissa. Todo lo demás va fuera. Por eso es tan importante separar el orgánico, porque es el más limpio, es el único que podemos realmente gestionar en la isla y tenemos toda la tecnología y una planta de compostaje muy puntera.
5: En successos, a Palma, la Policia Nacional ha detingut un home per agredir la seva exparella. L'home va trencar suposadament un ordre d'allunyament i va presentar-se al domicili de la víctima. La va atacar agafant-la pel coll. Abans de partir, va trencar una vidriera amb el puny i es va fer una ferida profunda al bíceps. Els policies van haver de practicar-li un torniquet per evitar que morís de sagnat. L'home està acusat de maltractament, lesions i trencament de mesura cautelar. I en informació de servei respecte al trànsit, avui matí es celebra la 30a concentració de motos a Palma convocada per Motorrock. Provocarà el tancament de la circulació de l'avinguda de Jaume III fins passades les 12 del migdia, quan iniciaran la marxa. Recordar també que avui, a partir de les 12, s'activa l'alerta groga de l'AEMET per altes temperatures a pràcticament tot Mallorca. Les temperatures podrien arribar als 38 graus, així que precaució i seny. Això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 11 en punt. Tornarà ara els nostres companys de la Gran Vida.
4: Més informació

a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Les 10 i 5 minuts, benvinguts a La Gran Vida, benvinguts a IB3 Ràdio, si fos incorporau, i la veritat que amb moltes ganes d'encara de fer dues hores més de programa. Ja sabeu que els dissabtes és de 9 a 11 i diumenges ara hi som des de les 9, que en aquest programa, per cert, número 85 de La Gran Vida des del mes de setembre, amb en Luis Menéndez, el control tècnic, i ben acompanyat per Raül Valls.
2: Així és, i en aquesta segona hora, si a la primera m'on anem fins a Esportes, en aquesta segona m'on anirem fins a Sant Marçal.
1: Molt bé.
2: Fins a Sant Marçal, que també estan de festes, i xerrarem un poquet de com estan gaudint d'aquestes festes de Sant Pere, i també, a part de tot això, parlarem d'ombra, de calor i de parasols. No?
1: I de parasols, perquè resulta que hi ha barris de Sa Palma que han llevat arbres i els veïnats estan indignats i què fan? I han fet com una espècie de performance en parasols i persegueixen a la gent per fer-li sombra. I això, clar, és molt visual i és una manera, diguem, divertida, atractiva, de protestar contra la tala d'arbres i de que no hi hagi més ombres a certs punts de Palma.
2: Bueno, han aconseguit cridar l'atenció, sí, que això era l'objectiu, i en xerrarem amb ells. I després també crec que tenim l'enquesta que fas pel carrer.
1: Sí, aquesta enquesta que sortim
2: que demanes, que demanes una cosa i una altra, que ha demanat,
1: sí,
2: avui.
1: Per les rebaixes.
2: Ah, molt bé.
1: A veure si hi ha que fira.
2: Molt bé, molt bé. Idò, men que fira la gent, i després, com sempre, una recepta.
1: Tindrem una recepta. Avui farem un trompó diferent, eh? Ja mos explicarem com, però serà un trompó diferent. Eh?
2: Molt bé. Idò, què faim? Començam.
1: Vinga.
0: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
1: Idò, sí, anem fins a Sant Marçal, que m'agrada. Cobrim totes les illes en temes de festes i ara li tocava a Sant Marçal. I avui parlam amb la regidora de festes, no?
2: Exacte, anem fins allà perquè, bueno, ja duen uns dies de trull de festa i per això tenim a l'altra banda del fil telefònic na Carmen Canyelles, que és regidora de festes de Marratxí. Carmen, bon dia.
3: Hola, molt bon dia, com esteu?
2: Bueno, nosaltres, no sé si tan bé com vosaltres, perquè duis ja una bona setmana de festes, eh?
3: Sí, duim des de dilluns de festes fins, si Déu vol, fins dimarts, dia 30.
2: Escolta, com són aquestes festes, per la gent que mos escolta de totes les illes, conta-mos, com són aquestes festes de Sant Marçal? Perquè, entre cometes, donen com un poc atzús a les festes d'estiu de tot el municipi, no?
3: Sí, és com bé comenta Raül, les nostres festes... Bé, nosaltres som un municipi, per qui no mos conegui, Marratxí, un municipi molt dispers, molt de nuclis de població, quasi una trentena, depèn de com els comptis, i són, com dius, les primeres festes que donen els usos a l'estiu, no? Són unes festes pues, que, al final, amb aquesta dispersió, mos ajuden a tenir aquest sentiment de germanor i d'aquest orgull de pertenència i com els aconsegueixen reunir a tots envers unes mateixes festes, no? I, al final, estan dirigides un poc a totes les edats i a tots els públics.
2: Conta-mos un poc, perquè aquesta setmana ja hi ha hagut activitats i just aquest passat divendres ja vau tenir gran concert, no?, a Sant Marçal, perquè conta-mos qui vau tenir, qui va ser que vau compartir aquest divendres de festes.
3: I de divendres va començar, com dius, la verbena, la nit de rock en català. Varen tenir en Alfred García, Pel de Gall, que són de Menorca, que són molt coneguts segur per vosaltres, i després DJ Marieta. Això va ser divendres. Ahir dissabte varen tenir Natxa Pop, que era l'artista nacional, que la veritat és que estava a Rollo de Sant Marí, era ple de gom a gom. I després varen tenir After Sants i DJ Gosha.
2: Molt bé.
3: I duim, com dius, tota la setmana pues, d'activitats en el final. Aquest programa, a part de tot el que aporta l'Ajuntament, evidentment, també comptem molt amb el teixit associatiu del nostre municipi, activitats d'exhibicions de clubs esportius, de gent gran, de les mestresses de casa que fan manualitats. En el final, allà on arribes d'administració, totes aquestes associacions durant tot l'any fan activitats i també és una mostra d'agraïment que puguin participar en el programa del nostre municipi.
2: Escolta, i bé, la revetlla de Sant Pere serà avui, no?
3: Avui tenim... la Revetlla de Sant Pere és demà. Avui
2: demà.
3: Encara tenim... avui tenim dues activitats destacades, altres. Ara a les 10:30 comença la Holy Fest per totes les famílies. I després l'hora baixa, això serà gros.
2: Això serà gros. Joan, i tu no t'agraden les Holy Fest?
1: Les Holy Fest, sí. Tot ben tacadet. Jo m'agrada, amb una bona suada.
2: Però no t'agrada quan arribes a casa teva i aquella brutorada...
1: Que a vegades has de donar moltes explicacions.
2: Clar, que dic, però què ha passat?
1: Has d'avisar antes d'on vas. Saps?
2: Clar, és que és una cosa... Sí. Però agrada molt, sé què té.
3: Tenim com a dos tipus de públic. Els que li agrada ficar-se dins els colors i dins la festa i els que li agrada veure-ho d'on fora i també bé.
2: Clar.
3: Jo som més d'aquesta segona.
2: De veure-ho, no? De veure-ho.
3: Sí, no, de veure-ho.
2: I llavors, altre tercer públic és quan arribes a casa teva, a la teva família, que diuen, per favor, no entris, lleva't la roba despuat abans d'entrar.
1: Lleva't les sabates
2: no
1: tot
2: pots...
1: una.
2: Bueno, i què me deies? Perdona, que t'he teat.
3: No. I després, a la baixa, tenim la cursa de carretons, que després de 15 anys han aconseguit recuperar-la.
1: Aquesta m'agrada.
3: Sí, passam un pot de pena, en broma, dic, no? Perquè és vera, tenim totes les mesures de seguretat, però és vera que fa molt d'any que no la fèiem i l'hem volgut recuperar perquè era una cosa que no podia faltar en el programa i que molta gent ja mos demanava feia estona.
1: Em vaig fer
3: I
1: una...
3: I a les 9...
1: Sí, perdó. No, anava a dir que no, em vaig fer una i li van posar de nom en el carretó, em pegà molt Trurem. I ara hi he pensat...
2: Efectivament, no?
1: Efectivament,
2: s'ha complit, no?
1: En els 4 metres ja n'hi havia per tot.
2: Oh, Déu meu.
1: Sí,
3: i l'any que ve l'heu de tornar a fer aquest carretó i veniu aquí amb nosaltres, ho passeu tot bé.
2: I la cosa és, de bon vos tirau? Perquè allà a Sant Marçal diu, perquè hi ha bones costes, eh?
3: Sí, d'això, mos tirant des carrer de los Guals de Torrella, que és un poc a banda on està en circulació, sí. I passant per Rollo i cap a la carretera de Marratxinot. I hi ha un premi pues, que arribi més un fora.
2: I no recta, vull dir que has de voltar.
3: No recta, hi ha dues curves pronunciades, però bueno, ja vos dic, està tot, tenim bales de palla, pneumàtics, està tot, i la Protecció Civil, que també col·labora molt amb nosaltres, i està tot ben programat perquè no falli res.
2: Si voleu veure això, aneu a les curves.
1: Casco, rodilla. Lleres, i tots ben protegit.
3: Sí,
1: coderes, tot
3: protegit.
2: Ai, Déu meu, jo me recordo això dels carretons, que va haver també la seva època, però, clar, si història no és ja arribar a fer més via que un altre i tot això, sinó és que, com que a vegades no fan com a rondes, que el carret aguanti més d'una ronda. És a dir, quan ja t'has tirat un pic i ha arribat avall, llavors ha de tornar a pujar per amunt i torna a tirar. Ja aquí, ja, el carretó ja s'ha de fer.
1: Aquella roda que fa de baldufa.
2: Bé, i què més? Què més teniu, a part dels carretons?
3: I avui tenim el concert extraordinari de la banda nostra municipal de Marratxí amb l'actuació de Gris, que també promet que el rotllo estirà molt ple. Així que això és el programa d'avui. I demà, com deies, sí que celebrem la Revetlla de Sant Pere, que sempre és tradició a Marratxí fer l'homenatge a la Vesa, pels majors de 80 anys, fem una missa i després els convidam a berenar, i com que demà és festa per primer any a Marratxí, que han agafat els dos festius locals de dia 29 i dia 30, s'hora baixa, per tots els públics també tenim Tardeo, amb un grup de fora de Madrid que ve, que se diu Avenida, i després amb dos DJs locals, que això també era una fita aconseguida i que volíem promocionar els nostres DJs, que són Oscar Romero, que el coneixeu tots, segur, i en Pere Fly, que també és d'aquí, de la Cabaneta.
2: Molt bé. Idò, això serà demà, no? M'has dit?
3: Demà, dia 29, sí.
2: Molt bé, molt bé. Idò, demà, dia 29, ja ho sabeu, que si hi ha bon dilluns, com és que Marratxí és tan gran que molta gent deu fer feina a Marratxí.
3: Sí.
2: Vull dir que tindran festa.
1: És vera, això.
2: Clar, Marratxí és tan gran que hi haurà molta gent que té festa, així que podeu anar fins a Sant Marçal a gaudir d'aquestes festes. Res, Carme, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, bones festes, i si en el final tenim...
3: Però avui, perdona, si m'ho permets, ja que hi som, mos queda un dia de festa, que és des nostre patró, dia 30 dimarts.
2: Ah, clar, digueu,
3: que sí que convidam, a tots, tenint la missa solemne a les 11, després hi haurà un vermut musical amb una xaranca, i s'haurà baixa ja els contacontes amb contacontat, i jo crec que això és per un reclam de tots els marratxiners i marratxineres, que l'any passat se ho van passar molt bé, el casta.
2: Per favor, Agustín nostre.
1: Alerta.
3: Alerta. i l'espectacle Lumini con drons. O sigui, que jo crec que les festes són molt completes, però que el nostre dia realment és dia 30 i clar, que convidam a tots els marratxiners i marratxiners i tot aquell com es vulgui acompanyar d'arreu del dia.
2: Idò, ja ho sabeu, a Sant Marçal vos hi esperen. Gràcies, Carme.
1: Gràcies.
3: Adéu, adéu. Gràcies a vosaltres, adéu.

0: Molt bé, i de fires, festes, Sant Marçal i voltes com udulls. Ja sabeu que sempre demanant cosetes, aquesta setmana, en s'inici de les rebaixes, vos han volgut demanar per les rebaixes. I aquest és un recull de coses que m'he trobat en el carrer.
1: Còmodos, Juan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
0: Aquesta camisa, per exemple, és de rebaixes.
2: Aquesta camisa em va anar a tobillar al carrer.
3: No, vosaltres som persones normals, no?
2: Normal.
0: Sí, necessiteu una...
3: a comprar-ho i ja està.
0: Quan necessiteu comprar alguna cosa, hi aneu. Però esperau aquest preu molt rebaixat o no?
2: Normalment, si t'esperes a les ofertes que feien el primer d'any, sí, igual com ara que lleven la roba de que ja l'han llevat d'hivern i ja la fiquen d'estiu, doncs sí, pues t'aprofites un poquet.
4: Vam fer un passeillo.
0: Un passeillo. Un passeillo no té rebaixes. No. I cercau rebaixes quan n'hi ha, o ja això de ser rebaixes ja és que n'hi ha tot l'any?
4: Sí, sempre s'hi troben qualque cosa.
0: Sempre poden firar.
4: Interessant, doncs pues, sí. Sí. Sempre van bé les rebaixes.
0: No sabem qui és que fa els papers de xupa-xups, perquè és horrorós.
4: És complicat, això. Sí, sí.
0: Un xupa-xup a vegades m'ho dona per una conversa llarga.
4: Sí.
0: I quan cerca coses per als nins, per exemple, també va a ser rebaixes o simplement quan t'ho necessites?
4: No, sempre cau qualque cosa de rebaixes, tant per grans com per petits. I dependent de que les compres se fan quan se necessiten, clar, però bueno, de rebaixes sempre troben qualque cosa.
5: Normalment sí.
0: I què cerca? Si hi ha alguna cosa que necessitis en aquests moments que t'agradaria que estigués rebaixada?
5: Pues no ho sé, tipo uns calçons així fresquets per l'estiu, algo per anar a sopar o... No, però és que tenen de tot.
0: Tenen de tot, eh?
5: No, va.
0: Però a vegades m'ho posen davant l'armari i deim, no tens res. Això ho feim molt, també, eh?
5: Sí, jo ho feim molt, però sí? No, en realitat tenen de tot.
0: I aquesta roba la comences a tirar per damunt del llit i tal, o no? A l'hora de vestir-te,
5: no,
0: o
5: no,
0: tens clar...
5: No, tenc clar. Observar-hi, mir i...
0: Molt bé. I doncs, si tens aquest ordre dintre teva, per què s'estendes hi ha tanta roba tirada? Tothom tira la roba i
5: no
0: trobem les talles.
5: Sí.
0: La doblegues un poc.
5: Sí. No, sí, la gent va com a loca.
0: M'agrada perquè va molt moderna.
6: Ah, gràcies, carinyo.
0: La gorra és molt xula.
6: Moltes gràcies.
0: Aquesta gorra la va comprar per ser rebaixes o no?
6: Sé que la vaig comprar en el Corte Inglés, però no sé si eren rebaixes, ja fa 2 anys, i no, jo son doña gorrito, m'encanten
0: sí,
6: els gorritos.
0: Sempre t'agrada anar en capellets.
6: En capellets, sí.
0: Està molt bé, està molt bé. I a les rebaixes cercaràs alguna cosa aquest dia, ara que han començat?
6: Un cop per aquí, aquestes tendes de per aquí, mentrestant, però no ho sé, no venc a cercar res especial, o sigui...
0: Vens a mirar.
6: Venc a mirar. Si hi ha algo que m'agradi molt i no és molt cap, entura, però m'estim més no trobar res.
0: Ai, però si hi ha un 70% de descompte?
6: Hombre, un 70%, però tu no m'ho pensaria. Ah, sempre acaba algo, sempre acaba.
0: Un capellet xulo, guapo, modern.
6: Jo en tinc massa, ja no sé on els he de posar.
0: Sí. Els col·lecciones?
6: Quasi, quasi.
0: Tens una habitació només de capells?
6: Capells és el meu...
0: Vius tota sola?
6: Sí.
0: Molt bé, així no molestem a ningú. Tenim l'habitació dels capells?
6: Tot per jo. Molt amable, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
6: Més.
0: No, ja està.
6: Fa poc també me vareu entrevistar.
0: Ah, sí? Ja famosa.
6: Ja són famoses, sí, si et donen sortir, mira.
0: Mira, tornen a sortir.
6: Moltes gràcies. Adéu.
7: No, lo voy comprando todo por sistema de internet.
0: Ah, online.
7: Sí.
0: Vostè compra online. Molt bé.
7: Sí.
0: I li agrada comprar online?
7: Sí.
0: I si s'equivoca amb una talla, ho torna?
7: Sí, claro, claro.
0: Sí, eh?
7: De...
0: Sí, que vostè se maneja molt bé en tema
7: sí, claro,
0: d'internet i comprar online.
7: Sí, sí. Todo lo compro por online y lo que no me está bien, pues lo devuelvo.
0: Es que el sonso és lo més difícil, no?
7: ¿El qué?
0: A l'hora de trobar la talla adequada de calçons, això
7: no
0: és més difícil.
7: Te ponen en online, te ponen las talles, el número que...
0: I ja ho té per mà.
7: Sí, sí, sí.
0: Ah, molt bé, molt bé. No li agrada entrar a les tendes físiques, Renou, molta gent...
7: No, això és un enganyo.
0: Sí?
7: Sí, para mí...
0: No hi creu, en les rebaixes, en les comptes que fan?
7: No, yo no creo. Porque ahora, por ejemplo, el que va cada día y va a las tiendas y ve los precios...
0: Sí.
7: Ahora, cuando vienen las rebajas... Resulta de que el precio sí está rebajado, pero con poco, porque antes lo vendían a 40 y ahora resulta que lo venden a 38.
0: ¿Y por 2 euros?
7: Y por 2 euros.
0: El millor no necessites en aquell moment.
7: Claro.
0: Si s'hagués de comprar alguna cosa així rebaixada, què compraria, encara que sigui online?
7: A mí lo que necesito nada más, porque...
0: ¿Roba o alguna cosa més? No sé.
7: No, yo lo que pasa...
0: Una bicicleta.
7: No, què va.
0: Per sortir a la carretera.
7: No.
0: Aquest estiu.
7: No.
0: 45 graus.
7: No, què va.
0: Clar. Ara són les rebaixes. Tu compres online, a vegades, a les rebaixes?
8: No, nunca, nunca.
0: No?
8: No.
0: Sempre t'agrada anar a tenda física?
8: Sí, sempre.
0: Molt bé. I vas sense teva predina, a vegades, a comprar?
8: Bueno...
9: Jo és que no me compro nada, porque me lo hago yo, y por dos duros me hago toda la ropa.
0: Vostè se fa la roba?
10: Molt bé.
0: I li ha fet alguna cosa, sa neta?
9: En ben cuando.
0: Sí?
9: Sí.
0: I tu poses? Te poses la roba que te fa la predina?
8: Bueno...
0: A millor se rebaixes, eh?
8: Sí, viene bien, sempre.
0: Se rebaixes pot tornar la roba, lo que t'ha fet la predina, no.
8: Bueno, pero cose muy bien, cose muy bien.
0: Ah, molt bé. Però no te poses.
9: Hombre, yo voy a comprar un traje de novia y me cuesta 300 y pico de...
0: Sí.
9: Y voy a Soler y compro la tela mija y me cuesta
0: ja 30
9: euros.
0: M'agrada, m'agrada, molt bé, molt bé.
9: Y hago un traje de novia que no lleva la mija.
11: Sí.
0: L'has trobat, sí?
11: Sí, l'he trobat.
0: I què cercaves?
11: Una, bé, qualsevol cosa. Un anell.
0: I tu has vengut a posta, vas a comprar a posta perquè són les rebaixes o perquè ho necessitava?
11: Perquè ho necessitava.
0: Sí?
11: Perquè no m'agraden gens, amb sa gent i tot. No.
0: Massa gent, eh?
11: Massa.
0: Però aquí s'està bé, eh?
11: Sí, amb
0: calor.
11: No, amb sa aire s'està molt bé.
0: A vegades entramos en los sitios por el calor, eh?
11: Sí.
0: S'està molt bé.
11: S'està bé. Sí, clar, és vera.
0: Hi ha alguna cosa que te faci especial il·lusió?
11: No, res. La veritat és que no, no necessito.
0: Un nòvio, diu, sa Cristina. Es novio.
9: Un novio que no tiene, mi niña.
0: Lo del novio no, ja va, ja és diferent.
11: Eh? Secundari.
0: Ja és secundari i és més complicat de lo que mos pensam.
11: No, no, no ho necessit.
0: Quina peresa, eh?
11: Sí, no, avui dia... Sí,
0: no necessita novio. Que molta gràcies.
11: No, a tu.
0: Gràcies, eh? Sí. Que, men, si trobes un descompte de novio, també.
11: No, no fa falta.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversió.
0: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
3: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
2: Entrada lliure.
3: Obra Cultural Balear.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
0: La Gran Vida.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
6: Aquest darrers 15 minuts de programa el volem dedicar a la cuina, perquè cada diumenge un restaurant convidat comparteix una recepta especial perquè la pugueu preparar que vostra, i sempre ho fem normalment amb ingredients bàsics que poden tenir tots que nostra. Clar, hi ha un plat que és molt... el podem menjar cada dia.
7: Molt nostrat.
6: Molt nostrat, ja sigui acompanyat amb una truita o amb un pa amb oli, el posant directament en el pa amb oli. Avui parlarem d'estrampó, de les maneres que tenim de fer estrampó. Normalment, ja sabeu, tomàtica, preva verd, ceba, hi ha gent que no li posa ceba, hi ha gent que li posa tonyina, hi ha gent que diu així, li posa tonyina, ja no és
7: estrampó.
6: Hi ha gent que, que fa com un, no sé, un ciurons estrampats.
7: Hi ha un trampó que li posen ciurons.
6: Exacte, i tot això. Idò, parlarem amb en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta de Solla de totes aquestes qüestions, a veure de quines maneres diferents se pot fer un trampó. Quico, bon dia, com estàs?
8: Hola, bon dia, com anem?
6: Beníssim. Mem, trampó, per començar, se pot fins i tot berenar, dinar i sopar, o sigui, a totes hores, no?
8: Evidentment, és universal, qualsevol hora, com a xuriguer, sempre cau bé.
7: Bé, crec que el més saludable és trampó que xuriguer, també t'ho dic.
6: Sí.
7: Però vaja,
6: un xupito de trampó.
7: Tot en bona mesura.
6: Sí. A veure, estrampó, ho he dit bé, no? Tomàtica, prevavert... I...
7: Mallorquí, no me poso aquest verd que no, que no és, eh?
8: Correcte, sí. Estic d'acord amb tu. És preva blanca mallorquí, i si pot ser ceba blanca també, que és més gustosa. I a més, hi ha una infinitat de domàtiques, perquè no col de bou o domàtica rosa, i ja veureu com canvia, de posar una domàtica a una altra. No mescleu domàtiques, no me fer monovarietal de domàtiques, i veureu d'un trampó a una altra com canvia la cosa. Molt interessant. Però això sí, és preva blanca mallorquí i ceba blanca també. Això que no falti.
6: Ceba blanca d'aquesta més dolçeta.
8: Sí, mem, sí. Jo, per exemple, la ceba que ja és rúbia, que diuen que ja és més seca, que fa més fresques, perquè la ceba fresca a vegades és grell, però la ceba que és blanca, que redona ben blanca, sí. Aquesta va molt bé. I també la morada també li dona un toc bastant especial, eh?
6: Sí.
8: Ben que dir... Jo som més partidari de ceba blanca, però, bueno, cadascú, cada ceba... que facis trampó com vulgui, perquè hi ha trampons com famílies, a Mallorca.
6: Tu com el fas? Com t'agrada fer-lo tu? I després ja mos farem alternatives. Però tu, estrampó, sí. com t'agrada menjar-lo?
8: Mira, el que és estrampó clàssic de tota la vida, evidentment sempre hem de mesclar qualque cosa. Arbre, jo que amb la tonyina, m'encanta. Arbre que amb unes sardinetes, m'encanta. Arbre que amb bacallà fumat, m'encanta. O sigui, amb coses de la mà, un trosset de fonoll marí, unes tàperes, i a vegades tenc el meu toc especial. Un toquet de mel quan a dins el plat. Un pot de mel per damunt de tot estrampó, damunt aquesta mescla. Jo vot maquet en la de bacallà. Bacallà fumat, això m'encanta. Però ja t'ho dic, tonyina, qualsevol peix, és perfecte. I si posem aquell filet de mel, buah, no sap com menjar, saps? Això seria un poquet, a lo millor, el trampó que jo faria per convidar-vos a casa nostra, m'entens? I pa moreno mallorquí. Clar. I un pot de pa moreno per fer com si fos un pa amb oli.
7: Aquí anàvem a dir, és que, clar, jo del trampó m'agrada quasi més ser muetes...
8: Ah, bueno. Això és un bocadito de cardinales.
7: Més les muetes que es trampó, pròpiament, sí. Però vaja.
8: Sí, les muetes que queden.
7: Clar, però, que suquet.
8: Això és gràcia. Sí. És que ets gràcia. Sí. Aquest procés de que la sal ha fet suar la verdura, tot això. Aquí és on hi ha aquest líquid bo, saludable, m'entens?
6: I fer-lo al manco mitja hora abans de menjar-lo, que és quan tots els ingredients ja s'han començat a estimar. Sí. La tomàtica, segons quina tomàtica, ara en parlarem de les tomàtiques, però que ja ha mollat una mica el seu suquet, ja ha fet la seva feina en la ceba, i ja ha deixat reposar, que és quan això que diu en Raül, no? Que ja no fiques el trampó damunt el pa, sinó que te fiques es tumba el pa de dins el bol.
7: És que és un problema. És que, clar, jo dic, ara soparé, aquesta setmana soparé de trampó cada dia. Ah, m'entens? Però llavors, què passa? És un problema, perquè, clar, no menges trampó, menges pa amb trampó. Que és diferent. No el mateix.
8: No, amb això té a veure. Però si vols substituir el pa, pots posar unes galletes així, una galleta d'inca, galletes d'oli, trossejades, que també té el seu morbo, això.
7: Sí, però ja que hi som...
8: Sí, perquè és molt típic, que jo som inquero, però, bueno, adoptat a soia, que les galletes trempades que fèiem allà, el meu predí i tot això sí que era una festa.
7: Això és ben bo.
8: I aquí, el que tu has dit de les muetes i tal, agafa les galletes i vinga, dues remenades a lo darrer, saps que t'hi? Buah, no saps que menges, és que el trampó, saps que l'estimant de molt.
7: Les galletes d'inca van ben tot, tu fixa't, és que van ben tot. Sí. Un cafè llet amb galletes d'inca. També. Sí, ara menjaria.
6: La galleta d'inca, així, esmicolades de dins la llet, que s'infla tot.
7: Exacte.
6: Fa
7: bé, és un poc una porqueria, sí, però és bo.
6: Ara han passat les galletes d'inca en el berenar.
8: Mira, perdona, ja vos faig canviar de tema. Quina pena que passa ràdio aquí tan poc temps, perquè no sento el dit xerrant.
6: Saps què mos passa, també? Que el dissabte, entre que te'n vas a sopar un poc tard, te'n vas a dormir, t'aixeques pres i tal, a vegades no berenam.
7: Correcte.
6: És així.
7: Correcte.
6: I jijijaja, a les 8 des de matí, però a les 11 tenim una famada.
8: Sí, no, te crec.
7: Clar, què fas? Un cafè llet, en galletes d'inca, un vermut, ja. Ja estem en aquesta hora rara. Bé, la qüestió. Els ingredients bàsics del trampó, ja l'han dit, la ceba, la tomàtica i es prova. Però, clar, tu dius que la combinació és important. Però, com se trempa el trampó?
6: I l'equilibri d'ingredients, de quantitat.
8: Per no fallar, cada pic que poses un ingredient dins la greixonera, dins el bol, dins allà on el feim, poses el seu punt de sal necessari de cada ingredient. Ah. Perquè si fos esperes en el final, has de posar massa quantitat de sal i quan ja en sa mà pegant la grapada grossa, és molt fàcil de passar molt. I val més fer cada pic una grapadeta petita. Molt i la sal se posa en sa mà en seques i que pareixi que cau com aquests anuncis de que fan galletes i fan farina, que vols allò que vola, uniforme, ben escampat. Així se posa la sal. No una curada i començar a remenar com a loca. No, no acabam. I, a més, curiosament, mai queda ben salat quan ho fèiem així. L'hem d'escampar la sal de damunt, com si fos en forma de pluja, en la massa, que caigui la sal necessari. Perquè, n'hi ha que són més salats, que tenen més salero com jo, i n'hi ha que són més freds. M'entens? I cadascú diu, pues, provar, evidentment. Però, bueno, ja provarem en el final, perquè quan provem en el final és més fàcil de rectificar. Saps què t'ho vull dir? Perquè si hem de rectificar en grapada, l'han cagada.
6: És a dir, la sal s'ha de tirar d'una certa altura, com aquell que se fa famós. Que tira la sal a sa camp. No tireu aquesta quantitat
8: pues mira,
6: de sal, però...
8: Allò, amb bona precisió, seria perfecte.
6: Exacte. Sí, sí.
8: Un estil així. Mira, jo vos recomano això, posar la sal. Jo sempre poso prova bo. Prova bo, m'encanta en sodomàtica. Però cadascú a casa seva que faci el que vulgui. Jo poso sal a la ceba, sal en el preva blanc, i després, quan posa sodomàtica, sal i preva bo. Però això cadascú. Oli verge, oli verge, Déu de Mallorca, per favor, no em mireu d'altre, el punt necessari d'oli, i si m'ho passant d'oli no passa res, ben que dius, tindrem més monetes per en Raül. Però, bueno, el que vull dir és que sí, la sal anau alerta, perquè un trampó, quasi sense sal, amb un poquet de preva bo, si l'ho vol ficar una herbeta fresca, perquè dos trossos d'herba sana, és boníssim, perquè és que aquesta recepta de tabuler, que seria un trampó amb cuscús, perquè mos entenguem. Ostres, d'herba sana, amb una gota de llimona, ja està, i li canvia tant, li dona és tan divertit, és tabuler, diguéssim. Però jo m'agrada digue-li trampó amb cuscús. M'entens? És tan bo, això. Si ara posàssim uns ciurons, doncs pues preva bord. Es preva bord i els ciurons. Ben igual com han xerrat, com han trempat, perquè el trampó s'ha de trempar bé. Això ho hem d'entendre. Pues si li posen ciurons, doncs pues preva bord. Preva bord, tap de cortí. Joliners, cada ingredient que li afegim té el seu. En bacallà, que m'encanta, doncs pues, posa-li olives negres. Jo m'agrada molt pasta d'olives negres, m'entens? Més que l'olivota ja de dins, ho respecto molt, però troba que l'oliva ho cal d'espanyar, l'oliva sencera. Però un poquet de pasta d'olives negres per allà i dues voltes en sobre que hi ha. Cada cosa té el seu rotllo, saps què t'ho vull dir? O sigui, el trampó bàsic, el que hem parlat, oli i sal, i en el meu punt de vista, un poquet de preu a la domàtica. Uau, això ja va a missa. I a partir d'aquí, la variant del trampó.
4: I per a les persones que mos agrada escoventat, què recomanes? Una mossegadeta, una... d'això que se diu, calasparras, o no sé què se diu.
8: Piparras, sí.
4: O directament se poden ficar escovent en el trampó, perquè li agradi, ja sabeu que si és per la família, a vegades hi ha més polèmica.
8: Sí, mem, per què no? Però hem d'entendre una cosa, que escovent és una sensació de mal. Si podem prova bo, no mos acaba de picar. Mem, mos hem de passar perquè aquí és prova bo. Prova bo dona aquesta calentor que està guai, vale? Mm. Però si podem pipirranes ja mos modifica el gust, ja mos modifica el cervell i la percepció. Vale, ara, ets un fan d'escovent? Fes el que te doni la gana, saps què te vull dir? Aquestes pipirranes, hi ha aquests preves que empleen talls, que són aquests preves de seguindillas, aquestes sí, que venen fresques, llarguetes, pues aquesta es cola, no? Podria anar bé, saps què te vull dir? Aquestes seguindillas, després, però això sí, aquest preves tan petit mallorquín de sa pobla, que això és una bomba atòmica encoberta, saps què dic? Això ni de conya, perquè ara en l'estiu te fiques aquest covent, escolta, no hi ha gin tònic ni platja que te l'aturi, saps què te vull dir?
7: Exacte.
8: Te destrempa sa panxa que te cagues, saps? Sí, per què no? És com un coventet, saps? Per què no? Però jo som més de posar-li un estàper i de posar-li altre tipus de sabó, saps?
4: Jo una vegada dic això de aquest tal, una vegada vaig posar unes banderilles, tenies trampó, ja trempat, vaig llevar les banderilles, dues banderilles, ja vaig llevar el palillo, i per de dins, tot mesclat. Li va donar una alegria, també.
8: Per què no? És que per què no? Em ven que dir, com he dit abans, trampons com famílies, i això ha de seguir així tota la vida, i els joves s'han de motivar per fer les seves versions, m'entens? Han de tirar cap endavant. Voldria saber, mem, els joves, per què no s'atreveixen a fer coses noves en trampons? Perquè ja estic cansat de sentir pizzas i nachos i històries en vinagres. Jo vull sentir trampons i coca amb verdura. I que la gent modifiqui la recepta, modifiqui respectant la base, una base. Però anem a jugar amb les receptes, perquè no estic sentint a ningú que diga han fet una coca amb verdura de, per exemple, de carabassa ofegada amb formatge de cabra mallorquí. No ho he sentit, però sí que sent, faig una pizza molt bona, faig un nugget no sé què, i vinga, va, senyores, que la gastronomia és cultura, vinga, per favor, un poquet de respecte.
4: Ara sí. I el tema de les tomàtiques, quina diferència hi ha? Per exemple, se podria fer una monotomàtica de cherry, també?
8: Bueno, mem.
4: Quina és la tomàtica?
8: Això són floritures. La tomàtica cherry són floritures. Vols, tens una cita romàntica, tens 20 i pot d'anys i tal, doncs vinga, va, agafa xalotes, agafa cherries i agafa...
7: Mira, jo que no me diuen res, aquestes tomàtiques,
8: Sí, la de xerri és divertida, és veritat, la de xerri amb una branca que sembla a Mallorca, tal, que és bona, és gustosa. Tot el que sembla a Mallorca és gustós. Això ho hem de dir, la veritat, perquè ho estan fent molt bé a Mallorca i a vegades diuen, és que escala a Mallorca, tal. Tastes producte de Mallorca, tastes producte del Mercadona, que vés a saber d'on ve. Tastes la diferència. Val la pena pagar aquest poc més. Mira't l'etiqueta, mires tot, i resulta que la de Mallorca és quasi ecològic o és ecològic, per senyores. Han de fer un pensament col que pic. Te dic això, és vera, que això són floritures, la xerri. Però pot ser divertit, però en vez de tallar-ho a quadrat tal, jo tallaria xerris per la meitat, la ceba la tallaria mitja juliana, posaria xerris de 30 colors diferents, que n'hi ha de 3 o 4 colors diferents, o jo què sé, faria divertit, el faria, ja que jugàvem amb xerris, el farem divertit. Xerri gros, xerri tigre, xerri no sé què, podem posar tot tipus de xerris mesclats, ceba morada, per ventura, saps què te dic, ceba morada, però tallada en juliana, morada blanca, tallada fina, saps què te dic, tallada fina, però no a quadrat, sinó a una mitja juliana, mitja lluna, una, wow, perquè m'entenc, sí. I es preva blanc tat de corti, perdona, es preva blanc mallorquí, pues sí, té d'una altra manera un poc més llarga, una julieneta, un bastonet, i fem algo divertit, per què no? I li vol dir trampó, pues li deuen trampó, perquè tot el que parlava abans, els joves han de fer coses divertides sense nostres receptes, sinó que, de què han de parlar de quan ells tinguin, quan siguin grans els nostres joves? De reggaeton i de nachos.
7: Ja seria bo. Bueno, sí. Bé, agafam nota perquè si sí. Hi ha, per exemple, panades de pollastre amb ceba o panades de sipi o panades de, jo què sé, de pollastre amb curri, sí. Per què no? Trampons de tota classe, no?
8: Estic d'acord amb tu, va tot el món. Trampons com a famílies, com a pandilles, va tot el món, que totes les pandilles de joves, ara que venen a la playa, que dissenyen el seu propi trampó, per favor.
7: I si no, que se'l faci líquid. Primer concurs nacional de trampó. Primer concurs nacional de trampó, m'apunt.
8: Això mateix. I si no, Rul, que el faci líquid, que

0: Has tornat res d'aquí 4 minuts perquè tenim Centre Tu i Jo encara amb una horeta de programa més aquí, a La Gran Vida.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia. Més de la meitat de les persones que es declaren LGTBIQ+, han estat víctimes d'una situació d'odi en el darrer any a Espanya. Fa referència a assetjament, discriminació o agressions físiques, que de fet s'han triplicat i 2 de cada 10 persones del col·lectiu declara haver-ne estat víctima, segons l'informe L'estat de l'odi LGTBIQ+, 2026, elaborat per la Federació Estatal d'Entitats. Un context de violència i rebuig social amb conseqüències directes sobre la salut mental i que és un dels clams de les marxes reivindicatives que se celebren avui a Balears amb motiu del Dia de l'Orgull. Una a Mó, a les 8 del capvespre, i 2 a Palma, a la plaça d'Espanya, a les 7. La primera, organitzada per l'entitat Benamics. Per Tatiana Casado, la seva presidenta, la situació del col·lectiu va pitjor.
3: Hi ha un auge de discursos d'odi i crec que basta mirar les xarxes socials, es que rufen. Volem pensar que no és tota la societat, se copina així, però de veres que es garrifa. Vull dir, estem anant a pitjor, no hi ha cap dubte.
2: I mitja hora abans, a les 6:30 de l'hora baixa, l'organitzada pel col·lectiu Orgull Crític Mallorca. Així explica el seu portaveu, Joan Cervera, l'existència d'una segona manifestació.
4: Hi ha 2 manifestacions diferenciades, igual que hi ha 2 manifestacions diferenciades sud de maig, igual que hi ha 2 manifestacions diferenciades en el 8M o en el 25N, perquè una respon a les lògiques estatalistes descapital i burgeses, i les altres tenim una mirada més interseccional en aquest aspecte, més combativa i més radical.
2: Més temes en successos. Detinguts 3 homes a Palma per fer destrosses a un local del passeig marítim. Els varen expulsar de matinada per, suposadament, barallar-se a l'interior i, una vegada ja en el carrer, varen colpejar la porta fins a fracturar-la i varen costar uns danys valorats en 1.000 euros. Després van intentar tornar a entrar al local per la força i el personal del seguretat els va impedir fins que la Policia Nacional va arribar per detenir-los. En clau internacional, la treva provisional entre els Estats Units i l'Iran ha saltat pels aires. Teheran acusa Washington de violar el memoràndum i diu que ha atacat posicions nord-americanes en resposta als darrers bombardejos. Les alarmes han sonat a les seves bases militars a Bahrein i Kuwait. Trump també ha acusat l'Iran de violar l'alto el foc i ha advertit que podria intensificar la seva ofensiva militar sobre Teheran si continua amb els seus atacs, fins al punt que ha dit literalment la República Islàmica deixi d'existir. A partir de les 12, en una hora, s'activa l'alerta groga de l'AEMET per altes temperatures a pràcticament tot Mallorca, que podrien arribar als 38 graus. En aquest context de calor, els refugis climàtics s'esdevenen un espai de lliure accés i de confort per tal de fer front als moments més durs de l'estiu. A Menorca, és un concepte que encara no està molt desenvolupat, però en alguns comerços de Mou han començat a notar més afluència de gent que entra cercant temperatures agradables. Amb els carrers plens de gent, les botigues sospiten que els vianants entren motivats per les altes temperatures o que si ja venien a la idea de comprar, també passen més temps mirant els productes. Escoltam a Mireia Delgado, encarregada de la botiga Oasis Menorca.
5: Jo troc que hi ha molta gent que entra perquè de per si ja li agrada la roba, però sí que el tema de que hi hagi aire condicionat fa que es quedin més estona i estiguin mirant més estona. Fa tanta calor, al final entren també cercant un pot de refugi i segurament troben alguna coseta que els encanti.
2: Això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 12 en punt. Tornarà als nostres companys de La Gran Vida.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: Carnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tartar Helena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio és Dial.

0: Avui, Dau, molt bon dia. Si vos incorporeu en aquesta tercera hora de programa i Raül, ja moltes ganes de fer aquesta entrevista que fem cada setmana. Després d'un cap de setmana intens, on hem passat per moltes coses, festes, Sant Pere, me varen, per cert, m'han agraït a Batxerrat de Buja.
1: Arbist, clar.
0: Que
1: sempre s'ha oblidat.
0: 900 habitants i la meva predinera de Buja, i, clar, patrona de Sant Pere, el meu germà Sant Pere, o sigui que molt guai haver xerrat de Buja aquest cap de setmana. Però han fet moltes coses, i mos queda ara la part més, com a més íntima, més tranquil·leta, no?
1: Home, ara és moment, ja sabeu que cada setmana tenim aquesta entre tu i jo, aquesta darrera hora de programa, que dedicam a una persona que volem anar donant quatre pinzellades durant el programa.
0: Sí, exacte. Mireu, avui el que farem és donar la volta a la truita perquè la persona que ens acompanya ja fa anys que escolta històries i que entrevista protagonistes, però avui, clar, serà ella la que haurà de rebre les nostres preguntes, la que ens contarà la seva vida, i ella és una persona molt vinculada tant a la televisió com a la ràdio. Normalment és ella qui du el control de la situació, però avui l'hem assegut a la cadira de convidats. Ja riu, sempre riu, hem de dir que és una persona que sempre riu, sempre té aquesta rialla a sa boca. De les pistes que varen donar Raül, varen dir que era de Montuïri, montuïrera.
1: Exacte.
0: Que va estudiar comunicació audiovisual, de fet, també ha estudiat publicitat i relacions públiques, té un màster en comunicació i periodisme, i si m'equivoc ja m'ho dirà, màster en gestió cultural i doctor en història per la Universitat de les Illes Balears. Això no sé si és vera o no. Això ja no ho sé. Ja ho veurem.
1: Bueno, per favor, però aquí un convidat, aquí, la rectora de la UIP.
0: Aquí. Exacte.
1: No, però sap molta cosa, ja vos ho hem dit abans. Sí. Ella, sistema de llengua li va bé.
0: Sí.
1: Sistema molt de llengua li va bé.
0: Molt vinculada a la cultura i al patrimoni lingüístic.
1: Sí,
0: que és vera. Presentadora de... Bé, ja ho dèiem i ja sabran qui és.
1: Vinga, ja ho pot dir.
0: Vinga, presentadora de Tentol en aquesta casa. També a IB3 Televisió. Avui tenim a l'Entre tu i jo, Margalida Mateu.
2: Entre tu i jo.
0: Margalida, molt bon dia. Jo no sé si he inflat el teu currículum o no. Què he fet?
3: T'imagines que m'ho ha inventat, ara?
0: T'imagines, eh? Ha anat bé.
3: Així, no, sí. Seria...
0: Per sort, perquè a vegades no se vol deixar res...
3: Tot bé, però fa un pot de vergonya, aquestes coses.
0: Sí,
3: no sé per què, perquè hauria d'estar...
0: Orgullosa,
3: però és la falsa modèstia que sempre mos acompanya en aquesta vida.
0: I mos passa una cosa, Margalida, també, que a vegades, com que fa molt de temps que ho hem fet... Pareix que
3: forma part
0: del teu currículum.
3: Això m'ha passat perquè ja fa uns anys que vaig doctorar-me, que vaig passar aquell suplici d'hores asseguda a una cadira, però es veu que ja no me'n record. Ja no...
0: Aquell moment ja no és...
3: N'hi ha uns altres.
0: De Montuïri. Montuïrera d'aquestes d'arrel, que s'ho sent. Ets així?
3: Sí. Això sí, és vera. Mira que ara fa anys que no hi visc, perquè que fa anys, no ho sé, molts, perquè me'n vaig anar ben jove i he anat tornant, però ininterrompuda. Així, vull dir, sí, així per períodes més curtets. Però clar, vaig néixer allà. Mon pare i mon mare són d'allà. De fet, les cases de mon pare i mon mare estan a 200 metres. Els meus padrins eren de Montuïri. El meu germà és de Montuïri. Podem
1: fer una pel·lícula d'aquella de Ocho Apellidos Vascos i
3: dels
1: vuit llinatges montuïrers.
0: Totalment.
3: El més llunyà que vaig trobar en el meu arbre genealògic és un padrí que era de Randa. Imagina't.
1: Va quedar prou, no va anar molt enfora.
0: No, ha dit Randa. No ha dit...
1: Gaire.
0: Ni Castelló, vull dir.
3: No.
0: Vuit llinatges mallorquins.
3: Totalment, sí.
0: I tots de Montuïri. Que recordes de Montuïri, tot i que fa temps que no estàs allà, de la teva infantesa, ara que ha començat l'estiu pràcticament just fa una setmana, que recordes d'aquell Montuïri quan tu estiuetjaves o trenaves... Què feies l'estiu?
3: Nosaltres en l'estiu anàvem a la Calada de Sant Jordi.
0: Tothom va a la Calada de Sant Jordi, com un bon palmesano ara, però tu eres de Montuïri.
3: Sí, la gent de Montuïri de Porreres i també part de Campos. Campos se repartia.
1: Clar, tot aquell trot setmana cap allà,
3: Entre Campos anaven a Serrà o a la Caloni, se repartint un poc. Però també n'hi ha de campaners a la Caloni. I aquella zona del Pla de Mallorca, sobretot Porrerens i Montuïrers, als anys 80, quan va néixer el meu germà, l'any 81, sí. Mon pare i ma mare van comprar una caseta molt petita i vàrem estiuetjar tota la vida allà i eren els estius més feliços de la nostra vida, com es podeu imaginar. Ens passàvem 2 mesos allà, sense horaris, sense rellotge, dinàvem a les 5 de l'hora baixa i no passava res.
0: I s'estiu, i a més hi havia allò d'estall de digestió, no? I s'havia de fer la digestió aquestes 2 hores sí que se feien llargues, eh?
3: Això sí, això sí. Aquest moment era important.
0: I a la platja podies estar davant la mà, vull dir, no havies de fer cos.
3: Ma mare, érem un desastre perquè nosaltres tornàvem per les festes de Montuïri, que són a final d'agost, per Sant Bartomeu, i la gent li deia què li has fet en aquests nins, perquè tornàvem negres, negres com 2 carbonets, ara la gent se posa mal pel cap.
1: Escapant la crema solar era com una anècdota.
3: Sí. Exacte.
1: No te posi molt en el sol, ja està.
0: No, però estic dins aigua, ja estic dins aigua.
3: Sí, sí, sí. I tornaven negres, negres i rossos i negres. Una cosa que... Pareixíem estrangerets.
1: Bé, tu ets rossenca, però vull dir, sempre hi ha aquest color d'estiu que dius això que ronya o és negró. De nins. A veure, veus el nin que... Dius, però aquest nin que li ha passat?
0: La panxa morena.
3: Sí, sí, i d'això mos passava i tornàvem des cap d'un mes i mig d'estar a la Calònia i tornàvem a Montuïri i tornàvem negres com a 2 carbonets i era una felicitat absoluta.
0: Fixa't que s'ha anomenat ja en el teu germà un parell de vegades.
3: Sí.
0: Tens un germà que és 2 anyets més gran, del 83,
3: en uh-huh.
0: i en Joan és del 81.
3: Exacte.
0: Molt bé.
3: I molts, clar, com a, 2 germans, però clar, ell és nin, jo soc nina, com a molt, sempre hem anat com a molt junts tota la vida, molt, sí. molt seguits.
0: I anava, ho fèieu tot plegats.
3: Sí, sí, sí, sí. Cadascú tenia els seus amics, òbviament. Ell va estudiar a Lleida, jo vaig estudiar a Barcelona, però més o manco en el mateix temps.
0: I és vera que sa mamà i es papà, sa mamà sobretot, vos vestia iguals, com si fóssiu bessons.
3: Això és molt fort.
1: No sé si ho... Això és molt fort. Encara no ho ha superat.
3: No, no, això és així.
0: Són traumes de...
3: Tenim fotos. Per exemple, en Joan du els calçons vermells, jo duc una falda vermella i llavors tots dos la mateixa camiseta.
1: També jo entenc que sa mare, de dir...
0: Això més pràctic.
1: Més fàcil. A dir, què du? Vermell, vermell, ja està.
3: S'usava.
1: Clar.
3: Era, és a dir, que els germans anessin vestits iguals era una cosa que en aquell temps se feia. I fins i tot teníem una modista, una senyora de Montuïri fantàstica, que mos feia vestits per Pasco, mos feia vestits o jersers o cosetes... També duem aquells calcetins horrorosos que
0: se feien tot.
3: Forats en el peu.
0: Sí.
3: Amb un mocassins. Sí, això,
0: sí,
3: això
0: sí,
3: també
0: sí,
3: vaig
0: dir. Sí, com els guiris ara. Eh?
3: Anys 80. Bueno. Meravellosos anys 80.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. xerramos de ton pare i ta mare, que se dedicaven, que feien? Mm. Quins records tenen de ton pare i ta mare quan estaven en activitat allà frenètica i voltes petits, que amb 2 germans que provareàveu, que donàveu guerra,
3: sí,
0: suposo.
3: Sí, érem mogudets. No eren nens tranquils, no ho hem estat mai. No, ni un ni l'altre. No, molt bé. Mo mare, per sort, feia feina a ca nostra, perquè tenia un comerç i estàvem tots tot el dia allà. És a dir, que... Era com un comerç familiar, un negoci que a més era a la plaça, és a dir, que nosaltres, més o menys, ja som molt placers, per això som tan xerradors, jo més que ell, i tan sociables, perquè ho hem viscut tota la vida. És a dir, jo he viscut una plaça, me relacionava amb tota la gent de totes les edats, amb els infants, teníem l'iglesi davant, el rector, els bars, la gent, per tant, això mos ha marcat molt el caràcter, vulguis o no. I clar, ma mare tenia aquest negoci, mon pare fa feina a un banc, i fa feina a la primeria a Palma i llavors va fer feina a Manacor. Però bé, cada dia se n'anava i ja era una feina...
0: I a l'estiu estàveu amb ta mare o teu pare i ta mare tenia...
3: Clar, mon pare tenia un mes de vacances, com sempre ha estat així.
1: Sí. Ho trobàvem molt poc, ho trobàvem poc un temps i ho trobàvem poc ara.
3: Sí.
0: Digue-li un mestre que només tindrà un mes de vacances ara.
1: Que va, deixa't anar. Bé, però nosaltres que som autònoms, vull dir... No tenim vacances, així que el que hi ha. Tu dius que vos vestien igual i tal, però clar, jo no sé, tu has tirat cap a una banda, el teu germà cap a una altra, però tu des de petita tenies clar o a la ment que acabaries davant un micròfon, a la tele, a la ràdio, això te va passar mai pel cap o no?
3: No, però després ho he anat revisant i sí, saps? Són aquelles coses que no hi penses, que dius... No, però després me'n dono compte que ja de molt jove, molt nina, ja escoltava la ràdio, ja enviava cartes a presentadors de ràdio que m'agradaven, m'encantaven els esports, aquí ja me veus, m'encantava el futbol, sí, una cosa grossa. Jo enviava cartes...
0: Seguies mundials, o sigui, sí, si hi havia mundials, seguies,
3: tens records. Sí, i tot, i feia anar amb un pare a llutsitjar per veure el futbol, perquè, clar, no. En els pobles no hi havia aquella cosa tant de... Era més futbol base o més futbol...
0: Sí, més regional.
3: Més regional, sí, però feia anar amb un pare a llutsitjar perquè és que m'encantava. I tenia com aquesta corolla de que m'agradaven els programes esportius.
1: Mira tu. Mira tu.
0: Que bé.
1: Bueno, he de dir que jo no sé si tu hi vares tenir relació o no, però hi va haver un temps a Mallorca o a les Illes Balears on els pobles tenien la seva televisió local.
3: Ah, sí?
1: I jo record televisió de Montuïri, la televisió montuïrera.
3: Sí, ràdio, sobretot.
1: I, perquè... sobretot, ràdio Montuïri.
3: Sí.
1: Jo televisió no tinc record de... No, la televisió volia dir que, per exemple, la televisió de Consell, Telecon, se veia a Montuïri.
3: Ah,
1: no? I jo record d'anar a Montuïri i la gent deia, ai, és Borbaima a Telecon. Sí. I tu penses ara i dius, mare de Déu, com era possible això? No sabeu, jo què sé, les zones nostres de Consell arribaven a Montuïri. Com? No ho sabem. Però arribaven. Hi havia pobles que sí, que pobles que no, depenia un poc de la cobertura de cada televisió local, però Ràdio Montuïri tothom ho escoltava, no? Era una cosa, i jo recordo haver anat a col·laborar de nin en els programes de la Ràdio Montuïri en aquell primer pis, no sé,
3: sí,
1: que hi ha en aquella...
3: Sí, a la sala Mariana, a la rectoria. Sí.
1: Ara ho tenc així dins la memòria.
3: És fantàstic.
1: Tu hi tenies, vas tenir sí. aquest contacte ja o no?
3: Sí, perquè nosaltres vivíem davant.
1: Ah, ja m'ho diràs.
3: I hi anàvem cada dissabte. El meu germà jugava a futbol els dissabtes de matí, clar. I jo jugava a bàsquet els dissabtes de matí. I després, quan acabàvem el partit, al migdia, on anàvem a la ràdio a comentar el partit.
1: Ah, mira, veus?
0: I feies la tertúlia esportiva dels clubs de bàsquet i de futbol. Sí.
3: No, hem guanyat, hem perdut, hem anat aquí, hem anat a Solla...
0: Què s'havia de contar, si no? Perquè, clar, que quedava tot a costa.
3: És que el que passava, pensa que anàvem a Solla i encara no hi havia el túnel.
0: Sí.
3: Ara no vull ser tan bé, però...
1: No, però sí.
0: Ara que dius això del túnel... Mira, fa anys que és túnel. No és que siguem vells nosaltres, però és que fa molt d'any, lo del túnel.
3: Sí, sí, clar. Nosaltres, quan anàvem a jugar a Solla, no hi anàvem pel coll i arribaven tan manejades que no varen guanyar mai a Solla. A part que eren boníssims i més bones que nosaltres, que això també s'ha de dir, però és que no varen guanyar mai.
0: Era per mort de la manejada.
1: No, però és vera que jo, per exemple, recordo anar qualque dissabte d'aquests a col·laborar allà a la ràdio de Montuïri, anàvem de Consell fins a Montuïri, ma mare m'acompanyava i anàvem per darreres, que dèiem, no? Sí. Per les camades, per aquests camins estrets, i anàvem ja escoltant la ràdio quan arribaves allà. Bueno, això, un dia xerraven d'una cosa, un dia xerraven d'una altra.
3: Ho escoltava
1: eren nins.
3: Tothom, sí. Tothom.
1: Però tothom escoltava aquella ràdio.
3: Tothom, al migdia, des dissabte, tothom escoltava.
1: Sí, sí.
3: És que no hi havia ningú a cap casa que mentre feies dinar no tingués la ràdio posada.
0: Quina edat tenies en aquell moment que jugaves a bàsquet, que anava avui a la ràdio?
3: No ho sé, era primària.
0: Primària.
3: Sí.
0: I lo del motoret, va ser abans o després?
3: Ai, el motoret.
0: Xerram del motoret, perquè ho he vist en una entrevista anterior. Que el teu germà era, crec que era propietat del teu germà, un motoret, però tu li agafaves molt.
3: Una Derby Variant.
0: Una, sí. Alerta, que això, en el 80 sense casco.
3: Sense casco.
1: Bé, però en els 14 podíem anar. En els 14 jo tenia el carnet de la moto.
3: Jo me vaig treure el carnet, vaig anar a Palma a treure el carnet. Examen escrit.
1: Sí.
3: I examen de manar.
0: Però tu vares manar sense casco o ja eres de sa...
3: No, nosaltres encara manàvem quan jo tenia 14 anys sense casco i anàvem a Sineu, i anàvem a Lloret, i anàvem als pobles de...
1: Del voltant. No, jo a la meva època ja era obligatori el casco. I l'excursió més en fora que feia era al Campo, a Belros, un beso a Belros.
3: Cadascú tenia el seu redal.
1: Clar, anàvem allà, era tota una fantasia anar a comprar llepolies a Belros. Però, clar,
3: ara no.
1: I anàvem a comprar cintes de vídeo, pel·lícules de VHS, aquestes coses que pareixen prehistòria.
3: Total, com podíem anar sense casc amb un pas de 14 anys, amb un motor,
1: ja m'ho diràs. I ara mos queixant perquè van amb patinet. T'he de dir una cosa, el patinet d'ara fa més via que el motor nostre, perquè si no els trucaves...
0: Estaven 50 per hora, jo n'hi ha
1: no, però dic que si no m'ho trucava la moto, el patinet d'ara fa més via que la moto, en realitat, que anàvem abans. El que passa que, clar, és com els patinets. Ara se truquen els patinets i ja se trucaven les motos. Perquè, clar, era com una pena allò tan a poc a poquet.
0: No sé si te passa a tu, perquè aquesta sensació de viure per Palma sense una moto i no m'ho sé muntar. En tot cas, mos pot molestar, no?, el renou d'una moto. Mm-hmm. Però un poble, aquest renou de motoret, jo m'encantava. Jo m'encantava. Mm-hmm. I tu anaves sense derbi i el teu germà t'encalçava perquè li havia llevat el motoret.
3: Clar, és que el motoret era el meu germà.
0: Sí.
3: Jo no sé per què no me'n varen comprar. No... Clar, perquè jo vaig demanar un Satso, i el Satso va costar 165.000 pessetes.
1: Mare meva!
3: Sí, me'n recordo perfectament. I clar, era el mateix moment, i van dir una cosa a l'altra.
1: Clar.
3: Ara de triar. I vaig dir, bé, doncs compartirem el motoret. Però clar...
1: Allò... Ho has dit tu, el teu germà no ho va dir. Exacte. Vull dir...
3: Aquest compartir se va haver de negociar molt.
0: I el de Satso va ser la banda municipal de Montuïri.
3: Exacte.
0: T'agradava molt tocar Satso?
3: Sí.
0: Encara te'n recordes? El toques,
3: I
0: encara?
3: I tant, no, ara ja no el toc, perquè ara ja fa... Bé, el vaig tocant un poc, però fa molt d'any. Però jo vaig tocar molt d'anys i m'encantava. Era el nostre club social, era allà on anàvem a passar els capvespres, a socialitzar, on anàvem de viatge, anàvem a tocar Santa Margalida, Sineu, allà on fos... A Vall de Mossa.
1: Bueno, la qüestió és que vares començar dins aquest redol, tu dius, en el final, anaves a Lloret, que devia ser festa, o qualque noviete, aquestes coses, llavors anava un altre a Sineu, que Sineu devia més trull.
0: L'altre noviete a Sineu.
1: Hi
3: havia molt de trull a Sineu i a Petra.
1: A Petra. Clar, l'època de Petra.
3: Va ser gros, allò.
1: Allò, davant d'aquell descampat. Bueno, que és que ara mateix no sabria, crec que no sabria situar on era. Ara, perquè, clar, ja deu haver cases...
3: El mil·lenni.
1: Sí, però deu haver cases ara. Ja.
3: Sí, no hi ha.
1: No, ara mateix no ho sabria situar.
0: Aquest descampat de Petra era...
1: Clar, tot això va passar un temps i havies d'estudiar, no? I vas decidir estudiar què?
3: Amb això sempre vaig ser molt aplicada. Els estudis sempre, tot i que m'agradava molt sortir...
1: Truear.
3: Sempre m'agrada molt, i que a nostre m'està molt sortidors i això d'anar per tot i passar-ho bé, això sí. Però... sempre aplicada en els estudis, sempre, això sí que ho vaig tenir. I després, quan vaig fer de 8 anys, jo vaig dir... El meu germà ja havia partit, vaig dir, jo vull anar a estudiar fora, per favor, vos demano, per favor. I llavors ja vaig partir cap a Barcelona i clar, va ser allò, sí que va ser un xoc, perquè nosaltres gairebé no passàvem ni per Palma, jo Palma no ho coneixia fins que no vaig venir quan vaig acabar d'estudiar, va ser el xoc directe de passar un poble de 2.000 habitants que coneixes tothom, anant a Barcelona, que,
1: Vinga!
3: En 18, bé, encara no els havia fet en els 18.
0: I ja música te va marcar tant que el teu germà també va tornar loco durant una època, va dir, basta d'escoltar Spice Girls.
3: Spice Girls.
0: Com, per exemple, Wannabe, aquesta, que l'hem escoltada 1.000 vegades. No sé com no te vas cansar.

0: Aquesta en bucle, no, Margalida? Sí. L'escoltaves en bucle.
1: Sí, sí, m'encantava. Era l'època
0: de l'Espai Gòstic. Era l'època de 97.
1: Clar, tu imagina't no? Una... Exacte. Unes al·lotes joves que, com, que veiem aquestes dones que de cop ballen, s'ho passen bé. Tot fins ara havien estat boy bands. No hi havia sí. grups de dones.
0: Sí, Take That, altres, com se diuen, els més famosos.
2: Backstreet Boys.
3: Backstreet Boys. Sí,
1: que, que també sí. mos encantaven. Sí, però els grups anteriors tot eren bandes d'homes. Clar, hi havia clar. Bandes de dones. I clar, van venir ses Spy Girls i va ser...
3: Devia ser això, 80... No sé, jo era petit.
0: Les Spy Girls?
3: Sí.
0: No,
1: no eren 90.
3: 90, sí, 90, 90. Sí, clar, jo tenia 88. Era... 94, 95, no?
0: Un poc més, 90... Jo diria... No, 96, 97 era.
1: Sí, pues segurament.
0: Sí, sí, perquè jo jugava a futbol i recordo que mos ho posaven en bucle també per anar al partit allà dins un bus i era 96, 97, més o menys.
1: Clar, per nosaltres va ser una alliberació veure que aquelles dones també sí. ballaven desinhibides.
3: I mira, n'hi havia una de cada, sí. no? L'esportista, la pija, la roseta, la morena... Hi havia un poquet sí. de tot, no? Era com aquell ventall, no?, de cinc opcions sí. diferents, i que, a més, aquí, jo recordo les Spy Girls, que tots varen creure que havien vengut a Consell per Sant Bartomeu, que, bueno, Montuïri també celebra en Sant Bartomeu.
0: Home, és que s'havien creu.
3: Nosaltres creiem que eren elles, i era una versió sí. d'aquestes de Trull Espectacles, un bé, s'ho truï, però era un show que ara ho veig i segurament diria, però que era aquest desastre. Però, clar, en aquell moment, nosaltres varen creure 100% com a nins que venien ses Spy Girls de Consell, els van veure,
0: qui va venir?
3: I eren fans. Pues, jo què sé, devia ser un artista d'aquí que imitava ses sí, Spy Girls, clar. Sí. Però en directe, molt ben currat i tal. Però nosaltres, i clar, anàvem vestides igual. I, ai, exacte, ai, ai. Clar, un tribut a ses Spy Girls.
1: M'encanta.
3: Però, clar, era estent allò que havia ser revista 5 continents i aquestes coses que feien, no? Però nosaltres van creure, sincerament, que havíem vengut. Clar, llavors ara vaig dir... Quina trola que m'ho van fotre. I nosaltres m'ho van creure, però si il·lusió ja la tenim.
0: I de Barcelona era quan t'arribes allà i comences els teus estudis, no? Que tenies 18 anys, has dit.
1: Sí.
0: I me'n
1: recordo
0: teva...
1: que a la primeria que era allà va ser quan ets 11S, quan...
3: Ah? Uro.
1: Sí, les Torres Bessones, sí, va ser fort.
0: Clar, 2001, no? Mm.
1: Mm. Sí. Ara és que ara m'ha vingut aquesta imatge, sí, perquè sí. tothom recorda on era. Qui li sí. va dir, i jo era a Barcelona i m'he trobat un al·lot de Montuïri i pel carrer, a Barcelona, i m'ha dit que ara he vist les notícies, perquè no hi havia clar, instantanietat, no. que ara. Ara he vist les notícies i bé, ja va ser com a bo... gros.
0: I què tal els anys d'estudiar allà?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenies la necessitat d'escapar, de sortir, de veure món?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè tothom
1: sí,
0: que ha anat a Barcelona ha viscut d'una manera sí. diferent, no?
1: Sí, jo som molt de poble, però m'agrada molt sortir. M'agrada conèixer coses noves, menjar coses noves, veure gent nova. Va ser, sí, òbviament, va ser una alliberació i va ser com un tornar gran...
3: De cop.
1: De 0 a 1.000.
0: A lo ràpid.
1: Clar, clar. Diu, vinga, ja. Te poses a cuinar. No has cuinat en sa vida. Ma mare no me'l va deixar tocar un fogó en sa vida. No sabia fer res. Quan dius res, és res. El meu germà tenia sa recepta de l'arròs bullit a penjar de sa gelera. És que no sabíem fer res.
3: Clar. I vares tenir la típica de fer aquest gueto
0: entre
3: mallorquins.
1: Sí, això és un clàssic.
3: A Barcelona, no?
1: Sí, però també vaig fer molt de mit d'allà. Però sí, sempre érem... hi havia els manacorins, ves que com hi havia també. A dins dels guetos hi havia subguetos.
3: Clar, clar, clar.
0: Subguetos, sí.
1: Llavors, també la gent de Montuïri també m'ho veiem molt. I també fèiem un grup amb altra gent, que també era dels pobles del costat, però sí, molts fèiem. I també més gent que feia anys que era, més grans, i un pot de tot, però sí.
3: Supos que també te va passar la típica de... No t'entenc. No sé com... m'encanta com xerres, saps? És com aquest punt
1: diu,
3: exòtic.
1: Que de Mallorca, diu, jo conec una persona de Menorca, li cap molt bé.
3: Sí, sí. No deus conèixer no sé qui, de no sé, on viu, a Mallorca, ja, però on? Ah, no sé, a Mallorca, clar, és com si...
0: Com si fóssim 100 habitants, no s'han de conèixer tots.
3: Si jo m'encantava una derrota, un pic... que me va dir. Jo, eres de Mallorca? Jo, sí. I diu, jo conozco... Tengo una amiga que vive en Palma de Mallorca. I dic, ¿en Palma de Mallorca? I dic, no sé dónde está Palma de Mallorca. Dic, pues no existe. Dic, Palma es Palma, Mallorca, Mallorca. Diu, I dic, però on vive? Me diu, no, en la capital. I dic, pues en Palma. I me diu, no, no, ella vive en Mallorca. I dic, bé, és igual, deixeu anar. Deixeu anar, no mos aclarirem. No mos aclarirem, deixeu anar.
0: No anirà bé.
3: No la conozco.
1: Jo vaig flipar perquè el primer dia de classe arriba allà i mos seven tots a una aula. I la gent diu, ves, ara si voleu fer preguntes, clar, jo asseguda la cadira que dic que per favor que no me facin xerrar que me moriré. I tothom, vaig flipant, clar, ells eren superdesenvolts, tothom aixecava sa mà, començava a fer aportació en comentaris, clar, jo estava...
3: Empegaïda!
1: Sí, i vaig dir, no, aquí hem d'espavilar, aquí sa gent va fora, corda.
0: Clar. I m'ho feren xerrar jo, no? I començaves a processar que havies
1: sí,
0: de dir,
1: sí, sí,
0: i vares haver de xerrar.
1: No, aquell dia no, més normal, tanta sort, aquell dia no, però... Me vaig començar a conscienciar que havien de canviar xip allà.
3: Clar, total.
1: Havien de començar...
0: T'havies de mullar.
1: Sí, sí.
0: I companys de pis, com t'ho vas organitzar
1: sí,
0: allà per viure?
1: Vivíem amb gent del poble, en el principi, i després també amb gent de Mallorca, després també vaig viure amb companyes de la universitat, un poc de tot.
0: I vas aprendre a cuinar?
1: Ah, sí.
0: Va, és a dir, està per que l'ús ara...
3: Recurrent?
0: Està per que l'ús a la feina, a vegades, normalment.
1: Sí, no,
0: te'ls fas
1: sí.
0: Tu o te'ls fan?
1: No,
0: jo... Ja te'ls fas.
1: Ho faig jo, sí. Sí. Sí. Cuin jo. Però si no som una supercuinera, però bé, sé desenvolupar-me, sé fer coses.
3: Pot sobreviure,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí.
3: Ja està, pot sobreviure.
1: I m'agrada cuinar, el que passa que, clar, com que duim aquesta vida tan accelerada...
3: Que per fer un, jo què sé, un arròs brut entre setmana, com que no tenim vida.
1: No.
3: No hi ha temps. No, hi ha temps.
0: No fa falta.
1: No, i fas una truita de patata i te penses fer un ou de dolç vermell.
3: Exacte.
1: Perquè he invertit 3/4 d'hora de la meva vida en fer una
0: total.
1: Truita de patates, que estàs molt content i és molt bona, però...
3: Sí. Però que són 3/4 d'hora que no tens. que el mateix temps que fas la truita segurament produeixes qualque cosa, xerres
1: sí,
3: no sé qui...
1: Escoltes podcast.
3: Has de fer qualque cosa. Estem de la truita, no només fes la truita.
1: Escoltes la ràdio, mires la notícia, sí,
3: clar,
1: és
3: clar.
1: Que aquesta vida nostra no ha desconnectat mai.
3: És complicat. Clar, tu comences a estudiar la carrera i, de més, vens cap de Barcelona, cap a Mallorca. Entenc que era la típica també de tornats estius, no? Festes,
1: sí.
3: Platja, reveles... Com eren aquells primers estius de viure a Barcelona i llavors de cop tornar a Mallorca aquells mesos?
1: Fantàstics. Meravellosos. És que jo he tingut molt bons estius normalment, perquè era tenir moltes ganes de veure els amics, de tornar aquí, d'anar a les verbenes, d'anar per tot allà on poguéssim. Era tan divertit. Anàvem a totes les verbenes, començàvem per Pina, i com que jo era tan bon estudiant, no em duia per setembre.
3: Clar.
1: I me passava uns estius. És que dormia fins a les 12 del migdia cada dia.
3: I t'aixecaves, dinaves, dutxa i torna-hi. Eh?
1: M'encantava.
3: Clar, perquè en l'estiu passa això de que divendres hi ha rebel aquí, dissabte hi ha rebel allà i diumenge segurament hi ha alguna altra cosa on podem
1: sí,
3: anar.
1: Sí, sí.
3: O...
1: I si no, quedàvem amb les amigues i anàvem a fer una volta, anàvem a fer un gelat o anàvem a fer un truc. Les festes en el final duraven 15 dies, perquè un dia hi ha una gincana, un altre dia no sé què, i sempre hi havia coses. També nosaltres som molt d'estar a la fresca, com que som de plaça, és allò que té.
3: Clar. Sempre passen coses.
1: Cadira en el carrer, i ara em passa un, i ara te conta la vida un, ara l'altre, i bé, em passa un, i m'ho marca, més
3: això,
1: sociable que jo.
3: Això se diuen badocadores oficials.
0: Badocadores.
3: Se li diu badocar. Estàs en el carrer, pots xafardejar, que és una cosa,
0: sí.
3: I badocar, que és una altra. Que mirar, men, què fan, i que deixen de fer qui passa, qui no passa, on van o no van... Però no comenta, simplement badoques.
0: Estat d'espectador.
3: Clar, hi ha una boda. Ja vaig a badocar, man, que hi ha.
1: Sí.
3: Aquesta, com va vestir.
0: Que ses festes mos agrada badocar, no? Mirar, però
3: clar.
0: A vegades no participar en tant, eh?
3: Sí, molt
0: ho
3: nostre, això.
0: Molt. I clar, arriba el mes de setembre, octubre, torna, és darrer que quan vares tornar de Barcelona, que ja t'hi vares incorporar a sa feina, o vares també tenir les teves feines a Barcelona? Com
1: sí,
0: va ser aquest ingrés
1: no,
0: a sa vida laboral?
1: Mira, vaig fer pràctiques a una empresa de Barcelona, darrer any, i aquesta empresa justament obria una sucursal a Mallorca, i m'han dit, vols anar a fer feina allà, i va ser com a...
3: Clar, què vol dir?
1: Sí, que tampoc no m'havia plantejat si havia de tornar, si no havia de tornar, si no sabia molt bé, i dic, sí, bé, va com anar com a aquelles coses que la vida t'hi du, i també tan jove que tampoc no... tampoc no tens, perquè amb 21 anys que tenia jo quan mai que vas a carrera, tampoc no ets una persona molt madura com per prendre determinades decisions.
0: Et sorbeixes tot i vol fer...
3: Va bé, tot va bé.
0: Primeres experiències...
1: I vas fent, exacte, anem a provar què és això del món laboral. I bé, i molt bé. I fins ara, que no m'he aturat a fer feina.
3: Escolta, però quin, tens el record de quin va ser aquella primera gran oportunitat?
1: Sí, i de fet va ser aquí. Va ser en aquesta casa, perquè ara, que abans ho ha dit en Juanmi, que vaig fer un màster en el CSAC, vàrem fer un màster de periodisme, que ja s'havien fet uns altres, i allà ens van trobar un munt de comunicadors, gent que ja fa anys que fa feina i vetres, gent més gran, gent més jove, gent que encara mantenim el contacte i que ens vàrem fer un grup molt guapo i ens estimàvem molt tots. I va ser aquí, quan vaig conèixer a Noemí García, que ella tenia un programa aquí a Ivetes Ràdio, que se deia Tassi Mitja, que era un magazín d'escap vespre, i allà la vaig conèixer i va ser a partir d'aquí que me vaig introduir en aquest món.
0: Tassi Mitja, com era aquest programa? Com, perquè en aquell moment, clar, tu eres molt tenra. Quina sensació tenies quan vas fer aquest programa? Tenies sensació de, jo vull fer això, això és lo meu, vull fer programes? O va ser una experiència més perquè eres teu inici? Perquè, clar, ja tocaves IB3, 2005, aquí, no? Més o menys, diries, al principi.
1: No, un poc més tard.
0: Un poc més tard?
1: Sí, crec que sí. No me'n recordo l'any que era, però era un poc més en band. I molt bé, molt bé, m'ho va encantar. Sí, feia molta cosa de producció. Clar, tothom comença per la producció, òbviament.
3: És una part fonamental de tots els programes. Imprescindible. I que tothom ha de passar. I que no te l'ho he deixat mai, perquè nosaltres aquí estem presentant, però també feim la producció.
1: I tant,
3: vull dir
0: tot el dia estàs amb un mail, un telèfon...
3: Feim un pot de tot,
1: tot, sí, sí, sí. I molt bé, me va encantar, ja me va encantar. I vaig, jo vull fer això. I tot i que després també he fet premsa escrita, també he fet televisió, he fet ràdio... És que m'agrada tot, Allò que diuen, què t'agrada més, no t'ho sabria dir, Quan te diuen, què t'estimen més, ràdio, TV... Però és que la premsa també me va encantar, la premsa escrita. És un altre ritme, també molta feina, uns horaris horribles... impossibles de compaginar familiarment.
0: Tu i jo, de fet, hem coincidit molt breument a un diari.
1: Sí, exacte.
0: I la feina dels diaris... jo, el manco obertament, t'ho puc dir. No m'agrada la feina en el diari perquè... No, perquè tens una sensació d'esclavitud i de poca creativitat que sí que te dona la ràdio i la tele.
1: Sí, això és vera, això és
0: vera. No? Te dona més llibertat de ser tu mateixa, aquest espai de ràdio?
1: Sí, i sobretot que nosaltres hem creat com un projecte personal i propi, però molt comunitari, un projecte preciós que ens ha permès desenvolupar moltes coses artísticament i moltes coses creativament i que a partir d'una cosa tan nostra, tan preciosa com és les nostres paraules, el nostre patrimoni, la manera com xerram, desenvolupar tota una sèrie de coses que no mos pensàvem mai que poguessin fer tantes coses i que encara se'n poden fer moltes més, perquè no s'acaba mai això. Sempre hi ha paraules, sempre hi ha maneres, expressió, maneres de referir-nos. Per tant, també, òbviament, el projecte personal aquest marca molt i era una cosa que jo ja tenia en ment de fer estona i que se pogués materialitzar. Supos que també va ser com una sort i poder comptar amb l'equip de fer-ho, i això també va ser un punt d'inflexió quan va néixer Tèntol.
0: I a Tèntol tu has pogut demostrar que la gent ha estat darrerament com a més implicada, no?, en el patrimoni lingüístic, però això canvia molt de pobles a ciutat. A ciutat costa més?
1: No te pensis.
0: Tu com ho veus, això? Perquè jo, el banco, quan jo surt en esquerra, me costa molt sentir xerrar mallorquí.
1: Sí, però sí. Costa més, i crec que també és un tema de globalització, òbviament. Jo, per exemple, al meu carrer, al meu veïnat, n'hi ha que xerren mallorquí, que són mallorquins, però després hi ha una persona que és de Holanda, una persona que és d'Alemanya, una persona que és de... són noruecs. Clar, aquests no parlen. I però tampoc... Vull dir que en el final mos han globalitzat tant, som una terra tan diversa, amb gent d'orígens tan diversos, que per això i més que mai és necessari reivindicar el nostre patrimoni. I a Palma, al veure que hi ha com aquesta estima, perquè com que hi ha més gent i més gent diversa, que no se xerra tant. Però a mi me sorprèn gratament passar per bar del meu carrer i veure una joveneta de 14 anys i que entre ells xerrin mallorquí, és que això realment m'emociona perquè vol dir que no tots ho fan, però que qualque cosa s'està fent bé i que, i que realment em transmet aquesta estima per la nostra llengua i que la se puguin seguir parlant.
3: Jo, per exemple, en companys que tenc, molt de companys que són mestres i de més, molts els preocupa moltíssim el fet de que, per exemple, en els patis, a l'hora d'espati, ja no xerren en mallorquí. Sí. És a dir, xerren en castellà. Quan, en canvi, quan altres eren petits, tot xerrava en mallorquí.
1: Tampoc no hi havia res més, perquè pentura que hi havia dos nouvinguts a la teva classe.
3: Clar, és això, i no hi havia altra opció, però quan ja hi ha un, dos, tres, quatre, deu nouvinguts, tots canvien la llengua en el castellà, per exemple, o també el fet de les xarxes socials, quan nosaltres hem patit no existien, i per tant tampoc teníem, jo què sé, youtuber no sé què, no sé quant, i clar, tot això, vulguis que no, que els temps de lleure tampoc xerrin el mallorquí, el millor que seva així, però els temps de lleure tots canvien per aquell nin o aquella nina que no ho xerra. Clar, en el final no ajuda en els nous vinguts ni tampoc en els d'aquí.
1: Sí, és veritat que els patis això s'està notant molt.
3: Clar, els mestres en el final fan la seva feina dins les hores que tenen, però els temps de lleure no poden estar, diguent, ara digueu, mallorquí. Saps què t'ho vull dir?
0: Que també és vera que els mestres dels anys 80, i perquè, clar, veníem d'on veníem, però els mestres, amb el accent mallorquí, tu els notaves que era el millor, podien ser fins i tot de poble, però xerraven en castellà, molt de professors, i les assignatures les fèiem en castellà, no és com ara. És vera que ara en el pati te troba gent que xerra en castellà, però, en canvi, a les escoles, a les aules, només se parla català, normalment, no? Quasi sempre, llevat d'anglès o...
3: Clar, jo he de dir que...
0: Però és com un desequilibri, no?
3: Jo he de dir que feia recuperat... castellà en català, és la veritat. Però, bueno, la mestra de castellà pot xerrar en català. Bé, perquè jo ho sé, perquè mallorquí...
0: Clar, és que és diferent
3: de... I, evidentment, la frase la deia en castellà, sí. però vull dir...
1: Sí, sí, sí.
3: Però no per res, sinó perquè també t'ho sortia. Però és que l'anglès també ho fèiem, m'entens? Clar, llavors mos ha passat el que mos ha passat.
1: Que no en sabem.
3: Perquè, clar...
1: Que mos ha costat tant aprendre-ne.
3: Clar, i també començàvem més tard que avui
1: molt
3: en dia.
1: Molt tard van començar.
3: Però bé, jo crec que en el final lo important és que entre tots, en el final també és cosa individual de cada un, no? Perquè a vegades jo baixar a Palma i per lo que sigui comences a xerrar en castellà quan, jo que sé, vas a un comerç o el que sigui, i són nosaltres mateixos que ens hem de conscienciar de dir no, ho hem de fer mallorquí perquè l'altra persona també és mallorquina. És mallorquí. Ah, sí, perdona.
0: Sí. Vull dir, és com això dintre teva, que és molt estrany.
1: Sí, sí, sí. És que això m'ho passa moltíssim. Si vas a un comerç així com a més globalitzat, perquè m'ho entenguem, una gran cadena, i sempre tens tendència, dius aquí xerrant en castellà. I tu dius bon dia, tens una talla M i te contesten en mallorquí. Clar que sí. És que...
3: Però sí que la persona, el millor, viu en el teu poble, m'entens? Però en el final no vas a caure amb això. Però bé, en aquest sentit, Tèntol sí que juga un paper fonamental i que és molt important, també la cadena pública, i és el fet de recuperar aquest patrimoni lingüístic de les illes, no? Perquè és vera, el que te deia un bon principi quan vas a Barcelona, que la típica de... Ai, m'encanta el vostre accent. Però, no t'entes, no? I tu dius, com és possible que jo t'entengui i tu no m'entenguis a mi? Bé, això com és possible?
0: Perquè nosaltres teníem un coco, musculator i tot això,
3: bueno,
0: i ells no.
3: Jo tenia... Jo som a l'època va balar, vius aquí, Anna Maria Bradelo. Aquella dona.
1: El Canal 9.
3: Ara, això és triple i vi, posar aquella dona en els nins. Bueno, és la qüestió. Bé, que també hi havia en Letícia Sabater.
1: Sí.
3: Que,
0: també.
3: Que vius en Letícia Sabater.
0: Encara és, per cert.
3: És, però no sé què ha estat.
0: L'altre dia va omplir un pavelló de... A València,
3: sí.
0: un pavelló, no, era un espai, estava ple de gent i
3: sí, sí, sí,
0: i dius, quanta gent li segueix? Perquè tu pots fer la broma,
3: cap,
0: però...
3: El que passa que la veuen, no? Però un bé
0: sona Letícia... Era com un camp de futbol, estava ple...
3: Un bé sona Letícia i els seus abdominals.
0: Exacte, sí.
3: Són bons, eh? Són bons. No t'he tingut mai ni els atendré perquè són comprats.
0: Són seus.
3: Són seus, comprats, però...
1: Ah, sí, se compren, també.
3: Són postissos?
0: Sí, són postissos.
3: Sí. Tu pots engreixar, però els abdominals hi són damunt. És una cosa loca.
0: Tens el panxó
1: amb abdominals. Que te posen com un ferro, se panxa.
3: No sé com és, però és terrible. És terrible. Bé, jo no entrevistaré mai a Letícia amb aquest titular que li dono. Però bé, la qüestió, per què ho dèiem, això? Ah, sí, perquè en el final, el fet de... canviar la llengua i el fet que fora mos entenguin o no, però també el fet que hi hagi gent nouvinguda fa moltes vegades que perdem aquestes paraules tan nostres que es predir, se predina te diu que, evidentment, no els estudies, no? I que si no t'ho han dit a casa teva, la persona que pren de nou català no els sap. No? No, jo què sé, això, badocar, no? I aquesta feina que feis a Tentola és molt important.
1: Sí, sí, sí. I jo ho noto, que la gent està contenta, agraïda i que té ganes de compartir, perquè ara aquesta setmana passada que vaig anar a Menorca, és que de setmana passat, és que te trobes la gent que te dona un munt de feedback. Vaig fer un programa sobre anglicismes i el sendemà un parell de menorquins me van enviar missatges. Mira, que també hi ha aquest, que no el van dir, que també hi ha aquest altre. Aquesta comunitat, aquesta cosa.
0: Quantes paraules haurem après, atento?
1: Quantes?
0: Moltíssimes.
1: Tots.
0: Sí, i tu sí, també, sí. No? Perquè t'hauràs donat compte.
1: Fet un màster.
0: Perquè quan tu tens per mà...
1: Tu què, filòloga? No,
0: exacte.
1: No ho som. Però sí, és gros, és gros.
3: Bueno, ho plantejat fer, no sé, no te diries diccionari, però
1: ja, sí.
3: Un recull, cosa... el recull de Tentol,
1: perquè
3: això és important, perquè en el final és una memòria viva que podem veure i escoltar, però es poder obtenir amb un llibre, no?
1: Exacte. No ho puc contar, però m'ha llegit el pensament, perquè encara no està clar. Però si tot va bé, farem com una sèrie de llibres dedicats a aquest tema. Sí, perquè també ho penses i sabeu que... Bé, l'editorial que ha contactat en jo per fer això, sabeu que se demana molt i que la gent demana no teniu llibres d'expressions sobre cuina o no teniu llibres de receptes...
3: Clar.
1: I n'hi ha molts, però així com a més... Perquè en castellà se fa moltíssim. En castellà hi ha una producció tan grossa
3: clar,
1: de...
3: Clar,
1: les locuciones... de no sé què, no sé quantos. I clar, i també generar contingut d'això també mos reforça.
3: Sí, i també fer-ho d'una manera lúdica, no? En el final, fàcil, i poder, que sigui, no sé, atractiva tant en els nouvinguts com en els més petits de la casa, no? Que sigui, no sé, un joc o alguna cosa així, que en el final te pugui prendre a dir com ho diries correctament, però quines varietats
1: sí,
3: locals.
1: I sobretot de Balears, perquè també els catalans són especialistes en fer això.
3: Sí,
1: que entenen tot tipus de diccionari. Bé, també les grans editorials són a Barcelona.
3: Clar.
1: I tenen, no te pots imaginar la quantitat de llibres que se van generant. Per tant, també està bé que nosaltres comencem a crear continguts i dir, no, és que nosaltres també podem tenir moltes coses per aportar.
3: I tant, i tant.
0: Que de totes formes la Ràdio Associació de Catalunya va donar un premi.
1: Sí, sí, sí.
0: Que això és molt guai, no?
1: Molt fort, això.
0: Que vareu sentir com se va produir.
1: Clar, tu pensa que aquest premi el donen perquè, clar, és veritat que hi ha molt de premis, però aquest premi m'ho va fer especial il·lusió perquè el donen periodistes. És a dir, són els mateixos companys nostres d'altres cadenes que fan feina a RAC1, que fan feina a Catalunya Ràdio, que fan feina amb altres condicions, que escolten el teu programa i en carinyo els agrada i decideixen donar-te un premi, clar. Això no és pagat, perquè gent que sap com se fa, com es fa aquesta feina, perquè són els nostres companys.
3: Sí, a vegades els premis no és el mateix, un reconeixement del teu propi col·lectiu, no? que posa més en valor, potser aquelles coses que uns altres des de fora no coneixeran, no? Simplement veuen la part guapa, no? de tot això.
1: I molt bé, va ser preciós. Jo encara estic emocionada. Mira que fa un any, ja he passat un any d'allò. I encara me'n recordo, mai d'un mon pare, mai d'un mon mare, mai d'un tothom. Cap a Barcelona.
0: Fins que no te donen un premi, a vegades dona la sensació de que la feinada que s'ha fet està allà, s'ha fet, però no, com que no s'ha valorat tant. Però te donen un premi i a vegades dius... D'acord, i ara què hem de fer, què hem d'aconseguir? Se cerca un segon premi o t'oblides i vas fent?
1: No, de totes maneres, clar, els premis estan superbé, és com allò de dir una pujada de sucre.
0: Sí.
1: Però el sendemà t'aixeques i ets la mateixa persona.
0: Que hi dono que t'has menjat, que t'ha agradat tant. Però
3: exacte,
0: després,
3: el sendemà de continuar produint.
1: Ets la mateixa persona, fas el teu programa, fas les teves coses i intentes fer-ho el millor possible, com tots ho intentem fer, posar el millor de nosaltres, que surti un programa de qualitat, de rigor, per a l'hora d'entreteniment. Per tant, tots ho provam de fer el millor que sabem. Però, òbviament, toques sense els peus en terra del minut zero. Això ja ho sabem.
3: Bueno, he de dir que els Balears són poc donats en els premis, vull dir, a fora sí que hi ha molta més cultura dels premis en diferents sectors. En el nostre, per exemple, de la comunicació, aquí en tenim pocs, poquíssims, comptats en molt sobren dit d'una mà, és veritat. Però bé, en el final, com tu dius, bueno, està bé, és un reconeixement, però després s'hi ha de fer feina... Tu estàs centrada en Tèntol, en la ràdio, la televisió, però fora de Tèntol, què t'agrada fer? És a dir, el poc temps que tinguis, amb què ho dedica, una Margalida Mateu?
0: Que tens un ca que l'estimes molt. Jo vull que et xerrem del teu canet, també. En truc
1: és massa. A passejar el meu ca.
3: No, és un nom molt de camp, molt mallorquí.
1: Ai, sí. És que vaig pensar, dic, no li posaràs Bobby.
3: No, està molt bé, però truc, murta...
0: Negre,
3: sí. Totes aquestes coses.
0: Lluna,
3: sí.
0: Tot i que també se li posen...
3: Ara nens.
0: Nens, perdoneu-ho, és papà,
3: si m'ha pas, que li heu posat
1: Rot,
3: però...
1: Rot, no, m'està cridant.
3: Un rot d'eruto.
0: Sí.
3: Si qualcú té dubte.
1: Sí. És que, bé, passejar, és que, bé, ara quedarà molt pedant, però és que jo m'agrada molt anar al teatre, i és així, si ja tu ho sap, si ja que va al teatre ho sap, perquè m'ho veu, m'agrada molt anar al cine.
3: Ella viu en el teatre principal, sí. De ball.
1: Exacte. M'agrada molt anar al cine, ahir vaig anar a veure-se d'en Spielberg, per exemple.
0: Què tal, que la vull anar a veure?
1: No sé què t'he de dir.
0: No,
3: No diguis res.
0: És que el tràiler tampoc m'agrada massa.
1: Sí i no, saps? És entretinguda, és Spielberg, saps?
0: Sí.
1: A Hollywood. Però, per altra banda, dius, ai, això...
3: Aquesta monet.
1: T'has de dir, no el molt versemblant, Steven. Però ja. Bé, l'altre dia...
0: Sí, que parla d'una no? Una invasió extraterrestre.
1: Clar,
0: no?
1: És el seu tema.
0: Però...
3: Bé, però se passa per tothom. Vull dir, sí. Ja aquest home, ja ses idees, ja comencen a fugir.
1: I doncs sí, això, llavors m'encanta llegir... I llavors vaig anar al gimnàs, també. Perquè,
3: molt bé.
1: A partir dels 40. Com és allò, la força muscular.
3: Tot penja, diuen.
1: Exercicis de força.
0: És molt important.
1: Molt important. I és un canvi brutal, perquè m'ha donat molta més energia, molt millor. I això ho has de fer...
3: Intentes treure els temps.
1: Sí, has de treure els temps de les pedres per fer això, perquè te sents molt millor.
3: Abans xerraves d'aquells estius, de tornar a Mallorca mentre estudiaves, però clar, ara ja ets aquí.
1: Sí.
3: D'aquells estius, ara han canviat moltes coses, entre d'altres, que hem triplicat els qui som.
1: Sí, perquè nosaltres anàvem amb bicicleta a la mà.
3: Clar.
1: Un davant i l'altre darrere.
3: Ara també n'hi ha molt de biciclistes, com diu senyor Predina.
1: I si anàvem un dia en cotxe, podíem aparcar davant.
3: Clar, però ara ja, això ja no sé si és tan possible. Com és l'estiu d'Anna Margalida Mateu?
1: Idò, ara, darrerament he optat per viatjar molt en l'estiu.
3: Perquè... És a dir, m'anant de Mallorca de les Illes Balears.
1: Sí, però tampoc no te pensis que és una molt bona idea, perquè viatjar en l'estiu és complicat. Els aeroports són molt complicats, hi ha molta gent... Les destinacions, depèn de la que tris, també...
3: Estrac a Mallorca, o Balears, en
1: exacte.
3: General.
1: Exacte. Però bé...
0: Què t'agrada cercar quan viatges? Si viatges a l'estiu, cerques un lloc com Mallorca, o amb un clima, o cerques més fred?
1: No, mira, l'estiu passat vàrem anar al Japó, que això...
3: Clar, el Japó és un altre món.
1: Això és una cosa...
0: Fa
1: que
0: calor, també, a l'estiu?
1: Està molt de calor.
0: Vaig anar a la Xina i la Xina...
1: 40 graus.
0: I l'humitat. Sí, aquí m'ho queixant d'humitat, allà.
1: Molta calor. Però, clar, dius, és la mateixa calor que fa Mallorca, sí. Ja estic avançada. Sí. Ja està. És una cosa que m'ho és familiar. I l'any passat varen dir, no, en un lloc que no faci tanta calor, i varen anar a Estocolm, a Suècia. Uf, allà també és preciós.
3: Jo vos he de recomanar que anigueu a Àustria en estiu. El que passa que jo hi vaig anar pensant que faria menys calor, i va haver una onada de calor que
0: justament,
3: va ser pitjor que està a Mallorca, perquè aquí estem preparats, però allà no hi ha aire, no existeix aire, no existeixen els ventiladors,
0: no i clar,
3: era una cosa
0: loca. Fred,
3: però en estiu és molt guapo. Això sí, anedes a un llac...
0: Molt senyorial, Viena, la capital.
3: Però Àustria també està molt bé en estiu.
1: Sí.
3: És a dir, que
1: Europa està molt bé, però clar, va per molt car.
3: Sí, que és vera que és car. Clar, però tots venen cap aquí, nosaltres m'ho anem cap allà, és una cosa així. És a dir, els estius de Margarida Mateu són viatjar tot el que puguis.
1: Sí, però enguany he decidit que no viatjaré.
3: Enguany quedes aquí?
1: Enguany quedarem per aquí.
3: Molt bé. I entenc que de, no sé, 15, 16 d'agost fins al 24 d'agost...
1: Això sí.
3: A Montuïri, no, sí. De Montuïri, si la voleu trobar serà Montuïri, no?
1: això sí, aquest dies no, crec que no, mai en sa vida he faltat a un Sant Bartomeu.
3: Molt bé.
1: Tu?
3: Jo tampoc.
1: Mai.
3: Tampoc.
0: I d'allò m'ho de convidar jo... en el vostre Sant Bartomeu.
3: Va venir, t'ho has de repartir. Un dia com s'ha i un dia amb tu i... Clar, perquè, a veure, Sant Bartomeu és molt Sant Bartomeu. Sí. Jo he de dir que he vengut de Madrid...
1: Aposta.
3: Vaig quedar a Sa Revetlla, vaig fer les 6 de matí, a les 10 de matí agafava l'avió, tornava a Madrid per fer feina d'aquella manera.
1: Ja ho hauria fet, també.
0: La cura?
3: Sí, però jo hi havia de ser. Com no hi podia ser?
0: Però tu tens molta energia, també, eh?
3: Bé.
0: Perquè per tot no sé com arribes a tot.
3: Però bé, però tot sigui per passar-hi a Sa Revetlla de Sant Bartomeu, clar que sí. És a dir, per tu Sant Bartomeu, Montuïri, en aquest cas, és important, és especial, no?
1: I és que les festes de Montuïri són molt... Em sap greu.
3: Un beso a Cap de Pere, Solla, Consell...
1: També, però és que són molt guapes. Què vol que
3: t'ho digui? Bé, són diferents, no? Cada una té lo seu, però les de Montuïri són molt especials.
1: A mi m'agraden molt. Sí, és una festa molt sentida, molt... telúrica, molt terrenal, molt ancestral, com a connectes en parts, com molt antigues, com si els teus antics de cop estàs tots allà. I...
3: Bé, la figura del dimoni, dels cossiers, no? En el final, aquells
1: carrers... Tota aquesta cosa, aquesta dansa de fertilitat a la terra, de tot aquests ritus, tot això, és brutal. Sufabaguera,
3: aquella oloreta d'ufabaguera.
1: I és un moment per socialitzar. Estar allà, amb la família... I jo la que m'agrada a Sant Bartomeu és això, no fer res, és a dir, seure'm a la fresca i estar allà 24 hores, no, però...
3: Badocà!
1: Estar allà.
3: No fer res més. I que no fan, i ara...
1: I xerrar amb un, clar, i xerrar amb l'altre, perquè no els veig de tot l'any, i m'agrada... I com estàs, i ara què fas, i tot això m'agrada molt.
3: Una recomanació per a gent que aniguem un dia o un altre, jo poc, però qualque dia m'escap, a Montuïri, una recomanació a les festes de Sant Bartomeu de Montuïri, quan allò que no mos podem perdre...
1: Home, el dissabte de Sant Bartomeu, que és dia 23, és cap vespre, que és quan fan la volta en el poble, els cossiers i els dimonis. A les 6 de cap vespre surten de plaça, llavors van a fer tota la volta... I
0: 23 d'agost.
1: I llavors se revetlla, i hi ha les rodelles, que és una cosa que no sé si queda molt de pobles de Mallorca, que són uns focs artificials estàtics.
3: Ah, no.
1: I que el dimoni balla davall d'aquests focs i simbolitza que el foc el mata. Després torna...
3: Veus, aquestes coses tradicionals, no?, arrelades de pobles com Esteu Margalida. Bé, idò, jo crec que més o que hem conegut un poc més d'anar a Margalida Mateu.
0: 51 minuts
3: mos
0: volant.
3: Mos ha passat això volant.
0: I hem xerrat una mica de tot.
1: Hem fet tot el diumenge de matí.
3: Ah, t'anava a dir, gràcies per venir en bon mes de juny, un diumenge de matí.
1: Gràcies que a vosaltres.
3: Bé, ara hem d'anar fent vermut de qualque
0: ja
3: cosa.
0: Demà, ja poden celebrar pràcticament Sant Pere.
1: Després de l'informatiu faran un resum de Tenta Livetres Televisió, aprofit per fer sa falca.
3: Venga.
1: Després de dinar, un capítolet de Tenta, fantàstic.
0: Sempre,
1: ja hem acabat la temporada de televisió, amb Sol de Sant Joan, passes darrer, però ara, aquest diumenge, avui, se n'ha met com una espècie de resum de sa temporada.
0: Per acabar, jo m'agradaria demanar-te què voldries fer, si te fan triar, què t'agradaria fer?
1: Que a bon.
0: Sa tele, sa ràdio, un projecte, alguna cosa que tinguis en el cap. Clar. Perquè sempre volem fer coses i a vegades esperam que arribin, no? Però...
1: Que clar, jo estic molt bé, a mi m'agrada molt el que faig. I sí, m'agradaria fer altres coses també, però compaginar-ho, si puc.
0: Compaginar-ho, sí.
1: Som una persona.
3: No, tot no és possible, però...
1: Bé, que tenc un equip fantàstic, òbviament.
3: Però
1: meravellós.
3: Però me refereix que, clar, com allò, vegen si que me quede
0: que me quede com
3: estoy.
0: Sí, a vegades és vera.
3: Així com estàs, ja va bé, no? Continuar, que sigui molt d'anys per Tentol.
1: I sobretot perquè han creat això, una comunitat. És que ara som molts, som... tant de parlants, tanta gent, de més de totes les illes, és com un projecte tan preciós que és com que no el vull desfer, perquè és que això són altres.
3: Bé, idò, ja està.
0: Jo m'agrada que... i que continuïs amb aquesta alegria, sempre tens una riada a sa boca, mira, o sigui, a sa cara.
1: Va més riure sempre... que...
0: No, és vera, i això s'agraeix. Idò, per això, alegria, no?, d'Antònia Font.
3: Ah,
1: m'agrada.
0: I així sortim amb alegria, amb alegria. Nosaltres ja ho deixem aquí fins la setmana que ve.
3: La setmana que ve, més, ara nostres companys
0: Juliol,
3: informatius.
0: Ja tocarem Juliol. Ja començarà
3: ja serà primera... Juliol.
0: Ja serà Juliol.
3: La setmana que ve ja Juliol.
0: Sí, sí, no, sí, sí.
3: Ara m'han mort.
0: Sí. Dimecres, dijous de la setmana que ve ja.
1: Dimecres, dia primer.
3: I el vera? Bueno, no, per favor. No, sí. Què dius? Sí. La setmana que ve, el dia 4.
0: I no? Juliol.
3: 4 de juliol, mare meva.
0: Clar.
3: Quintades romanes de consell. No he preparat el vestit encara. Jesús. Ara m'han mort i ara em quedo una setmana només no he preparat res.
1: Bé, demà, demà a les 3 tenim un nou programa. Tenta'l també.
3: Bé, tu no tocarà demà. És a dir, bé, aquesta... Has demanat IP3 de fer un raconet aquí, una habitació.
1: Per dormir.
3: Per dormir, ja pot quedar.
1: Avui sí.
3: Res, Margalida, gràcies.
0: Gràcies.
1: A vosaltres, una parlada.
0: I
1: m'ho escoltant
0: la setmana que ve.
3: Vinga,
0: dissabte a les 9, puntuals. Vinga, alegria.

0: Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha actualitzat la xifra de morts espanyols a conseqüència del doble terratrèmol.
1: Sobre la situación de los españoles en Venezuela, los últimos datos actualizados nos dan 9 personas fallecidas, a los cuales quiero trasladar a sus familiares y amigos mis condolencias, 14 personas localizadas bajo los escombros del terremoto y 131 personas que no hemos localizado.
0: Per aquestes i les 1.430 víctimes totals que ja s'han comptabilitzat, la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears ha convocat un minut de silenci per demà dilluns, a les 12, davant dels diferents ajuntaments de les illes. En aquest sentit, els veneçolans residents a Mallorca també han fet una crida a la col·laboració ciutadana per recaptar fons i ajuda humanitària a causa del doble terratrèmol. L'associació Ben Balears protagonitza avui a la parròquia de la Immaculada Concepció de Sant Sordina un punt de recollida. Allà està el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Molta col·laboració a la parròquia.
2: Bon dia, Ido. Ara mateix, aquí just al costat d'una de les façanes amb sombra de la parròquia de Sant Sordina, són molts els productes de primera necessitat que diferents persones anònimes deixen aquí, en aquest punt. Angie Rodríguez, una de les representants de l'associació Ben Balears, ha explicat quins són les necessitats més importants per recaptar.
3: Citando kit de higiene personal, medicamentos, kit de Cruz Roja... También estamos solicitando agua potable. Obviamente todas estas cosas que estamos pidiendo el día de hoy van a tener un envío un poco más lento, va a llegar un poco más tarde al país, pero igual se hace eco de que se sigue solicitando esa ayuda porque va.
2: Ara mateix es fa missa aquí a la parròquia i s'espera que aquest punt de recollida estigui obert fins a finals del capvespre.
0: Moltes gràcies, Lluís. I anem amb més temes, perquè demà, a partir de les 11 del matí, el secretari d'Organització i Acció Electoral del PSI-PSOE, Cosme Bonet, detallarà en una roda de premsa tota la informació relativa al calendari del procés de primàries del partit, que s'obre aquest estiu per elegir les candidatures a les pròximes eleccions autonòmiques, locals i municipals. Recordem que la setmana passada Francina Armengol va anunciar una passa al costat declinant tornant a liderar les llistes autonòmiques el 2027. De moment, tot apunta que serà l'actual secretari d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, qui prendrà el relleu. I el Consell de Mallorca convoca ajudes per valor de 375.000 euros per millorar l'autonomia de la gent gran. Les ajudes de Lima es poden sol·licitar fins al 27 de juliol i cobreixen despeses de l'any 2025. Entre els conceptes inclosos hi ha productes de suport tècnic com audífons, ulleres, lentilles, pròtesis dentals o oculars i altres dispositius de comunicació, així com ajudes de mobilitat, entre els quals figuren cadires de rodes, caminadors o llits adaptats. Els requisits per les persones sol·licitants són tenir 65 anys només i haver estat empadronades a Mallorca amb una antiguitat mínima de 2 anys. I a partir d'aquest moment s'activa l'alerta groga de l'AEMET per altes temperatures a pràcticament tot Mallorca. Les temperatures podrien arribar fins als 38 graus. Recomana ingerir menjars lleugers i hidratar-se amb aigua. I alerta també perquè bona part de l'illa de Mallorca i de Menorca es troben en risc molt alt d'incendi, així que precaució. Això és tot. L'actualitat informativa tornarà a la 1 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Cada any, grans peixos pelàgics, com la tonyina vermella, grans taurons o peixos espasa, emprenen llargues migracions, creuen oceans, recorren milers de quilòmetres per arribar a les seves zones òptimes de reproducció, on les noves generacions tinguin més possibilitats de sobreviure. Són migracions espectaculars com les de les aus, o les papalloles, o les tortugues marines, i encara no tenim totes les respostes sobre aquests llargs viatges. Potser recordeu que Balears és una important zona de reproducció i cria de tonyina vermella, i una nova investigació us ofereix més respostes sobre per què venen fins aquí. I avui vos ho explicarà.

0: Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començar amb el Nautilus i tenim en Pablo Morganti, a Sala de Màquines i en Dani Manau al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Molt bona nit.
0: Avui començarem amb un estudi liderat pel Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que ens parla d'un nou factor que explica la reproducció de la tonyina a una zona com Balears. Són els corrents marins i l'investigador Diego Álvarez ens explicarà com funciona, com es suma aquest factor als altres que ja sabíem i li preguntaran com pot influir el canvi climàtic.
1: I després parlarem d'una altra migració molt diferent. Ja vam comentar aquesta espectacular arribada de papalloles a les illes i hem pensat que valia la pena recuperar uns talls d'un gran expert en sa migradora dels cards i ses seves migracions. Així que escoltarem el científic titular del CSIC a l'Institut Botànic de Barcelona, Gerard Talavera.
0: El seu equip va descobrir fa poc coses molt interessants sobre com funciona sa migració d'aquestes papalloles i com ses poblacions de l'hemisferi sud i de l'hemisferi nord fan migracions separades. Per cert, sa migració de ses que estan arribant a ses illes comença a Tanzània o Kènia.
1: I parlarem del projecte Life Intermares, concretament de que Oceana ha reclamat al govern central que aprovi els plans de gestió que estan pendents de 10 espais marins de la xarxa Natura 2000, entre ells el Canal de Menorca i el corredor de cetacis entre ses illes i sa península. M'ho explicarà el biòleg Michael Seely, assessor sènior d'Oceana.
0: I el periscopi, de què parlarem?
1: Parlarem de greenwashing que es comet per part de grans companyies d'energia a Europa.
0: Molt bé. Idò, aquest és el sumari, anem a parlar ja de tonyines.

0: El principal problema de la humanitat avui en dia és que tenim ments paleolítiques, institucions medievals i tecnologia de déus. Edward Osborne Wilson, biòleg.
1: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és... Jocna. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IV3 Ràdio.

0: El Nautilus, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és actualitat.
2: Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,39 euros kilo. El salmón de 1,3 kilos entero o medio a 10,50 euros kilo. El jamón de cerdo al corte a 5,25 euros kilo. Y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Mandatur.

0: I aquí traiem el periscopi i avui mos fixam en el greenwashing, aquest blanqueig verd, a gran escala, que es practica al nostre país i a l'Europa, i Europa en general.
1: Sí, perquè l'Organització Europea de Consumidors i 12 organitzacions d'11 països, entre elles l'espanyola CECU, han denunciat davant la Comissió Europea i les autoritats de protecció al consumidor a les 4 de les grans energètiques europees. Són Engie, Eniplenitude, Shell i Total Energies, per greenwashing, per aquest...
0: Cap sorpresa, per cert,
1: eh? Exacte, sí, sí, sí. La veritat és que moltes vegades diem, són coses que les tenim pràcticament assumides, però no per assumides no les hem de deixar de criticar, no?
0: Efectivament.
1: És a dir, per mantenir aquestes companyies que dèiem discursos de sostenibilitat i alhora, mentre tenen aquests discursos, fer pràctiques contràries a un relat que pretén passar per verd. A Espanya, la CECU alerta de les pràctiques de rentada verda que ha identificat aquí i en les quals estarien incorrent Total Energies, com deien, Naturgy, PP Energy, Yoigo, Audax, Renovables i també Gestel.
0: Bé, convé anar posant noms a les entitats, posant nom a les entitats que fan aquest doble joc.
1: Sí, i no serà fàcil frenar aquesta hipocresia, està molt ben instal·lada, però ho hem d'intentar. I això fan aquests organismes perquè els consumidors no estiguin desemparats davant ofertes que enganyen amb el reclam de ser bones per al planeta. En aquest cas, en l'últim any han revisat el contingut d'algunes pàgines web per comprovar, simplement les pàgines web d'aquestes companyies, per comprovar si en les seves accions de màrqueting ecològic empren afirmacions que puguin induir a confusió o enganys a les persones consumidores i que persegueixen influir en les seves decisions amb arguments que no es corresponen a la realitat.
0: I anem als detalls. Què hi han trobat?
1: D'entrada ho han dividit en 4 grans grups de publicitat enganyosa amb els següents exemples. Primer, hi han trobat afirmacions mediambientals genèriques amb certa aparença de sostenibilitat, amb fórmules com les habituals solucions sostenibles, líder mundial en la transició energètica, sovint acompanyades d'imatges d'arbres, eurogeneradors o altres referències visuals verdes. No? És allò, pintar-ho de verd, no? Són eslògans que traslladen impressions errònies sobre el compromís mediambiental ambiental d'una empresa que la qual la seva activitat principal es centra en combustibles fòssils i potser tenen un percentatge testimonial d'inversions en renovables, però realment l'activitat és nociva per al medi ambient, no la podem vendre com ecològica. I en aquest cas, per exemple, el situen el cas de Naturgy a Espanya.
0: Bé, jo cada vegada que sense paraula sostenible ja tremolo.
1: Sí, jo crec que l'hauríem de prohibir quasi ja,
0: sí,
1: hauria
0: sí.
1: de ser tabú.
0: Bé, tenim més exemples?
1: Tenim més exemples perquè hi ha un segon grup van identificant el qual es fan afirmacions basades en la compensació de CO2. Les empreses argumenten que compensen les seves emissions invertint en projectes relacionats amb el clima, en altres llocs, per exemple, plantacions forestals, i que són científicament invàlides. Aquesta pràctica la porten a terme aquí a Espanya, PP Energy, Yoigo i Gestel, i està prohibida per normativa en defensa dels consumidors.
0: I què més m'ho expliques?
1: Tenim un tercer grup, han verificat una tercera branca de publicitat enganyosa amb afirmacions sobre accions de mitigació ambiental a futur. És a dir, avui encara no ho fem, però algun dia ho farem.
0: Aquesta és bona.
1: Sí, sí, és molt... A més, és que és típica. Amb objectius d'emissions netes zero, neutralitat climàtica, malgrat continuar invertint en l'extracció i venda de combustibles fòssils. Aquest és el cas, per exemple, de Total Energies, d'Engie, Shell i Eniplenitude. I tenim un darrer grup, el quart, amb afirmacions comparatives enganyoses que anuncien el gas com a net o sostenible, adequat per a la transició o amb menors emissions de CO2 que altres combustibles fòssils. Aquestes afirmacions no expliquen que el gas natural no sols emet CO2 en cremar-se, sinó que també la seva extracció, el seu transport, distribució i ús pot implicar fuites de metà, que és un gas d'efecte hivernacle molt potent i que pot tenir un impacte climàtic similar o major que el del carbó o el petroli. Aquest és el cas que ha fet servir Total Energies, que anuncia el gas natural com una font ecològica i avantatjosa d'energia. Per cert, potser també, a part de sostenibilitat, també hauríem de treure la paraula natural al gas natural, que sona massa bio, no?
0: Bé, com dèiem, tot això no mos sona a res nou.
1: Efectivament, a mi particularment em porta les èpoques de primària, quan, davant de la professora, en qüestió, professor-professora, davant de qualsevol conflicte, la resposta era jo no he estat, sinó era això ja està. estava així, o a partir d'ara ho faré bé, o a partir de demà, o el mes que ve, o quan sigui que m'ho tornis a demanar, que es deia primària, o que també pot sonar a discurs de disculpes reials davant un viatge de cacera d'elefants, o...
0: Primària i secundària, segurament, també.
1: Sí. Per això deia, també, fins i tot en els aquests discursos de la reialesa, però bueno, no sé si ficar-me en aquest jardinet tan polidet.
0: Home, per què no? Jo et deixo.
1: Sí? Em deixo?
0: Sí.
1: Doncs, bueno, ja...
0: En què et refereixes, aquest viatge de cacera d'elefants?
1: Sí, això de lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar.
0: Ja, va. Bé, tornant a ses energètiques, cal remarcar que és una pràctica que va a més i per això hi ha que exercir més pressió per fer-la tirar endarrere, no?
1: Sí, és trist, però cada dia s'omple més gent amb paraules polides, ens regala la sostenibilitat, milions d'arbres plantats, un idili ecològic, un planeta que només es veu cada cop més verd a les nostres pantalles, però que, en canvi, quan girem el cap cap al camp, només podem constatar la regressió dels entorns naturals. I els consumidors reclamen acció efectiva contra les activitats que perjudiquen el planeta, no discursos sortits del think tank de màrqueting de les grans corporacions o de les seves filials, que a vegades són petites companyies que pertanyen a grans grups. És com passa a Eivissa, em recorda amb les festes il·legals, hem tingut exemples fa uns dies, que després la patronal demana que no es criminalitzi les empreses legítimes que hi fan negoci i que hi posen begudes, posen menjar, ambulàncies, etc. No? Cobren i després miren cap a una altra banda i hi ha com una mena d'omerta que excitava una companya, una col·lega en els diari que bueno, en fi... O sigui, no
0: t'està
1: poder...
0: sortint un poc del guió,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, estic molt...
0: Tornem al guió.
1: Val. Perdó. Tornem a Europa, parlem de greenwashing, de la que l'he correntat.
0: Saltres washing, però no green, no?
1: Exacte, sí.
0: I dona'm el greenwashing.
1: Exacte, greenwashing. Els estats membres que tenien fins al 27 de març de 2026, o sigui, és a dir, fa 3 mesos, per a transposar la directiva contra aquest ecorrentat a la seva legislació nacional, aquests països, hi ha una sèrie de països que estan citats que no han adaptat encara completament la seva normativa domèstica. És una llarga llista, la llegirem. Són Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Estònia, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Xipre, Letònia, Luxemburg, Hongria, Malta, Països Baixos, Àustria, Polònia, Portugal i Eslovènia, Finlàndia i Suècia no ho han fet. O sigui, uns quants que no l'han transposat aquesta normativa. I Brussel·les els ha enviat unes cartes d'emplaçament que constitueix el primer pas en el procediment d'infracció. Ara, el següent pas serà que disposen de 2 mesos per respondre i notificar les seves mesures completes de transposició a la comissió i que, en absència de resposta, si continuen fent mutis, doncs podrien emetre a la comissió un dictamen motivat, segon pas, en el procediment de sanció que eventualment podria acabar amb una denúncia davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Bé, ara deixarem el greenwashing, que per cert segur que algú mos diu alguna cosa per utilitzar aquesta paraula inglesa, no sé com li haurien de dir en català.
1: Es pot dir blanqueig verd.
0: Ecorrentat, que has dit abans.
1: Ecorrentat, ecoblanqueig.
0: Blanqueig verd, ecorrentat. Bé, els anirem empleant totes. Volies també dir, si mos donava temps, alguna cosa sobre el tema de sargantanes, no? Sargantanes ceps.
1: Sí, perquè tenim una problemàtica molt terrible aquí a Eivissa, especialment, no? Amb el tema de les ceps.
0: Sí, a Mallorca també, però aquí a Eivissa és molt greu.
1: I aquests dies doncs, hi ha algunes veus, per exemple, hi ha un tècnic de Medi Ambient del Consell d'Eivissa, en Jaume Estrelles, que aquests dies ens recordava que si fa 4 o 5 anys les ceps ja havien ocupat un 50-60% del territori i ara ja és del 90%, l'ocupació de serps potser ens alertava de que potser el 2030, en 4 anys, podrien ja desaparèixer. Són dades que potser hem d'agafar.
0: Sí, dades, per això és un poc arriesgat.
1: Són estimacions, però realment la situació és ben complicada i el debat hauria d'estar també una mica a veure si amb el que s'està fent és suficient o s'hauria de multiplicar els esforços.
0: Potser en parlarem més. Bé, clar que en parlarem més, segur, vull dir, parlant cada 2x3, com ha de ser. I bé, ho deixarem aquí. Gràcies, Dani.
1: Molt bé, bona nit.
0: Acabam aquí avui amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, en Dani Manau, al Pont de Comandament, i jo m'ho anam amb una cançó que la Unión va gravar per Greenpeace. Es titula Hermana Tierra. Tornam en 7 dies. Mentrestant, cuideu el planeta.

0: del trànsit. És Juan Carlos Rosselló, regidor de Seguretat Ciutadana de Sant Hilari de Riu.
1: Pensam que és l'única manera, i és la manera, per lo menys, més eficaç per aturar aquestes festes i, per tant, evitar les molèsties en els nostres veïns.
0: I un jutjat de Palma ha deixat en llibertat provisional en Francisco Tomás Fernández, el fill de la Paca, conegut com el Ico, després de ser arrestat per un enfrontament amb dos joves en el qual va arribar a mostrar una pistola. Els fets es van produir ahir dissabte, però es desconeixen les causes de la disputa. Després de rebre l'avís dels joves, la policia va acudir a Son Banya per detenir l'Ico, després que els agents trobassin el cotxe dels sospitosos amb la pistola dins, que finalment resultasse d'aire comprimit. Els joves no han comparegut posteriorment per denunciar els fets. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut treure pit avui de la situació que viu el col·lectiu LGTBIQ+ Espanya amb motiu del Dia de l'Orgull. Ho ha fet amb un vídeo a les seves xarxes socials.
2: España lidera por primera vez el mapa que se llama Arcoiris, que es, para que nos hagamos una idea, el ranking europeo de derechos y de libertades del colectivo LGTBI. Hemos pasado del puesto 9 al puesto 1 desde que llegamos al gobierno. Y esto, bueno, pues es gracias a quienes lucháis, sobre todo a vosotros y a vosotras cada día, para que ninguna persona tenga que volver a sufrir ni miedo, ni violencia, ni ningún tipo de discriminación.
0: Tot i així, les diferents entitats que defensen els drets del col·lectiu denuncien un augment de les agressions i els discursos d'odi. Per això sortiran avui al carrer a les Balears en diferents convocatòries. Una a Mahó a les 8 del capvespre i dues a Palma a la plaça d'Espanya. A les 6 i mitja, de l'hora baixa la primera, l'organitzada pel col·lectiu Orgull Crític Mallorca, i mitja hora més tard, a les 7, l'organitzada per l'entitat Benamics. I la Seu acollirà avui vespre el concert d'homenatge a Joan Alcover, que podeu seguir també en directe per IB3 Televisió, quan falten 5 minuts per les 8 del vespre. Es commemora el centenari de la primera interpretació de la versió musicada de la Balanguera Palma, un concert organitzat per l'OCB i que interpretaran la Jove Orquestra de les Illes Balears i la Filarmònica Porreranca, acompanyats per un grup de xeremies. El president de l'OCB, Antoni Llebrés, exposa així l'esperit de l'actuació, que diu és molt més que música.
3: Coincideix amb el centenari de l'estrena a Palma, que va tenir lloc en el Teatre Líric, tal dia com avui, un 28 de juny, i per això ho hem volgut fer coincidir. Estem segurs que serà un dia per recordar, serà un concert únic.
0: Remarcar que per un incident que ha tingut, tornem a dir, una nova embarcació amb migrants ha arribat avui matí a les costes de Formentera. En concret, ha estat interceptada a la zona de l'Estufador amb 17 persones d'origen magrebí a bord. I també un altre tema, el darrer, ja està activa l'alerta groga de l'AMET per altes temperatures a pràcticament tot Mallorca, on el mercuri podria arribar als 38 graus. Així que precaució, també perquè bona part de l'illa de Mallorca es troba en risc molt alt d'incendi. Això és tot, l'actualitat informativa. Tornarà a l'informatiu migdia, tornarà pels nostres companys d'Emblemàtics.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Un somriure càlid és el llenguatge universal de l'amabilitat. Aquesta frase de l'escriptor nord-americà William Arthur Ward pareix pensada, entre altres, per als gestors dels petits establiments comercials. Hi ha, evidentment i afortunadament, més persones que somriuen, però el cert és que la rialla còmplice i l'amabilitat amb la clientela són, sens dubte, trets diferencials dels comerciants del petit comerç, que saben, d'altra banda, que aquestes són justament les eines que els aporten un valor diferencial. Salutacions, benvinguts a una nova edició, la número 95, d'Emblemàtics. En efecte, el programa que posa al lloc que correspon la importància dels petits establiments comercials de casa nostra, aquí, a IB3 Ràdio. Xavi, tu que sempre tens també un somriure a la cara i sempre et mostres amable, ens podràs anticipar els dos emblemàtics que avui incorporarem a la nostra gran família. Quins són, exactament?
2: Hola, Toni, com anem? El primer que coneixerem en el programa d'avui serà Pastisseries Pomar, de Campos. I després, a la segona part del programa, entrarem a Perfumeria Tago Mago de Caladó de Santanyí per conèixer

0: Guarda també tots els secrets. I és cert, Toni, que mos han atès amb un ampli somriure i una amabilitat impagable.
1: Cert, com saps, Xavi, aquesta regla es compleix en el 99,9% dels casos. Tenim aquesta sort i també tenim la fortuna de tenir en el programa l'acompanyament fidel de l'audiència. Emblemàtics, benvinguts, començam. Sempre amb bon gust, en Xavi Oliver ens elabora suculents retrats. Aquest és el cas, per exemple, del que ha preparat sobre pastisseries Poma.
0: Hi ha negocis que neixen com a un petit forn de poble i acaben convertint-se en una referència molt més enllà del seu municipi. Però perquè això passi no basta en fer bons productes. És necessària curiositat, capacitat d'aprendre i voluntat d'innovar sense perdre les arrels. La pastisseria és precisament aquest equilibri entre tradició i creativitat, entre receptes que passen de generació en generació i noves idees que permeten continuar avançant. A Campos, aquesta història té un nom ben conegut: Pastisseries Pomar.

La història comença l'any 1902, quan Francesc Pomà i la seva dona, Francisca, varen obrir un forn al carrer de Plaça de Campos. Aquell any, Europa vivia els darrers anys de la vella època, una etapa marcada pel creixement econòmic i els avenços tècnics. Al seu laboratori de París, a França, el matrimoni format per Marie i Pierre Curie van aconseguir aïllar amb èxit el clorur de ràdio, substància altament radioactiva, molt important en medicina, en ser usada per produir radó, que se fa servir en tractaments contra el càncer. A Espanya regnava el Fons XIII, que acabava d'assumir oficialment la corona amb només 16 anys. Mentrestant, a Mallorca, la vida continuava girant al voltant dels oficis tradicionals i dels petits negocis familiars. Després d'haver après l'ofici a Barcelona, Francesc Pomà va tornar a Campos amb noves idees i coneixements que aplicaria al seu propi establiment. Amb els anys, el negoci va passar a les següents generacions, fins que, a la dècada dels 60, el senyor Pomà va impulsar una autèntica transformació de l'empresa. La incorporació de noves tècniques, ingredients i conceptes apresos en cursos i viatges convertiren la pastisseria en una de les més reconegudes de Mallorca. I fins i tot va fundar una escola de pastisseria a Campos. Fou l'any 1968, per allà hi van passar alumnes d'arreu de l'illa. I avui són la quarta i la cinquena generació de la família qui continuen al capdavant del negoci amb establiments a Campos i a Palma. Més de 120 anys després, Pastisseries Pomà continua combinant tradició, innovació i passió per un ofici que forma part de la història gastronòmica de Mallorca.

0: Pastisseria Espomà, Can Pomaret, és un negoci centenari, emblemàtic i referent de Campos. La quarta i la cinquena generació familiar estan al capdavant dels establiments que duen aquesta prestigiosa firma. A la nostra visita hem parlat amb les germanes Cati i Fàtima Pomà, que encarnen la quarta generació. Comencen elles reflexionant sobre com era Campos l'any 1902, quan es va obrir la pastisseria, i també ens parlen sobre la figura del fundador, Francesc Pomà, així com també del seu fill, Joan Pomà.
1: Home, doncs era un poble que ningú menjava pastissos, ni pràcticament la gent se feia quatre coses bàsiques a casa seva. Un pot de pa, feien un pa gros i menjaven el pa una setmana, de pastissos ni pensaró. I llavors el meu padrí va començar a fer qualque cosa de pastissos, tipus merengue, coses bàsiques. Francesc Pomà Aguiló, que era el fundador, era el padrí de mon pare.
2: El fundador va prendre l'ofici a Barcelona. I després va tenir problemes amb el soci i va venir cap a Mallorca i va fundar la pastisseria on ja està en el carrer Plaça, la primera, encara és la mateixa. I ja era bon mestre i feia moltes coses de caramello i en si madre i pa i poques coses més.
3: És a dir, el bàsic, però important que no se feia.
2: Sí, ja destacava, però que va prendre l'ofici a Barcelona, clar, i a Mallorca molta gent no viatjava mai.
3: Clar, i després tenia un soci a Barcelona i se van embarear.
2: Sí, bé, el va fer el Falco, creiem avui en dia, i el va deixar sense res.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
3: I tenien una pastisseria a Barcelona?
2: Sí.
3: Hi ha com una extensió de Pomà, encara és viva, ho sabeu o no ho sabeu?
2: No, a Barcelona no. No, perquè a Barcelona no s'ha de pastisseria.
3: Clar.
1: Aquest nom ve de sempre. Nosaltres sempre hem estat Can Pomaret. La gent de Campos no mos diu Can Pomà. Anem a comprar una panada a Can Pomaret. O anem a comprar un panet d'oli a Can Pomaret. Can Pomà, la gent de Campos ningú mos ho diu. De bon bé, no ho sé.
2: Sempre hi ha hagut molt de forners a Campos i Campos també té molta tradició de forn i era un forn de barri, un forn normal i corrent.
1: Joan Pomà, Pomà. Sí. Perdona, que era el meu padrí. Que és la segona generació. Però el meu padrí va ser molt, molt, molt comercial i no va ser gaire pastisser.
3: Home, també és important.
2: Bon negociant.
3: Això és important, també.
1: Bon negociant. Sí. Però no va ser un gran pastisser. Però, vull dir, ell era molt... Ho veu un negoci i ja era seu.
3: Clar, i després tot això va ser, pel que tenim entès, en l'ajuda de sa dona, la Magdalena Mir, i de sa mare. I sa vostra... Ah, no, de sa mare.
2: Sí, sa nostra repadrina.
3: Exactament.
2: Era molt fanera i sempre no va tenir mai aquell dia lliure i sempre estava en esclats. Ella trobava que estar en esclats era molt important.
1: I també el que feia la meva repadrina era que quan sortien del cine... Ella serà una camilla, mos conten, i era molt negocianta. Si venien a passar la vetllada, perquè un temps pensa que no hi havia molt de cafès, i venien després del cine a passar la vetllada amb ella.
0: Totes dues germanes parlen de l'evolució del negoci a través de la figura de son pare, Francesc Pomà, que, entre altres coses de profit, va ser l'impulsor de l'Escola de Pastisseria de Campos, oberta el 1968.
1: Ella era de molt, molt, molt jove, tenien moltes ganes d'aprendre, moltes ganes d'aprendre, d'evolucionar, d'innovar el món de la pastisseria, i va ser quan ell se'n va anar a França, a Barcelona a aprendre, i no sé quin temps hi va estar.
2: A Barcelona va anar a Sant Cugat del Vallès, que era un pastisser molt de renom, i va anar en aquest curset i a través d'aquest senyor va conèixer els pastissers de Barcelona que destacaven, perquè Barcelona sempre ha destacat molt per pastisseria. I va fer molt bons amics i allà va obrir un altre món a Mallorca perquè va dur una cosa tan simple com era la trufa. La trufa no se coneixia. El pastís de trufa que venen tant va ser un dels primers invents que va fer. Perquè quan va agafar fons fan encimades, merengues diumenges... I poca cosa més.
1: Dic que la meva germana Fàtima va combregar, que ella és del 75, doncs calcula, el 75, doncs després del 83, que va combregar, va ser el primer bufet que van fer a Can Pomaret. I van fer aquelles barres gigants, gigants, gigants, quilomètriques, que ningú en feia ni ho havien dit mai a Mallorca. I va ser el primer bufet que tothom va quedar en sos peldrets.
3: Ho recordes, Fàtima?
2: Sí, sí, ho record.
3: Com va ser allò?
2: Això, va venir el fill Ben Escrivà, que tothom que li va fer el col·les, de Barcelona, que ja era mort també, que era son pare des que ara ho duc en Cristian, pues, se van fer íntim amics i li van ensenyar a fer moltes coses, Mona de Pasco, que li van introduir a Mallorca, bé, per panellets, tot el que és catering li va ensenyar a aquest senyor i quan jo vaig combregar va enviar el seu fill, que era en Cristian, que és qui ara ho du, i va bé, va preparar tota la meva festa. I va ser una passada bé, el poble va anar revolucionat.
3: Clar, m'ho imagino, clar, perquè teníeu, per una banda, innovació, per una altra banda, importació de Catalunya, i per altra banda, bueno, dolç i salat, i teniu un pot de tot, és a dir, la bona recepta.
1: Va ser una, jo que era un pot més gran, que m'orgonyam de 3 anys i mig, ho record, una passada.
2: Van fer bufet fred, crec que, o sigui, que ara està molt vist, però en aquell temps tot anava a restaurants, o sigui, vull dir, si ens duia unes platades que feia por, perquè si ens està com al·lucinada. Va ser un pioner i, a més, tots els professionals de Mallorca l'admiraven molt, perquè abans de obrir l'escola per ensenyar a tots els pastissers de Mallorca tot el que havia anat aprenent, en certs viatges i a Barcelona, les amistats bones que havia fet, va dir, jo vaig ensenyar a gent de Mallorca. I en aquell temps, ell sempre contava que els Mossos, o, per exemple, el mestre ho feia tot dins l'obrador. I quan havia de pegar una recepta, això sempre enviava el mosso a cercar un sac de farina, un sac de sucre, perquè no ho veus. I, clar, ell va obrir l'escola i va ensenyar tot el que va saber i més. I per això sempre va ser tan estimat a Mallorca, perquè va obrir un món nou dins Mallorca, no només ell, sinó ensenyant el que havia après.
3: Clar, durant quants anys va estar obert això?
2: Bueno, potser 10 o 12 anys bons, eh? I sempre ell deia que ell va ensenyar molt, però que també va rebre molt.
1: Sí,
3: clar,
1: sí, sí.
3: Això és importantíssim.
1: Nosaltres tenim molt de coses, per exemple, la cocorba, la tarta cocorba, que és de cató nata i filetejada, que li va ensenyar en segura de Muro. Ell hi llevava moltes coses de Moranta de la Pobla.
2: Doblegats, que feien de crema, sí, cabell, sobrassada, aquest tipus de full, ell, va ensenyar l'altre passager.
1: Ell sempre deia, jo he ensenyat molt, però és que he pres tant dels alumnes, tant i tant dels alumnes, que estic molt orgullós. Era molt generós. Mon pare era molt generós.
2: Va obrir una escola i va conèixer molt de pastissers importants de la península i entre ells va conèixer Santiago Pérez, que era un pastisser molt bo de León, que també tenia una escola, que era de Sàper, i mon pare va col·laborar moltes vegades amb ell, conjuntament per fer tant classes a Mallorca com classes a la península. I li va agradar molt aquesta ensenyança, perquè un pare sempre tenia una espineta, que li agradava molt ser professor. Un pare va rompre com aquest estima o esquema, el que li volguen dir, i de que les receptes ell m'ho estava escudant, bueno, obert, sense cap secret, i obert a tothom i tothom qui volguera aprendre. I això no se ve, perquè tothom no donava cap recepta seva, de res.
3: I això va acabar.
2: Això va acabar, i diu que ell, que ho fan ben tontos, el que t'explicàvem, perquè ell ensenyava, però també aprenia.
3: Molt. Que bé,
2: això. Rets.
3: Això és molt interessant, i el que va fer és enriquir el món de la pastisseria a Mallorca.
1: Ara és darrer que va tancar, alumne seu, íntim amic seu, va ser en Joan de Muro. I quan va tancar li va dir, Joan, anat a telèfon perquè m'hauries d'ensenyar el que tu més venies. Dic, pòmera, pòmera, no vagis de bromes, eh? Jo t'ho ensenyaré, però amb una condició, eh? Que emplei la matèria prima que jo emplei, que és el xocolata barrona, que és el xocolata del més bon que hi ha. I ell, el darrer que m'ho va ensenyar va ser el Coda Vellut, que és un pastís de tres textures de xocolata amb una galleta d'avellana, que és espectacular, i el caramelitzat de fresa, que és un cremadillo pintat del mateix xocolata, farcit de crema, amb freses naturals. I això també és superbo. Vull dir, ella ha après molt, molt, molt dels seus alumnes.
0: Na Cati i na Fàtima Pomà, com la resta de la família implicada directament en el negoci, assumeixen amb responsabilitat i també amb orgull la gestió de les diferents pastisseries.
1: Ciutat en tenien dues. El carrer Manacor, número 3, que encara avui en dia funciona superbé, I llavors teníem Barón Santa Maria de Sepulcre, número 12, que hi vam estar de l'any 93 a l'any 2018, 26 anys. Què va passar? Pues després de 25 anys, que nosaltres teníem un contracte de 25 anys, però me'l van apoyar el doble lloguer. I ho vam intentar un any d'aguantar com podíem, però el número no sortia. I van decidir tancar, i van decidir, el 2016, van muntar un altre campus que està a en el carrer Jaume II, a l'avinguda, a Bonear, a Restaurant Sacanova, per aquí. I molt funciona molt bé, perquè què passa? Que quan altres eren petites, quan venien de la Colònia Sant Jordi, podien passar per el centre del poble, i quan venien de ciutat també podien passar pel centre del poble. I ara és semipeatonal. Què passa? Que la gent no pot accedir. I la gent el que vol és tornar-se en el cotxe i comprar. I ara, el 2021, per desembre, van muntar la tercera tenda dins Campos, que està a la plaça de Solivera.
3: Mm-hmm. Que és on som ara mateix.
4: Som ara.
3: I, Fàtima, com és aquest espai? On som?
4: Com és aquest espai? Pues...
3: Sí, entrant per la porta i...
4: Sí, hi ha una barra, perquè bé, ara la majoria de pastisseries tenen sala de degustació. Mm-hmm. I, per tant, és una sala de degustació. Poden recollir les seves comandes o també o comprar el que venir a comprar o també poden berenar.
1: Però, diguem, estan al carrer de plaça número 20.
3: Entesos.
1: I m'ho reduen tot aquí cuit.
3: Entesos.
1: I nosaltres, o només ho venem.
3: Clar.
1: Però aquí, quan van muntar aquesta tenda, van decidir que havia de ser diferent dels altres campomars. Uh-huh. I van decidir, jo principalment vaig dir, aquí hem de fer alguna cosa diferent, i se me va ocorrir fer tostades de volcà en salmó.
3: Ah, mira.
1: I això aquí funciona super.
4: Sí.
1: És el que funciona més. Mm-hmm. La gent ve posta a menjar les meves torrades de salmó amb el bocat. És vera, és ben vera. Tenen un així rotund. Saben com a xurros?
4: Fem petitos, també fem un poc més de cuina que les altres tenen, diguéssim.
1: Tenim tres campomars Campos, la d'Escarrer Manacor i una que funciona super, super bé, que és pomar online.
3: Ah, sí?
1: Sí, mos funciona super. Sí. La gent mos comana coses online, com un Amazon, perquè m'entenc. La gent comana, paga, i nosaltres tant ho poden recollir en tenda com ho poden dur a domicili. I això mos funciona, sobretot a Palma, super.
3: És a dir, que vos heu incorporat a les noves tecnologies,
1: sí,
3: molt bé.
1: Sí, sí.
3: I li traeix profit, que sí, tothom ho pot fer. Sí.
1: Procurant fer el millor que sabem. Important de tot, d'aquesta família, que és el més important per jo, és que estem molt units. Els set germans, ara, bueno, per desgràcia, se'n van morir dos, però els set germans que quedam estem superunits. Fem una pinya.
3: Família.
4: Responsabilitat.
1: Grossa.
4: Sí. Mon pare se'n va anar no fa massa i ara fa com a més... Sempre, ja no fa molta feina, mon pare ja l'ho darrer, però fa més vèrtic, perquè ara nosaltres estem a primera fila.
1: Me va molt jo, pues que ell me va dir, per què no muntam online? I vaig dir, mare, vam anar a informar, vam anar a Sparkbib, una empresa que fa pàgines web, i vam fer la pàgina web, llavors vam mirar com se fa, perquè com ho havíem de fer per com anar, per pagar, per gelogènic, tot es pot dotar de dur tots els gelogènics que tenen, s'ha de poder traduir tots els idiomes, i és complicat. I vam començar, dos anys abans m'apareix, si no vaig malament, era... No sé si el 98 o el 99, però de la pandèmia, que va ser una locura, perquè no podia sortir ningú, i me'l van fer famosíssims. L'any de la pandèmia...
4: Si no podia anar i comprava online.
1: I van dur tot Mallorca a menjar.
3: I no vau passar gaire pena, o sigui?
1: Home, sí. Teníem el paper, com mentre podíem anar a circular per la carretera, i van dur per endrats, perquè ho havia... per tot Mallorca, per Pollença, per tot. I la gent està molt contenta, perquè és molt còmode, perquè segut del sofà o d'una cadira fa la comanda, ja mos entre nosaltres directament, nosaltres ho posem en marxa, i això, i la gent és supercòmode. I la gent que coneix el nostre producte solen ser clients que sempre repeteixen.
0: Com ja hem pogut escoltar aquestes alçades del reportatge, a Pastisseries Pomar s'hi poden adquirir tot tipus de productes. Però quins són aquells de més tirada? Aquells que podríem catalogar com productes estrella?
2: El gató de Mella, el músic, que és un invent de mon pare també, que ho va treure a una mostra de cuina, que tens mostra de cuina en el bon.
3: Són famosos arreu.
2: El músic, sí. Després... La trufa.
1: La primavera, que també agrada moltíssim, la tarta de fruites, i també el que també agrada molt
2: nosa. La sàxer.
1: I de salat, el que agrada moltíssim és la pizza.
3: Trobeu que hi ha molta diferència entre el que la gent demana a Palma, bé, el client de Palma i el client de Part Forana?
1: No.
2: Més o manco. El que passa, per exemple, aquí a Campos, per exemple, venen moltes plum cake. Perquè hi ha molt d'estrangers i els plum cakes se ven molt. A Palma no se ven gens. Hi ha coses sí. Que se venen més una banda que l'altra. Però, en general, jo diria que no.
1: És l'única recepta que mon pare mai va donar, perquè la persona que li va ensenyar a fer el gató de Mella era el del fons de Valldemossa, de Camp Molines, li va dir, t'ensenya a fer el gató en la condició que mai doni la recepta. I que això mai la va donar. La recepta del gató, perquè el que li va ensenyar pues no, li va dir que, per favor, no la donen mai.
3: Valtre la teniu?
1: Sí.
3: I no la donada mai a ningú?
1: No.
2: Altres paraules.
0: Aquests productes, és clar, tenen un destinatari ben clar. La clientela de Pastisseries Pomar. Un dels de tota la vida és en Tomeu.
1: Veia molt famós, l'altre dia va venir a comprar en Rosario Nadal, que viu a Sant Marrano, i me va dir, diu, no canvieu mai, per favor, conserveu la botiga, que això ja no en queden, per favor, conserveu la botiga. Dic sí, diu, vos enyoram en el barri de Barón, vos enyoram molt, de totes maneres, aquell barri, me sap greu dir-ho, però ha canviat moltíssim, ja no és el que era.
3: És vera, i què se referia, ho sabeu, vosaltres, més o manco?
1: Pensura que el barri tradicional, dels fons tradicionals, el barri Coqueto, que era abans, pues ara ja no ho veus.
3: No, ara hi ha molta gent d'estrangera, han comprat cases molta
1: sí,
3: gent de fora.
1: Sí.
2: No, i a part també que el que són les avingudes han agafat molta força. Mm-hmm. O sigui, hi ha una escolta anglès, les avingudes, la plaça de, per allà, hi ha molt de restaurant, sí. Ha canviat molt aquella zona, també.
1: El meu germà, en el carrer de Manacor, té una feinada, perquè pues, van tancant els fons emblemàtics de tota la vida i queden molt pocs fons tradicionals, perquè tot el que munten avui en dia són franquícies.
2: I Can Joan de Saigo sempre va estar veïnant nostre, també ha muntat les avingudes.
3: Sí. Bon dia.
5: Bon dia, com estem?
3: Molt bé, canons.
5: Tomeu.
3: M'han dit, na Cat i na Fàtima, que ets un client de tota la vida.
5: Sí, sol venir bastant. Perquè és molt bo, molt ràpid i còmode i està superbé.
3: I són simpàtics.
5: I molt simpàtics, molt bona família, sí.
3: Quant d'any tens, perdó, si puc demanar?
5: 48.
3: I quant d'any fa que vens a Camp Pomar?
5: Bo, des de que vaig néixer. Sí, fa 43
3: i
5: d'any.
3: I de la teva família, ton pare i ta mare també venien?
5: Home, sempre hi anaven, sí. Sí,
3: en aquesta... Bé, més o manco teniu la mateixa edat, més o manco, però bona, que l'heu vist créixer.
1: Sí, tot el dia el coneixem.
2: Que tens poble. Que més que ell.
1: Des poble tota la vida.
3: I això, clar...
1: Que la botisa que fa paret seca molt bé, eh?
3: Ah, sí? Ai, no, home, això és important, clar. Tot queda en l'artesanal i de... Exactament. I de tu de Camp Pomar dius que t'agrada molt perquè és còmode, ràpid, el coneixes. Però clar, ara xerraven de relleu generacional. Imagina d'aquí un 25 anys que no troben ningú, que Camp Pomar desaparegui. No te sabria greu.
5: Jo, home, sí, molt. Jo i tothom del poble. I de molta gent, perquè són un referència.
3: Exacte, que no té per què passar, és a dir, no creia el mal temps.
1: Espera que no passi, eh?
0: Què va suposar rebre el distintiu emblemàtic per a Pastisseries Pomar?
1: Vam estar molt contents, la veritat. Estem molt contents, i a més, tots els premis que bueno, és una pena que li hagin donat a mon pare molt de premis, que prova ja no és, però...
2: Va donar molt de premis, que sí, els va disfrutar. Sí. Molta gent no n'hi donen cap. Jo vaig estar molt contenta.
1: Molt de premis.
0: El relleu generacional és un mal de cap per a molts negocis. També per a Pastisseries Pomar.
2: No sé què passarà quan el jubilen. Jo sempre dic que els joves no són tan responsables, ni són tan sacrificats. Però jo també miro enrere i en els 25 anys no era com ara en els 50. Així que nosaltres vivim el dia a dia i si com el jubilem no hi ha un relleu, pues... s'haurà de tancar.
1: El més important de tot és viure dia a dia, per jo, no pensar en el futur, perquè poden passar moltes coses en el futur. És viure dia a dia, tractar bé els clients, que els clients se'n vagin satisfets, que vegin que els clients te diuen que ha estat de bo. Ara van fer una comanda que jo la vaig agafar, que era una clienta que li agrada molt els nostres productes, que son pare celebrava 90 anys. I va venir a cercar un càtering molt gros i dir-me, està tot boníssim, la gent m'ha demanat de bona era, tothom ha disfrutat. Jo me quedo amb això, amb la gratitud des que el client nostre queda molt satisfet dels nostres productes.
0: Anècdotes, al llarg dels anys, n'hi ha hagut moltes a Can Pomaret. Per exemple, aquesta.
2: Quan van començar les al·lèrgies, que altres no se coneixia gaire, ja era molt jove, no? Jo devia tenir 21 o 22 anys, i ara ja en tens 50. Van començar el tema de al·lèrgies, va venir una dependenta i em va dir, per favor, pots sortir, perquè jo vaig feina sobrador, no vaig feina cara al públic, perquè hi ha una clienta que vol un tracte un poc especial, i bé, jo vaig dir, vale, sortiré. I resulta que aquesta dona, en el seu fill, havien diagnosticat que no podia menjar farines, era celíac. I jo vaig dir, bé, no passis pena, que tota la dona duia de farina, jo aniré molt alerta, li cobrirem de merengue, perquè no hi hagi problemes que, jo no sé, si crema hagi tocat farina i tal, bé, molt bé. I vaig dir que faci comanda, i vaig posar que havien de escriure molt d'anys, i que, bé, que ojo celíaco, perquè anessin alerta, perquè no s'ha contaminat i tal. I els pastissers que fan feina en jo encara eren de signació de mon pare, eren majors, molt antics. Bé, res. Va quedar així, va entregar la tarta i l'endemà ara vaig chamar a telefonar la dependenta i em va dir, hauria de venir perquè hi ha una clienta que està superenfadada, superenfadada. I dic, superenfadada? Sí, sí, però superenfadada. Bé, ara venc. Vaig entrar per el portal i bé, com una fiera. Me va dir, prima mentida, damunt la desgràcia, i ella deu la tarta dins la casa, la tapadeta, molt bé. Em volen rir de jo, i quina vergonya, no sabeu el que m'ho fet passar, no tornaré pur mai. Bé, de tot, però què ha passat? Però què ha passat? No entenc res, què ha passat? Què ha passat? Tu ho saps bé, què ha passat? Encara volen res? I dic, bé, mostra'm el dol. Va obrir la tarta i posava molt d'anys, ojo celíaco. I jo, volia matar el pastisser, me volia ficar de baix terra, que no sé què li dic, perdona, això. Ah, jo...
1: quin derastre.
2: Sí, jo la vaig donar una passada, que era el meu mestre, trobes cada pas, jo què sé, de la poca no és rara. I se pensava que era ojo Joaquín, m'entens?
3: Sí, sí, sí.
2: Bé, quina vergonya, bé, passava tal. Avui en dia és client nostre encara, perquè li vaig dir, ja t'ho faig i tal i qual. Ho va entendre, però jo m'entenc. Quan va dir que hi dona aquella tarta, és com si, no sé...

0: TV3 Ràdio és esport.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: Els retrats d'en Xavi Oliver sempre tenen bona presència i, entre cometes, fan sempre bona olor. Aquest és el que ha preparat sobre perfumeria Tago Mago.
3: Hi ha comerços que neixen al mateix temps que un lloc comença a transformar-se. Caladó, a Santanyí, amb la seva arquitectura blanca i aire mediterrani, ha estat durant dècades un punt de trobada entre residents, visitants i turistes. En aquest context, una perfumeria no és només un espai de venda, és també una finestreta a les modes, als gustos i als petits rituals de cada època. Els perfums, com els records, tenen la capacitat de quedar associats a un lloc i a un moment. A Caladó, aquesta història continua viva a la perfumeria Tago Mago. La història d'aquest establiment comença l'any 1968, quan la padrina de Victòria Roig va obrir la perfumeria a la planta baixa de l'edifici que havia construït el seu homo, mestre d'obres, per ubicar-hi l'hostal Tago Mago. Aquell any, el món vivia una etapa de canvis socials i culturals molt intensa, marcada pel maig del 68 a França i per una joventut que reclamava noves formes de viure. Aquell mateix any, a l'Hospital Groot Schuur, de Ciutat del Cap, Sud-àfrica, el doctor Christian Barnard va dur a terme amb èxit el seu segon trasplantament de cor. Una nova fita a la cirurgia cardíaca. Per altra banda, el 68 també va morir assassinat el líder contra la segregació racial Martin Luther King. A l'àmbit esportiu, l'atleta dels Estats Units, Bob Beamon, va establir un nou rècord mundial amb 8,9 metres en salt de llargada als Jocs Olímpics de Mèxic, registre que no va ser batut fins al 1991. A Espanya, el turisme començava a transformar profundament moltes zones costaneres, i a Mallorca, nuclis com Caladó consolidaven la seva identitat vinculada a l'arquitectura mediterrània i a l'arribada dels visitants. Avui és Victòria Roig, tercera generació de la família, qui regenta el negoci. La perfumeria Tago Mago manté la seva ubicació al carrer principal de Caladó i conserva l'estètica eivissenca característica de la zona. Té una àmplia gamma de perfums i productes de bellesa i continua adaptant-se a les necessitats d'una clientela que és diversa. Fins i tot va ser testimoni, l'any 2013, d'una edició especial. L'edició especial Agua de l'Oef, de Caladó, una fragància vinculada al record i a l'atractiu d'aquest indret. És un comerç, a la perfumeria Tago Mago, que, com a perfum, guarda dins seu una part de la memòria de Caladó.

0: La història de Perfumeria Tago Mago és, a més de molt llarga, curiosa i singular. L'actual gestora, Victòria Roig, ens en descobrirà els secrets i les singularitats en el reportatge, i ho farà en companyia dels testimonis que també ens hi aportaran son pare, Andreu Roig, i l'encarregada de la botiga, Sílvia Timoner, per més senyes, per cert, neta del gran Guillem Timoner.
1: Això és la tenda que va obrir la meva predinga fa 58 anys, te diria. Sí, enguany feim els 58 i, bueno, està modificada, ampliada. Antes era, això són tres locals junts, antes va començar com un. I a dalt era un hostal que va fer el meu predí. El meu predí era mestre d'obres aquí a Caladó i va fer la part de dalt, que era un hostal, i li va dir la meva predinga: pot muntar el que vulguis aquí baix. I ella va dir, no hi havia res a Caladó, hi havia un súper i poc més. I la meva predinga va dir, pues una perfumeria, que jo soc molt presumida i no trobo aquí. I va decidir muntar la perfumeria. I aquí seguim.
2: Clar, aquí teniu la planta baixa, que és on som ara, que és tot això de cosmètica, perfums, etc etc. I a dalt teniu un pot ses oficines.
1: Sí, en el primer pit ses oficines i en el segon pit ses magatzem. I si te fixes, tu que has pujat, sabaven que eren habitacions. Habitacions, banyos, era una pensió. Brutal, brutal. Res que veure en lo que és ara. No hi havia ni la meitat de coses. Hi havia un hotel, l'Hotel Caladó, que va ser dels primers hotels que hi va a Mallorca, i era preciós, era molt guapo. Hi havia quatre cases sueltes, les plaies eren espectaculars, buides. El port era molt més petit, ho varen ampliar en el 90 i poc. I nada, bueno, res que veure. Jo tinc 47 anys i quan ja vaig néixer ja no era el que veig a les fotos dels meus pares i dels meus predins, però m'ho puc imaginar. El meu predí feia molta feina i la meva abuela no volia quedar que nostra i va dir, pues, tenia mon pare és fill únic i anava suelto. I pues varen decidir muntar això. Antes de la perfumeria havien tingut un súper, un súper i tot el que hi hagués, súper, i venien tot el que fos, perquè no hi havia res més a Caladó.
2: Aquells primers anys de la botiga va funcionar des del minut 1? Va a qualsevol moment que van venir una mica més maldades en el principi?
1: No, fins que no varen tenir competència i tot va funcionar superbé. Després ja se va complicar un poc més la cosa, internet, etc.
2: I la competència aquí a Caladó, les altres botigues, quin any més o menys convergeixen? Perquè això va ser del primer.
1: Sí, sí, en Siré, quan va obrir? Pues deu fer 30 anys. Sí, uns 30 anys que va començar la competència. Sí, més o menys. La meva predinga li va traspassar a mo mare, i mo mare, com que va obrir Horizonte, se va fer d'una associació de perfumers que hi havia a nivell balears. Eren los años dorados, no hi havia euro, que això era la bomba. Mm-hmm. Perfumers... Això, que no hi havia euros, els turistes venien a... compraven els regalos de Nadal, el juliol i el agost, i s'anaven a carregar, perquè hi havia molta diferència de preu en la passeta i el marc, i la lliure, mogollón. I després mo mare, pues, quan jo vaig acabar la universitat, me'n vaig anar fora a estudiar idiomes i tal, i quan vaig tornar, pues, vàrem estar juntes, pues, jo no sé, 5-6 anys, que va ser ja quan ella me va ensenyar tot i tal, i un dia va dir, ale, fins aquí, tira. I se va complicar tot, va començar la crisi, la competència, internet, després primor, drum i tot aquest rol. Bueno, sí, complicats, són anys complicats.
2: Ara. Un Covid.
1: Un Covid, no mos oblidem del Covid, no, en Sosere, Ertes, ai, me'n record, va ser tremendo. Però, bueno, bien, l'entret, i aquí seguimos.
0: Com s'ha indicat, Tago Mago va ser en el seu dia un hostal, com bé referencia Andreu Roig, tot llegint una placa.
3: Hotel Tago Mago, Tago Mago, HPM 1741, 26 places.
2: 26 places?
3: Sí, senyor.
2: Déu-n'hi-do. I que més, això? És a dir,
3: va ser definitiva.
2: És a dir, que el dia que el donava de baixa, va ser un dia feliç o un dia trist?
3: Supos que vam obrir l'oficina, això era el 91, exactament, i se va donar de baixa.
0: Toca parlar de productes. Quins es venen més i com es venen? Na Vicky i na Sílvia en responen la qüestió, de la mateixa manera que valoren també la importància dels petits establiments comercials.
4: A vegades és un poc trencaclàssies, perquè a vegades te diuen una fresca i llavors se'n duen una que tu t'apareix que és superoriental i super amb pa xuli, però, bueno, generalment, sí. Demanes fresca, dolça, llavors ja... Gourmand, això, és que...
2: Gourmand?
4: Sí, gourmand és pues, que té notes comestibles, diríem. Tipo xocolata, vanilla, tot això és el gourmand.
1: Però està bueno, molt de moda.
4: Està super de moda. Sí, i fruites. Enguany són les fruites. Totes les noves que treuen, fruita.
2: I culturalment se nota? Vull dir, un francès demana un tipus de perfum, els anglesos un altre...
4: Se nota. A més, que venen, sí, i venen com a aglutinats. Un dia hi ha qualque perfum que no se ven i un dia en vens tres. O sigui que, maldament no vagin junts, és el mateix tipus de gent que...
1: És curiós, que... És curiós. Nosaltres tenim tres tendes i allà pica allò, reposa les tendes i dic, ostres, aquesta fragància que no m'hi hem venut en tres anys, l'hem venut a Calegos, sí. A Caledoy i a Santanyí. Sí, tu dius, sí, com pot ser això?
4: Sí, pues, segur que és el mateix tipus de gent que ve.
1: Un perfum és una cosa un poc més... t'agradarà o no t'agradarà? Però darrere la cosmètica, elles fan formació en cada any. O sigui, elles te venen i t'argumenten una crema i te la vendran, perquè són uns cracs. I això a internet... I el que fan moltes que venen aquí, tu li comptes, li fas la venda, miren el preu i te diuen, ai, idò, ja tornaré.
2: I se'n van
1: a internet a comprar-la.
2: Déu-n'hi-do.
1: Ja, perquè no hi ha tanta diferència. O sí, depèn de la marca de puntual. Però per 3-4 euros, ostres, tio, que la tan venuda, que te'n donen mostres.
4: Ja me fa llàstima. Perquè jo, per exemple, ja som de Porto Colom i Felanitx, que ha estat el meu poble tota la vida, és un poble mort. Vas per Carrer Major, està tot tancat, comerços de tota la vida tancats. I això tot mort d'una, això... Llavors, és no tenir vida dins els pobles.
2: I tu?
1: Tal qual. Jo, a part de llàstima, me fa ràbia que tinguin que acabar així, en lo guai que és un poble en vida i en sa gent de tota la vida i que venguin els veïnats. Fa llàstima.
4: I fes la xerradeta, perquè
1: claro.
4: N'hi ha que venen com a de confessionari, te fan la xerradeta, sí. Si gent d'aquí...
1: Però...
4: Això... Bueno. A Zara no ho tens, evidentment.
1: No, clar que no, clar que no.
0: L'any 2013, la marca Loewe va fer una edició especial de la fragància Agua de Loewe Caledó. Quina és l'explicació?
1: Nosaltres som distribuïdors oficials a Caledó únics de Loewe. I Loewe cada X any fa una edició especial. N'ha fet de Miami, de... Bueno, n'ha fet un parell. I un any el delegat va venir i me va contar que havia vengut una lota de màrqueting a Caledó i que s'havia enamorat de les plaies de Caledó. Sí, la gran de Caledó. I varen decidir fer la fragància de Caledó i era preciosa, era com una plaia serena, es blau i la posada de sol.
2: I l'olor, com la podrien descriure?
1: Era fresca, llimonata, era molt cítrica. Era boníssima, la vàrem ampliar molt de temps.
0: I de la clientela, què ens en poden dir? Ha variat amb el temps?
1: Antes era un turisme molt més residencial, de segona residència, que encara és, eh? Però en so lloguer vacacional pues, ha canviat un poc. Antes venien pues, els alemans que tenien sa casa, els madrilenys, catalans, i era gent amb un poder adquisitiu brutal. I ara, pues, hi ha molt d'hotel tot incluït i molt d'apartament vacacional i canvia moltíssim. A part, avui en dia, si tu que teva te pots comprar el mateix perfum pel mateix preu, perquè t'ho has de comprar aquí, després en Savion el pot dur si és més de 100 ml, i aquí compren, pues, el solar per anar a la playa, la pasta de dent que s'han oblidat, i sí, això és bàsicament el que ha canviat, no?
4: Sí. És veritat que els francesos, per exemple, encara compren molt, però anglesos s'ha notat molt. S'ha notat molt, perquè està equiparada, se lliure en euros, està equiparadíssima.
1: Jo m'ho estimaria molt més. Hi ha un nivell de negoci, un nivell de Mallorca, de tot, que estem saturats, que no hi cabem, que no hi ha necessitat de... Moriremos de ricos, no sé com t'ho he d'explicar, però sí, mos ha passat per damunt, crec jo.
2: I Sílvia, quin tipus de client despatxes? Les nacionalitats, d'on són?
4: Sobretot hi ha francesos, inglesos, qualque alemany, nòrdics, i ara per aquí comença a venir... Ah, hi havia molt de gent de Canadà, també. Sí.
1: Ostres.
4: Sí. però no són, no són més, eh? Sobretot francesos, inglesos, és el que més
1: abunda. Ara, ara que van mort, que en guanya sí, més francesos que alemans.
4: En guanya molt. Bé, l'any passat ja n'hi va haver bastant, de francesos, sí.
2: I americans, nord-americans?
4: Poquets. Qualcun, però poquets.
1: Tenim qualque client de sí. tota la vida que mos d'un detallat. Sí. Oh, en Adina crec que no l'hem fet encara.
4: Jo amb uns, sí. amb uns que vaig conèixer aquí a la Ferrera, un matrimoni, sí.
1: Sí.
4: Sí, que tenim contacte, sempre per Nadal mos xerram, ara fa dos dies me van escriure, que tornen en el setembre, sí, que sí, amb ells, sí. Hem anat a prendre qualque cosa, qualque vellada.
1: Sí, n'hi ha que són sí. super, sobretot la gent gran. Són superfidels, res que veure amb les noves generacions, que, no, que de fidelitat, bueno, zero.
0: Estan ubicada la perfumeria en un poble molt turístic. Aquest fet incideix, sens dubte, en l'estructura de la plantilla de treballadors, entre els quals na Sílvia és l'encarregada. El reforç de luxe l'encarna en Andreu, que resisteix a jubilar-se del tot.
1: Fitxes, tenim una fitxa i nou fitxes discontinues.
2: Sí, una desena.
1: Sí, el que es veurà que després ens estiu reforçam eventuals.
4: Si no vaig malament, aquesta temporada sé que fa de 8.
2: De 8 anys. Molt bé, clar. Ara ella, na Vicky, m'ho explicava que hi ha hagut èpoques millors que d'altres. Quina època bona recordes tu, per exemple, i altres èpoques que no hagin estat tan agradables?
4: Els inicis, de quan ja vaig començar, eren molt bons. Molt bons. Encara hi havia part de lo que va ser aquí a la d'aquí. Ara el turisme també no és el turisme que era antes, i se nota, compren coses més barates, a lo millor hi ha més gent, perquè hi ha més gent, però és mal de fer caixa.
3: Tota sa vida.
2: Tota sa vida.
3: Sí.
2: I ara veniu de tant en tant, veniu cada dia?
3: A l'oficina. No,
2: no, ah, fa feina.
3: No estic jubilat.
2: Ah, i
3: saps tu que quan se jubilen sa mare.
2: Això ho diuen. Això ho diuen. I quina feina, i que feina feis?
3: Pues controla que per
2: si... Ah, i fiscalitza.
1: Bueno, no. També faig... d'on agarren el meu germà, que també està ficat en altres temes.
3: No, faig un poc.
1: Controla.
2: Sí. I què en penses, Andreu, de com ha canviat el model de comerç? És a dir, el comerç local, envers internet, tot bueno, això...
3: S'han carregat. S'han carregat el comerç local. Jo no puc sofrir que comprin per internet. I ell compren, la meva filla. O sigui, aquí ve tot el problema.
2: Clar, ella deia que abans, de qualque manera, guanyàveu en la diferència, en la divisa.
3: Però això era aquell temps, on hi havia el canvi, on hi havia la venia de tot, i era un altre sistema. Això, evidentment, no tornarà. Mm-hmm. Però el resultat és que s'ha concentrat tot en poques empreses i les petites, pues, ho sofrim. I aquí no tant, perquè és zona turística i perquè la gent té molt de temps, se passeja i tal i qual. Però Palma és terrible. Manacor, tal, és terrible.
0: En una perfumeria tan concorreguda, els robatoris, per desgràcia, estan a l'ordre del dia i són, sens dubte, una lacra.
1: Final d'any ho sabem en sos inventaris, però 5-6 mil euros... Sí. L'altre dia a Santanyí, fa sí. una setmana... Me'l varen robar uns 1.500 euros.
4: Mm. La varen despistar, ell havia de donar l'esquena per oferir el que li demanaven, i de darrere li varen buidar tot una marca. Sí.
2: No hi ha dret.
1: Tot Valentín on hi ha, pues...
2: Ho he recuperat.
1: No, que va! No recuperes res, i en tenda oberta et segures no cobreixen. Només te cobreixen si hi ha violència, si entren al vespre... Sí. Però si no, no...
0: Naviki va prendre el relleu de son pare. I el dia de demà hi haurà successió familiar? Com contempla ella mateixa el negoci d'aquí una vintena d'anys?
2: En el fons del teu cor, t'agradaria que la teva filla te diguessi, mo mare, escolta, que m'agradaria continuar amb el negoci.
1: Si te dic la veritat, no. No. A lo millor és que aquest local és un local molt emblemàtic de Caledon, molt guai. O sigui, que ella em digués, escolta, vull muntar aquí una altra cosa, i fantàstic. Però perfumeria era un món superguapo. Jo era vocacional total, jo estic aquí ficada des que vaig néixer. I ara és una lluita de preus, de guerra, de... És agotador. Sí, ha perdut tot s'encant. Nosaltres no hi serem. La meva filla ja té clar que no serà la quarta generació.
2: Quant any té, perdona, la teva filla?
1: 14.
2: Ai, ja té clar que no...
1: Claríssim, claríssim. Que va, això és curt o medio plazo, no dona per més, les cadenes grosses. Però ja no és només les que haguin entrat les cadenes grosses, és que en els distribuïdors no li s'interessen, no són rentables. Un client en tres punts de venda te du la mateixa feina que un en 100. No és rentable. T'ha de venir a visitar el delegat, no. Entonces, ells t'ajuden, te conviden a que te'n vais. Posa't traves perquè acabis dient no puc més. Fins aquí hem arribat.
0: Amb relleu o sense, Floristeria Tago Mago és un establiment emblemàtic, amb tot mereixement.
1: Va ser la Càmera de Comerç, jo, per mi, que mos ho va notificar. Ah, no, mentida, l'Ajuntament de Santanyí, la Bàrbara, la que era la batllessa, me va cridar un dia i me va explicar en què consistia, en si m'agradava, si m'agradava, si volia formar part... havies de complir uns requisits i les varen complir tots i res, vàrem anar a l'Ajuntament de Santanyí i érem, pues, érem un bon grapat del terme municipal de Santanyí, devíem ser 12, 15, no me'n record.
2: Emblemàtics?
1: Sí, de tot tipus, de pastisseries, tendes, de... Sí, i m'apareix molt xulo, molt... Sí, molt que se mos reconeix una cosa que és molt mala de fer, aguantar tant d'anys, així com estan les coses.
2: Sents que sou, que formeu part de la memòria sentimental del poble?
1: Sí, jo crec que sí. I això que t'he dit, que mira, en hivern no tindríem per què tenir obert, perquè és vera que no val la pena, però dius, jolín, és com a donar servei en el poble, tota una vida estant aquí, si han de comprar un regalo de Nadal, pues mira, tenim obert per... Sí, pues, com a servei, per apoiar un poc en el poble, que en hivern t'asseguro que no l'apoien i l'Ajuntament menys.
0: Per acabar, na Vicky i na Sílvia en relaten, en forma d'anècdota, les diferents modalitats de robatoris que alguns saben trobar de la manera més insospitada.
4: De sistemes de robo, que també és una cosa que... Sí, sí, mos han... Les cerquen ser mil maneres de dur-se'n coses. I una molt curiosa va ser una que vàrem veure acte seguit, que m'havien llevat una bossa i no havia pitat ni res, i vàrem mirar les càmeres i l'havien ficada dins una bossa de patatilla.
1: Ai, pare. Ja, una rufle. Sí, ja me'n recordo.
2: Clar.
1: Està metalitzada i no pita.

0: Lletres Ràdio és participació.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.

Arribam al final. Gràcies a Pastisseries Pomar de Campos i a Perfumeria Tago Mago de Caladó per haver-se sumat a l'àmplia família d'emblemàtics d'aquesta casa, IB3 Ràdio. Gràcies a vosaltres, els oients, per ser-hi avui també. I gràcies a la feina de tot l'equip de professionals que ens acompanya cada setmana. En primer terme, en Xavi Oliver, les tasques de producció, retrats i entrevistes. També la tasca de Lluís Fortesa al control de so, de Joan Trias a l'assessoria musical, de Poloni Huguet a documentació. Igualment, la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Lanza Perfume, de Rita Lee.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vendrell.
0: Bon dia. Les informacions de darrera hora arribades des de Veneçuela respiren a la d'esperança amb imatges de diversos rescats de supervivents sota els enderrocs, quan es compleixen 4 dies del doble terratrèmol que ha devastat bona part del país. La foscor, això sí, la posa al balanç de víctimes, que no deixa de sumar. El Ministeri Espanyol d'Exteriors xifra en 9 els ciutadans que han perdut la vida mentre els desapareguts s'eleven a més de 130. Un desastre natural que desperta solidaritat. A Son Sardina s'ha creat un punt de recollida d'ajuda humanitària per enviar als damnificats. Tot d'una hi serem en directe per conèixer en detall aquesta iniciativa que, hem de dir a més, no és l'única en marxa a les Balears. Abans, els titulars es diumenge 28.

0: 230 persones a bord.
1: Acabar amb el rebuig social i la violència contra el col·lectiu LGTBI+, és un dels clams de les marxes del Dia de l'Orgull.
0: Dues manifestacions diferents recorreran Palma avui a Hora Baixa a partir de les 6:30. Els convocants defensen que l'auge dels discursos reaccionaris han incrementat el rebuig cap al col·lectiu.
1: I en els esports, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
2: Bon dia. Taco Masano no continuarà al Real Mallorca, així ho ha confirmat el club vermell. Amb el japonès ja són 4 futbolistes que no segueixen amb el primer equip: Maffeo, Morici, Mascherell i el mateix Asano. I en tenir recordar que Alessandro Davidovic, després de superar ahir en 2 sets al nord-americà Ethan Quinn a la final de l'ATP 250 Mallorca Championships, aconsegueix el seu primer títol d'ATP després de jugar amb l'ADI la seva 7a final.
1: Més calor i temperatures que s'enfilen avui, tot i que s'espera un canvi de temps les pròximes hores. Tomàs Salom, bon dia.
3: Bon dia, avui tancam el darrer cap de setmana del mes de juny i ho feim en dinàmica d'estiu i de temperatures elevades. De fet, el termòmetre torna a superar els 37 graus a punts de l'interior de Mallorca i l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc també a la Serra Tramuntana, al nord de l'illa, el tenim al ponent i a l'interior de Mallorca. Això sí, a la zona del Llevant, amb vent de component est, ara mateix no tenim avís actiu. Tampoc en tenim a Menorca i a les Pitiüses, on les temperatures queden entre els 30 i els 35 graus. Tot això amb alçada en general bastant assolellat, però avui cap vespre arribaran alguns núvols de base alta, començant per les Pitiüses, i podrien avançar també a Mallorca i a Menorca a darrera hora del cap vespre. La situació marítima bastant tranquil·la a tot arreu. Per demà tenim alguns canvis. Aquesta setmana davallarà la temperatura. Tindrem una normalització, sobretot a Menorca i en el nord de Mallorca. Demà es configura un poc de vent de component nord i això provocarà una davallada d'entre 3 i 4 graus en aquests indrets. En el ponent, migjorn i a les Pitiüses no es notarà gaire. A més, tindrem sol amb la presència d'alguns núvols alts, qualque nivolet baix puntual, i veurem si a partir de dimarts fins i tot podem veure qualque ruixat d'evolució a punts de l'interior de Mallorca.
1: Gràcies, Tomàs. Em dedica per passar millor aquesta calorada. Són imprescindibles els refugis climàtics, on refugiar-se precisament de les altes temperatures. Les botigues amb aire condicionat s'han convertit en una opció per a molts ciutadans. Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Els equips d'emergències no aturen la recerca per trobar supervivents d'un devastador doble terratrèmol que ja ha costat la vida a 1.430 persones a Veneçuela. De moment, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha anunciat que la xifra de ciutadans morts se situa en 9, amb 131 desapareguts i 14 persones localitzades sota els enderrocs.
0: Passen les hores i la situació es torna cada vegada més crítica. Tot i això, ningú perd l'esperança i es succeeixen les històries de miracles. Són els crits d'un nadó de 9 mesos que ha estat rescatat després de 72 hores sepultat. Els equips de rescat veneçolans i els provinents de més de 20 països treballen conjuntament a contrarellotge sobre el terreny. Cada minut compta. Aquesta matinada han arribat els reforços de l'UME al País Caribeny, amb la qual cosa ja en són 120 els efectius desplegats. També hi ha bombers de la Comunitat de Madrid sobre el terreny i un d'ells és Lorenzo Pérez, que narra així el que s'està vivint.
5: Nos ha sorprendido porque ha sido dos terremotos de gran gravedad y ha hecho mucho daño a la ciudad. Hemos colaborado en el rescate de personas vivas y lo que tristemente hay muchos más fallecidos.
0: L'ONU xifra en 6.700 milions de dòlars els desperfectes causats per la tragèdia que afecta més de 7 milions de persones, moltes d'elles amb grans necessitats materials enmig d'un procés de dol profund. Escoltam els testimonis sobre el terreny.
6: Ya yo tengo 3 días buscando comida. Buscando medio ropita, porque de verdad que toda la ropa me la voló, se me fue todo.
7: Esto es devastador y todavía se sigue viviendo sismo que está repitiendo, pues. ¿Me entiendes? No es fácil, pues. Es difícil, todo Caribe está devastado.
0: L'avió militar que l'exèrcit de l'aire va enviar dijous passat a Veneçuela ja aterrat a la base aèria de Torrejón d'Ardoz, a Madrid. A bord han retornat 96 repatriats de 8 nacionalitats diferents, 76 de les quals espanyols.
1: Un desastre natural, com dèiem en començar, que ha despert la solidaritat. A Son Sardina, la parròquia de la Immaculada Concepció, continua en marxa el punt de recollida per recaptar fons i ajuda humanitària per aquesta tragèdia. Allà hi és el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia. Quin és ara el següent pas perquè arribi aquesta ajuda als damnificats?
8: Bon dia. Doncs una de les pròximes passes serà que tots aquests productes aniran fins a entitats veneçolanes

0: Massanes a València i ja conjuntament amb agències de repartiment faran l'enviament cap a Veneçuela. Precisament avui té lloc aquest punt de recollida a Son Sardina perquè el vicari d'aquesta parròquia, Albert Marchand, és veneçolà i ha anunciat que realitzarà a partir de demà, juntament amb l'associació Ven Balears, les gestions pertinents perquè el pròxim divendres hi hagi un gran punt de recollida d'ajuda a la plaça d'Espanya de Palma. L'escoltam.
1: Desde que aconteció el terremoto en Venezuela, he dispuesto a la parroquia, en los espacios parroquiales de aquí de Son Sardina, como un punto de encuentro y de acopio para recibir todas las donaciones que sean indispensables o de primera necesidad para luego ser enviada a Venezuela. Hoy
0: els productes que més s'estan rebent són bolquers per als infants i diverses medicines. També ens comenten Ven Balears que el que més es necessita són eines com pales i diferent equipament com guants i mascaretes perquè es pugui ajudar a treure a les víctimes de les runes. Aquest material, diuen, és molt urgent i per això demanen que es realitzi per mitjà d'una donació a través de Càritas o de Ven Balears, on la informació està ja a les seves webs i xarxes socials per tal que ho comprin el més prop possible del lloc de la tragèdia. A més, molts veïnats de la zona de Son Sardina també han volgut apropar-se per deixar ajuda.
2: La dona que és d'allà, pues, ella, com ja té el seu temps, quan vivia a Venezuela, ja està implicat en grups d'aquestes menes, pues, va dir que venguéssim. I precisament molt bé, perquè ja ha estat xerrant amb aquesta gent, que tenen bastantes qüestions per ajudar a la gent d'allà.
3: Citando kit de higiene personal, medicamentos, kit de Cruz Roja, también estamos solicitando agua potable. Obviamente todas estas cosas que estamos pidiendo el día de hoy van a tener un envío un poco más lento, va a llegar un poco más tarde al país, pero igual se hace eco de que se sigue solicitando esa ayuda porque va.
0: I a Son Sardina, aquest punt seguirà tot l'hora baixa i a partir de demà també hi haurà habilitat un altre punt de recollida a Palma a l'associació de majors de Son Cladera, al carrer del canonge Antoni Sancho I, de 5:30 fins les 8:30 del capvespre.
4: Gràcies, Lluís Hernández, en directe des de Son Sardina en aquesta recollida. Animam a tothom a que hi dugui el que pugui. Dues i nou minuts. Continuem amb més notícies de la jornada. El balanç d'embarcacions interceptades per entrada irregular a les Balears suma ja un total de 13, més de 230 persones a bord. En aquesta darrera jornada, dues barques han estat localitzades a Formentera.
5: La primera, amb 17 persones a bord, ha estat albirada a la costa de Sestufodó i la darrera, a mitjorn, amb 8 persones més. De fet, gran part de les embarcacions que han localitzat des de divendres ha estat a les Pitiuses, especialment a l'illa del Sud. I en una d'elles hi viatjaven tres dones embarassades que van ser traslladades d'emergència a l'Hospital de Son Espases per revisar el seu estat de salut. Hores d'ara hi romanen ingressades.
4: Investiguen una agressió masclista a Palma. Un home ha estat detingut per, suposadament, haver agredit la seva exparella després de trencar un ordre d'allunyament i presentar-se al domicili de la víctima.
5: La va atacar agafant-la pel coll i abans de partir va rompre una vidriera amb el puny i es va fer una ferida profunda al bíceps. Els policies van haver de practicar-li un torniquet per evitar que morís de sagnat. L'ara detingut està acusat de maltractament, lesions i trencament de mesura cautelar. Recordem que el 917 89 89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 0716. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
4: I la policia de Santa Eulària i la Guàrdia Civil han continuat aquest dissabte vigilant el trànsit de vehicles i gent cap a festes il·legals al municipi eulerianc. Les darreres hores, a primera hora del matí i al final del dia, s'han centrat en Santa Gertrudis, però els dies previs ja s'havien desplegat controls a zones com la de Jesús i Can Ramon.
5: Així, només aquest dissabte s'han donat al d'alto 24 vehicles i conductors sospitosos. S'ha aixecat una denúncia de 4 per infraccions de la normativa del trànsit. A més, s'han immobilitzat un cotxe per un presumpte de consum de drogues de la persona que el conduïa, segons han explicat les autoritats. Un altre conductor ha fugit del control i tot i que l'han alcançat, han acabat perdent-li la pista. L'Ajuntament de l'Orient recalca que aquest operatiu, quan jo forma part del Pla d'Acció per dissuadir de l'organització de festes il·legals. Juan Carlos Rosselló, regidor de Seguretat Ciutadana de Santa Eulària del Riu.
6: Pensam que és l'única manera, i és la manera, per lo menys, més eficaç per aturar aquestes festes i, per tant, evitar les molèsties en els nostres veïns.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
4: Avui tancam el darrer diumenge de juny amb més calor i temperatures que s'enfilen. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat de nou l'avís groc a Mallorca, excepte, això sí, al llevant d'aquesta illa. També emergències manté l'IG0, nivell groc per altes temperatures, que poden superar els 37 i 38 graus. A més, hi ha risc d'incendi forestal elevat i moderat arreu de l'arxipèlag. Emergències recomana a la població prudència, seguir els consells per evitar cops de calor com evitar el sol a les hores centrals del dia i mantenir-se hidratats. En aquest context, vos explicam que un refugi climàtic ofereix durant l'estiu un espai climatitzat de lliure accés. A Menorca és un concepte que encara no està molt desenvolupat. Alguns comerços de Mou, però, han començat a notar més afluència de gent que entra cercant temperatures agradables.
5: Amb els termòmetres marcant màximes de 33 graus i els carrers plens de gent, les botigues sospiten que els vianants entren motivats per la calor i passen el temps mirant els productes mentre refresquen. En tot cas, l'expliquen els comerciants, els beneficia aquesta pràctica perquè molts d'ells acaben comprant els seus productes. Ho constata Mireia Delgado, encarregada de la botiga Oasis i a dos clientes d'altres comensos.
8: Jo troc que hi ha molta gent que entra perquè de per si ja li agrada la roba, però sí que el tema de que hi hagi aire condicionat fa que es quedin més estona i estiguin mirant més estona. Fa tanta calor, al final entren també cercant un pot de refugi i segurament troben alguna coseta que els encanti.
9: Tengo que tener mi tiempo cuando voy a comprar algo. Después estoy disfrutando el aire acondicionado.
10: Quan entres a les botigues és un aire fred que dius, bueno, aquí estic bé. Però just surts, tot aquest aixafogor.
4: Per setembre es confia començar les proves de càrrega de la planta Llucmajor per fer compost de residus orgànics. Unes noves instal·lacions que han de permetre donar resposta a una demanda creixent d'aquesta classe de producte que es genera a partir de la reutilització de la fracció orgànica dels nostres fems, que són sobretot aliments i poda. Arriba ja a les 60.000 tones anuals tractades a l'única planta disponible fins ara, la de Tirme a Marratxí.
5: La reutilització de les restes de menjar que surten de les cuines i menjadors, sobretot de grans establiments com hotels, per fer compost, en què s'adobla terra, permet tancar el cercle. Més encara quan serveix a produir noves hortalisses, fruites i fins i tot vins, que acaben consumint les mateixes cadenes hoteleres d'on surten les restes d'aliments reutilitzades. Joan Mateus, responsable de comunicació de Tirme.
11: El compost que nosaltres enviem en el pagès, que és el que després genera aquest nou producte, és proporcional a la quantitat d'orgànica que se genera a l'hotel. És a dir, l'hotel que millor recicla, que més matèria orgànica genera, queda premiat amb major compost en els pagès que té aliat, per tant, amb més producte local per poder comprar. No?
5: La cadena mallorquina Garden va ser pionera fa anys en la gestió dels residus, dels seus menús per fer compost per producció ecològica, quan encara no existia la recollida selectiva municipal. Ara han fet una passa més, reduint la petjada de carboni gràcies a mitja dotzena de plantes de biomassa distribuïdes per l'illa. Per allí passen les seves restes de poda i també la dels ciutadans que les hi vulguin dur. Gabriel Llobera, director de comunicació del grup Garden.
12: Al final, és una iniciativa privada, però té característiques que situen aquest projecte com una infraestructura d'ús col·lectiu. Al final és un servei en el ciutadà, cada un dels pobles on tenim un punt, poden anar i de forma gratuïta poden deixar els seus restos de poda. Nosaltres, en lloc de cremar-los, els valoritzem a través de la trituració i un tractament físic a cada una de les plantes.
5: L'aposta per la sostenibilitat ambiental per part de les empreses hoteleres és una estratègia de negoci que també cerca empatitzar amb el client i fidelitzar-lo. Bé sigui fent-lo partícip de la seva contribució a la reutilització de recursos i la promoció del producte local, bé sigui generant-li consciència de la importància que té per preservar l'illa.

0: La matèria orgànica representa prop del 40% dels residus que generam a casa, però a Eivissa només un 10% es recull de forma separada. Per conscienciar la ciutadania sobre la importància de reciclar correctament aquesta fracció, Creatives for the Planet ha posat en marxa una nova campanya a l'illa. Ens ho explica Esther de Miguel.
1: Hem sortit al carrer per comprovar si la gent sap què s'ha de tirar al contenidor marró.
2: Al contenidor marró jo llançaria pues, les restes, no? Pues, restes de peix, de poma, de fruites, verdures, carn...
3: Restos de alimentos, productos perecederos.
4: Todo lo que es alimentos o restos.
1: Aprovades, tot i que manquen alguns exemples més, ho explica Harmonita Torres, organitzadora de programes educatius de Creatives for the Planet.
5: Todos los restos de comida, por ejemplo el café, incluso las servilletes de la cocina...
1: Però actualment només el 10% d'aquests residus arriba al contenidor marró a Eivissa. Ara la plataforma ecologista ha impulsat una campanya a l'illa que vol fomentar la correcta separació de la matèria orgànica. A Canaputxa, els residus orgànics es transformen en compost per a ús agrícola i en biogàs per generar energia. Sentim de nou Ita Torres i després Jorge Pineda, director creatiu de la campanya.
6: El objetivo de esta campaña también es reducir los residuos y para el 2030 queremos ser una isla que pueda ser pionera y ejemplo para otras regiones del Mediterráneo.
1: Un repte que, segons els impulsors d'aquesta campanya, comença amb una decisió senzilla a cada cuina.
0: Més de la meitat de les persones que es declaren LGTBI+, han estat víctimes d'una situació d'odi en el darrer any a Espanya. Fa referència a assetjament, discriminació o agressions físiques. En aquest darrer cas, de fet, s'han triplicat i dues de cada 10 persones d'aquest col·lectiu declara haver estat víctimes, segons l'informe Estat de l'Odi LGTBI+, 2026, que ha elaborat la Federació Estatal d'aquestes entitats. Un context de violència i rebuig social amb conseqüències directes sobre la salut mental i que és un dels clams de les marxes reivindicatives que se celebren avui arreu del món.
7: A Palma hi ha convocades dues manifestacions pràcticament simultànies. La convocada per Benamics començarà a les 7 del capvespre a la plaça d'Espanya i la d'Orgull Crític Mallorca serà el mateix indret, però mitja hora abans. Les diverses organitzacions convocants defensen que l'auge dels discursos reaccionaris han incrementat el rebuig cap al col·lectiu. Tatiana Casado, presidenta de Benamics.
8: Hi ha un auge dels discursos d'odi i crec que basta mirar les xarxes socials, es que rufen. Volem pensar que no és tota la societat, se copina així, però de veres que es garrifa. Vull dir, estem anant a pitjor, no hi ha cap dubte.
7: Per Joan Cervera, portaveu d'Orgull Crític Mallorca, la situació actual tan sols revela una realitat que sempre ha estat present.
9: No és més que el resultat de la caiguda de caretes, d'un odi que sempre ha estat allà, d'un rebuig que sempre ha estat allà, que ara se li cauen les màscares, se normalitza i això du a que els machirulos no tinguin escrúpols a l'hora de mirar-nos malament, de comentar-nos, d'insultar-nos o, en última instància, d'agredir-nos. Però vull remarcar que és una cosa que sempre ha estat allà.
7: El recorregut de les manifestacions s'observarà el tall del trànsit d'avingudes en sentit mà entre els carrers Baró de Pinopà i Nuret d'Una. També es tallaran la Rambla, Joan Carles I, Born, Conqueridor i la plaça de Cort. L'afectació serà de les 6 de l'hora baixa a les 9 del vespre.
0: I en contraposició a aquesta crítica que fan les entitats, el govern assegura que sí està implicat amb el sector. La Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència ha destinat 590.000 euros a la convocatòria de subvencions per a projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere i per a l'erradicació de la LGTBI-fòbia en els darrers 2 anys. Suposa un increment del 195% respecte a la convocatòria anterior, que estava dotada amb 100.000 euros.
10: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: El que sentiu és un tast del que passarà avui a la Seu de Palma, el concert homenatge a Joan Alcover, que podreu seguir també en directe per IB3 Televisió quan faltin 5 minuts per les 8 del vespre. Es commemora el centenari de la primera interpretació de la versió musicada de la Balanguera a Palma.
1: Un concert organitzat per l'OCB i que interpretaran la Jove Orquestra de les Illes Balears i la Filarmònica Porrerenca, acompanyats per un grup de xeremies. El president de l'OCB, Antoni Llebrés, es posa així l'esperit de l'actuació, que diu és molt més que música.
2: Coincideix amb el centenari de l'estrena a Palma, que va tenir lloc en el Teatre Líric, tal dia com avui, un 28 de juny, i per això ho hem volgut fer coincidir. Estem segurs que serà un dia per recordar, serà un concert únic a un espai magnífic com el La Seu, i crec que novament viurem un dia d'aquests d'emoció col·lectiva cantant tots junts la Balanguera.
1: En aquest concert s'interpretarà també la sinfonia La Serra de Tramuntana, del compositor campaner Antoni Mairata. Una oda musicada que és paratge natural, que donaran vida la Jove Orquestra Illenca, l'Orfeó de la Universitat, la Coral de Sant Joan i la solista Irene Gili.

0: El Museu Etnogràfic de Can Ros ha viscut una doble estrena amb el primer concert de les nits de Museu d'enguany i també la presentació a Eivissa de l'espectacle Turmerí, del duet Arenà i que ha recorregut a Europa. En té els detalls Alberto Ferrer.
1: Per Lara Magrinyà i Anna Sala, les dues meitats de l'Arenà, aquesta nit de dissabte ha set especial perquè han presentat la seva revisió personal de la música tradicional eivissenca al públic que més l'entén. Turmerí sona a tambor, flauta i espasí, però sobretot sorprèn pel cant redoblat, passat pel tamís electrònic que les caracteritza. Estan aconseguint que la seva música soni arreu, però Lara confessa que era la primera vegada que tocaven complet el seu espectacle a Eivissa i hi havia nervis.
2: Estem una mica nervioses, però també emocionades, perquè creiem que tindrà una bona rebuda. Al final són músiques eclèctiques, no? Hem estudiat música clàssica, però després hem fet música moderna, i això és, realment és un homenatge a la música tradicional d'Eivissa i Formentera.
1: El cant redoblat és un repte, però el superen amb nota, amb una molt bona acollida de Turmerí allà on l'han presentat. Anna és la meitat catalana del duet.
3: Puc dir que redoblo una mica, però bueno, ha sigut un procés bastant llarg, o sigui, he hagut de practicar una mica de fònica unes quantes vegades. Gustós és molt una paraula molt, molt encertada, perquè va anar directe, vull dir, va fluir directament del primer dia que ho vam provar, vam veure que els dos mons casaven superbé, i a partir d'aquí ha anat sortint sol, o sigui, sembla que el redoblat i el cinte siguin una mica la mateixa cosa.
1: És un espectacle que ho incorpora tot. Música i dansa amb una posada en escena molt cuidada. Acaben d'actuar a Polònia, Dinamarca i els Països Baixos i les properes parades de l'Arenà les tenen a Catalunya, la República Txeca i Mallorca abans de tornar a Eivissa a l'agost.
0: Amb la cultura arribam a les 2:24, una pausa per la publicitat i els esports.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
5: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
6: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
7: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
6: Entrada lliure.
7: Obra Cultural Balear.
4: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
8: Salutacions, temps per la informació esportiva i Betar Ràdio. Takuma Sano, ja és història. El Real Mallorca ha fet oficial avui de matí la no continuïtat del futbolista japonès. Sense gaire incidència en el joc vermell, la seva etapa al Mallorca ha estat, sense cap dubte, decepcionant. Al llarg de les dues temporades a l'illa només ha jugat 46 partits oficials, fent 3 gols i només donant 2 assistències. Un balanç força pobre per un futbolista que ni molt manco ha fet oblidar el coreà Kagin Lee i que ha estat més temps lesionat que a disposició tant de Yago Barrasate com de Martín Demichelis. Torna al seu club d'inici, en Sanfrecce Hiroshima del Japó. A la marxa d'Asano ja són 4 els futbolistes que ja no hi són. Morici, Mafeo, traspassats, mentre Asano i Omar Mascarell, aquest darrer sense confirmació del club, tampoc continuen al Mallorca. Pendents de continuïtat, però sense gaires opcions de continuar, de seguir, estan Javi Llabrés i el porter Pichu Cuellar, així com els cedits Mateo Josep, Sito Lubumbo i Maras Cúmbula. De fitxatges, doncs res de res. Només recordar, això sí, que d'aquí una setmana arranca la pretemporada del Real Mallorca amb Luis García allà, a l'illa planificant el que ha de ser una pretemporada intensa, sobretot en quant al capítol de sortides i arribades. Espanya ja sap el camí que ha de fer si vol arribar a la final de la Copa del Món. Ara toca enfrontar-se dijous que ve la 9 a Àustria als 16 de final. Els vuitens, si es classifiquen, es podria veure les cares amb Portugal o Croàcia. A quarts de Luis de la Fuente podien creuar-se amb els Estats Units, Bòsnia o Senegal. Fins a semifinals, Espanya no jugaria davant Alemanya o França. I si el combinat nacional arriba a la final, es podria jugar el títol contra Argentina o el Brasil. Això són, evidentment, suposicions. L'autèntica realitat, i aquestes són informacions oficials, és que dels relacionats Jeremy Pino i Nico Williams, al manco, les darreres notícies no són, en principi, pessimistes. En el cas de Pino, no pateix fractura, sinó un esquinç a la clavícula, mentre que Nico Williams pateix un fort cop al seu abductor dret. Ara cal vigilar les seves evolucions clíniques. La sisena edició de l'ATP 250 Mallorca Championship de Ateneu campion Alejandro Davidovic, que després de 7 finals va sumar ahir el seu primer títol a l'ATP. Davidovic es va imposar al nord-americà Ethan King, número 63 del món, en 2 sets, 7-6 i 6-3. Escoltant les valoracions del mateix Davidovic, molt content per poder celebrar el seu primer títol d'un torneig ATP als seus 27 anys.
9: He roto una barrera, ¿no?, de finales y eso me da mucha confianza para seguir trabajando con mi equipo, para seguir creyendo y pensar también en alto.
8: El bàsquet Serreal no jugarà la pròxima temporada a la tercera federació. Antiga Lliga EVA, el club presidit per José Bueno, renuncia a la categoria davant l'impossibilitat d'afrontar la despesa econòmica que suposa jugar en categoria nacional. La passada temporada va estar a punt de no jugar. Enguany ja segur que no ho farà. De fet, els seus drets esportius els ha venut al quart de Girona. José Bueno.
10: La decisió final és dolorosa i és molt meditada, però no tenir la possibilitat econòmica de mantenir un equip a la tercera FEB, perquè vos arriscam que els diners que se'n van a la cantera es perdin, no podem mantenir-ho. Farem tot el possible per tornar a optar d'aquesta competició on podem dar sortida dels joves d'Eivissa que es vegin fora d'Eivissa a jugar.
8: I ara, 5 cèntims, en quant a plana poder esportiu, en gimnàstica artística, el Xels que es penja el bronze a la final de la Lliga Iberdrola. En la final a 4, disputada a Pamplona aquest cap de setmana, l'equip mallorquí va pujar al tercer calaix del podi. El títol va ser per l'Hospitalet, seguit de l'Egiba. En natació, Balears va sumar i 3 medalles als Campionats d'Espanya en natació que es celebren les piscines de Sonu a Palma. Estela Tonrat i Hugo González van obtenir l'or a la prova del 200 esquena i la mínima pels campionats d'Europa. A més, Bet Abad va fer bronze a la prova dels 400 estils. I acabam amb pàdel recordant que Gemma Teixeira i Delfi Brea es van acomiadar ahir del Premi al Pàdel de Valladolid després de caure a la seva semifinal davant Ariana Sánchez i Andreu Ostero en 12 en un partit que va tenir una durada d'1 hora i 48 minuts. Fins aquí els esports.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

El reggae fet a Menorca de la mà de Rudimentari arranca el viatge per al món musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia de la Ràdio Autonòmica. Comença Òrbita 3, un llarg recorregut sonor que transitarem per al món de les cançons. Un bon grapat d'estils sonaran al llarg d'aquest darrer diumenge del mes de juny. Presentant les cançons en selecció de continguts i a les mescles, Tito Fuster. Aquesta primera part la dedicarem en el projecte musical nascut a Menorca que entén la música no només com una expressió artística, sinó com una eina real de transformació social. Són Rudimentari, creats cap allà l'any 2019 de la mà del productor King Siva. Rudimentari comparteix vida entre Menorca i la ciutat, establint un pont constant entre territori, carrer i escena urbana. Acabam d'escoltar Com t'ho he de dir i els propers minuts farem una radiografia musical en el seu darrer treball que estarà presentant aquest proper 3 de juliol, és a dir, el pròxim divendres en el claustre de Maó a Menorca. Arriba ara, ho tornarem a fer, Rudimentari.

Hola a totes, sóc en Rudimentari i vos voldria convidar que escoltéssiu el nostre nou disc, Mala Herba Sempre Creix. Un disc per l'esperança, per aquelles males herbes dissidents que sempre rebroten, per les amants de la música jamaicana i música conscient, reggae menorquí per reivindicar les nostres arrels. El podeu trobar a totes les plataformes i també el podeu escoltar aquí, a Òrbita 3. Esperant que vos agradi. Salut, família!

0: Des de Menorca, Rudimentari, estem escoltant el projecte musical nascut cap allà l'any 2019, reggae en menorquí, amb reivindicació, i que posa el focus en una de les crisis socials i més greus dels darrers temps, l'accés a l'habitatge i les conseqüències directes de l'especulació immobiliària. Tot això es fa a través d'una narrativa clara i concreta i és el que expressen les cançons del projecte Rudimentari. Aquests temes sonaran en el claustre de Maó, a Menorca, aquest proper 3 de juliol.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Fem ara una pausa, una aturada, i continuem escoltant aquest nou treball de Rudimentari. Com és habitual, els primers 30 minuts d'Òrbita 3 fem una radiografia musical en el talent balear.
1: Estàs en Òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
7: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster. Òrbita 3. I de 3 Ràdio és humor.
8: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
9: Mira, vam escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
11: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestro.
12: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
13: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
14: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
15: I que fèieu amb les tortugues?
14: Menjar tortuga.
15: Estava bona, la tortuga?
14: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: cremant la crema.
1: Les cançons amb reivindicació i amb aquestes vibracions de la música reggae. És el menorquí rudimentari que utilitza la música com una expressió artística, però també una eina real de transformació social. D'aquest nou treball que escoltàvem a Òrbita 3, hi ha diversos vídeos que ja pots veure per la xarxa. A més del directe previst per al proper divendres, dia 3 de juliol, en el claustre de Mo. Acabam d'escoltar Crema i Ensaïmades amb la col·laboració d'Adala i donant pas ara a Mr. Money.

Reggae en menorquí és rudimentari. Proper divendres, actuant en el claustre de Mo, presentant les noves cançons que han sonat en aquesta primera part d'Òrbita 3, com ara Què volen. Serà el tema de contraportada per arribar en el punt horari de les 3. Un tema que posa el focus en una de les crisis socials més greus dels darrers temps, l'accés a l'habitatge. Així ho expressa i plasma rudimentari. Aquest proper divendres actuant en el claustre. Després de la informació, recorda que seguim en òrbita. Serà en sessió de migdiada on el tempo musical serà més calmat i el jazz el ritme protagonista. Gràcies per ser a l'altra banda aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Informa estat de l'odi LGTBI+, 2026, de la Federació Estatal d'Entitats amb motiu del Dia de l'Orgull, que és avui. Més de la meitat, diu, de les persones consultades que estimen una altra persona del mateix sexe o tenen una caracterització sexual diferent a la convencional han declarat haver estat o declaren haver estat discriminades, assetjades i agredides o agredides físicament el darrer any. Les agressions s'han triplicat, es desprèn d'aquesta enquesta. Tatiana Casado, presidenta de l'entitat Benamics, i Joan Cervera, d'Orgull Crític.
2: Basta mirar les xarxes socials, es que rufen. Volem pensar que no és tota la societat la que opina així, però de veres que es garrifa.
3: Un odi sempre ha estat allà, d'un rebuig que sempre ha estat allà, que ara se li cauen les màscares, se normalitza, això du a que els matxirullos no tinguin escrúpols a l'hora de mirar-nos malament, de comentar-nos, d'insultar-nos o, en última instància, d'agredir-nos.
1: En contrast amb aquestes informacions, amb aquesta informació, aprofitant el dia de la reivindicació de la llibertat en l'orientació sexual, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha posat en valor la millora en la convivència a l'estat espanyol.
4: España lidera por primera vez el mapa que se llama Arcoiris, que es, para que nos hagamos una idea, el ranking europeo de derechos y de libertades del colectivo LGTBI. Hemos pasado del puesto 9 al puesto 1 desde que llegamos al gobierno. Y esto

0: Nora Duna. I el Consell de Mallorca ha convocat ajudes per valor de 375.000 euros per millorar l'autonomia de la gent gran. Les ajudes de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es poden sol·licitar fins al dia 27 de juliol i cobreixen despeses de l'exercici passat de l'any 2025. Això en els conceptes de productes de suport tècnic, com ara audiòfons, ulleres, lentilles, pròtesis, dentals o oculars, a més de fèrules i altres dispositius de comunicació, també ajudes a la mobilitat, entre els quals figuren les cadires de rodes, els caminadors i els llits adaptats. I de la plana d'informació internacional, la darrera hora passa per a França, on la localitat de Nancy, 11 persones s'han mort en estavellar-se l'avionet amb què volaven per llançar-se en la modalitat de caiguda lliure de paracaidisme. A més, en esports, el futbolista Takuma Asano no continuarà al Mallorca, segons ha fet oficial avui el club, i en motociclisme, prova del campionat del món que s'ha disputat als Països Baixos, el circuit d'Assen, el pilot mallorquí Izan Guevara ha acabat quart en la carrera de Moto2, mentre que en MotoGP Joan Mir no ha pogut acabar la carrera, i Augusto Fernández, que corria gràcies a una invitació, ha acabat en la 15a posició. Recordeu quant el temps que estava en avís groc a bona part de Mallorca, tret del Llevant, que malgrat això està avui en vermell per risc extrem d'incendi forestal a Manacor i Felanitx. Quant a la resta de l'illa, tret del nord-est, tenim color taronja d'aquest risc d'incendi, i a la resta del territori també a les Pitiures i Menorca l'alerta foc és del nivell groc. Fins aquí les notícies de les 3 del capvespre d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 4. Fins després.
1: Més informació a ivetresnoticies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Així sona la calidesa musical de Pere Bujosa Trio, que arranca la sessió de migdiada d'aquest darrer diumenge del mes de juny. Seleccionat els continguts, les masques i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Gràcies per estar, per entrar en òrbita 3. El tempo musical d'aquesta franja horària, habitualment reposat, calmat, per fer la digestió i gaudir d'una bona migdiada, això sí, somiant, despert, amb la música d'òrbita 3. Pere Bujosa, en format trio, actuen avui vespre en el claustre de Mo a Menorca. El contrabaix, el propi Pere Bujosa, en el piano, Diego Herbalejo, i baterista Joan Terol. Farem un tast de les darreres composicions de Pere Bujosa Trio, avui actuant a Mo.

Bon dia, amics d'Òrbita 3. El meu nom és Pere Pujosa, sóc compositor i multiinstrumentista i toc principalment el contrabaix, el baix elèctric i el piano. Us volia contar que acabo de publicar el nou single inspirat en la música de Frédéric Chopin durant la seva estada a Mallorca. Es tracta del preludi número 20 en do menor, però no us espanteu amb el nom tan formal, perquè en realitat és una melodia preciosa que segur que molts de vosaltres coneixeu. Aquest llançament forma part del nou disc, un projecte que redescobreix compositors vinculats a Mallorca, des de Chopin i Albéniz, fins i tot Antonio Font. Si voleu continuar en òrbita amb aquesta música i conèixer les novetats d'aquests llançaments, no us perdeu el programa. Moltes gràcies.

Son Pere Bujosa Trio. Al piano, Diego Herbalejo. Al contrabaix, Pere Bujosa, liderant aquest trio. I a la bateria, Joan Terol. Avui vespre actuen en el claustre de Mahó a Menorca, els diumenges dedicats al jazz. Ara escoltarem una peça més del darrer treball de Pere Bujosa, una feina que du per títol Illes Sonores. Aquesta és una adaptació del clàssic Viure sense tu d'Antònia Font.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
3: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
2: Entrada lliure.
3: Obra Cultural Balear.
0: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge...

l'elegància i calidesa d'una de les dames del jazz, és a dir, Ella Fitzgerald. Acabam d'escoltar aquesta sensible Someone to Watch Over Me. Els propers minuts recordarem algunes de les cèlebres peces amb aquestes impressionants interpretacions de la brillant Ella Fitzgerald. Aquest proper 5 de juliol, en el claustre de Mahó a Menorca, Deborah Carter farà un tribut a Fitzgerald. La pròpia Carter com a vocalista, Alberto Medina al piano, el contrabaix Mark Zenveld i David Xirgu a la bateria. Escoltem ara un altre clàssicàs de Ella Fitzgerald.

0: Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tita Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Clàssics. Cites històriques. El cap de setmana. Òrbita 3.
3: La segona part d'aquesta sessió de migdiada dedicada a una de les reines del jazz, també coneguda com a la primera dama de la cançó, és a dir, la nord-americana Ella Fitzgerald. El seu repertori inclou jazz vocal, bossa nova, gospel, swing, fins i tot blues. Recordem que va morir el juny de fa 30 anys, el 1996, a l'edat de 79 anys, a Beverly Hills. El proper 5 de juliol, Deborah Carter en farà un tribut, un homenatge, actuant en el claustre d'Amor, les nits dels diumenges dedicades al jazz. Amb un altre clàssicàs de la gran Ella Fitzgerald, completam selecció de migdiada, arribarem en el punt horari de les 4. Després del butlletí informatiu, seguim en Òrbita 3, punxant la banda sonora d'aquest darrer diumenge del mes de juny. Gràcies per orbitar. Davant de micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 4.
1: Bon dia. Continuen ingressades a l'hospital les tres dones embarassades que hi cap vespre pel seu estat d'especial vulnerabilitat. Varen ser evacuades de Cabrera, on acabaven d'arribar en barca des del nord d'Àfrica. La Guàrdia Civil les va trobar acompanyades de 24 persones més. Des de dijous, 282 persones han fet el mateix trajecte migratori i han tocat terra a les Balears, fora dels controls fronterers, la major part a Formentera. I la policia de Santa Eulària i la Guàrdia Civil han continuat conjuntament aquest dissabte vigilant el trànsit de vehicles i gent cap a festes il·legals al municipi eulariang. Les darreres hores, a primera hora del matí i al final de la jornada, s'han centrat en Santa Gertrudis, però els dies previs ja s'havien desplegat també controls a zones com la de Jesús i Can Ramona. Així, només aquest dissabte s'han donat l'alto 24 vehicles i conductors sospitosos i s'ha aixecat denúncia de 4 per infraccions de la normativa del trànsit. També s'ha immobilitzat un cotxe per presumpte consum de drogues de la persona que el conduïa, han explicat les autoritats en un comunicat emès avui diumenge. Joan Carles Rosselló és el regidor de Seguretat Ciutadana de Santa Eulària.
2: Pensam que és l'única manera, i és la manera, per lo menys, més eficaç per aturar aquestes festes i, per tant, evitar les molèsties en els nostres veïns.
1: I encara a l'illa d'Eivissa només s'hi recull de forma separada el 10% de la matèria orgànica, una fracció que suposa 4 de cada 10 quilos dels residus que generàvem a casa. Ho explica l'entitat Creatives for the Planet, que per conscienciar la ciutadania sobre la importància de detectar aquesta fracció a part, ha posat en marxa una nova campanya a l'illa. De fet, expliquen que si els residus orgànics arriben a l'abocador de Canaputxa, allà poden ser transformats en compost i en biogàs. Escoltam Ita Torres, que és organitzadora de programes educatius de l'ONG, i Jorge Pineda, que és el director creatiu d'aquesta campanya.

0: penals. A més, continua havent-hi 14 persones de nacionalitat espanyola localitzades de Vall d'Enderrocs que miren de ser extretes d'on estan atrapades. A Mallorca, l'Associació de Veneçolans a les Balears, Ben Balears, vol organitzar per divendres una recollida de material de primera necessitat a la plaça d'Espanya de Palma. I acabarem amb apunts esportius. Avui que hem sabut que el futbolista del Real Mallorca, Takuma Asano, no continuarà jugant al club mallorquinista. Ho ha fet oficial el club en nota de premsa. I en motociclisme, campionat del món, prova del campionat del món al circuit d'Assen, això és als Països Baixos, el pilot Izan Guevara ha acabat quart en la carrera de Moto2. I en MotoGP, Joan Mir no ha pogut acabar la carrera, mentre que Augusto Fernández, que corria amb una invitació, ha acabat en la 15a posició. I abans d'acabar, recordeu que estem en avís groc a bona part de Mallorca, tret del Llevant, on, això no obstant, hi ha risc extrem d'incendi, tant a Manacor com a Felnitx, un risc que també és elevat a bona part de la resta de l'arxipèlag. Fins aquí les notícies de les 4 d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública a les 5. Fins després.
1: Més informació a ivetresnoticies.com. IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Les músiques del món tenen el seu moment a Òrbita 3. Un ventall de músiques possibles sonen al llarg del cada setmana en aquest còctel sonor que tinc el gust de presentar. Davant de micròfon, Tito Fuster. Tot just acabam d'escoltar l'exquisita i brillant Soda, gran títol de Cesària Évora, artista nascuda l'estiu de 1941. Enguany hagués fet 85 anys. Recordar que malauradament va perdre la vida el desembre de 2011, fa ja 15 anys, se va pagar per sempre la cantant de Cap Verd, coneguda amb el sobrenom de la reina de la Morna, un gènere de música original del seu país que mescla dansa relacionada amb el fado portuguès i també la modinha brasileira, amb una mescla de tango i un so molt melancòlic. D'altra banda, també coneguda a nivell mundial com la diva dels peus descalços, degut a la seva costum de presentar-se sempre sense sabates sobre els escenaris. Cesària Évora, arrencant aquesta nova sessió d'aquest temps de ràdio que t'oferim dissabte i diumenge durant el capvespre, que ambientam el cap de setmana i aquests primers dies de l'estiu. Arriba ara Serpentina.

0: Sang i Verona, un altre clàssicàs del repertori de Cesària Évora, cantant africana, coneguda com la diva dels peus descalços, com abans apuntava, degut a la seva costum d'actuar sempre sense sabates, però realment el propòsit ho feia amb solidaritat amb els més desemparats i les dones i nins pobres del seu país. Una forma, entre cometes, de reivindicació i protesta. Artista que perdia la vida a São Vicente de Cap Verde el desembre de l'any 2011, a l'edat de 70 anys. Enguany fa ja 15 de la seva pèrdua.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Aquesta artistassa, lletrista, cantant i compositora, que va començar la seva activitat a finals dels anys 50. A més, també l'hem recordada per als 85 anys que es compleixen aquest estiu del seu naixement. Compositores, compositors, cantants, artistes, ells i elles que fan gran la història de la música i que les punxam i sonen durant el cap de setmana a Òrbita 3.
2: Azumala, azumala, yo.
1: Òrbita, Òrbita 3.
2: Azumala.
1: L'òrbita sonora.
2: Azumala, azumala, yo.
1: Divetres Ràdio.
2: Azumala.
1: Amb Tito Fuster.
2: I babanambe firimanga, sí, sí.
0: I del continent africà viatjam al Carib. Una altra de les grans veus del programa musical femení on les músiques del món es fusionen. Omara Portuondo, nascuda a l'Havana, Cuba, la tardor de l'any 1930. La cantant cubana de son i boleros, una de les majors representants del son cubano, activa des de l'any 1945. Actualment té ja 95 anys, és molt major. El seu llegat discogràfic, el cançoner popular de Portuondo, és totalment imprescindible per a aquells amants de les músiques, de les altres músiques que ofereix el planeta Terra. En aquest cas, escoltam Drume Negrita amb la col·laboració del camerunès, el baixista Richard Bona, que a principis d'aquest mes de juny actuava en el Festival de Jazz de Formentera oferint un molt bon directe i també ho feia en el claustre d'Amor. Omara Portuondo i Richard Bona.

0: la cantant cubana Omara Portuondo, que actualment té 95 anys, tot i ser molt major, fins fa ben poquet ha actuat o ha fet col·laboracions. Coneguda com la diva de Buenavista Social Club, que vam d'escoltar la veu d'Omara Portuondo i la brasileira Maria Betinha amb la interpretació de Sou Vendo Que Beleza. De fet, feim ara una ràpida pausa i en la tornada ens endinsam en l'univers musical de la brasileira Maria Betinha. Això només era un aperitiu.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
4: 1, 2, 3, 4.
1: Antit

Tot just abans de la pausa, ja ho comentava, havíem escoltat un tema, Soubendo que Beleza, d'Omar Aportuondo, i aquesta, la brasileira Maria Betinha, que avui sona a Òrbita 3 amb motiu del seu aniversari. Fa només uns dies, aquest mateix mes de juny, ha fet 80 anys. Cantant, compositora i poeta, coneguda com la Bea Reina, la reina de les abelles. Des de la seva joventut va participar en obres de teatre juntament amb el també compositor i cantautor, el seu germà, el gran Caetano Veloso. Per tant, una família de grans artistes i figures rellevants del so popular del Brasil. Artista en actiu des de mitjans de la dècada dels anys 60, més o menys quan va començar també el seu germà, nascuda a Santo Amaro, Brasil. Hem escoltat Samba da Benzão i donant pas a Vida Real, Maria Betinha.

0: Estan fent un recorregut per la música de Maria Bethinha, l'artista brasileira que tot just la cantautora celebra el seu 80 aniversari aquest mes de juny. Des de molt joveneta va participar en obres de teatre juntament amb el seu germà, el ja esmentat compositor i cantautor Caetano Veloso. I començava la seva carrera musical i discogràfica a mitjans de la dècada dels anys 60 a Rio de Janeiro, on començava tot el moviment de la bossa nova brasileira. Podem destacar que Bethinha, al llarg de la seva trajectòria, ha publicat fins a 50 àlbums d'estudi, és considerada una de les 10 millors cantants del Brasil, que ha aconseguit vendre fins a 26 milions de còpies de la seva discografia que es diu Aviat. Escolta'm ara, o què, o què...
1: E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser

0: tots els estils sonant en aquest collage musical que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. El so brasiler de Maria Betinha i aquesta Rio de Janeiro fent referència a la metròpoli del país carioca. Una de les figures essencials de la música brasileira que tot just ha celebrat 80 anys i per aquest motiu ha sonat a Òrbita 3. Moment de fer una pausa, una aturada i tot d'una seguim viatjant per al món musical.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Duh. Un viatge musical amb Tita Fuster. Estàs en òrbita?

Ahí estàs tu, una de les cançons més populars de la Mari de Chambao, interpretada conjuntament amb la col·laboració d'Alejandro Sanz, que la setmana passada actuava a Palma, a l'estadi de Son Moix, davant gairebé 20.000 persones. Pel que fa a Chambao, ja fa un grapat de mesos va llançar el seu darrer treball, 25 aniversario, com ella ho defineix, una festa per celebrar 25 anys de música. Un treball molt especial, amb 25 grans col·laboracions, tot un homenatge al seu públic, a la seva història i a totes les persones que han format part del camí musical de l'artista durant un quart de segle. Chambao, celebrant aquest 25è aniversari, dia 9 de juliol, en el cicle de concerts es Jardí a Calvià. Ara escoltam Poquito a Poco, un altre clàssicàs del seu repertori, amb els Estopa.

0: El conegut com a flamenco, chill, influència i sabor flamenc, amb notes electròniques, un puntet rumber i les bones vibracions de la Mari de Chambao, celebrant 25 anys de carrera, i ho ha fet amb aquest disc Chambao 25 Aniversario, que compta amb 25 col·laboracions. Alejandro Sanz i Estopa, que ara escoltàvem amb la cançó Poquito a Poco, també hi participa Malu Rosalén, Kiko Veneno, Joan Manuel Serrat, Rosario Flores, Miguel Poveda, El Canijo de Jerez, Muchachito Bombo Infierno, Estrella Morente, en definitiva, un bon elenc de músics que han participat en aquest aniversari. Com abans apuntava, actuen al cicle de concerts a Jardí, en el recinte Mallorca Live, proper 9 de juliol.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Amb Chambao arribem en el punt horari de les 5. Després del butlletí informatiu ens posem al dia. Seguim agitant la coctelera sonora d'aquest darrer diumenge del mes de juny. Davant de micròfon, Tito Fuster. Gràcies per orbitar.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. La darrera hora l'Ibanat ha informat d'un foc a un pinar de fora vila, a Muro, a Can Mila, que en principi de petites dimensions, sense perill ni per a persones ni per béns immobles. Els tècnics han arribat al lloc i confirmat que es tractava d'un incendi quan faltava un quart per les 4. No ha estat aquest l'únic foc de reduïdes dimensions avui. Els bombers d'Eivissa han informat que han intervingut en un incendi de sotabosc que ha afectat prop de 10 metres quadrats al municipi d'Eivissa. En arribar, la policia local de Vila ja havia sufocat les flames. I encara a l'illa d'Eivissa, a Santa Gertrudis, els bombers també han hagut de treure un ciclista al llit d'un torrent on ha anat a parar després de caure 3 metres des de la carretera on havia patinat amb la bicicleta. Avui, tornant als incendis forestals, tenim risc extrem a Manacor a la nit i molta alta bona part de l'illa, tret del nord-est, on, com a Menorca i les Pitiuses, és moderat a alt. I continuen ingressades a l'Hospital de Son Espases les tres dones embarassades que ahir cap vespre varen haver de ser evacuades pel seu estat d'especial vulnerabilitat de Cabrera, on acabaven d'arribar en barca des del nord d'Àfrica. La Guàrdia Civil les va trobar acompanyades de 24 persones més. Des de dijous, 282 persones han fet el mateix trajecte migratori i han tocat terra a les Balears fora dels controls fronterers, la major part a Formentera. I avui, que és el Dia de l'Orgull, ens fem ressò de l'informe Estat de l'Odi LGTBI+ 2026 de la Federació Estatal d'Entitats, que assenyala que més de la meitat de les persones consultades diuen que declaren haver estat discriminades, assetjades o agredides físicament el darrer any per mort de la seva orientació sexual. Les agressions físiques, a més, s'han triplicat, es desprèn de l'enquesta. Tatiana Casado, presidenta de l'entitat Benemix, i Joan Cervera, d'Orgull Crític.
2: Basta mirar les xarxes socials, es que rufen. Volem pensar que no és tota la societat, se copina així, però de veres que es garrifa.
3: Un odi sempre ha estat allà, d'un rebuig que sempre ha estat allà, que ara se li cauen les màscares, se normalitza, això du a que es matxirullos no tinguin escrúpols a l'hora de mirar-nos malament, de comentar-nos, d'insultar-nos o, en última instància, d'agredir-nos.
1: Per cert, avui cada vespre hi ha manifestacions dues pel Dia de l'Orgull a Palma. Totes dues sortiran de la plaça d'Espanya. Una ho farà cap a Nura d'una i Pere Grau, i l'altra per l'altre costat d'avingudes cap a Rambles, Unió, Born i Cort. La primera, la d'Orgull Crític, partirà a les 6:30 i la segona de Benemics a les 7. Recordeu que per

0: part a una cursa on s'ha imposat el pilot colombià David Alonso. El MotoGP, triomf del japonès Ayogura, 15a plaça per Augusto Fernández i caiguda Joan Mir a la primera volta, el que li ha deixat fora de combat.
1: I amb aquesta quarta posició d'Izanga, ara ens quedem com a punt positiu dels esports, que ens ha recordat Toni Tenerife. Fins aquí les notícies de les 5 del cap vespre de TV3 Ràdio. Més informació a partir de les 6. Fins després.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

0: Gràcies, muchas gracias, Kiko Veneno.
1: Gràcies a todos.
2: Les fusions musicals que enriqueixen cançons com ara Pata Palo. A mitjans dels anys 70, Kiko Veneno, els germans Rafael i Raimundo Amador formaven Veneno a Sevilla, un grup que només va durar un parell d'anys, però per el record, cançons com ara Pata Palo, que no falta en els directes de Raimundo Amador. És notícia perquè actuarà aquest 1 de juliol, proper dimecres, en el claustre d'Amó. És una de les actuacions de la programació d'aquest estiu en el claustre. I fent una mica de biografia, de molt petit el seu pare va ensenyar al petit Raimundo a tocar la guitarra només amb 12 anys i ell va recórrer tots els carrers de Sevilla a canvi d'un bocata o unes poques monedes, realment per tornar a agafar el taxi de tornada a les 3.000 viviendes. Va començar tocant flamenc en el tablaus i en el mundillo va conèixer Camarón de la Isla i Paco de Lucía. Seria la primera gran col·laboració enregistrant conjuntament el mític La Leyenda del Tiempo. Són els començaments d'aquest gran guitarrista, cantant i compositor, a més d'arranjador. Tot just aquesta primavera ha celebrat 67 anys Amador, que actua aquesta setmana a Menorca. Així arrenca amb una nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera musical de l'estiu que sona dissabte i diumenge durant el capvespre, punxant des de la cabina, des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, els estudis centrals de la ràdio pública, activant aquest satèl·lit sonor, Tito Fuster. Arriba aquesta sucosa mescla de blues i de flamenc, Blues de la Frontera, Pata Negra, un altre dels grans projectes de Raimundo Amador.

Fa uns minuts escoltàvem un altre clàssicàs del repertori de Raimundo Amador, Passa la vida, amb la col·laboració de Charo Manzano. I ara hem escoltat Ay, qué gustito pa mis orejas, Amador i Andrés Calamaro. Aquest proper dimecres, dia 1 de juliol, actuant en el claustre d'Amor, Raimundo Amador. I escoltam ara una de les sonades col·laboracions del guitarrista i compositor de flamenc amb la seva mescla bluesera, amb el difunt rei del blues, B.B. King.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Els vinils clàssics Òrbita 3.

La mítica Johnny B. Goode de l'any 1958, tot un himne del rock and roll i creada per un dels pares del gènere, el gran Chuck Berry. Segurament el senyor Berry hagués flipat amb la versió, l'adaptació tan nostra dels Ocifar, que oferiran un únic concert a Mallorca aquest proper divendres, dia 3 de juliol, a Son Fusteret. Ocifar, que ja varen tornar als escenaris el passat 2025 amb el concert Ten Recuerdes, i repeteixen amb aquesta única actuació a Mallorca aquest imminent mes de juliol, i un altre únic concert a Menorca, en aquest cas dissabte 11 de juliol en el Sant Martí Fest en Es Mercadal. Així sona la revisió dels Ocifar, Tony Begut.

0: divertits i amb unes lletres i adaptacions úniques o cifar que oferiran un únic concert a Mallorca aquest proper divendres, dia 3 de juliol, en el recinte de Son Fusterat a Palma. El juliol de fa un any, a Inca, varen reunir més de 4.500 persones. Llàtzer Méndez i Luis Arboledas anuncien aquest únic recital a Mallorca. I una altra única actuació, com abans apuntava, dissabte 11 de juliol, en Es Mercadal, a Menorca, que també hi seran Vinigaus Band i Pel de Gall.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Fent un poc de memòria, Ocifar va néixer l'any 1989 i ja des del principi se'l va descriure com un grup totalment irreverent. Idea de tres amics que daven per tocar en el seu temps lliure i entre rialles varen decidir fer cançons totalment surrealistes. Fins i tot per presentar aquestes dues úniques actuacions a Mallorca i Menorca, han publicat una nova cançó, No m'agrada, és reggaeton.

0: en òrbita.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
2: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
3: Som en Julià Cornell, d'Ànimo Ferrec.
4: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
5: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
4: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tito Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdio és música.
6: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: La música illenca a Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

Hola, som en Crit Joanico i vos venc a presentar Rosa dels Vents, un disc inspirat amb els vents que mos pega de Menorca, que són tots. És un disc amb 8 cançons, cadascuna d'elles inspirada amb un dels vents, com pot ser la tramuntana, el migjorn, llevant, ponent, mestral, gregal, xaloc i llebeig. Aquests són els 8. Cadascuna d'aquestes cançons està inspirada amb aquest vent i, a més, té les característiques marcades d'aquests vents en les cançons. El que he fet és la Rosa dels Vents, situar-la damunt l'illa de Menorca i convertir l'illa de Menorca en una espècie de mirador de talaia des de la que mir, escolt, sent, olor, el que m'adú cadascun d'aquests vents o la direcció que està d'on ve el vent, abans que hi puc veure. Pots escoltar Rosa dels Vents aquí, a Òrbita 3.

0: el de Ciutadella, Cris Joanico, que escoltàvem fa uns instants, presentant aquest el seu darrer treball, Rosa d'Esvents. Hem escoltat tot mirant aquest paisatge dedicat en el vent de Gregal, tema que ha comptat amb la col·laboració de la mallorquina Emma de Mar, i ara hem escoltat Només són paraules, dedicat a la Tramuntana, amb la col·laboració de Carles Belda. Cris Joanico estarà actuant en el recinte firal d'Es Mercadal, aquest proper 4 de juliol, fent un homenatge a la música d'autor menorquina. I també hi serà un altre autor de Menorca, León Manso.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I tema de contraportada per completar aquesta sessió, amb sabor i caràcter mediterrani. Els mallorquins Fora de Sembrat, que es tornen a ajuntar i actuaran el proper dia 7 de juliol, en el primer dia del Pollença Rock, festival de música en català que es du a terme en aquesta localitat del nord de Mallorca. En aquesta tercera edició, dia 7 de juliol, primer dia, Sau i Fora de Sembrat, dia 8, els Amics de les Arts i Pel de Gall. L'espectacle per arribar en el proper butlletí informatiu, el de les 6 en punt de la Ràdio Pública. Després de la informació, seguim en Òrbita 3, punxant la banda sonora de l'estiu. Davant de micròfon, Tito Fuster, un gust.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Notícia d'última hora desgraciada a Pamplona, a Navarra. Una persona ha mort i dues més han quedat ferides en estat greu després de ser atropellades per un camió de la recollida dels fems que, aparentment, per les primeres informacions de que es disposen, s'ha quedat sense frens. Ha passat al carrer Navarreria, el casc antic de la ciutat navarresa. I, a més, a fora de les illes i fora d'Espanya també, igualment s'ha produït un fet tràgic al nord-est de França, Nancy, on 11 persones, 5 monitors, 5 alumnes i el pilot d'un avionet han mort quan l'aeronau s'ha estavellat en un vol que havia de fer de llançadora per salts de caiguda lliure. La Fiscalia de París ha obert diligències d'investigació. I encara de la darrera hora, i en aquest cas si ara ja a casa, s'ha donat per estabilitzat l'incendi forestal que ha cremat 2.000 metres quadrats de terreny agrícola i de pinar a Can Milec, a Muro, a banda dels bombers del parc d'Inca, i estan actuant ja per l'extinció completa de l'incendi. Mitjans de l'Ibanat, que són 4 mitjans aèris entre avionetes i helicòpters, 2 camions autobomba i 21 bombers forestals. Més coses. La policia de Santa Eulària i la Guàrdia Civil han continuat aquest cap de setmana vigilant el trànsit de vehicles i gent cap a possibles festes il·legals al municipi Eulària. En les darreres hores, a primera hora del matí, també al final del dia, s'han centrat en el nucli de Santa Gertrudis, però els dies previs han informat que havien desplegat controls també a zones com Jesús i Can Ramon. Dels darrers desplegaments fets, s'ha informat de l'alto a 24 vehicles i conductors sospitosos d'anar o sortir d'una festa il·legal. Per aquest motiu s'han aixecat 4 infraccions, 4 denúncies, volem dir, per infracció de la normativa circulatòria, i s'ha immobilitzat un cotxe per presumpte consum de drogues del seu conductor. Juan Carlos Rosselló és el regidor de Seguretat Ciutadana de Santa Eulària des Riu.
2: Pensam que és l'única manera, i és la manera per lo menys més eficaç per aturar aquestes festes i per tant, evitar les molèsties en els nostres veïns.
1: I en plana mediambiental, a Eivissa només recull de forma separada el 10% de la matèria orgànica, una fracció que en el dia a dia acaba suposant 4 de cada 10 quilos dels residus que generam a casa. Això és el que expliquen els membres de Creative for the Planet, una entitat que ha posat en marxa una nova campanya a l'illa. Recorda que si els residus orgànics arriben al abocador de Can Aputxa, podran ser transformats en compost i en biogàs. Escolta Mita Torres, organitzadora de l'ONG, i Jorge Pineda, director creatiu.
3: És l'únic residu que podem gestionar en la isla d'Eivissa. Tot el demás va fora. Per això és tan important separar l'orgànic.
4: L'objectiu d'aquesta campanya també és reduir els residus, i per al 2030 volem ser una isla que pueda ser pionera y ejemplo para otras regiones del Mediterrani.
1: I recordeu que avui cal vespre, a partir de les 6 i mitja, convocades 2 manifestacions amb motiu del Dia de l'Orgull a la ciutat de Palma. Totes dues sortiran de la plaça d'Espanya. Una se n'anirà cap a Noradona i Peregrau, i l'altra, per l'altra banda d'avingudes, cap a Avinguda Alemanya.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

That's coming to my room.

Una autèntica barbaritat, no trobes? La brutal Gloria, interpretada per el seu autor, però reciclada, reinterpretada amb nous arranjaments i una bona secció de vents que acompanyen aquest gran himne del conegut com a Yo de Belfast.

0: Fast, és a dir, Van Morrison. El tema el va crear en aquella primera etapa quan era un jovenet amb els Dem, a mitjans dels anys 60. Posteriorment s'ha convertit en un títol indispensable de la seva discografia i els seus concerts. Morrison actua aquest proper dimarts 30 de juny en el Noches del Botánico de Madrid i segona actuació en aquest festival dia 1 de juliol. Tal vegada ets afortunada o afortunat i tens una entrada, un tiquet per veure en el gran Morrison. Com bé saps, si orbites durant el cap de setmana, pots estar ben informada i informat dels concerts i festivals que es duen a terme aquí a les Illes, però també fora de la nostra comunitat. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris, agitat la coctelera sonora de l'estiu, Tito Fuster. I abans de fer aquest repàs a l'agenda de festivals a nivell nacional, recordam una actuació que va tenir lloc fa 50 anys a Barcelona. Els Rolling Stones descarregaven per primera vegada les seves cançons fa 50 anys al 1976.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: I és notícia que s'ha publicat el llibre Black and Cat. Reconstrueix el directe dels Stones a Barcelona el juny del 76.

0: Els clàssics immortals que ens agrada punxar en format vinil quan orbitam durant el cap de setmana. Tot just aquest mes de juny ha arribat en el mercat discogràfic a través d'Enderroc Llibres, Black and Cat, de Rolling Stones, Barcelona 1976. Un volum signat per Jordi Novell amb fotografies de Francesc Fàbregas que reconstrueix un dels esdeveniments musicals més transcendentals de la història. La cita va tenir lloc l'11 de juny de 1976, fa 50 anys, quan Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Bill Wyman i Charlie Watts varen pujar sobre l'escenari, davant un públic que pagava 900 pessetes per viure una experiència fins aleshores inèdita al país. El promotor Gay Mercader va aconseguir incorporar Catalunya al circuit europeu de les gires internacionals dels britànics. Finalment, els Stones descarregaven el seu rock and roll i es va convertir en un dels directes més importants de la dècada dels anys 70. Tot això es reviu en aquest nou llibre Black and Cat, commemorant els 50 anys del concert dels Stones a Barcelona.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I el que és novetat és aquesta nova cançó In The Stars que han llançat els Stones recentment. I a més ve acompanyat d'un nou videoclip que està fet amb intel·ligència artificial i es poden veure uns Stones molt jovenats. Aquesta cançó és l'avançament del seu nou àlbum que arribarà en el mercat discogràfic aquest proper mes de juliol. In The Stars, Rolling Stones.

0: Les pulsacions guitarreres dels nord-americans Black Crowes i el seu poderós rock and roll. La famosa melodia de Hard to Handle, tot un classicàs de la música soul que va crear un dels genis del gènere Otis Redding. Aquesta, la reconstrucció de Black Crowes, que segur no hi faltarà en els seus dos directes previts per al proper mes de juliol. Les dues cites en el Festival Cruïlla de la capital catalana, en el recinte Parc del Fòrum, esdeveniment que arrencarà dia 8 fins dia 11 de juliol, amb David Byrne, qui va ser líder de Talking Heads, The Hives, Pixies, Garbage, Tudor Cinema Club, Suede, Bomba Estéreo o The Black Crowes, entre molts d'altres. I la segona actuació serà en el Mad Cool Festival de Madrid, dia 11 de juliol.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I qui també actuen en els dos festivals, en el Cruïlla i el Mad Cool, Pixies celebrant 40 anys de trajectòria. Stop!

0: Un tema que pots escoltar una i mil vegades, la poderosa i envolvent Where Is My Mind, dels Pixies, la banda que es formava a Boston fa 40 anys, el 1986. Enguany gira de 40 aniversari d'un dels projectes, una de les bandes del rock alternatiu més importants del món, al capdavant, el seu carismàtic Black Francis, és a dir, Frank Black. Els de Boston actuaran en el Festival Cruïlla de Barcelona i també en el Mad Cool de Madrid, proper mes de juliol. Fem ara una pausa, una aturada i tot d'una seguim orbitant.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió. Torna a la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
1: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

Així sona el punk rock guitarrer dels californians The Offspring, banda que començaven el seu camí cap a mitjans de la dècada dels anys 80. Tot just hem escoltat tot un himne del seu repertori Come Out and Play. La cançó habita en el seu disc més popular, que va vendre al voltant de 20 milions de còpies a nivell mundial, a nivell global, que es diu Aviat. Són notícia i els punxam a Òrbita 3 amb motiu del retorn dels Offspring en diverses actuacions. Aquest proper dissabte, 4 de juliol, actuen en el festival Rio Babel de Madrid, on també hi seran els mexicans Molotov, que, per cert, dia 15 de juliol, actuen en el claustre de Mó a Menorca. Actuen aquest esmentat 4 de juliol a Madrid. Dia 5 ho fan en el Barcelona Rockfest, on també hi seran Bad Religion i Sex Pistols, i noves oportunitats per veure els Offspring sobre l'escenari, dia 26 de setembre, en el Palacio Vistalegre de Madrid, i una cita més, en l'Arena Olímpic de Badalona, 27 de setembre.

I després d'haver escoltat Offspring, hem donat pas a les pulsacions de Learn to Fly, tot un temàs de Dave Grohl i companyia, és a dir, Foo Fighters. Ja fa mesos ho vàrem confirmar a Òrbita 3. L'única actuació a territori espanyol serà en el Mad Cool Festival de Madrid. Esdeveniment que es durà a terme durant 4 dies, del 8 a dia 11, reunint figures de talla internacional, com ara Moby, The War on Drugs, Wolf Alice, Florence and the Machine, 21 Pilots, Kings of Leon, Pixies, Pulp, The Black Crowes, David Byrne, Nick Cave, The Vaccines, Kasabian, en definitiva, un cartellàs. La banda havia estat allunyada dels escenaris degut a la mort del seu bateria, Taylor Hawkins, ara fa 3 anys, i tornen a la càrrega els nord-americans amb aquesta nova gira, dia 8 de juliol, actuant en el Mad Cool Festival de Madrid, el primer dia d'aquest macrofestival, que també hi seran els de Philadelphia, The War on Drugs, una de les bandes més exquisites del panorama indie-rock mundial.

0: Són els de Philadelphia, The War on Drugs, un dels grups que s'identifica per un indie rock molt treballat, amb una banda completíssima i musicalment un dels millors grups de la neopsicodèlia actual. The War on Drugs, actuant el primer dia del Mad Cool Festival de Madrid, és a dir, 8 de juliol, compartint escenari amb Foo Fighters, Moby, entre d'altres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Més actuacions compliran de ritme les nits d'estiu del programa nacional. Belén Sebastián fa un parell d'anys varen oferir un concertàs en el Mallorca Live Festival. Enguany estan celebrant el seu 30è aniversari. Començava la seva carrera als de Glasgow l'any 1996. Actuacions a la vista, 9 de juliol en el Bilbao BBK Live, dia 16 en el Noches del Botánico de Madrid, de 7 del mateix mes de juliol, Poble Espanyol de Barcelona, i dia 18 ho faran a la Marina de València. I arriba l'indie pop colorista dels escocesos. Get Me Away From Here, Belle and Sebastian.

0: El cap de setmana, Òrbita Tras, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.
2: Arribarem en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública, el de les 7 en punt, recordant en format vinil, Tren de mitjanit dels catalans Sau. Actuen en el Pollença Rock 2026, que es durà a terme en aquesta localitat del nord de Mallorca. Proper dia 7 de juliol actuaran Fora del Sembrat, que hem escoltat en l'anterior sessió d'Òrbita 3, i també Pep Sala i companyia, és a dir, Sau. Pel que fa, dia 8 de juliol, els menorquins Pel de Gall i els Amics de les Arts. Tot això en el claustre del convent de Sant Domingo. Recorda que després del butlletí informatiu seguim orbitant fins arribant al punt horari de les 9.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon vespre. En marxa a Palma les dues manifestacions del Dia de l'Orgull, en commemoració, ja ho sabeu, de la reivindicació dels drets en la diversitat sexual que organitzen a la ciutat les entitats Orgull Crític Mallorca, per una banda, i Benamics, per l'altra. A la plaça d'Espanya palmesana hi ha el company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre.
2: Bon vespre. Idò, més d'un miler de persones es mobilitzen en aquests moments en defensa dels drets del col·lectiu. Són dues manifestacions que recorren ara mateix itineraris diferents i que afecten el trànsit d'avingudes en sentit mà entre els carrers de Baró de Pinopà i Noret d'Ona, i també es tallen la Rambla Joan Carles I, Born Conqueridor i la plaça de Cort. Una afectació que durarà des de les 6 de l'hora baixa a les 9 del vespre. Diferents assistents ens han explicat que, tot i els avanços, l'auge dels discursos reaccionaris han incrementat el rebuig cap al col·lectiu. Els escoltam.
3: A dia d'avui, les persones homosexuals, transgèneres, bisexuals, gais, sofreixen agressions constantment, diàriament, no només aquí a Espanya, sinó a tot arreu del món. A més, encara que aquí a Espanya se tinguin drets les persones homosexuals, hi ha altres països que l'homosexualitat se condena amb la mort.
4: Respecte a les gais, hi ha hagut una millora, sobretot des de fa molts anys, des de la dècada passada, però es veu que la lluita social és igual d'important, i se pot veure com socialment també en les xarxes socials hi ha molt d'odi, en plan, està potente.
2: En finalitzar les manifestacions, Benamics llegirà un manifest a Cort, i al voltant de les 8:30 del capvespre, Orgull Crític celebrarà el seu acte polític a la plaça de les Columnes amb la lectura també d'un manifest i la participació d'artistes locals.
1: Gràcies, Lluís. I fora de les illes, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha elevat a 152... les persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes a Veneçuela arran dels terratrèmols d'aquesta setmana. Recordem que les darreres hores, a més, ha elevat a 9 el número de morts espanyols a la zona. A més, continua havent-hi 14 localitzats, però encara davall d'enderrocs. A Mallorca, l'Associació de Veneçolans a les Balears, Ben Balears, vol organitzar per divendres que ve una recollida de material de primera necessitat per enviar a Veneçuela a la plaça d'Espanya de Palma. N'ha informat avui el vicari de la parròquia palmesana de Saint Llotaria, on han continuat recollint aquest tipus de material.
5: Kit de higiene personal, medicamentos, kit de Cruz Roja, también estamos solicitando agua potable. Obviamente todas estas cosas que estamos pidiendo el día de hoy van a tener un envío un poco más lento, va a llegar un poco más tarde al país, pero igual se hace eco de que se sigue solicitando esa ayuda.
1: I quant a altres notícies de la jornada, en què ha quedat controlat l'incendi forestal de petites dimensions que ha cremat 2.000 metres quadrats a Llubí i no Muro, com havíem informat anteriorment. A més, fora de les illes de Pamplona, Navarra, una persona ha mort i dues més han quedat ferides. Han estat molt greus, segons la darrera informació, després de ser atropellades per un camió de la recollida dels fems, que aparentment s'ha quedat sense frens. Finalment, al nord-est de França, a Nancy, 11 persones, 5 monitors, 5 alumnes i el pilot han mort en estavellar-se l'avionet en què els transportava per fer de llançadora per la pràctica de salts de caiguda lliure que havien sortit a fer. La Fiscalia de París ha obert diligències d'investigació. I acabarem fent-nos en ressò de les temperatures màximes assolides en aquesta hora per les estacions de l'Agència Estatal de Meteorologia, que han estat 38 graus a Binissalem i Santa Maria a les 5 del capvespre i a les 6 i 10 respectivament, i també 36 graus de màxima a l'aeroport de Palma, a Llucmajor i a Sa Pobla. Amb aquest balanç meteorològic, tancam el butlletí de les 7. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 8. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

La festiva i ballable El fin del mundo, que s'ha convertit en un dels exitassos que no pot faltar en una bona festa dels La La Love You. Aquests actuaran dia 16 de juliol en el cicle de concerts Dorado Live Shows d'Eivissa. Amb ells hem tornat a obrir aquest aparador musical que t'oferim a la ràdio pública dissabte i diumenge. Seguim omplint de ritme aquest darrer diumenge del mes de juny. Ho farem fins a

0: arribar en el punt horari de les 9. Aquesta propera selecció, el pop electrònic, serà el protagonista. També recordarem clàssics com ara de Mika, Saint-Étienne, Fatboy Slim, que actua dia 3 de juliol a Mallorca, o les actuacions de Moby previstes a la península també el proper mes de juliol. Davant de micròfon, Tito Fuster agitant la coctelera sonora del cap de setmana, seleccionant els continguts, mascles i comentaris.
1: Estàs en òrbita?
0: I uns clàssics de la dance music dels anys 90, Faithless, actuaran en el Festival Cruïlla de Barcelona. Segur has ballat i recordes Insomnia.

Òrbita, òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster.

Les bones vibracions i el pop electrònic inconfusible d'aquesta Relax Take It Easy de Mika. Descarregarà les seves cançons el proper 2 de juliol, aquesta mateixa setmana, en el Festival Palau de Pedralbes a Barcelona. Una nova cita, dia 2 d'agost, en el Festival Cap Roig de la Costa Brava catalana. I ara escoltam Celebrate de Mika amb la col·laboració de Pharrell Williams.

0: És l'elegància i dance pop dels britànics Saint-Étienne. És un dels atractius del festival Vida de Vilanova i la Geltrú, que es du a terme de dia 2 a 4 de juliol. Esdeveniment que més compta amb presència balear i serà la de Lloret de Vistalegre, Maria Jaume i el trio Fades. Festival que també comptarà amb la presència del DJ i productor, el britànic Fatboy Slim, que també actuarà aquest proper divendres, dia 3 de juliol, en el cicle de concerts a Jardí, a Mallorca. Escoltarem a Fatboy Slim i punxarem un grapat de clàssics del seu repertori després d'aquesta breu pausa.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs

Va ser un dels pioners del big beat, breakbeat, electrònica que es mesclava amb ritmes entretallats, rock i punk a la dècada dels anys 90, qui acabam d'escoltar Fatboy Slim. Altres figures pares d'aquesta electrònica, Chemical Brothers o Prodigy, que descarregaven el seu arsenal sonor fa només unes setmanes en el Mallorca Live Festival. Qui s'ha convertit en un dels DJs i productors més destacats a nivell mundial, Fatboy Slim, primer, va ser membre d'aquells mítics de House Martins, després convertit en tot un gurú de l'electrònica. Price You, acabam d'escoltar un dels seus grans clàssics, i als propers minuts farem un tast d'un grapat de talls de temes imprescindibles de la discografia Fatboy Slim, que descarregarà aquest proper dia 3 de juliol en el recinte Mallorca Live, en el cicle Es Jardí. Fatboy Slim.

0: bumping, at bumping, at thumping, at bumping, at.
1: Òrbita 3.

Punxant des de la cabina d'Òrbita 3, el DJ i productor, el britànic, el de Londres, Norman Cook, és a dir, Fatboy Slim. Va començar en una de les bandes més importants del panorama pop-rock dels anys 80, The House Martins, i després reconegut com un dels DJs més importants del planeta. Com abans apuntava, un dels pioners del breakbeat, fusionant el rock, el soul, rhythm and blues, hip-hop i el punk, juntament amb Chemical Brothers, Prodigy, entre d'altres. Estil que va néixer en la dècada dels anys 90. Aquest proper mes de juliol, dia 31, farà 62 anys. I a punt de descarregar el seu directe, que segur no et deixarà indiferent, molt ballable i festiu. Dia 3 de juliol, proper divendres, en el recinte Mallorca Live, en el cicle de concerts d'estiu es Jardí. Hem escoltat alguns dels temes més importants del seu repertori i enguany ha publicat la seva pròpia remescla de Satisfaction Skunk. Tot un clàssic del seu repertori, ha celebrat 25 anys d'existència i ha fet un bootleg, una remescla, amb el riff immortal de Satisfaction de Rolling Stones. És Fatboy Slim actuant a Mallorca aquest proper divendres.

0: Dissabte i diumenge, l'òrbita musical. L'òrbita sonora del planeta Terra. El Tito Fuster, estàs en òrbita.
1: Petres Radios, cultura.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
4: Tendències musicals a Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster.

Tot just acabam d'escoltar Honey del DJ i productor de Nova York, Moby. Aquest mes de juliol, dia 7, actua a Sevilla i dia 8 ho fan al Mad Cool Festival de Madrid. Amb ell arribam al punt horari de les 8. Recorda que orbitarem una hora més per musicalitzar la posta de sol d'aquest darrer diumenge del mes de juny. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, punxant des de la cabina. Tito Fuster és Moby.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre, comencem amb informació de servei de carreteres per informar d'una mica de retenció del trànsit en dos punts de complicació habitual en la xarxa viària palmesana d'accés a la ciutat. Es tracta de la incorporació a la via de cintura des de l'autopista de Ponent pels túnels de Gènova i també en l'autopista de Llevant en sentit Palma des de Llucmajor a l'altura aproximadament de l'aeroport de Sant Joan. Per tant, a precaució als conductors que s'acostin en aquesta àrea. En un altre ordre de coses, avui que hagués pregut manifestacions a Palma amb motiu del Dia de l'Orgull, que commemora l'inici de les reivindicacions d'igualtat en drets per les persones fora de l'heterosexualitat. Han estat dues les marxes, una d'Orgull Crític Mallorca, amb final a Pere Grau, i una altra de Benamics, amb final a la plaça de Cort. El nostre company Lluís Hernández ha recollit aquests testimonis de dos participants.
2: A dia d'avui, les persones homosexuals, transgèneres, bisexuals, gais, s'ofereixen agressions constantment, diàriament, no només aquí a Espanya, sinó a tot arreu del món. A més, encara que aquí a Espanya se tinguin drets les persones homosexuals, però hi ha altres països que l'homosexualitat se condena amb la mort.
3: Respecte a les gais, hi ha hagut una millora, sobretot des de fa molts anys, des de la dècada passada, però és vera que la lluita social és igual d'important i se pot veure com socialment també en les xarxes socials hi ha molt d'odi, en plan, està potente.
1: L'estat de l'odi LGTBI Plus 2026 de la Federació Estatal d'Entitats Públiques fa unes setmanes ja alertava que més de la meitat de les persones consultades s'han declarat haver estat discriminades, assetjades o fins i tot agredides físicament el darrer any per mort de la seva orientació o identificació sexual. En aquest context, però, al·ludint a la normativa vigent i també a les polítiques públiques en vigor, el mapa de l'Arc de Sant Martí de l'Associació d'Entitats per la Igualtat i LGA Global situa Espanya per primera vegada en el primer lloc quant a la qualitat en el tracte de la diversitat sexual entre 49 països europeus. I fora de les illes, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha elevat a 152 el número de persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes a Veneçuela arran dels terratrèmols de la setmana passada. Recordem que les darreres hores, a més, s'ha elevat a 9 el número de morts espanyols. Continua havent-hi 14, a més, localitzats davall dels enderrocs, però els cossos dels quals no han estat encara recuperats. A Mallorca, l'Associació de Veneçolans a les Balears, Ben Balears, vol organitzar per divendres una recollida de material de primera necessitat a la plaça d'Espanya de Palma. N'ha informat avui a la parròquia palmesana de Sant Lloteria, on una sèrie de voluntaris han continuat recollint material. Han estat aquestes que escolten amb Evelyn Rodríguez.
4: Kit de higiene personal, medicamentos, kit de Cruz Roja, también estamos solicitando agua potable. Obviamente todas estas cosas que estamos pidiendo el día de hoy van a tener un envío un poco más lento, va a llegar un poco más tarde al país, pero igual se hace eco de que se sigue solicitando esa ayuda.
1: I concert commemoratiu en aquesta hora, que per cert podeu seguir en directe per IB3 Televisió, a la Catedral de Palma, motiu del centenari de la primera interpretació de la versió musicada de La Balanguera. S'encarreguen de la interpretació la Jove Orquestra de les Illes Balears i la Filarmònica Porrerenca. És una ballada, per tant, també d'homenatge del creador del poema, el poeta Joan Alcover, en l'any del centenari de la seva mort. L'organització és a càrrec de l'obra cultural Balear, de la qual és president Antoni Llebres.
5: Coincideix amb el centenari de l'estrena a Palma, que va tenir lloc en el Teatre Líric, tal dia com avui, un 28 de juny, i per això ho hem volgut fer coincidir. Estem segurs que serà un dia per recordar, serà un concert únic.
1: No hi ha temps per res més. Fins a les 9, que tornarem. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

El soul funk dels britànics de New Master Sounds, que aquest estiu estaran actuant en el claustre de Mo. Encaten la darrera sessió d'Òrbita 3, el viatge per la galàxia musical que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. Disposats a musicalitzar, ambientar aquest moment càlid del dia, la posta de sol d'aquest darrer diumenge del mes de juny. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9 en format sessió, punxant des de la cabina Tito Fuster, un mosaic de delicadeses musicals per acabar el cap de setmana de relax. Gràcies per ser a l'altra banda. Seguim en Òrbita.

0: Òrbita, òrbita trans. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
0: TV3 Ràdio Os, actualitat. Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: Oh! Òrbita trans. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
6: Uno, dos, tres, cuatro.
0: En Tito

0: els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol! Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
6: A les 9 en punt acabam aquest viatge per la galàxia musical. Espero que t'hagi agradat aquesta darrera selecció eclèctica per ambientar la posta de sol d'aquest darrer diumenge del mes. Que tingueu molt bona setmana i bon estiu. Gràcies per orbitar. Salut i fins al proper dissabte. Adeu.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Començam amb informació de servei del trànsit, perquè en aquesta hora continua havent-hi una important congestió circulatòria a l'autopista de Llucmajor en sentit Palma i a partir aproximadament de l'alçada del polígon de Sònoms. En un altre ordre de coses, avui cap vespre s'han celebrat a Palma les dues manifestacions del Dia de l'Orgull, que commemora, recordem, l'inici de les reivindicacions històriques d'igualtat en drets en la diversitat sexual, una d'Orgull Crític, amb final a Pere Grau, i una altra de Benamics, que ha acabat a la plaça de Corta. Dels representants de la primera, escoltarem ara Lluc Pastor, i dels de la segona, la presidenta de Benamics, Tatiana Casado.
2: Ha de tenir en compte que és una manifestació una mica històrica, entre cometes, perquè molt poques manifestacions arriben a la perifèria. Que Pere Grau és un barri popular i tot això, i una cosa com l'Orgull, que normalment s'acaba a Cort o s'acaba a una altra banda, hem acabat a un barri popular, que és l'important.
3: Sortim un any més per lluitar i per reivindicar els nostres drets del col·lectiu LGTBI. L'Ajuntament de Palma ens ha tancat les portes, però els carrers sí que són nostres i avui els omplim per cridar que no som diferents, que tenim els mateixos drets que tothom i que volem viure així com som.
1: I encara de l'actualitat de la ciutat de Palma, l'entitat a favor del transport públic i la mobilitat sostenible a la ciutat, Vianants Mallorca, ha criticat avui cap vespre l'habilitació prevista de 960 places d'aparcament soterrades en la remodelació als voltants de l'edifici de Gesa. Argumenta que és una mesura que va en contra de la pacificació del trànsit de la ciutat i en especial al barri adjacent a la façana marítima que s'ha de reformar al barri de Ses Veles. Sònia Vic, portaveu de l'entitat.
4: La gent que hi viu i que no se mou en cotxe o que vol utilitzar un altre tipus més saludable, pues està patint tots els problemes del trànsit. Estan patint el renou, el fum, la velocitat i la sensació d'inseguretat que te fa que no puguis anar amb gent amb mobilitat reduïda o en els lots petits per a aquest espai, que és justament un espai d'esparciment, no? Per relaxar-se i per estar tranquils.
1: I de l'actualitat que ens arriba de fora de les illes, s'eleva de 7 en aquesta hora el número de persones amb la nacionalitat espanyola mortes a Veneçuela arran dels terratrèmols de la setmana passada. L'anterior recompte era de 9 persones. L'increment de la xifra coincideix amb el fet que en la darrera actualització feta pel Ministeri d'Afers Exteriors s'ha baixat de 152 a 150 el número d'aquestes persones espanyoles desaparegudes i de 14 a 12 les que estan localitzades però pendents de treure de davall les runes. I en un altre ordre de coses. Recordem que avui cap vespre a Pamplona, Navarra, l'avaria dels trens d'un camió de la recollida dels fems ha causat la mort accidental per atropellament d'una persona i n'ha deixat 4 més ferides, 2 de molta gravetat. I encara en internacional, a Nancy, al municipi de Nancy, a França, 11 persones, entre les quals 5 monitors i 5 alumnes, a més del pilot, han mort en estavellar-se l'avionat en què volaven per saltar en la modalitat de caiguda lliure. Era un vol d'una escola de paracaigudes. La Fiscalia de París ha obert diligències d'investigació. I acabarem parlant del temps. Els companys meteoròlegs de la casa ens avisen que tancarem la setmana amb l'arribada de núvols mitjans i alts, que a l'interior de la península hi ha tempestes intenses i que demà amb vent de component nord davallarà la temperatura, sobretot al nord de Mallorca i a Menorca. Tindrem sol amb alguns intervals de núvols. Amb aquesta bona previsió, per que no farà tanta calor com avui, tancam el butlletí horari de les 9 del vespre, però en tenim encara un a les 10 per acabar la jornada. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: Vos convidem a fer una visita a un comerç ben conegut del mercat d'esclaustre.
3: Indexació de dades.
2: L'equip del Dia Menorca ha anat a Caimaris Villalonga, un lloc especialitzat en fruita i verdura.
3: Inici de recerca d'àudio.
2: L'encarregada de rebre'ns és na Maria.
3: Àudio localitzat.

0: Per això el teniu aquí assegut a la cadira, ell ja porta moltes hores.
1: Sí, és que jo quan venc ell ja du quasi tot el dia. Sí, sí.
0: Ara me'l presentes, eh?
1: Vale, perfecte.
0: Deia comerç de referència aquí a sa plaça per molts motius. Per la qualitat del producte, per la teva forma de ser. Na Maria és molta Maria.
1: Bueno, no sé, ja som ja.
0: I també per, molt important, la llarguíssima tradició familiar que hi ha darrere d'aquest establiment. Començant per aquí, Maria, quan va començar tot això? Quina generació familiar ens hem de remuntar per conèixer els orígens d'aquesta parada? I sou els que dueu més anys aquí a sa plaça ara?
1: Sí, jo crec que nosaltres som els que duim més anys, crec. I van començar l'any 23 que estigui escrit. Podia ser que fos antes, però la referència que tenim és de l'any 23. És a dir, que dins aquest any, el 26, en farà 103.
0: 103 dels 142 anys que fa que aquest mercat està ubicat aquí al claustre de l'Església del Carme. Això gairebé és un 75% de la història del mercat.
1: Quasi, molt. Tota una vida. Bé, tot diverses vides.
0: Diverses vides d'una mateixa família. 103 anys, comentaves. Això vol dir quantes generacions familiars enrere?
1: Pues de moment, tres. Ells tenien verger, no tots són vergeters. Els vergeters, la diferència que hi ha en un lloc és que el lloc sol ser de secar i aquí els vergeters és de regadiu.
0: És zona humida.
1: És zona humida, això mateix. El meu avi era de nom Paco i l'àvia Maria.
0: I en Pepe Caimaris, dels vergers de Sant Joan?
1: En Pepe Caimaris és el meu conco, que és l'únic germà que li queda, bueno, amb un pare ja es va morir, i ell també té 103 anys. I vamos, és com que un Pepe també era vergeter, el que fa anys, com que no va estar bé, ho va haver de deixar, però, vamos, ell du 103 anys els mateixos que té a la plaça.
0: Quins records tens de fieta? On passaves més estones? Aquí al mercat, als vergers, a l'escola, com eren aquells inicis?
1: Bueno, aquells inicis eren pues, molt diferents a lo d'ara. Nosaltres, com que érem pagesos, pues jo me'n record que en l'hivern vivíem a Mó, a la casa de Mó, i en l'estiu me n'anaven a esverger. I mon pare el que volia és, i mon mare, que aprenguéssim a fer de tot. I ja des de petit, jugant, pues mos feia regar. Regar és que nosaltres tenim una font, teníem i la tenim, a on s'aigua corre. I...
0: Encara raja?
1: Sí, encara raja. I bueno, i regaven, és a dir, l'aigua entrava per dins les regadores, que saps idea, i tossees, i jugaves, i tombaves l'aigua quan arribava baix. La controlaves, l'aigua, perquè això sempre també ha estat una cosa molt de la gent del camp, o bueno, almenys que jo coneixia ara, no ho sé, l'aigua se cuidava. I per molt que tinguessis, perquè rages les 24 hores, no deixaves que se perdegués. I, de fet, quan ja no l'empraves, inclús l'hivern, pues, síquia, síquia, anava dins a colar-se que dit la mà. I, bueno, i els records que tenen pues, són aquests, de davallar en esverger. I després el que me'n record molt, és que quan duen la somada era el que se li diu les verdures, la plaça, anaven en carros, primer eren rodes d'aquestes molt dures, i després, més endavant, van ser en rodes de goma. I el record que té més fort és que la clota, la costa del sol, que se li diu ara, en vez de ser de davallada, era de pujada. I tots els animals venien i pujaven aquella costa, que allò era pedres, allò no era el que és ara, no? Després, és a dir, pujaven tota la costa del sol, anaven per Sarrabal i anaven a la plaça. I després també per Isabel II. Això són els records. I després de veure aquí, clar, tens a pensar que no hi havia supermercats, no hi havia almacens, i clar, i això era efectivament un mercat de bastos. Tothom venia, tothom de per Ciutadella, de per Mercadal, de per Ferreries, ja tota aquesta gent ja no hi és, però tenim molt de records de moltíssima gent, de Fornells... I aquí hi havia un ambientàs, aquí a les 4 des de matí, era com si s'hagués, no sé, a la 1 o a les 2 del migdia, en plena festa, m'entens? Hi havia una festada, hi havia de tot tipus de pagesos, la gent que venia amb el barco també s'aturava, hi havia molta expectació, hi havia desastres de gent. Després hi havia el bar El Trueno, que servia les millors tapes i els millors menjars que te puguis imaginar. A més, la gent era molt bo, perquè, per exemple, tu te feia gana de menjar un bocata, un bocadillo de carn, doncs anaves a la carnisseria, posem Rafel o Calutxa, el que sigui, posem, donem... I anaves en Pito, i te feia, en Amari, te feia es bocata, no? Vull dir, una cosa molt d'aquí, molt de

0: poble molt nostre, que, bueno, que els temps van canviant, nosaltres també canviem i els temps també van canviant, això va canviant.
1: I on t'hi trobaves millor, sembrant, o ja apuntaves maneres aquí a la parada, xerrant amb els clients?
0: No, això vas fent canvis, perquè jo me'n recordo que de petita jo no volia anar al Verger, jo volia anar amb les meves amigues, perquè després ja va ser en els anys 70 que ja va començar a haver-hi el turisme i tal, i jo volia anar amb les meves amigues, i volia dues levis que se duen antes, i volia, i jo aquí en el Verger no hi volia anar, i la plaça s'hi venia per veure Sàvia i per veure... Però no era... Després, passat els anys, és quan, bueno, pues quan tornes. I, de fet, jo tenc que dir que som una afortunada perquè he fet la feina que m'agrada. És a dir, sempre m'ha agradat el que he fet, sempre ho he disfrutat, penso que la feina se té que disfrutar, a part de que tinguis moments pues, més bons, més dolents, que estàs farta, perquè no he tingut vacacions i tot això. Però jo crec que el més important és que la feina que fas la facis amb gust i que t'agradi. Perquè és molt creatiu si estàs a gust. I jo m'ho pas molt bé. Encara que me cansi, que a vegades estigui farta, que digui no em puc dur més, però sempre m'ha agradat. I és una llàstima que els anys passin, perquè ojalà hi pogués fer molt més anys, però tot té un límit, tot s'acaba. O se transforma en una altra cosa, m'entens? Però bueno, som una afortunada.
1: El negoci dels avis va passar als pares? Com es repartien la feina els pares?
0: Pues, el que se feia antigament, els homes anaven en el camp i les dones anaven a la plaça a vendre. Però també tinc que dir que en el meu cas, per exemple, jo he tingut uns pares molt diferents, perquè tant mon pare com mon mare en sabut fer de tot. Mon pare sempre sabut fer coses de casa, sempre. De fet, mon pare en els 8 anys li va passar un carro per damunt del pis, no? I no podia anar al Verger i ell quedava a casa. I era un home inquiet, un fiat inquiet, i volia aprendre coses. I Sàvia pues, li va ensenyar a fer menjar, li va ensenyar a fer net, i Sàvia pues, li va ensenyar a cosir botons, i ell sabia fer de tot. I a ma mare, que era una pagesa de terra de secà, de Favaritx, d'una dona de Mercadal que va estar també sort de l'Anzell i va estar per diversos puestos d'aquests, després van anar a la part de Favaritx de Mó, pues, es van casar pues, un pagès de terra d'humit, de vergeter, i una dona... Pues, de... I sabien fer de tot, tot dos. De fet, quan el meu germà i jo, que som els majors, van néixer, que eren bessons, mon pare no li va resultar, perquè ell sabia fer de tot. Que, de fet, va néixer un primer i mon mare no se sentia bé, va anar a cercar el doctor i va dir no passa res, en ve un altre.
1: Bessons.
0: Sí, en aquell temps no era diferent, no?
1: Sou quatre germans?
0: Som quatre germans.
1: Dos bessons?
0: Sí.
1: Nascuts el dia de Reis.
0: Nascuts el dia del Reis.
1: Que m'ho han explicat.
0: El mateix dia del Reis van néixer. Sí, jo me'n recordo el diari Los Hermanitos Gemelos, Francisco José i Maria Magdalena. Me fa molta gràcia, encara està guardat per no sé on. I, bueno, i jo què sé, i això, el que te deia, que ara no sé, ja m'he perdut.
1: La gran reforma del 95 la vas viure tu ja al capdavant, sí, de la parada, eh?
0: I tant.
1: Què en recordes? Anys.
0: Bueno, pues ho havien de fer, perquè les coses ja havien canviat, el mercat estava molt vell, i entonces vam pensar, pues, remodelar, no? I ho vam fer, va ser... Molt difícil, perquè vam fer obres aquí dintre, totes les obres en alt, tot seguint aquí dintre, carrers tancats, després totes aquestes coses s'allarguen molt, però el que teníem molt clar, i sobretot la gent antiga d'aquí, és que això ho volíem mantenir. Això era el nostre puesto de feina, i això ho volíem mantenir, i bueno, i jo crec que ho han aconseguit.
1: I en José, ton germà, sí, que sí. No para, eh?
0: No para.
1: M'han dit que t'has llevat a les 4.
2: No.
1: Que t'hi poses a les 4?
2: A les 4 de matí.
1: Llavors a quina hora et lleves?
2: Jo a les 7 de matí m'aixec. I a les 4 som aquí. Però bueno, tinc la feina d'anar a sacar el cotxe, carregar i venir aquí, i bueno, hi ha feina.
1: Com funciona aquest engranatge familiar? Tu, José, és el que... Ets qui sembra?
2: Sí, jo som els qui sem i som els qui cull. Hi ha coses que no tinc, ho com, però bueno, quan ho tinc ho duc i quan no ho tinc ho compro.
0: I després ho duim molt ben aclarit, perquè cada un té les seves limitacions i les seves... Ell comanda que seva, tot el que és el camp, sembrar i tot això. I jo comando aquí. Però ho duim molt bé, eh? Vull dir, és el millor. És el millor. És el millor perquè és un home, jo t'ho dic el que te deia antes, que sap fer de tot. Ell t'engarna com fa això, com fa allò, com fa net, els que li és ben igual, m'entens? Vull dir, és feina i ho feim.
1: Són les 8 del matí, aquí està tot a punt, i aquesta verdura i aquesta fruita fa més bona cara que jo, eh?
0: Bueno, és que, a més, ell té una manera... Ell fa de sa manera de feina antiga. Ell sembra molt a mà, tot ho sembra a mà. I després també nosaltres sempre cuim un dia per l'altre, és a dir, és de capvespre, ell ho cuï pensar el demà matí. És a dir, producte fresc té que ser producte fresc. Inclús es diumenge pas dilluns, ell és de capvespre, se'n va a cuir i es dilluns està fresc.
1: Maria, José, moltes gràcies. Caimaris Villalonga, molts anys.
0: Igualment, i que vosaltres ho pugueu veure.
1: Gràcies, que vagi bé.
2: Gràcies, que vagi bé, vosaltres.
3: Tres ràdios Patrimoni.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
6: Equip de guàrdia, Pep Díaz.
7: Parlem ara d'arquitectura i del projecte en el que se sotmetrà l'edifici del sindicat de Felanitx.
8: Així és per l'ansió.
7: Coneixem el projecte gràcies a l'entrevista feta en el programa L'Aviador.
9: Play. Avui a la secció d'arquitectura parlant del projecte per a l'edifici del sindicat de Felanitx.

0: Quines ganes de fer un pogo en la música davant de la Soti, Cristina.
1: No soc de molt de pogos.
0: Risa que surtis volant com el vento que diu que pisqui a la banda. El sindicat, un edifici emblemàtic que centrarà la secció d'avui i que sembla que ja té un horitzó bastant concret, no? I proper, fins i tot.
1: Sí, vàrem xerrar ja fa un temps d'aquest concurs de Seuropan en la seva edició número 18, que tenia aquest emplaçament a Mallorca, concretament a Felanitx. I ara ja tenim, des de fa un parell de mesos, el projecte guanyador que bé, l'han redactat un equip de 5 arquitectes mallorquins. No sé si n'hi ha qualcun de català, també. Ara els hi demanarem.
0: Som un poquet el mateix, vaja, no? Sí. Som el mateix.
1: Se tracta de la rehabilitació de l'edifici històric de l'antic celler cooperatiu del sindicat de Felanitx. Uh-huh. I aquests 5 arquitectes que vull reivindicar, que per favor donem el nom dels arquitectes quan xerram d'un edifici, perquè sí, no se mos acudiria mai mostrar un quadre i no dir qui l'ha pintat, uh-huh, o mostrar un llibre i no dir qui l'ha escrit, però en canvi hi ha molts edificis que apareixen i ningú diu qui els ha projectat, no? I això mos passa, de fet, amb aquesta notícia, que hi ha molts de mitjans, surt que són un equip de 5 arquitectes joves, sean quienes sean, no? No. Reivindiquem que...
0: Estos arquitectes de los que estem ara.
1: Exacte. Reivindiquem que ells són Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisca Gual i Sergi Pérez, que varen guanyar dins aquest certamen de Seuropan, juntament amb 30 equips participants en aquest emplaçament, i que el seu projecte proposava un espai multifuncional, que serà un centre de creació cultural i artística, també un espai per exposicions de la memòria del passat com a bodega d'aquest indret, uh-huh, i a més un espai laboratori de gastronomia del producte local i, que això és interessant, habitatge cooperatiu i habitatge públic. Tot això en aquest emplaçament, que ara coneixerem molt millor de la mà d'un dels arquitectes de l'equip, i que pretén, a la vegada, recuperar les activitats reals, no?, i regulars d'aquest edifici, que no només estan vinculades a l'activitat museística o turística, i això fa un projecte ben interessant. I per això hem volgut convidar, com deia, a un dels integrants d'aquest equip d'arquitectes, que és Arnau Carbó, que crec que ja el tenim en el telèfon.
0: Ja s'escolta. Arnau, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Vos, Arnau, crec que és la part catalana del grup, no? Per allò de bona tarda.
2: Sí,
0: que... sí. Molt bé, clar que sí.
2: Sí, són dos arquitectes mallorquines, l'Aina i la Francisca,
0: sí,
2: i 3 catalans, el Sergi, el David i jo.
0: Ah, molt bé. I el projecte es diu Reviure, que no sé si ho han dit, Cris.
1: No ho han dit. Reviure el sindicat.
0: Molt bé. Mm-hmm.
1: I bé, Arnau, què va significar per vosaltres guanyar un concurs com Seuropan, no?, amb un edifici, a més, tan emblemàtic com el sindicat?
2: Bueno, va ser, primer de tot, una alegria immensa i també un gran honor perquè, bueno, pel que significava, sobretot, per les dues arquitectes mallorquines i també connectàvem una mica amb la història del lloc. I l'haver guanyat, doncs, ens ha permès abordar el projecte amb una sensibilitat especial cap als barris de la illa, uh-huh, i significa tancar una mica el cercle històric i poder donar una segona vida a un edifici tan emblemàtic com he dit, que portava 35 anys abandonat.
1: Clar, i jo he xerrat moltes vegades aquí d'aquestes pessigoetes, no?, que te fa l'estómac entrar a segons quins edificis i reviure segons quina arquitectura. Moltes vegades aquesta sensació s'associa a arquitectura contemporània, però també, clar que sí, en aquests edificis que mos xerren de qualque manera del passat d'un lloc, no? Tu recordes la primera vegada que vas entrar en aquest edifici? Quina impressió te va fer o com te vas sentir?
2: Bueno, va ser impactant. No ens imaginàvem que tingués aquesta escala tan gran i que fos tan monumental. I va ser com viatjant el temps. Es respirava una mica tota la història del passat vinícola de Felanitx i aquest pes de la història, doncs, es passaria com un contenidor gegant, ple de possibilitats de rebre una segona vida. A més, visitar-lo t'ajuda a prendre consciència real del que li ha suposat aquest edifici per fer la nit.
1: Clar, i això seria una d'aquestes coses, o la cosa que fa d'aquest lloc un espai tan especial, no? Hi ha qualque cosa més, qualque element més d'aquest edifici que tingui aquest pes, aquesta importància, més enllà de la pròpia arquitectura?
2: Sí, a veure, l'edifici té identitat per si mateix i també es relaciona una mica amb el paisatge, no?, del voltant de Felanitx. No és un edifici aïllat, és una frontera física i emocional. Geogràficament es connecta amb el sistema muntanyós de Samola i connecta a Samola amb les cames agrícoles de Felanitx.
3: Arnau, disculpa, però el so no és del tot, no té massa qualitat, no sé si estàs en mas lliure, si pots cercar una cobertura un poc més idònia, perquè te sentim una mica com un umbel.
2: Sí. Ara millor?
3: Un poquet, sí.
2: No, bé, que l'edifici, a part de l'arquitectònic, també té un valor a nivell de paisatge i patrimoni, perquè representa la muntanya de Samola, la planta agrícola de Felanitx, i a més és un edifici representatiu en la memòria col·lectiva de tota la població.
3: Mm-hmm. Ens demanaven, Anna Cristina i jo, just abans de començar el programa, Arnau, que clar, vosaltres allò que proposau és un espai multifuncional, centre de creació cultural i artística, espai per exposicions, també posar en valor la memòria del passat com a bodega i fins i tot un laboratori de gastronomia. Tot això és diguem, collita vostra, no és que vos demanassin aquests elements a les bases. Supos que hi havia uns mínims, òbviament, però no tot això que proposeu vosaltres, no?
2: Hi ha uns mínims, un requisit de contracte a l'edifici. Nosaltres posàvem aquest programa i hi havia bastanta llibertat de proposar.
3: Anem a intentar aconseguir un so de més qualitat, perquè paga molt la pena. Sí, te tornem a cridar, en Arnau, els nostres companys, no te preocupis, perquè paga la pena escoltar un poquet també les interioritats, no?, d'aquest projecte de Cristina, que recordem, se van presentar 30 propostes, per tant, ja té mèrit, no?
1: Sí, té mèrit, i perquè a més és un concurs Europan que te sol agafar molt jove. Jo mateixa me vaig presentar un Europan allà per los 2000, i és vera que clar, quan acabes d'acabar la carrera, trobar-te amb un concurs d'aquestes característiques i encarar-te, no?, a un projecte així, és molt interessant, perquè realment és un aprenentatge profund, no?, de com enfocar un projecte d'aquestes característiques i d'aquestes dimensions, i ja si guanyes i el pots executar, ja no en parlem. No?
3: Quines característiques té un Europan? O sigui, què implica per aquells que no estiguin familiaritzats amb el terme?
1: Bé, un Europan és un concurs d'idees que proposa un emplaçament concret i és, com dèiem, bastant obert, no?, en quant a programa i en quant a intervencions que se poden fer, no? Cerca sempre aquesta connexió també amb l'entorn, amb el paisatge. Mai se tracta d'un element aïllat, d'un edifici aïllat, sinó que sempre dialoga en tot l'entorn i moltes vegades en la cultura i en la història del lloc de cada emplaçament. I per això és una de les coses que el fa especialment interessant en aquest concurs.
3: Crec que han recuperat la connexió d'en Arnau, si ara l'escoltem millor. Arnau, ens estaves dient un poquet allò que vosaltres posau perquè considereu interessant en el projecte. Dius que havia uns mínims a les bases, òbviament, però que també teniu un marge un poquet per dissenyar una proposta en base als vostres interessos, també, no?
4: Sí, o sigui, hi havia bastanta llibertat, i sí que és veritat que després de guanyat el concurs, doncs hem tingut bastant diàleg amb el Consell de Mallorca, que és, que és el propietari de l'edifici, i bé, ara estem en un procés d'ajustar tot aquest programa que havíem proposat, però... i el que preteníem també una mica és que fos un edifici que estigués com 24 hores o el màxim d'hores en funcionament. Per això proposàvem habitatge col·lectiu i juntament amb aquest programa també museístic i doncs que li donés ús al màxim d'hores a tot l'edifici.
1: Clar, això és una altra realitat que te trobes, no? Després dels concursos d'idees, que tu dissenyes un determinat edifici, no? Un determinat programa, però després entra en joc el promotor, no? En aquest cas, l'administració pública, i te trobes que has de capgirar bastant allò que era el projecte inicial, no? I acaba sent un projecte que, bé, evidentment, tindrà que veure amb aquella proposta inicial, però sí que ha canviat bastant, no? I ara tu ho comentaves. Com heu enfocat un poc aquests canvis que vos ha proposat l'administració, perquè de vegades fa com a ràbia, no? Haver de canviar determinades coses que els havies posat molt de carinyo i que això, que ves promotor i te diu no, però és que aquí hi ha d'haver no sé què, no?
4: Bueno, ara, per ara, just acabem de començar el que són doncs, aquestes primeres reunions, no hem començat ni l'avantprojecte i la idea és una mica... doncs quan fem el contracte d'avantprojecte, definir totes les bases del programa i entrar en diàleg una mica, no només amb el Consell de Mallorca, que en aquest cas és el propietari, sinó amb l'Ajuntament i la població de Felanitx, i seguir escoltant amb molta més profunditat quines són les necessitats reals que podem ubicar en aquest edifici.
3: Clar, des de la ignorància, Arnau, des del projecte que vos fa guanyar fins a allò que serà finalment del sindicat, pot haver molta diferència en funció d'allò que tu dius, que el Consell digui una cosa, l'Ajuntament d'una altra, ara mateix la ciutadania associada digui que allà ha d'haver una escoleta, m'estic inventant, és un absurd segurament. Vull dir que podria canviar molt aquest projecte de reviure el sindicat?
4: Bueno, sí, podria... No, més que res canviar, sinó, no tant canviar, sinó evolucionar, no? Ah. Evolucionar cap a algo que realment sigui útil i que al final no només pugui parlar l'arquitecte, sinó tots els agents implicats, no? A nivell doncs, territorial, la població, que té molt a dir en relació amb la memòria del lloc i les necessitats reals que tenen. Al final, el projecte guanyador, la idea guanyadora, és una base sobre la qual doncs, s'anirà evolucionant cap a algo que tots esperem que sigui el millor per l'illa i la memòria de la població de Felanitx.
3: Molt bé.
1: I a mi hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest projecte, i com comentava les bases de Seuropan, que és aquesta necessitat de dialogar en l'entorn, no? Que hauria de ser intrínseca a qualsevol projecte. En el vostre cas, com heu plantejat aquest diàleg amb l'entorn del sindicat?
4: Bé, bueno, per nosaltres era molt important aquest diàleg amb l'entorn. Enteníem el sindicat, com he dit abans, com una peça que no només és un edifici, sinó que relaciona la muntanya amb la ciutat. I al final, a través d'uns corredors verds que proposàvem en el projecte d'idees, era portar una mica la vegetació a la ciutat. I a part també proposem un parc al voltant de tot el sindicat que agafa la trama agrícola de Felanitx i la incorpora en tots els voltants. Intentem també pacificar la rotonda que hi ha just davant del sindicat per millorar aquesta connexió d'edifici, muntanya i ciutat i que l'edifici sigui com l'engranatge de totes aquestes connexions.
3: Idò, Arnau Carbó, un dels membres de l'equip de Reviure el Sindicat, aquest projecte que li donarà forma, com deies a tu mateix, una segona vida a un edifici tan emblemàtic, tan estimat, no només per els felanitxers, jo crec que per tots els mallorquins i mallorquines. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Per cert, hem parlat de terminis...
1: Era la meva darrera pregunta, de si hi havia qualque previsió de terminis de quan podrem veure el sindicat acabat.
4: Acabat, no. Ara no ho sé dir.
3: Parlant de 5 anys, o de 2, de 7...
1: No, telefonarem bueno, en Esconsa.
4: Procés, ja...
3: ara sembles un polític. Jo cada vegada que li demano per terminis a un polític em diu, ai, no m'ho vull agafar les mans, no m'ho agafar els dits, no t'ho puc dir.
4: El que sí que estem posant sobre la taula és que és un projecte molt gran i que té sentit fer-lo per fases. Mm. Llavors, cada fase tindrà el seu propi termini i és un projecte llarg. I el valor de que siguem un grup d'arquitectes joves és que també podem tenir empenta per anar...
3: Vale,
1: molestar.
4: Sí, que amb aquest projecte...
3: El final d'obra lo veréis con vida. Molt bé, moltes gràcies.
1: Arnau, enhorabona a tots la resta també de membres de l'equip i molt d'ànim i molta força per encarar aquest projecte.
3: Gràcies, Arnau.
4: Moltes gràcies. Una
3: ferrada.
4: Adéu, bona tarda.
3: Cristina, idò... Bé, si hem esperat 35 anys...
1: Sí,
3: podem esperar una mica més. Bueno, 35, no sé. 5 o 6, sí. Vinga, gràcies.
5: Gràcies. A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
6: Obrim pàgina de patrimoni, en concret patrimoni Pitius.
7: Revisió d'arxius.
6: I coneixem o refrescam la història del Gran Hotel o de l'Hotel Montesol.
7: Arxiu localitzat.
6: Faim una ullada a la història amb el dia Pitiuses.
7: Inici de reproducció.
8: Art i part.
9: Idò, amb més coses aquí al programa d'avui. Seguim, ja escoltàveu aquesta sintonia que ens diu que obrim un nou espai d'art i part, l'espai on mirem a Eivissa a través del patrimoni, de la història de l'art i, com sempre, ho feim amb l'historiadora de l'art, actriu i escriptora Matilde Lladó. Molt bon dia, com estàs?
10: Bon dia, Laura.
9: A veure, en quin viatge fascinant ens portaràs aquesta setmana?
10: Pues, como siempre, dejemos que la música nos ponga en situación.

0: i les coreografies de l'equip que ens transporten al llarg del temps i de l'espai. En Monanàmar, el Gran Hotel, quines característiques arquitectòniques el fan especial?
1: Pues el Gran Hotel, inaugurado en 1933, es un edificio de estilo colonial con ornamentación clasicista. El color original, el ocre. El fondo y blanco detalles arquitectónicos. Su fachada es simétrica, balcones, molduras, cornisas, un ritmo muy cuidado de los huecos, columnas jónicas, predomina la verticalidad y los detalles decorativos, pues arcos, columnas, balaustradas, molduras y ménsulas. No es solo un edificio funcional, es un edificio pensado para representar modernidad, elegancia y prestigio. Campos entendía la arquitectura como una carta de presentación de la ciudad.
0: ¿Y cómo ens hem d'imaginar l'interior d'aquell hotel en aquell temps, clar?
1: Pues era un hotel muy lujoso para la época, un gran vestíbulo, comedor, biblioteca, salón de fumadores. El menú inaugural fueron platos muy sofisticados. Mira, yo tenía aquí los nombres de lo que habían tomado. Un consomé royal primantier, langosta a la bella vista, pollo a la diplomática, espárragos de Aranjuez, filete a la broche y ensalada, copa peix melva y fruta variada y vinos de marca y champán.
0: Home, sona luxós, ¿eh? Sona luxós y fan tragana en aquesta hora.
1: Fue uno de los eventos de la época más importantes que hubo y asistieron las principales autoridades y personalidades, no solo de la isla, sino también de fuera, como representantes del Ayuntamiento de Palma, periodistas de Mallorca, de la península e incluso extranjeros. Porque hay que pensar que es que Ibiza empezaba con el turismo en el año 33. Entonces, la creación fue decisiva porque en aquella época carecíamos de alojamiento importante en la isla. Los primeros cruceros procedentes de Barcelona y Palma ya empezaban a llevar una cantidad importante de turistas. En el diario Ibiza se hacían constantes peticiones para que se desarrollara la industria de alojamiento en la isla y la apertura del Gran Hotel supuso pues, un impulso importantísimo para la zona y para la incipiente industria turística ibicenca. En el 34 se instaló en el Gran Hotel la primera oficina de información turística de Ibiza, la International Tourist Office. O sea, imagínate, o sea que esto ya era para extranjeros.
0: Ya en inglés y todo, sí.
1: Así que fue muy importante. Y luego, posteriormente, durante los años, es verdad que es un hotel que ha sido muy importante para nosotros, ¿no? Y se convierte en un icono de la isla. Y hay que recordar que en el año 67... es portada de uno de los calendarios más icónicos de la discoteca de Pachá, hecho por el fotógrafo catalán Toni Riera, que todos lo tenemos en mente, ¿no?
0: Sí, yo creo absolutamente. Es aquesta imatge que s'ha quedat gravada a tota la memòria de tothom.
1: I creo que hace unos años lo volví a repetir con las figuras actuales.
0: Sí, cert. La va recrear, no sé si amb les mateixes persones o més o menys intentant recrear aquella fotografia original, ¿no?
1: Pero es verdad que todos nos acordamos de esta terraza del hotel, ahora... Está bien, pero no es la terraza
0: no
1: aquella
0: es
1: como
0: aquella,
1: estaba antes.
0: No es la de abans.
1: Y entre que figuras que nos podíamos encontrar, Carolina de Mónaco, Orson Welles, el grupo de Pink Floyd, o sea, era espectacular.
0: Sí, una cosa con molt de vila, seure's allà, prendre's un cafè, una xocolata, uns xurros, un matí, i mirar qui passava, veritat.
1: Sí, era
0: meravellós.
1: Era maravilloso. Mm. Bueno, el tema es que hablamos, retomamos a Campos.
0: I et volia demanar, quin va ser el gran repte de Campos com a mestre d'obres d'aquest edifici?
1: Pues el reto enorme porque fue construir una modernidad en una isla sin tradición hotelera, sin industria turística y con unos medios muy limitados. Supo combinar un oficio, la intuición artística y una experiencia internacional, porque venía de Cuba, claro. Entonces, el resultado es un diálogo entre Caribe y Mediterráneo, entre tradición local y ambición moderna.
0: Però la seva vida va acabar de manera tràgica, no?
1: Sí, Campos fue represaliado tras la Guerra Civil y ejecutado en 1942. Durante época su figura quedó silenciada. Hoy sabemos que su obra arquitectónica es una de las más importantes y coherentes de Ibiza del siglo XX y el legado arquitectónico de Campos fue declarado bien de interés cultural por el Consejo de Ibiza y Formentera en 2001. Así que está bien protegido. Que ya sabéis que a mí esta es una de las partes que más me interesa.
0: Home, i tant. Així que podem dir que el Montesol és molt més que un hotel, eh? També sí, és part de la nostra història.
1: Claro, es un símbolo de una época, de un arquitecto sin título, pero con mucha visión y el inicio de una Ibiza que empezaba a abrirse al mundo. Conocer a Campos es entender cómo la arquitectura también cuenta la historia de la isla.
0: Exacte. Idò, fins aquí l'art i part d'aquesta vegada. Matilde Lladó, un plaer com sempre i fins molt aviat, no?
1: Pues
0: quan
1: sí, sí.
0: tornis, de què parlarem? Tornarem a Cuba o què?
1: No, yo creo que no. Pero es que este programa yo quería hacer... ¿Os acordáis cuando en el Pereira hicimos, comentamos lo mal que estaban las cosas en Cuba? Mm. Los pobres ahora lo tienen muchísimo peor. Están ya sin gasolina, sin electricidad, sin nada. Así que ya explicamos que había mucha emigración de Baleares a Cuba, muchos ibicencos, descendientes ibicencos allí. Así que les vamos a dedicar este programa de hoy. Ya veremos si el siguiente lo hacemos de Cuba o no. Aún no lo sabemos, pero este se lo vamos a dedicar a ellos.
0: Molt bé. I doncs, mama, en aquesta dedicatòria, Matilde Lladó, fins molt aviat. Moltíssimes gràcies.
1: Ana, moltes gràcies, Laura.
2: IB3 Ràdio és història.
3: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, no m'escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestro.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
3: Equip de guàrdia. Pep Díaz.
9: A molt segur que vos agradaria ser influencer.
10: Inici de recerca d'àudio.
9: Però xiu-xiu són tan originals que s'estimen metge de influencers.
10: Així és per l'ansió.
9: Recuperant tot un seguit d'invents de dubtosa utilitat.
10: Play.
11: I d'ací, amb Marc Escafí, continuem aquí a xiu-xiu i Jordi Suárez. Influencer o defluencer? Aquesta és la qüestió. Tu saps què vol dir, això?
12: Que, bueno, mem, la paraula influencer la tinc claríssima, que és una persona que més o menys pues, crea contingut i la gent li interessa.
11: Sí, però no? Un defluencer, això mos agraden aquí, els defluencers.
13: Els defluencers, coneixes això?
12: No, però entenc que estiré a punt de conèixer-ho.
11: Jordi, explica-li.
13: Efectivament. Defluencer és tota aquella gent, tota aquesta corrent de gent que per internet decideix no recomanar les coses.
11: Exacte,
13: diu,
11: i
13: no
11: els critica.
13: No compris aquestes coses que no te serveix de res. Mm. I hi ha persones que ara fan això.
11: Exactament. I aquí volem ser... no volem fer parts ni quarts, inserem o unes altres. Per tant, vos duim 5 productes absurds que hem de discutir si són o no són útils, si el compraríem o no els ho compraríem. Per tant, el primer producte són les sabatilles amb llum per trobar l'excusat.
12: Jo tinc claríssim.
13: Són unes sabatilles que s'il·luminen quan camines de nit, pensades per no treballar quan vas mig adormit a l'excusat. En teoria, són útils a la pràctica, però és que els teus peus han començat una discoteca privada a les 3 de la matinada. Perfectes per no pegar-te un cop, però també per despertar clar, a qualsevol persona que encara... sí, encara està allà dormint.
11: Exactament. Exactament, per tant, com ho veus en aquest producte? Marques que fi, vull sabrament que en penses.
12: Home, jo veig un producte de primera necessitat. Tu saps les vegades que jo m'he pegat amb el dit petit quan m'he aixecat el vespre per anar en el banyo? Mm. És que jo ho veig una solució vital.
11: Jordi?
13: Mem, jo dic... També hi ha la llinterna del mòbil, no? Agafa-se.
11: Ja, però ja has d'encendre el mòbil. Mira si t'ha entrat un WhatsApp
13: fora.
11: I...
13: El mòbil ha d'estar de fora, la situació, clar.
11: I la llum? No ho havíeu pensat? O, si vol, un espelma, fins i tot.
12: A mi, la llum... no. Si, per exemple, si dones acompanyat, és una molèstia clar, per l'altra persona.
11: Ja, això és vera.
12: I l'espelma, bé, si som fantasmes del segle XVIII, un castell, doncs pues igual sí. Però jo veig un producte molt, molt acertat, almenys per la meva realitat.
11: Jo, no, jo, francament, he de dir que soc bastant defluencer en aquesta secció, però aquí... No ho cap de veure malament.
13: A més, s'il·luminen quan camines de nit, només.
11: Sí.
13: O sigui...
12: Els pots emplear de dia sense que estiguin enceses, entenc?
13: Clar, hi ha un botonet.
12: Tenen...
11: Un botonet.
12: Mil no propietats. No sé. Mira que completes.
11: Sí, no ho sé. Li falten matisos, però també hem de veure la intensitat de la llum. Mm. Perquè seria com...
12: És vera, que ha de ser suficient per no treballar, però tampoc unes llargues d'un cotxe.
11: Clar, l'altre dia xerraven, per exemple, d'una cuera que tenia incorporada un ventilador, per clar, per refredar les sopes, la crema, i en Jordi va arribar a la conclusió que efectivament és ventilador.
13: El ventilador el que faria és endur-se la sopa per totes bandes, no?
12: Depèn de la intensitat del ventilador.
11: Molt bé, tot depèn de la intensitat del producte, m'agrada.
13: Bé, jo crec que aquí recomanam.
11: Recomanam, va.
13: Compreu-vos sabatilles 100%. Amb llum.
11: Recomanant, molt bé. Següent producte, el raspall de dents per a dues persones.
13: És un raspall amb dos caps pensat perquè dues persones se rentin ses dents alhora. En teoria, és una cosa romàntica o eficient, si vols. Però la pràctica és vera que pot dur una coreografia incòmoda de saliva, colzos, decisions de parella un poc qüestionables. Però bé, és vera que és un d'aquests invents que diu, confirma que hi ha coses que per molt que estimis a qualcú, a vegades convé fer coses per separat, no ho sé.
12: Jo el que vull saber és si és una punta on la mateixa punta té els dos raspalls o hi ha un raspall a cada
11: una
12: punta.
11: És a dir... Per estar un davant l'altre.
12: Clar, si és que mos estem aquí mirant els dos i mos estem així rentant ses dents,
11: però només,
12: cadascú té la seva punta i només compartim proximitat.
11: Però tu imagina't, només vos podríeu fer la part frontal.
12: És vera, seria complicat.
11: Després, ja quan vas en els extremers i tot això, no hi arribes?
12: No m'apareix interessant, aquest producte.
11: Però bé, el que dius tu, si després... No, jo tampoc, francament. És que això no se pot defensar
12: de cap manera. Sincerament, per molt enamorat que estiguis, jo crec que si hi ha un moment d'intimitat és rentar-te les dents. No necessites compartir tampoc ni cepillo de dents, ni pasta de dents, ni col·liri, ni res. És a dir...
13: Sí, ja si intimitat està en aquell moment, tot dos...
12: Clar, sí. Si han de compartir contacte, per fer que ja tinguis ses dents netes, no que sigui mentre me les estem rentant.
11: I si voleu, tu li fan ses dents a la teva parella i la teva parella les fan a tu.
12: O no.
11: O no.
12: O no.
11: O no. O no. Bé, en qualsevol cas, i sempre, no recomanem.
12: Jo aquí pas.
13: No.
11: Defluencers.
13: Totalment defluencers.
11: Molt bé, continuem en aquest transitant aquest absurd món dels productes que no necessitem. El que ve ara és paraigua per escar.
13: Que és bàsicament un paraigua petit enganxat a la corretja perquè el teu ca no se banyi quan plou. O sigui, és ideal per aquests cans que ja eren el rei de sa casa i ara més són candidats a presidir una urbanització de luxe, ja, si fa falta.
12: Però què duen? Es paraigua en el cap, com si fos un capell?
11: No ho sé, Marc. Sí.
12: O se corretja... Clar, és que aquí me falta informació.
11: Sí, falta informació.
13: És un joc de matisos, això.
11: Sí, totalment.
12: Que, jo quan trec a passejar la meva cursa, si plau, se banya, i després l'has d'aixugar... És a dir, posar una solució en això m'apareix interessant. Ara, jo no sé com de còmode serà que la meva cursa dugui un paraigua. Perquè... Si ja me fa nos a mi dos paraigua, imagina't a ella.
11: És que, clar, això, aquesta explicació diu que du un paraigua incorporat a la corretja. Jo no sé si és una corretja de ferro, o com, ni per què, però jo, francament, ho veig complicat. Jordi, no sé com solucionaries
13: això. Li deu pesar, no és que això.
11: Li deu pesar. Tort. Clar, per exemple, és un paraigua.
13: No, jo, no ho sé, Jo no estic tan en contra.
12: I que és un
13: paraigua. Sobretot perquè, a lo millor vas per la muntanya i el deixes tu, saps? Perquè tu, si vas amb ella, sopar aigua...
12: I tu imagina't escar tot sol amb el paraigua en el camp, que se quedarà enganxat a tot.
13: També és vera.
11: I si deixem els animals? No...
12: Si s'han de banyar també, que se banyin, no? Que si
13: m'abanyo per el paraigua... Al final és més per la comoditat teva, de que no entris que ha banyat.
12: Exacte.
11: Hi ha xubasqueros per cans. Per mi més pràctic que no hi ha un paraigua.
13: Jo crec que no recomanem.
11: Per tant, no recomanem.
13: A passar la fregona, tot.
11: Molt bé. No recomanem. Anem 2-1. D'acord, també què passa ara? Però atenció, ara, la tassa que se remena tota sola.
13: Que és una tassa amb un botó que fa girar el líquid de dins perquè no hagis d'emplear cuera. Se suposa que és això, converteix una tassa en una centrifugadora de sobretaula. És a dir, comença a girar i el que vulguis que se mescli, el lacao i el que és pols. Com és això? El cacau en pols, o la llet, o el cafè, no ho sé. El que vulguis mesclar.
12: Bé, no ho veig... pràctic si tu aprofites aquest moment per fer una altra cosa, no? És a dir, tu t'estàs preparant el cacau en pols o t'estàs preparant un cafè soluble o el que sigui i dius, mentre faig això, me pots estorrar... Pues que se posi a centrifugar...
13: Són aquells 5 segons
12: que marquen la
13: diferència.
12: Que te fan arribar tard o no se feina.
11: Exactament. Jo, he de confessar que aquest no me desencanta, És a dir, m'agrada, de fet.
13: Me sorprèn molt que el Xavi Oliver
11: li costi
13: remenar la cuera.
12: No, inclús...
11: No, no és que m'acosta, pa, escolta. És que ja m'he tornat, he tornat una mica, ja veig bellumes, entre tant de producte estrany.
12: I no t'ha passat qualque vegada de veure i hi ha sequera dins la tassa i t'entra sequera dins l'ull? Així, no cor, així no corres cap perill.
11: Això és vera, també. És a dir, no has de fer una cacuera.
12: Exacte.
13: O sigui, és eficient, evita lesions... Perfecte.
11: Home, sí, pot vendre's com vulguis.
12: 100%, ja ho veig també, un altre producte de primera necessitat.
11: Molt bé, per tant, també acceptant 2-2. Anem.
13: 2-2? Bastant bé.
11: Aquí hi ha d'un desempat. El pròxim producte, parau atenció, és un guà, un guant per fer net el mòbil mentre camines.
13: O sigui, un guant amb una superfície de microfibra en els dits perquè puguis netejar la pantalla del mòbil en qualsevol moment.
12: Mm-hmm. Però no és que només ho puguis emplear mentre camines, sinó és com a...
11: Et mira, que tens la butxaca. Va, camines. Au. Camines i el poses a la butxaca i fiques la maneta amb el guant i el fas net.
12: M'interessa la idea, crec que tampoc està massa bé executada, però conceptualment m'apareix interessant perquè jo després sempre pens, m'he anat a rentar les mans, m'he anat a rentar les dents, el que sigui, i després agafo el mòbil, que jo no me'n recordo la darrera vegada que li vaig rentar la pantalla. Mm-hmm. És a dir, la higiene no està equilibrada.
11: És que diuen que el mòbil acumula moltíssim de microbis. Moltíssims.
12: Clar, i el que sigui per solucionar aquesta realitat microbiana, pues, m'apareix interessant. Ara... Pues en l'estiu no m'ho posaré els guants per anar caminant la mà dins la butxaca.
11: I en l'estiu, perdona, crec que en s'hi ven tampoc.
12: En s'hi ven
11: tampoc. Agafa't la manigueta, eh? O la camiseta, li passes per d'un termòbil...
13: Sí, potser seria interessant que fos dins la butxaca, que fos per butxaca, i tu fiques el mòbil i ja se fa neta,
12: clar,
13: no?
12: Que fos que fossin calçons, sí, que tenen les butxaques de microfibra,
11: està
12: no?
11: Ben pensat, això, eh?
13: Escolta, aquí hi ha negoci, eh?
11: Clar,
13: aquí...
11: hem d'anar a patentar-ho a tot d'una quan en sortir d'aquí.
12: Hem de córrer, perquè la gent ho ha sentit.
11: Sí. No ho sé, per tant, senyors i senyors, som influencers o defluencers? Què en penseu?
12: Jo crec que aquesta era descartat.
11: Jo ho tinc claríssim, eh? Jo no recomanaria.
12: Jo no recomano perquè troc que no està encara aterrat. Com a prototip està bé.
13: Exacte, bon producte, mala execució.
12: Exacte.
11: Per tant, no recomanem.
12: No recomanem.
11: Per tant, senyora i senyora, aquí si així avui mos declaram defluencers.
7: Finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Avui cap vespre s'han celebrat a Palma les dues manifestacions del Dia de l'Orgull que commemora l'inici de les reivindicacions d'igualtat en drets en la diversitat sexual. Una d'Orgull Crític Mallorca, amb final a Pere Grau, i una altra de Benamics, amb final a la plaça de Cort. Dels representants de la primera parla Lluc Pastor, dels de la segona, Tatiana Casado.
2: Ha de tenir en compte que és una manifestació una mica històrica, entre cometes, perquè molt poques manifestacions arriben a la perifèria. Que Pere Grau és un barri popular i tot això, i una cosa com l'Orgull, que normalment s'acaba a Cort o s'acaba a una altra banda, hem acabat a un barri popular, que és l'important.
3: Sortim un any més per lluitar i per reivindicar els nostres drets del col·lectiu LGTBI. L'Ajuntament de Palma ens ha tancat les portes, però els carrers sí que són nostres i avui els omplim per cridar que no som diferents, que tenim els mateixos drets que tothom i que volem viure així com som.
1: I el foc ha tornat a cremar en terreny forestal avui entre Mura i Llubí. Ha estat un segon focus del foc que s'originà dilluns en aquesta zona. Joan Santana, director tècnic d'Extinció de l'Ivanat.
4: Una guspira que va saltar uns metres i que degué quedar covant, i aquests dies, amb aquestes temperatures tan elevades, humitats relatives baixes, fruit d'aquesta onada de calor que estem patint aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, creiem que ha estat el motiu pasqual, ha revivat missatges a la ciutadania de màxima precaució amb aquelles activitats que poden generar incendi forestal.
1: Demà, el mapa de risc d'incendi a Mallorca tornarà a tenir en risc extrem gairebé tot el territori, exceptuant una franja central de municipis, mentre que també hi haurà alerta vermella a tota Menorca i a Sant Antoni de Portmany. I Pollença ha triat avui vespre la dama que ballarà amb els cossiers a les festes de la patrona, no d'enguany, sinó de l'any que ve. Es tracta de Maria Àngels Aixartell, car sí que fa anys que es presentava. Ha estat triada entre 68 candidates.
5: Bueno, pues, no m'ho crec, perquè, no sé, és algo que tothom li fa il·lusió i totes les alates de Pollença li fa llanes. I enguany era l'any que he dit tamateix no ben nerviosa, perquè hi ha tanta gent que ja devia haver més gent, que dic tamateix, mai se sap. I dic, és que no m'ho crec encara.
1: I de l'actualitat de fora de les Illes, heu de saber que en el darrer recompte de les 8 del vespre el Ministeri d'Assumptes Exteriors s'ha elevat fins a 17 el número de persones amb nacionalitat espanyola mortes a Veneçuela per mort dels terratrèmols d'aquesta setmana. Una xifra que coincideix en la baixada de 152 a 150 el número de persones espanyoles que hi havia desaparegudes i de 14 a 12 el número de les que estaven atrapades davall de les runes, localitzades però pendents de ser alliberades. I en un altre ordre de coses, recordar que avui s'han produït dos accidents tràgics, un a Pamplona, Navarra, quan l'avaria dels frens d'un camió de la recollida ha fet que atropellàs 5 persones, volen dir, n'ha mort una i altres dues han quedat resultat en ferides molt greus. I encara a França, a Nancy, una avioneta s'ha estavellat, era una avioneta en què viatjaven monitors i alumnes, 10 en total, d'un club de paracaigudisme, i han mort tots aquestes 8 persones i també el pilot. I acabarem amb el temps, perquè els companys meteoròlegs i vetres ens avisen que demà amb vent de component nord davallarà la temperatura, sobretot al nord de Mallorca i a Menorca. I amb aquesta informació tancarem el butlletí horari de les 10 d'IV3 Ràdio. Les notícies tornaran demà a les 6 amb el previ de l'informatiu matí. Bona nit.
0: Més informació a ivetresnoticies.com. IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Hi ha sants i sants. A les Illes va per lligues, i entre els més importants hi ha Sant Antoni, Sant Sebastià, encara que només sigui per Palma, i, per suposat, Sant Joan, El sant més important de l'estiu, sobretot venerat a Ciutadella de Menorca, però també a la resta de les Balears. Per aquestes terres, els Joans som incomptables, així que tampoc és estrany que els nostres arxius en sumem cada any uns quants i enguany no ha estat cap excepció. En tot cas, per excepció, la seva categoria i peculiaritat, perquè precisament a Menorca vam tenir el plaer d'entrevistar Joan Carles de Nicolàs Mascaró, una eminència no exempta de polèmica de l'arqueologia local i algú que també ha conreat el periodisme. I poc temps després entrevistàvem a Mallorca a Joan Bibiloni Vivancos, l'actor conegut per acompanyar Xes Fortesa en els seus millors anys i cofundar amb ell la companyia que duia el seu nom. Avui hem decidit rescatar els seus dos testimonis i un any més retre homenatge al sant. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a Menorca, tornant a casa de Joan Carles de Nicolàs. Ell mateix es present.

0: weer attention voor mij. De San Marina. I estava destinat a un esport de pollança, una base que hi havia de patrulleres, unes patrulleres velles que havia regalat als Estats Units a Franco després de la guerra. Però, bueno, unes patrulleres molt efectives, eren molt, molt interessants, que tenien una tripulació de 7 o 8 homes, un capità, un segon, un o dos mecànics, tres o quatre mariners i un sanitari, un artiller i un sanitari. Això era la tripulació. I mon pare era sanitari d'una d'aquestes lanxes. I aquestes lanxes, aquestes patrulleres, les Balears, totes les Balears, bàsicament es contraban i ajudar en cas d'un accident, perquè en aquell temps fèiem de tot, no? I, bueno, a la Ciutadella va conèixer a mon mare i es van enrotllar i es van casar i després, al cap de poc temps, el van enviar a Madrid. A Madrid, que fa un sanitari de Marina a Madrid. Pues mira, el Ministeri de Marina té un sanatori antituberculós a la Sierra de Guadarrama, no? Allà, a prop de l'Escorial. I allà va venir en aquest sanatori. Sí, va ser purament accidental, perquè al cap de poc temps també se'l van endur a un altre lloc.
1: D'on provenia el vostre pare?
0: Mon pare era de Guadalajara, però se la família d'ell eren de Madrid, bàsicament. I era una família, bàsicament, del món sanitari. És a dir, jo vaig tenir, perquè ja no hi són, tres concos que eren enfermers, també, igual que mon pare. I encara tenc cosins que són enfermers. I la meva germana és enfermera, a la jubilada, ja. És a dir, que no sé per quins set xous, tots de la rama sanitària. I la mare és de Joana Mascaró, Joana Mascaró Caules, que són dos llinatges ben ciutadans, ben balears. I bé, què t'haig de dir? Son pare, és a dir, l'avi meu, era ferrer a Ciutadella i durant la guerra em sembla que se'n van anar a Mallorca, van estar a Mallorca, perquè aquí bombardejaven i allà no. I bàsicament una família normal de Ciutadella, no? Tampoc treballadora, tots els meus concos i ma mare també havia treballat a una fàbrica de bisuteria a Ciutadella, de jove. I bueno, i ja saps com són les dones marroquines, no? Que no se'n volen anar de Silla. És a dir que mon pare s'anava on l'enviaven, on te'l destinaven, i ma mare tirava per venir el més a prop de casa seva. Ho va aconseguir. És a dir, que primer van rodar a Galícia, van estar una temporada, no sé si dos anys o així, al Ferrol. Després a Madrid, ja jo de més gran, jo amb 8 o 9 anys era a Madrid, perquè estava destinat al Ministeri de Marina, que també necessitaven algun sanitari, per lo vist, si algú tenia un mal de panxa en el Ministeri de Marina. Bé, jo què sé, coses de la vida, no?
1: Com recordau la vostra infància? Perquè...
0: Bé, mira, bé, no sé, una vida així, una mica accidentada, diguem, de molt jovenet, perquè vaig arribar a Menorca que tenia 10 anys. Ja en tenc 73, ja me diràs tu, si no som menorquins, no sé què som. Ja no puc dir, d'on ets tu, de Madrid? No, de Madrid oficialment, però res més. Punt. Jo, tota la meva vida, s'ha desenvolupat aquí i totalment adaptat a la cultura de Balear, no? I menorquina en general, en particular. Una cosa pot ser interessant és que vaig... La meva mare era una família catòlica, practicant a mitges, d'allò normalet, però tenia una tia que era especialment religiosa, ma mare, i la tia insistia, aquest soldat, hauries de ser capellà. I me van influenciar perquè anés al seminari a estudiar. I efectivament, en els 12 anys, entro en el seminari de Ciutadella i ja m'haig tirat 6 anys, dels 12 als 18. I com vaig tenir poc més de 100, vaig decidir que allò no era el meu. I me'n vaig anar. És a dir, vaig fer fins al segon curs de filosofia a Ciutadella, en el seminari, que després me van convalidar

0: fins a les preuniversitari que hi havia llavors. Em sembla que era el primer any que es feia el COU, el que s'anomenava COU, no? És a dir, que bàsicament quasi tot el batxillerat el vaig fer en el seminari. I després, bueno, quan vaig sortir del seminari, pues, a fer feina allà en fons, no? És a dir, primer feines diverses per aquí i per allà, a una fàbrica de bisuteria. Me'n recordo, tot la vida me'n recordaré, que feia bolles de collar de plàstic, i que amb una màquina d'injecció, un armadolce que era com aquesta taula, no? De ferro, no? Que tenia allà un motllo, i unes toves que invocaven el material de plàstic i allò va fer aquestes bolletes, no? I cada roda, que feia una roda, hi havia 30 o 40 bolles. És a dir que, en una hora de feina, fabricaves 30.000 bolles de collar. I no deies res com va la cosa, no? Com anava, no? I com va, perquè això encara funciona igual, no? Aquesta tecnologia no ha canviat gaire de fer bijuteria barata d'aquesta, no? De plàstic. Després vaig estar treballant també amb Aviaco, que és la companyia aèria principal de les Balears, no? Que rodava per aquí, venent bitllets i tot el que estava a una oficina d'amor. I altres coses, també altres cosetes. I...
1: Volia demanar-vos si havíeu mantingut el contacte en Silla mentre havíeu estat voltant per la península amb el vostre pare.
0: Pràcticament no. És a dir, de vacances potser veníem a algun any, no sempre, però venia a passar 15 dies o així a veure la família, no? A veure l'avi de per aquí, que ara eren vius, els dos avis de... Els dos avis de castellans no els vaig conèixer, però els avis menorquins sí, i ell particularment va tenir una bona influència en mi, perquè un home que li agradava el camp, que li agradava anar a pescar, tenia una barqueta, en Sant Andrià, i bueno, jo els estius que passava aquí m'ho passava a pipa, i vivíem a Ciutadella de Sant Andrià. Quan veníem aquí els estius, estàvem a una cova prehistòrica, precisament, acondicionada un poc, que li havien deixat a l'avi meu. I nosaltres estàvem allà i fèiem els 15 dies, tres setmanes allà, i jo encantat de la vida. I és dir que això també és una de les coses que em va interessar, vull dir, és una cosa que sempre he mantingut. Sempre la mà, la pesca, córrer pel camp de Menorca, i anava molt lligat en l'interès per l'arqueologia, no? Ja he estat un camperol, diguem, és a dir, sortir pel camp i veure d'aquí d'allà, i amb amics, i veure què descobríem i què vèiem. Jo vaig sortir del seminari tinguent clar que a mi el que m'agradava era la prehistòria i la història antiga de Silla. Perquè, entre altres coses, vaig conèixer Ciutadella aficionats que van ser un poc els meus mestres, no? En Guillermo Florit Pedrabuena, en Escoro Passarrius. Llavors, aquesta gent me la influenciava bastant. I a més vaig tenir un professor que encara és viu, un capellà, Guillem Pons, un historiador, que donava classes allà en seminari, i venia, ell era capellà del Mercadal. I venia, els dies que havia de donar classes, venia a Ciutadella amb un dels cavalls, i el dijous, record que era el dijous, un dia que de cap vespre, després de dinar, agafava 5 o 6, bueno, és que ens podíem ficar dins el cotxe, i anaven a veure jaciments. Així, setmanalment, una sortida del camp per veure coses que ens explicaven poquet i ens ho passàvem pipa. I, bueno, jo participava d'aquesta moguda. Bueno, la qüestió és que vaig sortir d'allà convençut de que jo el que m'interessava, el que m'agradava, era la història antiga i l'arqueologia. A més, també vaig tenir... Jo vaig entrar en el seminari parlant castellà i vaig sortir parlant català i escrivint català. Vaig tenir un profe fantàstic, que era en Josep Salort, que era un llatinista i literat de primera fila, investigador també d'història, un home que tots els que van passar per les seves mans com a profes van sortir bastant rebels, no? Bastant rebels culturalment, diguem, no? És a dir, era un seminari bastant progre en aquella època, per lo que rodava pel país, diguem, no?
1: Els anys 60...
0: Sí, els anys 60. Jo vaig néixer el 52, és a dir, jo vaig entrar en el seminari el 64. 64, 12 anys. 64, i 8 que vaig fer allà, no, 8, no, 6, 6 que vaig fer allà, 70 sortia. Entre el 64 i el 70. Bé, la qüestió és que quan vaig sortir del seminari, una de les primeres coses que vaig fer, bueno, jo ja vaig sortir escrivint, fent reportatges, fent petits articles que es publicaven en el diari Menorca. Durant 12 anys vaig fer feina de periodista, sense ser periodista, però bueno, és a dir, vaig estar 3 o 4 anys sense contracte, però a la resta, fins als 12 anys, contractat i tot. És a dir, que jo era qui m'ocupava de la informació municipal de Mó i també la vida cultural de Silla, pràcticament, no? És a dir, si algú important venia a fer una conferència o del món de la cultura, sobretot, o també algun polític, o jo era l'encarregat de fer aquestes entrevistes i tenia, bueno, ja veus, com 12 anys arribes a acumular, no? És a dir, que fer, per exemple, jo que sé, bastants científics, i si un arqueòleg encara millor, perquè ja estava jo en la meva salsa, no?
1: Què és el que vos va atreure de l'arqueologia?
0: Doncs no te sabria dir, supos que l'antiguitat, que estaves en contacte amb un món desaparegut, no? I que era una mica les arrels del nostre poble, no? Catalanes, sí, però abans dels catalans, els àrabs, i abans dels àrabs, la gent indígena de Menorca, no? Que eren ja aquesta cultura talaiòtica que coneixem, i després tot el que totes les influències que van aportar, que són moltíssimes, les diverses civilitzacions que havien passat per aquí, no? Els púnics, desconegudíssims fins fa 4 dies, romans, que ja eren més coneguts, totes coses perquè van generar les quatre ciutats que hi havia, les Balears, no? A Mallorca, bàsicament Palma i Palència, no? I hi ha algunes més no gaire aclarides, i a Menorca, molt Ciutadella, bàsicament. I a Eivissa, Eivissa, no... I para de comptar, no, no hi havia més nuclis urbans així una mica significatius. Però sí que tenien una ocupació intensa en el camp, per Menorca i per Mallorca, i per Eivissa també. Pot ser que n'hi hagi més en proporció a Menorca? És possible. No estic gaire segur. Mallorca i Menorca amb això són bastant iguals. N'hi ha per tot. És a dir, que la gent que es va establir en les nostres illes, vull dir, havien de menjar i havien de treballar al camp. Era l'únic recurs que tenien. Tenien la mà, però la mà no eren gaire pràctics, amb la mà. És a dir, no tenien una tradició de construcció naval. I havien vingut amb barques, això està clar. No hi havia altra manera d'arribar. Van arribar navegant, i te diré més, van arribar amb gana. Perquè la gent, quan s'atreveix a picar un bot a la mà, en aquella època, ho feia per necessitat, no ho feia per gust. És a dir, que llavors, que allà on estaven, fos el sud de França, fos la costa llevantina, la península ibèrica, estaven una mica apretats, des del punt de vista econòmic, segurament, i explorant els territoris. I primer Mallorca i després Menorca i Eivissa, és a dir, que es van ocupar i es van treballar, van treballar com a bèsties, és a dir, que ho van rompre tot, és a dir, van rompre tota la terra. Tot allà hi havia un trosset de terra aprofitable, la van aprofitar. I això encara es veu en el camp de Menorca, que és un camp que està explotat fins a la intensitat, no? Totes aquestes parets que hi ha són, evidentment, molt més modernes, no són antigues. Però demostren també la continuïtat d'aquesta explotació intensa, intensiva, del camp, perquè és un recurs vital, per treure cereals i treure llegums i bé, el que havien de menester, no? Perquè tampoc hi ha una caça que sigui significativa, perquè que s'ha quatre conills, això ho hem fet tota la vida, no? I quatre ocells també, però el recurs bàsic, ramaderia i agricultura, des de temps de la prehistòria. I la ramaderia pues, està ben, molt ben documentada, és a dir, bàsicament bens i cabres, perquè les vaques eren puntuals, El fet de que Menorca especialment, i també Mallorca, no? Tinguin una bona proporció de vedells i vedelles, és cosa tardana, no? Aquí, pràcticament des dels anglesos, del segle XVIII. Abans, els animals grans aquests s'empraven com a animals de feina, eh? És a dir, per llaurar i poca cosa més. És a dir, l'explotació ramadera de Silla és una cosa recent, no? I el formatge i tot això. És un fenomen econòmic de primera fila, no? Ha estat i segueix en marxa encara, però no era molt significatiu. El bestiar que toca és de cabra i de bé. I és la prehistòria també. La prehistòria, quan se fan excavacions, trobes una quantitat d'ossos de bé i de cabra importants, molt importants.
1: Clar, com s'han anat trobant aquesta majoria d'aquests jaciments? Perquè molts d'ells estan en finques privades.
0: Sempre tots, molts d'ells, no? Et diria que el 99,9%. Això vol dir que tots. Tots els pobles aquests que van venir aquí se van establir un temps, curt o llarg. Tots es van distribuir uniformement per tot el camp. Home, més al sud, en el cas de Menorca, que té un sud i un nord molt ben definits, des d'època geològica, tenen unes pedres diferents, una qualitat d'estorrent diferent, una quantitat d'aigua diferent. Això marca la localització i l'aprofitament del territori. Llavors, clar, el sud, el migjorn, és la zona més rica en quant a patrimoni, però això, per aquestes circumstàncies físiques, bàsicament, no?
1: Perquè
0: Digues.
1: la terra era més fèrtil allà.
0: Bueno, sobretot tenia més aigua. Els barrancs, quasi tots els barrancs estan al sud. I els barrancs són els llits de torrents i de... Per això, petits rius, no?
1: Quina és la civilització que va deixar més rastres? O bé, que és més fàcil seguir-li el rastre?
0: Bé, mira, la cultura talaiòtica va ser intensa, és a dir, la cultura, bueno, des de l'edat dels bronzes allà, no? És a dir, des del que anomenem pretalaiòtic, o de l'edat dels bronzes. Però en l'edat del ferro, cada vegada més, cada procés, diguem, cronològic posterior, ha estat més intens, que és més antic, no? És a dir, s'ha anat de menys a més, lògicament, eh? Fins a arribar ja als romans, sense aturada. Hi ha hagut una successió de pobles i de gent, que es devien mesclar, tots ells, i que havien fet una cosa difícil de definir, no? El principi de la balearicitat. S'havien de dir d'alguna manera, no?
1: Hi ha un recolzament històric darrere aquesta idea de les Illes Balears.
0: Sí, clar que sí, perquè és qui vulguem. Perquè si ens n'anem en els romans, doncs mira, ja la cultura urbana, diguem, és cosa de romans. I la cultura urbana també és la font de la cultura, més que no en el camp, lògicament. El camp té la cultura de la producció, però allà on hi ha les inscripcions, per exemple, l'escriptura, normalment a les ciutats. En el cas de Menorca, Amó i Ciutadella, és on hi ha inscripcions romanes. Però ara, últimament, n'hem trobat bastantes en el camp. Això vol dir que en el camp també hi havia una certa qüestió, no? És a dir, que, clar, pagesos també van a missa, per dir-ho d'alguna manera, no? I tenien els seus cultes, i cultes clàssics, no? I això ha tingut un reflex en el camp. Perquè en els hipogeus estem trobant descripcions romanes. En hipogeus, coves, artificials, picades, que són funeràries, de sal de ferro, quasi totes. No, n'hi ha de més antigues, però on trobem les inscripcions aquestes, que no solament són lletres, hi ha una variació d'inscripcions bestial, n'hi ha moltíssimes, milers, a milers. Això s'ha posat en valor molt recentment. I si va començar, això va ser amb Mascaró Passarrius. Mascaró Passarrius, la feina que va fer tant a Menorca com a Mallorca, ara és una feina que ha estat el germe, diguem, la llavor I tots els arqueòlegs han seguit, tots els arqueòlegs que han treballat aquí han seguit les petjades d'ell, no? I ja me considero un dels seus deixebles. Pot ser dels que més va tenir relació amb ell, no? Perquè des de l'època del seminari ja el vaig conèixer. El vaig conèixer perquè ell va organitzar una cosa que tenia amb Escalera, que apassionava per tot, era un home polièdric, no? Vull dir que ja saps que a més d'arqueòleg, era historiador, era cartògraf, era editor, un editor important que centenars de llibres va editar, no? No solament els seus, sinó els seus i altres, i d'altra gent, no? Però els seus, ell és l'únic editor. I Déu-n'hi-do el que va fer, molt, molt, molt, molt. I sobretot, el primer que va fer, el més important que va fer, quasi, te diria que és aquesta feina de reconeixement del patrimoni pel camp, no? Ell es va patejar amb bicicleta i a peu, prenia nota de tot, era molt aficionat a la fotografia i feia unes fotos estupendes, és a dir, que té uns arxius, la família conserva uns arxius extraordinaris, i sobretot, una de les coses més importants de Mascaró és la tasca de divulgador. Va fer popular les coses dels moros, perquè pels pagesos totes eren coses dels moros. Clar, coses dels anteriors. No van a pensar en èpoques pretèrites. La gent que té menys cultura, quan se troba una cosa és de l'avi o del rebesavi o dels que venia abans, però no pensen en una gent de 2.000 anys enrere, com és lògic. I ell ho va saber fer explicar. Mira, i jo me vaig relacionar amb ell per aquí, perquè ell va organitzar un concurs juvenil d'arqueologia. I en el diari, cada setmana, sortia una butlleta, una sèrie de preguntes que els estudiants, adolescents, bàsicament, havien de respondre. Jo estava en el seminari en aquesta època. I jo, clar, estava pendent de quan sortien els diaris, la butlleta aquesta, per participar, i en l'assessorament que jo tenia d'aficionat i tot això, el vaig guanyar 3 o 4 vegades en aquest concurs aquest. I com a premi, cada vegada que el guanyaves, teníem un llibre potent que ell havia editat, que és aquell primer d'allà de la llista. Si te'l mires, veus a dalt de tot a la dreta, aquell blanc, una mica brut i tot això que ha fet feina aquest llibre. Allò és la prehistòria de les Balears. Allò agafa... És un resum, bàsicament, d'una altra aportació importantíssima que va fer Mascaró, que era el corpus de toponímia de Mallorca. En aquest corpus, per exemple, la paraula talaiot, clar, talaiot no es podia resumir en una pàgina, ni en dues, ni en tres. Va fotre un capítol enorme, i el capítol enorme és aquí, en aquest llibre. I tot el que més, va fer una síntesi de tot el que tenia acumulat, estem parlant de l'any... El llibre es va publicar l'any 68. I d'aquest llibre jo el vaig guanyar 2 vegades. I després, al final també vaig guanyar el premi final, que era, us convidava a un guanyador, que era jo, vaig ser jo, i en el meu profe, el capellà, en Guillem Pons, us convidava a anar a Mallorca una setmana, tot pagat, tot, on va tenir un hotel de Serranal, i cada matí a les 9 del matí ell venia amb el seu cotxe, vinga, anem a passejar. I em va dur per tota Silla durant una setmana mirant tots els jaciments importants de Mallorca. I a tot allà on ell anava, si tenia una... si s'havia de reunir en tal, allà anàvem i vam conèixer arqueòlegs. Aquest viatge va ser també una font important que em va enganxar.
1: Com era ell de caràcter?
0: De caràcter, bueno, era un personatge notable. Un personatge notable que s'havia fet totalment ell mateix, autodidacta. Només va fer l'escola primària. En temps de la guerra ja no... I després ja no va fer res més. O sigui, no va trepitjar el grau mitjà, diguem, l'ensenyament no el va trepitjar. I la universitat d'en Barrent, tampoc. És a dir que té més mèrit per això, no? Que és un autodidacta total. No n'hi ha massa persones que, sense cap formació, es dediquin a fer una feina d'erudits, no? com se va fer ell, és a dir que va ser un dels premis que té i els reconeixements que va tenir en vida. I una vegada desaparegut també, no?
2: Era Joan Carles de Nicolàs, arqueòleg i periodista menorquí, tot i que nascut a Madrid, el primer dels dos Joans que escoltarem en el programa d'avui. Estau escoltant Aire a Ivetres Ràdio. Fem una breu pausa i tot d'una torna.

0: TV3 Ràdio és Dial. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui hem decidit sumar-nos a les celebracions de Sant Joan arreu de les Illes a la nostra manera, rescatant un parell de joans memorables entrevistats recentment en aquest programa. Acabem d'escoltar l'arqueòleg menorquí Joan de Nicolàs i ara és el moment de recordar els anys d'infància i d'adolescència de Joan Bibiloni Vivancos, un dels actors més importants del nostre teatre, eternament associat a la figura de Xes Fortesa i fill del barri palmesà dels Hostalets, frontera amb Can Capes. Aquí el teniu.
1: Comencem. Nom complet i quan pareu més.
2: Jo nom Joan Bibiloni Vivancos. Això de Vivancos ho he sorreat un poc perquè no era molt mallorquí. I a molta gent li crida l'atenció. Un record que s'es... quan va començar a fer televisió van venir una gent de fora que la feia per aquí i tots eren forasters, això, però ens agradava molt, clar, el mallorquí s'hi van interessar molt, hombre, i un guany en aquesta sèrie, en fi, una bonica de passió, un llàgrima de sang, això. Tenim a Juan Bibiloni, un mallorquí de pura cepa, pata negra, és verdad, Juan, tu com ho deies? Juan Bibiloni Vivancos, dice, coño, Vivancos, joder, pata negra, no me hagan estas cosas, Juan. Pata negra, i vienen Vivancos. Bueno, vaig néixer a Palma. Que són dels Hostalets. Exactament de Can Capes són, jo. Quan a Capes dels Hostalets, i llavors va haver Sant Vicent Ferrer, que és el primer que de Can Capes. I vaig néixer allà, vaig néixer a Carosta, jo era d'aquest, no anàvem a les clíniques, encara en aquell temps. I vaig néixer allà i me vaig criar... Fins als 30 anys vaig viure a Sant Ferrer i vaig viure el que és un barri.
1: De fet, era un dels pocs barris de Palma fora de l'Eixample tradicionals, diguéssim.
2: Sí.
1: Perquè l'Eixample en aquell moment s'estava omplint.
2: Sí, exactament.
1: Però gairebé tot eren solars.
2: Sí. Hi havia, el que es llambra, la banda... Sant Sánchez, que li deien... La banda, jo què sé, de 31 de desembre, Blanquerna, aquell Rodaldo per allà, això, l'eixample aquesta. I llavors hi havia els barris tradicionals, com eren els Hostalets, com era Can Capes, l'altra banda hi havia Sort d'Escà. Jo sempre li he dit, encara li he dit Sort d'Escà, no li he dit La Soledat. I Son Coc i tot allò, i jo, aquella cosa, ho record molt, perquè aquells 100 o 200 metres del nostre carrer eren la nostra vida. Jo hem viscut tot, mos coneixien tots, mos veien tots. Record perfectament tots els malnoms dels veïnats, que era brutal. I veia, quan hi poden ser sort noms, si ho trobo. Fantàstic, era molt hermosíssim, molt guapo, molt guapo. Però, a més, allò és que nosaltres, en aquell temps, anàvem a Palma. Encara que passava el tramvia venia des d'Espandinca, passava per la carretera, que supos que ja se deia el carrer Aragó, en aquell temps. Però nosaltres li deien la carretera, perquè era la carretera que anava a Inca, i era la carretera. I quan Sant Bonet va a l'aeroport, allò tenia un pot de tràfic, ja. La gent que anava a l'aeroport, taxi, autobús, i passava el tramvia. El tramvia era el mèdic de transport de tot el barri, de Vivero, de Rafal, i tot. Anàvem un tramvia, nosaltres anàvem... Hombre, ja fèiem un penjo allà, els lots...
1: Era des que no pagàvem molt.
2: El cobrador aquell home amb la bossa i el bitllet que el llepava per donar-te'l i tot allò. Era el barri, jo és que el recordo molt de carinyo, perquè... la carretera, el Cant i Cantó, començava... Hi havia Can Fonoll, que era el van. Enfront, Casa Farinera, que era la botilla. Llavors feies unes passes... És que fa molta gràcia. Hi havia Mestre Felip, que era un home que no sé on feia feina. A una banda, a l'aeroport, però ell era el manitant del barri. Havien de posar un enxufer, anàvem a cercar Mestre Felip. Havien d'una ratjola, Mestre Felip ho va arreglar. Mestre Felip. I llavors hi havia ses fanyerets. No me diguis que no sigui un nom, va, però és molt fort. Els fills que jugaven junts. Antoni, la gent també, des d'un poc així, però era cos i aquest home. Antoni Escoç, era sabater, Antoni Escoç. Qui era? Si era cos, qui havia de ser? Antoni Escoç. El senyor Domingo i Doña Maria, que devien ser un poc més senyorets, homes, fills, m'entens? Llavors, hi havia una família que vivien encara i tots per allà. Els padrins, mares, que se deien s'escredo. S'escredo. No sé si Maria d'escredo, perquè molt, molt religiosa no apareixien, però hi havia una Maria Lina Credo, una Catalina Credo, tots els fills, Antoni, en fi, era una cosa brutal. Que nostra mort de Can Elvira, perquè ma mare no mia Elvira. No n'hi havia moltes Elvires, i clar, era somo d'en Elvira, fills d'en Elvira, i Elvira, i tots eren allà. I això, llavors, així mateix, encara hi havia un bocidant de carrer passat, per aquí s'hi diu Padre Baiocho, perquè no, ara no sé si han canviat. I ja si mateix, més cap allà, hi havia dues botilletes més, perquè en aquell temps, ara, clar, tots són supermercats, però botilles colmades, no arribaven a colmades, però hi havia que era pol, que era tropell, i se lleteria, o se letxeria, perdona, en aquell temps, i se carboneria. I tots molts coneixíem. I hi ha gent d'aquesta que encara, els joves, encara en troco algun de tant en tant, un metge, sobretot. En troco un nou, Bernat. I és molt... A mi em fa molta gràcia, és molt agradable recordar-ho. Bé, tothom se coneixia. Això, per descomptat, des de matí al mig, les portes. Uep, Toni, uep, Antoni, com va, Maria Lida, va bé, tal. Uep, sí, tot, vespres, per descomptat, en l'estiu, s'estada a la fresca. Això era... És que tothom ho desitjava. I se solien reunir més aviat davant que un o que l'altre, sempre solien ser els mateixos. O, en fi, o davant que l'ostre, el carrer no el varen asfaltar fins bastant, bastant, bastant en van. El carrer no estava asfaltat. Record que una comissió de veïnats, una veïada, i varen anar allà, a l'Ajuntament, perquè, bueno, és que passava, clar, passava el fumater. Passava a Serradisser, un home que duia Serradisser, que aquell home ja pareixia de Serradisser, saps? Això és, que bo, pareixia que duia Serradisser, jo no sé si era bo, o si és que era ros, però tenia un efecte ja de Serradisser. Doncs aquest era brutal, no? I la gent, més d'una manera, recordo una història, no diré nom, però hi havia una família que van estar, hi havia somo que va estar malalt, Toni, i tots els veïnats, en Toni fa tres dies, i com està, i tot el balcó, perquè tots eren plantes baixes, llevat d'un altre bosquí també hi havia el balcó, i bé, i Toni, no sé, ja, sí, tal, i un dia, ha vengut el metge, tot l'any que ha parlat, diu, bé, ja, diu, no, diu, que va bé, ha dit, molta higiene, i se n'ha anat sense fer la recepta, que vol dir... I tots, era una cosa que... Era molt guapo. I nosaltres teníem més relació ja cap als hostalets. Bé, els hostalets en si, perquè els carrers Fortesa ja eren dels hostalets, eren els carrers antes. Els meus padrins vivien en el carrer del nord, dins dels hostalets. I clar, nosaltres dins dels hostalets hi feia molta vida. Una altra cosa que aquí entrejava molt, aquell relol, era escàndol Balears. Escàndol on que era... Ostres, que allò era que estava, ara, clar, ara tots són llades, és que ara, és que Retsa Freig, que antes era Alberca, allò era Son Gerals, jo me'n record que de cara nostra, Son Gerals, un costat el tenia de vora Reis Catòlics, estava paral·lel a Reis Catòlics, fins en el molí de sort de Son Gerals, que en aquell temps encara... És que clar, t'estic parlant de l'any 50. En aquell temps encara sort de Son Gerals funcionava. I els amos i els fills de Son Gerals pujaven a la plaqui que fa davall del molí de sort i allà i veien el partit de futbol del Balears, m'entens? Era una cosa preciosa. I la gent travessava des de Reis Catòlics fins a... no sé si encara ho era el local d'Etena, però per mi de sort, per davant, si ara, bona nit, com estàs? Bona nit, bé. O sigui, que allà, ara em viure... Era fantàstic. Jo que nostre, el dia que hi havia futbol, sentia aplausos, era quan ara són els equipos. Jo sortia de que nostre, devia ser una de 7 anys, anava corrent sols, en els carrers van quedar, allà hi havia una entrada, i me parava allà a la porta, i un senyor m'ha dit, tu parava la mà damunt, t'esquipet, o així, ho passa, passarà en lloc, per si no te deixaven passar. I aquell senyor t'ho passava, i tu, el partit de futbol era... I jo, en fi, em recordo anar de les cantes van quedar, a veure entrar al Baleares, a veure aquells... Encara recordo, en Brondo, me sona un jugador que no m'hi ha Brondo, que era una... no sé si era entrenador, era una bici, i entrenava els porters, i de tots aquests nins que hi ha darrere la porteria, llevats, perquè fotien unes bufetades, i ballaven. I tots disfrutaven, disfrutaven. Eren unes certes coses que marcaven molt el barri, molt, molt, molt, molt, molt. Ja t'he dit, la carretera, tu recordo un accident molt greu a la carretera, recordo impregnant un cotxe que no sé què hi ha passat, i va pegar a un cantó, a un cantó exacte, allà, li passava una dona allà, i la vas, pam, la vas. I sé que ho vaig veure, no vaig veure allà, allà però tot d'una cosa van a sentir una nota, tothom va sortir. Que aquella persona estava com a doblegada, una cosa que m'ha quedat per tota la vida, una sèrie de comerços. Aquest any de cantó hi havia una merceria, que era l'Aurora, perquè jo m'apareix que de petit ma mare deia, tu sempre li deien a Pior, perquè hi havia ja xocolaters, a farmàcia, tot això, ja a Ripoll, que era una botiga, una merceria, ja venia un poc de roba, m'entens, i tenia una gentada, una cosa. I llavors hi havia una cosa que marcava molt, també, la vida d'allà. Hi havia la mistera, la fàbrica de fosforera espanyola, amb una paraula, que estava a la carretera, feia tota la mançana fins a les carreres de Sant Rafael, allà hi havia la mistera. I allà hi feien feina, suposo, el 90% de dones d'aquell redol feien feina a la mistera. I era una cosa, de matí del cel, per exemple, sonava el pitollet, senties passar les dones, que sortien serrant, si me n'anava, si avui de matí he fet xocolata, faré allò que sé, faré un arròs avui, i quan t'acabava sonava el pitollet, era una cosa preciosa, preciosa, preciosa. I en el costat de la mistera, a la banda allà, no de la carretera, estava més a la dreta, hi havia cases monges, les monges de la Milagrosa. Els monges del Milagrosa són aquelles que li deuen monges franceses que duen aquella toca tan grossa. I allà tots, els nens i nenes del barri, anàrem a escola a aquestes monges. I jo ara te podria anomenar 10 noms de les monges. Sor Joaquina, Sor Maria Antònia, Sor Maria. Sor Maria va ser una monja que va sortir de monja des que de molts anys i va venir al barri a soldar la gent i va ser un aconteciment. Ha sortit, Sor Maria ha sortit de monja i va venir a saludar-me i tots estaven com a... I les monges parlaven en diccionari, però els de Sant Diccionari allà, figura't, i vam anar a escola allà fins a 7 anys, perquè llavors ja s'havien de separar nines i nines, però això em marcava molt. I a dins dels hostalets, allà de vora la parròquia, del Caracol, hi havia les Agustines. És a dir, una part del barri anava, més que en capes, anaven a la Milagrosa i els altres anaven a les Agustines, que ara hi ha Santa Mònica i tot allò. Ah, hi ha un nom que l'he de recordar, encara que no sigui exactament, estava a 200 metres legals, a Sant Barguell. Nosaltres, encara, qualsevol de nosaltres, nostra edat, si ja han d'anar abans, bé, molt bona manera, Barguell. El Barguell fa 30 anys, que el vaig sentar bé. Però ja nosaltres, i si el clau, jo volia dir el Barguell, i, claro, pobre, no sap on és, perquè de vora el Barguell hi havia escàndol recreatiu, que tenien la clau i anàvem a jugar en escàndol recreatiu, tot l'altre. Vull dir que era una cosa, i davant el Barguell, una altra cosa com la mistera, les sedes. Les sedes, era, bueno, feien roba de seda, i anava des de... Bé, el que ara és l'escola d'idiomes, això eren les sedes. Eh? I tota aquella gent d'aquell barri, la dona també va anar. Després de les sedes, les cotxeres dels tramvies, aquí arriben fins a les carreres del Font d'Estet, i tot això jo vaig veure derrumbar les cotxeries dels tramvies, i segons que antigament hi havia un túnel, i els lots passaven per aquell, bueno, un túnel, pots imaginar, forat, m'ho fitava una cosa així, fos l'hòstia, no? Era un record amb molt de carinyo, vull dir, amb bona
1: carinyo. D'on venia la vostra família? Perquè el vostre pare era de Palma, pel que deia, llavors ja vivia aquí a Palma, pare, però la vostra mare?
2: Mon pare va néixer a Palma, perquè ja estaven en l'esquerra del nord. El padrí era del Gaire. Li deien de Can Bassa. Bueno, encara ja n'hi ha Bassa. No fa molt, vaig anar per allà i vaig trobar un Serran, vaig dir, tu eres cosí, som fill de cosí, tu i jo, perquè sí. El padrí era Can Bassa. I el padrí, si no vaig equivocat, era de Son Sardina, però segur que quan se quedaren d'ell era anar a viure aquí, al carrer del Nord, una quedota fent molta aguda, molt la planta baixa d'aquestes típiques, era amb una font entre les dues cases que s'ha repartit la cisterna. I, era, i la banda de ma mare, era, ma mare va néixer, encara no sé si va néixer a Palma o en què, però la padrina, que jo no la vaig conèixer perquè se va morir quan ma mare era petita, era d'Inca. I el padrí,
1: jo pràcticament
2: no el vaig conèixer, el padrí era Domingo Vivancos, José Domingo Vivancos. I jo sempre faig com a la broma de dir que el padrí va ser el segon foraster que va venir a Mallorca. Perquè, dic el segon, perquè havia vengut un germà seu, el tio Pedro, que li dèiem, que era, meu pare que era vinero, i vivia a Sort de Sià, se va quedar amb una mallorquina a Sort de Sià, que era una tia de ma mare, allò. I jo deia, bueno, saps padrí, digués el segon foraster, però hi va venir, i va dir el germà, vine cap aquí, anava allí, era molt, molt, molt d'això. I el padrí va venir, i eren tres germanes, ma mare, sí, vivien, eren família molt humil, i de petitona ja feien feina, m'entens? Comptant uns nens, es pedria tot sol, perquè se li havia mort la dona, devia anar de que poll el pobre, m'entens? I una nineta de 10 anys ja cuidava... Jo, saps que hi ha una sort que és... Ah, que molt anomenat Son Fuster. Allà hi havia una hora, jo em recordo, bastant de la classe, inclús... Si ara fos això un programa de tele, mostraria una foto en la classe de la possessió de Son Fuster, vestit de pagès, que ja anava allà, ma mare, me pareix que cuidava, devia cuidar la nina, no ho sé, i una altra germana feia una cosa, i l'altra feia una altra, i varen realment, se varen criar en ses ties, o cosa així, va ser tot un procés, aquell de criança, d'aquelles dones, així. Però érem així, estàvem dividits. Jo no era mai a Murcia, jo era un dia a Mazarrona, però me'n... Me'n recordo que un dia, no sé qui era un dels teatres, que em va dir... Diu, coño, tu és fora seu, va ser molt bé. I jo, som mig de Mazarrón, ja, que no vaig.

I fins aquí el programa d'avui. Tornem la setmana que ve amb nous testimonis. Vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Ciro, Marisa Anderson i Jim White, Oren Ambarchin, Johan Bertling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, Sergio Rigo, de banda, s'ordinador, Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, que avui està de lliure, i en Toni Cardell, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a sa edició 664 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigó.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigó, bon vespre.
2: Bon vespre, Xemà.
0: Diumenge 28 de juny de 2026, ja a l'estiu, i seguim de ple amb el tema dels UAPs, els ovnis i tot això. Crec que va resultar una mica graciós o simpàtic. Bé, a tu, Borja, no sé si et va fer molta gràcia, però el community manager de l'aeroport de Miami, el dia de Sant Joan, el passat dimecres, va fer un tuit, una piulada, o com es digui, que sí, jo crec que era una mica simpàtica. Tot bé, perquè resulta que fa uns dies una suposada vident va dir que pel dia 24 de juny, d'enguany, dimecres, bé, que vendrien els alienígenes, els extraterrestres, i que s'endurien d'haver 700 persones, les abduirien, d'un estadi durant el partit entre Escòcia i Brasil. I bé, curiós també, perquè va citar un parell de jugadors d'aquests molt coneguts. I bé, i era el partit que jugava a Miami, i òbviament no va passar res, òbvia i afortunadament, afegiria jo. Però aquesta notícia va ser emprada per mitjans de comunicació una mica pel de sempre, no? O bé directament per ficar por, o bé per aconseguir els clickbaits, aquests, que la gent faci clic a una publicació per així poder cobrar els que ho ha publicat més visites, no?, per el tema de la publicitat. I en qualsevol cas, l'aeroport de Miami, que era, com he dit, on es jugava el partit, no va tenir una altra ocurrència que dir que la força aèria havia emès un comunicat oficial avisant de restriccions a l'espai aeri per aquell partit i que estava motivat per, posava punts suspensius i deia, activitat aèria inusual a la regió, i ho il·lustrava amb una foto, bé, una foto trucada de manera molt evident d'aquell aeroport, de l'aeroport de Miami, amb una mena d'ovni immens a sobre, i també duia un distintiu, no?, com si la imatge fos oficial. Bé, no sé què vols comentar, si vols comentar res.
1: Supos que m'ho dius a mi, perquè no...
0: T'ho dic a tu.
1: No mires en Sergio.
0: No miren en Sergio, perquè amb en Sergio ho varen comentar en el chat intent que tenim nosaltres a una de xones de missatgeria. I tu no vares contestar, no vares dir res, vares callar, i no sé el que vares dir.
1: A mi, la broma és més a manco simpàtica.
0: Bé, ja va bé.
1: És vera que és un tema ara com a molt, molt calent, molt polèmic, que potser no es presta tanta broma, o sí, però té la seva gràcia per muntatge fotogràfic, etc. I llavors, aquesta tant, bona senyora...
0: Tant de bo, perquè en Sergio el que va dir, perquè tu no vares entrar, però en Sergio va dir, bé, les paraules que va dir, ara ve quan en Borja s'encabrona.
2: Correcte. Efectivament.
0: I bé, veiem Sergio Rigo que no s'encabrona per aquesta gràcia, no?, que varen fer.
1: I lo d'aquesta bona senyora, o el que sigui, és vera que va tenir bastant de ribomborum setmanes prèvies en el partit d'Escòcia-Brasil. Jo tenia curiositat per simpaties coses, no per res.
0: Ah, bé, sí, clar, sí.
1: Però...
0: Escòcia, que tens afinitat, tenim afinitat, al igual que Galícia, per ser terres màgiques, terres, bé, que tenen tot aquest llegendari i aquests misteris afegits, no?
1: Sí. Exacte. I de resulta que, com se diu en castellà, a toro pasado, després de que no passar res a l'estadi, se va començar a dir que, no sé si jo mateixa o qualcú comentava el que havia dit, que resultava que ell havia interpretat malament aquesta profecia.
0: Era un somni, va dir.
1: Un somni, sí. Un somni profètic, no?, que diríem.
0: Sí.
1: Perquè ell havia vist, havia sentit patiment de gent i molt de crits i desgràcia. I, clar, i després se va intentar equiparar a la desgràcia feresta i real d'Estratròmol de Veneçuela.
0: I així ja troc que no té ni mica de gràcia.

úniques meravelles relacionades amb tot això dels ovnis, els UAPs, els fanis, o com el vulguem anomenar, aquest canvi de tarannà que jo segueix pensant que es pot comprovar segons el que es va publicant. Jo crec que fa 60 anys, quan es començava a anar cap a l'espai, cap membre de cap organisme oficial hagués fet una afirmació d'aquest tipus. Això està extret de la revista Newsweek del passat dia 22 de juny d'enguany, 2026, que deia, traduït de l'anglès, que un astronauta de la NASA es prepara per a una dura estada de 8 mesos en òrbita, ha revelat un pla per provar l'existència de vida extraterrestre a l'Estació Espacial Internacional, a la ISS. Diu el doctor Anil Menon, metge d'emergències i coronel de la Força Especial dels Estats Units, té previst enlairar-se a bord de la missió Soyuz MS-29 el mes que ve. Tot i que el seu objectiu principal se centra en els efectes fisiològics dels vols especials de llarga durada, Menon ha confirmat que també durà a terme la recerca de vida microbiològica durant una sèrie de passejades especials. I diu que el que volen veure és si hi ha cap bacteri capaç de sobreviure a la part exterior de l'estació espacial, va dir Menon en aquesta revista, la revista Newsweek. I diu que amb l'experiment el que es pretén és determinar si organismes biològics poden resistir l'entorn de l'espai obert, que, clar, l'espai té la radiació còsmica directa, també, evidentment, té aquestes variacions de temperatura extremes, segons si te dona sol o si no te dona sol, que les temperatures varien en un caramull de graus de cop. I bé, jo diria que proves d'aquest tipus, en teoria, ja s'haurien fet amb anterioritat. Però aquest senyor diu que les volen repetir de manera més controlada i diu, no sigui que les haguem contaminat nosaltres mateixos. És a dir, que si fa aquesta afirmació, jo crec que vol dir que sí, que n'han trobada de vida, però que volen saber si és o no de l'exterior o bé ha estat per contaminació dels humans, és a dir, que de contaminació de la Terra. I bé, que la idea, en resum, és saber si hi ha vida, si la teoria aquesta de la panspèrmia és o no real, és a dir, que la vida hauria arribat a la Terra des de l'espai, que arriba a la Terra, i damunt d'un meteorit, per exemple. Que jo crec que aquesta teoria ja estaria demostrada, però està bé, no?, que, com sempre, que facin proves. No ho trobeu?

Però, a part de tot això, aquest astronauta ha dit, segons la publicació Newsweek, diu, Menon va afegir que té intenció de compartir públicament els resultats, especialment després de que el govern dels Estats Units hagi desclassificat múltiples avistaments d'ovnis. I diu, ara que està desclassificat, vos podria dir perfectament si me'n trob. Si tenc cap interacció amb extraterrestres, vos ho contaré. Vos ho promet solemnament. Però no és una cosa que jo vagi a cercar activament, va dir aquest senyor, aquest astronauta. Així que, com qui no vol sa cosa, acaba de dir que si veu cosa estranya, com les que surten en aquest desclassificat del govern dels Estats Units, com els de Apollo, que deien que veien coses rares, que tota sa vida s'havia negat oficialment per part del govern, per part de la NASA, que haguessin fet aquestes afirmacions, però ara es veu que sí. Diuen que ho afirmaran, eh? Perquè aquest senyor diu que ell ho dirà. Ara està, si ens han de creure o no, evidentment.

I a part es faran altres experiments, com el de veure com reacciona el cos humà a l'espai durant tant de temps, perquè no sé si ho he dit, però estirà de més 8 mesos, aquest senyor allà, i ell és metge, així que farà de metge i també a la vegada farà de pacient. Eh? I també un detall a afegir, a part de

0: tot això, i jo crec que com un cant o un crit cap a l'esperança, no? Perquè damunt de tot això podem comentar que aquest membre de la NASA viatjarà amb els cosmonautes russos, en Pyotr Dubrov i Nana Kikina, i que el llançament està previst pel proper dia 14 de juliol des del cosmòdrom de Baikonur, que està en el Kazajistan, però que està sota l'administració russa. És a dir, que aquesta nau russa se'n va a l'espai amb un nord-americà que, a més, és fill d'un ucranià per compartir la missió en dos russos. Està clar, diria jo, que l'enteniment és possible. Tant de bo.
1: Idò, mira, fa moment parlàvem de somnis, de profecies, etc. I d'aquí podríem dir que, a la seva manera, Arthur C. Clarke, a 2010, Odissea 2, va predir una miqueta aquesta col·laboració dels dos fronts d'aquell antic bloc socialista soviètic en els americans.
0: Bé, ja...
1: Ha hagut precedents, evidentment.
0: Ja fa temps que fan coses plegats. Ara fa un parell de setmanes, no sé si ho varen comentar en antena, que hi havia un problema d'una fuita d'oxigen i se varen juntar tots per poder arreglar-ho, tant sa banda, diríem, no sé com dir-ho, més occidental i sa part més de l'antiga Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. Clar, però en aquest cas està el fet de que aquest senyor, pel que he vist, estudiant a l'astronauta rus, americà, resulta que és fill d'un ucranià. I clar, dius...
1: No és que... curiós o simpàtic en certa manera, casual, o potser també. No ho sé.
0: Jo m'imagino que també deu tenir relació en que com ucranià deu parlar rus i sa relació amb els cosmonautes...
1: Més fluida, serà, clar.
0: Sí, perquè això d'estar 8 mesos també s'han de...
1: I, per cert, diu que no és la seva missió principal, sa de tot per ser en qualque extraterrestre. Jo, si n'hagués per aquelles contrades siderals, ja t'he dit que me preocuparia més d'això que no de cercar microbis a l'espai.
0: Microbis, que com se va dir en el seu dia, Font de Misteris, deu fer com 10 anys, parlant amb el doctor Oliver, quan vam parlar dels bioestreòlegs, sembla que els tardígrads, els ossos d'aigua, viurien a l'espai. De fet, una sonda israeliana, crec que va ser, se va estavellar... a la Lluna, i duia un caramull de tardígrads, sí, per fer proves, que ja es tirà. No. Bé, no ho sabem. Vinga, sí. Feim sumari i començam.
2: Seguirem aquest programa 664 de Font de Misteris xerrant de la coneguda com a Torre de ses Hores, el rellotge medieval que va marcar ritme de sa vida a Ciutat de Mallorca. Què hi ha darrere de la seva història? Després explorarem el que va succeir en el voltant d'unes misterioses llums de la vall de Hesdalen, a Noruega, observades des de l'any 1811. I anirem també a l'inquietant Clinton Road, de Nova Jersey, per conèixer unes llegendes de fantasmes ben interessants. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. Per escoltar-nos en directe, a més de sa FM i en sistema d'App Plus, ho podeu fer a ivetres.org i a sap d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'Ivetres Televisió, en el Xavier a la Carta d'Ivetres, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I donem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diverso. Són molts dues petites històries, no?, que formen part de la nostra història com a tal, així que quan vulguis.
1: I d'avui a Món Diverso xerrarem d'un element que durant segles va ordenar la vida de tota una ciutat. El temps assurat des d'un punt concret de Palma, la Torre de les Hores, un espai que avui està desaparegut, però que durant la baixa edat mitjana va ocupar un lloc central en l'organització urbana, social i també política de la ciutat. El rellotge públic de Palma era una infraestructura essencial per al funcionament de la ciutat, tal com recull la historiadora Maria Barceló en el butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, erigida vora la capella de la Victòria dels Frares Predicadors, una torre que el gran i general Consell havia comprat en els dominics. La seva conservació va ser una preocupació constant per als jurats, perquè el bon funcionament del rellotge tenia conseqüències directes sobre el comerç, les reunions del Consell, la vida religiosa i la seguretat de la ciutat. I al voltant d'aquest rellotge també hi va créixer la llegenda. Una de les més curioses és la que Benet Espanyol va recollir en segle XVI en la seva història de Santa Fide Catòlica, i on afirmava que el mecanisme havia arribat a Mallorca de la mà de savis rabins jueus després de la destrucció de Jerusalem, en temps d'Adrià, i que transportaven amb ells un coneixement antic que acabaria instal·lat a la torre de la ciutat, on els cristians hi afegirien la campana que els jueus no tenien. Això conviu amb una realitat documentada, perquè, segons el cronista Nameto, va ser el 9 de maig de 1385 quan el gran i general Consell va determinar fer un rellotge a la torre, i l'any següent va deliberar que s'hi col·loqués una campana capaç de marcar les hores de dia i de nit. En un moment, en un món on fins al moment la gent s'arregia pel sol i pels estels, pel dia i per la nit, l'aparició d'un rellotge mecànic significava un canvi profund en la manera mateixa també d'entendre el temps. Un canvi que la mateixa Barceló situa dins el procés que en aquells anys transformava el món urbà del nord d'Itàlia, de Flandes i de les zones de més densitat urbana. Darrere aquest sistema, però, hi havia persones molt concretes. Els rellotgers, encarregats de mantenir el mecanisme i de fer sonar les hores, ocupaven un càrrec reconegut per a conflictiu, i els documents mostren una successió constant d'anomenaments, disputes i destitucions perquè no tots complien en segura que se'ls exigia. A finals del segle XV, de fet, els jurats es lamentaven que el rellotge no tocava segons tocava, o segons calia, ja que en joc de 7 hores de vegades en tocava 10 i en joc de 10 en tocava 13, una descoordinació que afectava directament en el funcionament de la ciutat. I en aquest context emergeix en Bartomeu Figuera, l'any 1502, davant la poca perícia del jove Nicolau Calafat, que havia heretat el càrrec del seu pare, els jurats van confiar l'ofici en aquest ferrer, descrit en els documents com a hàbil, expert i molt docte, que es va oferir a construir un rellotge nou i bo per la universitat, que fins al moment no en tenia de propi, sinó de llogat. La seva tasca continuada després pel seu fill, també Bartomeu Figuera, va ser rellevant perquè el rellotge va acabar coneixent-se popularment amb el ginatge de sa família, en Figuera. La torre, però, no era una estructura immutable i en el llarg del segle XV va patir problemes constants. En 1467, els jurats advertien al gran i general Consell que la torre estava en gran perill i amenaçava ruïna, de manera que calia socorrer-la de pressa abans que caigués. I encara, el 1501, es tornava a xerrar del greu perill de caiguda, fet que va obligar a cobrir-la i adobar-la. Amb el temps, la torre de les Hores se va convertir en un punt de referència urbana que apareix en establiments de cases, en descripcions de propietats i en la toponímia, fins al punt que va donar nom a una illeta de cases ja documentada en 1478, com a silla de la torre de les Hores, i més endavant a un carrer, en el carrer de la torre de les Hores, que recull la fortesa Mussoles, també conegut com el carrer del símbol de les Hores.

I el cas de Mallorca s'inscriu també dins un procés que afectava moltes ciutats europees a finals de la mitjana. A Praga, el famós rellotge astronòmic de la torre de l'Ajuntament data de 1490. A Barcelona, el 1393, se va col·locar una gran campana en una torre de la Seu que dos senadors tocaven mesurant els temps amb un rellotge d'arena. I només dècades després, davant l'insistència del rellotger Bernat Vidal, la ciutat va acceptar un mecanisme automàtic. I ja a Lleida, a Castelló o a Terol, els rellotges públics apareixen documentats com a elements claus de la gestió del temps urbà al llarg dels segles XIV i XV. Què vos pareix?

0: I d'allò m'apareix apassionant el tema, tot això relacionat amb la mesura del temps, i molt més particularment a la nostra terra. Perquè sabíeu que fins fa no molt a Mallorca es mesurava el temps de manera diferent a la resta del món? I de, ja dic, hi ha moltes curiositats al darrere que apuntam per un altre dia. Així que gràcies, Sergio, i fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada...
3: Si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ivetres.org, també a fontdemisteris.com. I bé, fa un parell de setmanes ja vàrem estar comentant damunt de segons quines llums i de segons quina manera, va ser quan vàrem estar parlant d'aquells albiraments al llarg de 10.000 quilòmetres de distància. I ho tenia apuntat perquè me va cridar l'atenció que aquella setmana mateixa, quan ho vàrem estar contant, va sortir publicat en el web Xataka, aquesta web líder en la publicació de notícies de tecnologia en castellà, on tracten, bé, això, no? Tracten de ciència, de tecnologia i coses així. I bé, pel que veig, solen ser rigorosos i fins i tot quan fan un article de, per exemple, de publicitat, no? De qualque gadget, de qualque aparell, quan són de tecnologia, doncs clar, potser fan publicitat d'un ordinador, de tipus d'ordinadors i de màquines així, però ells et deixen ben clar que és una publicitat i que cobren per dir ses bondats. I clar, això fa que un els doni més credibilitat. I a part d'això, que no solen cercar, és la meva opinió, el clickbait, el clickbait, fàcil, no? Això de posar un titular enganyós per fer-te entrar i ells cobrar per ser visites, no? El que estava dient abans damunt de certes notícies, com la d'aquella suposada abducció de 700 persones a un partit.

I és per això que em va sorprendre tant aquesta publicació, aquesta notícia que varen publicar a Xataca, que diu: unas misteriosas luces llevan desde 1811 apareciendo en un valle remoto de Noruega y todavía no sabemos qué son. Ya van más de 40 años intentando descifrar el misterio, pero sigue sin estar claro. I d'anem a veure una mica per sobre, què pot ser això?

I bé, d'aquest escrit m'ha agradat i molt això que diuen els autors de les explicacions científiques que s'han dado per a tranquil·litzar nostra mente, és que són, eh? I és que estic totalment d'acord, per tranquil·litzar la nostra ment. Eh? Després comentaré damunt d'això. Però ara anem a veure què pot ser. Fa de bé 2 anys, la revista de Geofísica Aplicada, a un paper, és a dir, en el que el món científic es coneix com un paper, que és una publicació seriosa i contrastada, eh? I va publicar damunt d'aquest fenomen, i bé, particularment damunt del de Noruega, que mos pot servir també per semblances amb altres bandes, fins i tot aquí, a les nostres illes, perquè hi ha casos d'estranys llums en el cel des de fa segles que encara no tenen una completa explicació. Oh, sí, evidentment, clar, però anem amb aquest cant noruec.

Idò, diu aquesta publicació que la vall de Hesdalen, a Noruega, és coneguda precisament per aquests llums que apareixen de forma sobtada, de manera també uniforme, durant períodes de temps, i que, bé, això, que des de fa dècades tracten de ser observats mitjançant dispositius geofísics, que això ve d'antic, per almenys des de 1811, però que les observacions sistemàtiques començaren el 1984 amb el projecte científic que du precisament aquest nom, el projecte Hesdalen.

Es diu Hesdalen, pel nom de Savall, aquesta, i el cas és que hi ha estudis científics acurats que han determinat que hi ha bandes que són conductores d'electricitat i que estan associades a depòsits, diguéssim, minerals, principalment sulfurosos, i diu, això traduït del paper aquest, de l'article, aquest que comenta, que està en anglès, diu, aquests resultats, juntament amb altres dades geofísiques, contribueixen a comprendre millor com les estructures properes a la superfície, a menys d'uns cents de metres de profunditat, podrien generar les conegudes com a llums de Hesdalen i explicar per què es veuen en aquella vall. La particular estructura geològica detectada a la vall de Hesdalen podria impulsar campanyes semblants a altres bandes on es produeixen fenòmens semblants.

I és que resulta que no series l'única banda al món on es produeixen aquestes estranyes i també fascinants visions, albiraments o el que sigui, de llums estranyes. Es parla també de punts determinats a Texas, a Colorado, a Finlàndia, a Austràlia, de les que diuen d'aquestes aparicions transitòries de llums atmosfèriques que desperten fàcilment la imaginació de la gent. I clar, és que no hi ha per manco.

S'ha de dir que les circumstàncies atmosfèriques i ambientals de la vall aquesta de Hesdalen no és massa propícia per a fer molt d'experiments. Vull dir, allà estan amb vents que te poden arribar en els 190 km per hora i també poden estar a temperatures de menys de 30 graus. I clar, no deu ser gens fàcil posar-te allà a fer observacions i molt manco poder concloure res. Però això és perquè no és una cosa que sigui evident. I aquí és a on està, jo crec, la gràcia de tot això. Diuen els autors, la nostra hipòtesi inicial era que en certes condicions hidrològiques, meteorològiques, geològiques i d'activitat electromagnètica, les interaccions entre el subsol del Terra i l'atmosfera podrien generar certs fenòmens geofísics, incloent això que ells anomenen llums atmosfèriques. Però, i aquí com dic, està la gràcia, diu, no obstant això, encara no s'ha considerat una hipòtesi que contempli una possible interacció entre la geologia, la tectònica i les condicions ambientals. Així, doncs, no tenen encara una resposta. Segueix el misteri. Toca seguir esperant. Bé, jo crec que no deixa de ser curiós, no ho trobeu?

Perquè és que no només hi ha això. Perquè, clar, no sé si vos heu fixat abans, quan he citat el llibre Nomos, ells diuen, jo ho compartesc, i en Borja, bé, segur que tu també, clar, han dit, lo incomprensible surge cuando estas luces manifiestan actitudes inteligentes y de clara intencionalidad provocadora o señalizadora, asociadas casi siempre a entidades sobrenaturales. I és que, clar, què passa? Efectivament, quan sembla que no és un producte de l'atzar, què passa? Quan sembla que aquells estranys llums allà a Noruega, tan investigats i per científics, i del que sembla que responen a qualque cosa intel·ligent, és una mica com els albiraments d'en Grifo, els que varen comentar en el seu dia, quan li van retre un homenatge ara fa uns mesos, dels llums d'en Grífols a Montserrat, o d'altres llums també a altres indrets. Per exemple, ara he dit Montserrat, i el cim que es consideren, no vull dir màgics, tampoc vull dir sagrats, però una mica tot, no? Aquells punts, també dels que diuen, mira, aquesta paraula tal vegada encerti més en tot. La paraula podria ser punts energètics.

I bé, aquí també un bon grapat de llocs al món, eh? Ells, els autors del llibre Nomos, parlen de Shasta, a Califòrnia, Sorte, a Venezuela, Suritorco, a l'Argentina, o Pico Sacro, a Galici, que abans han citat Galici, i molt d'altres. El Pardal, per exemple, Albacete, a les Urdes, o aquí mateix, perquè què eren els llums que es deien que es veien a Randa, en el Monte Toro, fins i tot en el Vedrà, podrien respondre en aquest mateix tipus de fenòmens? Bé, és que fins i tot hi ha testimonis damunt d'aquesta possibilitat, i també a Hesdalen, allà a Noruega, que informaren que estaven convençuts de que qualcunes, tal vegada no totes, evidentment, però qualcunes d'aquestes llums que havien vist eren capaces de respondre a pensaments i fins i tot a comentaris en veu baixa entre els membres, no, dels equips d'observadors que estaven allà reunits per fer estudis. Fins i tot diuen que responien a gestes, a gestualitzacions que es feien els observadors entre ells. És a dir, ser observats, ser entesos i fins i tot podrien dir que manipulats per aquells llums que, en teoria, si bé encara cap científic ho ha confirmat com a tal, però que serien uns llums que respondrien només a un fenomen natural, un fenomen desconegut, si voleu, perquè no hi ha ningú que ho hagi ratificat, però natural.

0: Bé, és que jo crec que és fascinant, perquè no estem parlant de veure un llumet i ja està. No, no, perquè també ha reportat un fet ben curiós, llançar un làser a un dels llums i diuen que aquell llum, o aquell ovni, si voleu, semblava respondre en el, li podrem dir, aquest tirs, no?, de làser. O el Manco, això és el que va dir un enginyer electrònic que formava part del projecte, aquest investigador, aquest projecte avalat per una universitat noruega. Parlam que, per exemple, entre 1984 i 1985, en cinc setmanes d'experiments, es varen poder veure quasi 190 llums, i que només un parell d'anys abans ja es varen enregistrar, i fins i tot per un programa de satèl·lit noruega. T'imagines, Borja, Sergio també, però no tant, t'imagines sortir a gravar un programa de Font de Misteris per sa tele i poder enregistrar quasi una hora de llums en el cel? Hauria de ser fascinant.
1: On s'ha de signar?
0: Sí, perquè hem fet coses així, però jo crec que mai mos hem topat en tot això. Mos han passat coses raretes, però aquesta encara no. I aquest fenomen de Noruega, tan intens i tan important, es va fer que fins i tot varen enviar en els militars, que, per cert, en va haver un tal, el major Shibbeye, no sé com ben bé com s'ha de pronunciar, que hauria arribat a la conclusió, any 1982, que els llums no semblaven reflexos atmosfèrics, ni raigs globulars, ni cap tipus de fenomen meteorològic al Manco conegut. És a dir, que estigui més o manco igual, que potser ho sigui, però que no hi ha res demostrat.

Pot ser, per exemple, tingui semblança amb aquell llum que varen veure des d'un vol que va sortir de Palma el 1979 i que es va veure obligat a aterrar d'emergència a València i del que després es va dir que tal vegada podria ser només un reflexe?

I és que allà a Hesdalen, quan anaren a investigar uns, l'any 1982, diuen que dels 130 habitants que hi ha en aquella gran extensió, eh? És que és una gran extensió però que només té 130 habitants perquè dic que té unes condicions climatològiques extremes, no? I de l'any 1982, dels 130 habitants, 30 deien haver vist llums estranyes. I fins i tot diuen que quan hi havia aquests llums, hi havia interferències en els aparells de ràdio, també de tele, i també comportaments estranys en els animals. Vaja, quines coses.

Així que jo crec que s'obrin moltes possibilitats per a un suposat mateix fenomen. I bé, ja després hi ha altres teories, una mica més peregrines, si voleu, o no, com la que diu que ja veuen tant de llums perquè s'hauria estavellat una nau extraterrestre, i la volen recuperar. Però sí, aquesta seria una altra història.

0: Bé, és que jo crec que per quan un mateix fenomen se troben tantes possibilitats, però cap contrastada, Borja, jo crec que qualque cosa hi ha, no?
1: És que, com dèiem aquí a Font de Misteris, és un meló obert molt, molt interessant. Ha citat un parell de casos arreu del món. A Balears en tenim encara més dels que ha citat, també.
0: És que només tenim una hora de programa.
1: Exacte. I quan un pensa en la teoria que m'apareix, jo crec que més peregrina, la de que sigui un fenomen natural que qualsevol altre, perquè, clar, si després ho vincules amb, per exemple, ses troballes d'imatges marianes, també seria un fenomen semblant. És a dir, seria una llum que... Quina casualitat, no? Que apareix, i just on apareix hi ha una cosa estranya, màgica, misteriosa, amagada. És massa casualitat, també diria.
0: La veritat és que sí. Una altra de les teories és que diuen que en aquesta vall... com hi ha aigua que du sofre i coure, cada una de les bandes de la vall farien una interacció elèctrica i farien com si fos una immensa bateria. Jo no sé, el nostre tècnic d'avui, Antoni Cardell, coneixedor científic, no sé què trobaria Antoni damunt tot això. No ho sé.
1: Però també ha citat aquesta hipòtesi estranya de la possibilitat de que una nau s'hagués estavellat i l'estiguessin cercant.
0: Però he dit que aquesta seria una altra història.
1: Sí, però és que això ja ho varen comentar no fa massa temps, fa deu fer un mes o dos, com a molt, quan parlaven de casos a l'antiga URSS, n'hi havia un molt semblant. No recordo exactament a quina banda era, que suposadament s'havia estavellat una nau no humana i avistaments posteriors eren d'altres naus, d'altres objectes estranys, que rondaven aquella muntanya, aquella zona, just on s'havia estavellat.
0: Bé, el mateix dirien més o manco que passaria a Roswell una mica, no?
1: També.
0: A l'àrea 51. Deixam, si voleu, aquests llums de Noruega extrapolables, com hem vist, molt d'indrets, també aquí, evidentment, i anam amb una de les teves, diguem, històries impossibles, com si que s'ha contat jo no ho fos, no? Però de les teves històries impossibles, Borja Rigo, quan vulguis, que dius, que vols parlar dels Clinton?
1: No exactament com a família ni com a expresident ni res. No, anem a Nova Jersey, concretament a West Milford. Allà se troba la que podria ser la carretera més misteriosa i més embruixada de tot el territori d'Estats Units, que no és poc, la Clinton Road. Segons se compta, obres simpàtiques, diria, com Weird New Jersey, de Mark Moran, és una ruta que abraça només 16 quilòmetres de longitud, que és una xifra irrisòria davant la vastitud d'aquest país, i transcorre a través d'una zona empobrida i certament despoblada. Només qualque casa per aquí, per allà, que passen davant la vista del visitant. Però si no fos suficient, connecta dues localitats molt poc poblades i, en estar fora de la xarxa nacional d'autopistes, el seu manteniment, diguéssim, que tendeix a ser poc o cap. A més, el poble que originalment li va donar nom, Clinton, a dia d'avui ni tan sols existeix. Tot apunta a soledat i a decadència. A més, i abans d'entrar en assumptes més misteriosos, una curiositat, no sé què vos semblarà. Aquesta carretera té un dels semàfors més duradors, més lents i més desesperants, si voleu, de, probablement, no sé si tot els Estats Units o tot el món sencer. En una intersecció en la ruta 23, els conductors que transitin a Clinton hauran d'esperar la barbaritat de 5 minuts sencers davant el disc vermell. Però, si voleu, ràpidament entrem en matèria. Aquells indrets han estat usats històricament parlant per associacions tals com el Ku Klux Klan. També existeix un dipòsit de cadàvers. I, per lo que fa en els fenòmens estranys que tenen lloc per allà, hi ha diverses històries. Una d'elles és relacionada amb el Castle Cross. L'edifici, avui en ruïnes i semirrasat pel foc, va ser construït l'any 1905 per en Richard Cross, qui se va mudar allà a viure amb la seva família, la seva dona i els fills. Els qui, a dia d'avui, s'endinsen dins aquest recinte, alguns amb intencions festives, si voleu, diuen patir convulsions i, fins i tot, cops propinats per entitats invisibles. A més, l'antiga casa s'ha usat per dur terme, per lo que sembla, tota aquesta rituals diabòlics. En aquest tram de carretera se conta que es deixen veure tota aquesta també de criatures impossibles, com tretes, si voleu, d'un quimèric laboratori. El cas és que alguns apunten que seria el resultat del curiós creuament d'espècies provocat per l'unió carnal d'animals d'un zoològic de la zona que va tancar les seves portes l'any 1976. I, per descomptat, en Sergio apuntava en el sumari, la reaparició dels fantasmes també tenen gran cabuda a un indret tan pintores com la petita sabreu Clinton Road. Se conta una història que s'ubica, per exemple, a Terrans Pont, en el qual només se pot escalar des de l'esmentada carretera. Aquesta diu que en certa ocasió uns incursionistes, estic parlant de principis dels anys 80, se van topar amb una parella de guardes forestals allà dalt. Res d'estrany, a priori, salvat que, en baixar i contar la topada, els excursionistes van rebre la notícia de que aquella parella concreta de guardes havia finat l'any 1939. Però no només se parla d'aparicions de persones, sinó que en aquell lloc també hi tenen cabuda, per dir-ho així, els automòbils fantasma. Són certament estranys, evidentment, però se conta que en aquell tram de carretera se manifesta de tant en tant un Chevrolet Camaro fantasma, així com sona. Estaria conduït per un jove que va perdre la vida l'any 1988. Lo més curiós d'aquesta història no és en si que suposadament s'aparegui, que no és poca cosa, clar, sinó que només ho fa atenció quan qualcú recorda en veu alta aquesta història mentre transita la Clinton Road. I ja per acabar, si voleu, ràpidament també, la història del nin del pont. Aquest pont creua el rierol Clinton a l'altura de la corba desmort. Conta la història que si qualcú se vol topar amb l'espectre d'aquest infant ha de posar una moneda de 25 centaus damunt la línia groga de la carretera i en fer-se de nit apareixerà el nin per recollir-la. Sobre què li va passar a la criatura hi ha, naturalment, distintes versions. Algunes de les més populars diu que el pobret se va ofegar en el riu. També s'apunta a que va ser atropellat i que quan apareix és per recrear un succés tan sinistre com aquest. Però no anava a pensar que és un fantasma passiu que no interactua, sinó al contrari. Si el testimoni desprevingut mira d'ajudar en el nin, i d'aquest nin fantasma empenya la persona cap en el cotxe. I encara, evidentment, hi ha més coses per contar, però el més recomanable seria que viatgéssim per aquesta carretera, almenys si el misteri apareix una vegada més.

0: Crec que has dit que si qualcú recorda o diu en veu alta això del cotxe de Chevrolet, aquest cotxe s'apareixerà. I doncs, qui sap si tal vegada, avui, al voltant de la mitjanit, en aquest cas, a les Illes Balears, tal vegada, ara mateix, s'apareix un Chevrolet a la Clinton Road.
1: Letres Ràdio és història.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol! Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
0: I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I abans he dit allò de tranquil·litzar la nostra ment quan parlava de la possible explicació o justificació de les estranys llums, aquelles bolles lluminoses que des de sempre s'han vist. Però, clar, com hem vist, al final resulta que sí, que hi ha constància d'aquestes bolles, d'aquest fenomen, i que gairebé sempre tenen explicació. Però tornem al de sempre. I què passa amb aquelles que no tenen explicació? Què passa amb aquelles que, en lloc de ser immaterials, són detectades pels radars com a objectes físics? Clar, més senzill és ridiculitzar-ho, fer com que és absurd. Tal vegada així, a part de tot, tranquil·litzam, no?, la nostra ment. I és que quan trobam que una realitat pot superar la ficció, el més senzill i còmode és ridiculitzar-ho. Malgrat no saber què hi ha realment al darrere, desprestigiar, fer befa, ridiculitzar, negar... Qualsevol cosa abans de poder reconèixer una realitat incòmoda o simplement un desconeixement, un desconeixement que inquieta massa com per poder tractar ni tan sol d'investigar. Millor negar que tractar de respondre preguntes. Millor desviar l'atenció que cercar la resposta. Bé, utopies de la mitjanit del dissabte i del diumenge i IB3 Ràdio, i no només estic parlant de fenòmens estranys. I, per semblança, parlant de supèrbia, de prepotència, de creure sense veritat i el poder absolut, i ja que han citat els llamps com a possible causa, i com ja sabeu jo de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i d'enguany, que és l'any Alcover, tenim aquest fragment d'un dels seus coneguts com a poemes bíblics, en aquest cas dedicat a en Samuel, que diu: rebutgeu la majestat asseguda a l'etern soli perquè un rei ho segon voli de supèrbia coronat. Rei vol dir la tirania que arbora un llamp per fuet i si em fa mal ús no espia els delictes que comet. Car ell, per son propi dret, és inviolable i mena com un bestiar llenut el poble que du en l'esquena el segell de servitud. Del reialme que capdila tota cosa li pertany, tant li sent de col la filia com la dona de l'estrany. El rei peca i no se'n tem, cal la cega reverència que l'adula com si fos d'una divina ascendència. És un encens olorós que li adorna la consciència. Esclavitzats voleu viure com un poble que està fart de ser lliure. Vindrà el plor, vindrà l'esmena i us passarà la cadena. I llavors serà tard. I si seguim amb metàfores, potser mos pot servir aquesta cançó per acomiadar-nos, on, malgrat la supèrbia, diu: tu triste vida és tu triste història. Dels Cafè Quijano, la Lola. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Molt bon dia, 9:05. Benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Benvinguts a la Gran Vida. Bon dia, Raül. Com estàs?
1: Bon dia a tots i totes. Com estàu? Avui tenim un programa carregat d'actualitat, també de festes, de fires, de trull, que passa arreu de les illes i, com no, acabarem amb un Entre tu i jo.
0: Acabarem amb un Entre tu i jo, però Entre tu i jo, què tal per Buja?
1: Molt bé. Ahir vàrem a ser Buja, també vàrem a ser en Esport del Cudi, perquè estem gravant Es no que toca. Per cert, moltes gràcies per l'audiència d'ahir. I res, una monada.
0: Que bé que estiguessis en el poble de la meva predineta, de la meva família.
1: Santa festes.
0: Te vaig veure ja en les, com se diuen, les serpentines aquestes del carrer principal, no?
1: El paperí.
0: El paperí que hi ha davant l'esglací, no?
1: El paperí.
0: I te vaig veure en la catxa ja, de toca.
1: Sí, una bona ensaïmada de Can Rafel, que m'ho varen donar, ben grossa, una monada.
0: Varen tenir Esbalda en directe, i tu el vares també tenir, va jugar en el toca?
1: No, poden jugar, no els volem.
0: No sé.
1: Volem gent anònima.
0: Anònima, eh? No, o sigui, clar, perquè s'hauria de fer un toca-toca premium.
1: No, han de fer un toca-toca
0: de
1: kits. No? Des d'aquí ja ho demana la direcció a qui li correspongui. Un toca-toca kits, perquè hi ha molt de nins i nines que mos segueixen, que segueixen el programa, que venen, que mos veuen quan les gravacions i que llavors juguen a casa en el seu propi toca-toca.
0: Ah, d'acord.
1: I no sé, crec que ho han de fer un toca-toca kits.
0: Molt bé. I de, mira, podem fer una cosa. Si voleu, jo què sé, si voleu dir jo vull participar o jo vull que els meus fills participin en el toca-toca. I d'aquí hi ha un número de WhatsApp, eh? Aquí feim una
1: promo. Els vostres fills no poden participar, ja vos ho dic. Però vull dir, en un futur no ho sé, però ara per ara no.
0: Bé, quan se faci els kits.
1: Exacte, això sí.
0: No, quan se faci... quan se faci toca-toca, kits.
1: Bé, exacte.
0: I d'això. Si molt voleu dir on sou, on vos trobeu,
1: on aneu, si aneu a una
0: fira, una festa, que dinareu, amb qui estareu, ho podeu fer amb aquest número de WhatsApp.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: I avui de matí començarem parlant de la transformació de l'edifici de GESA, perquè aquesta setmana l'Ajuntament ha presentat un projecte, no?, de transformació de l'edifici i de tot el que seria la façana marítima. I avui nosaltres volem parlar amb Judit Vega, que és historiadora d'art, va ser directora de la UNED a les Illes Balears. Ara, per temes personals, torna a fer feina i torna a estar a casa seva, a Galícia. Ella és membre d'ICOMOS, que és l'organització dins de l'UNESCO, que s'encarrega de la protecció del patrimoni. Per això ella és una persona que sap molt bé de què parlam quan parlam d'aquests canvis que hi pot haver a la façana marítima en l'edifici de GESA, que l'hem vist tota la vida. Però, com bé deia en Raül, després molt anem a festes a Sant Pere d'Esporles, perquè, així com ahir varen parlar de festes d'Andratx i de Buja, avui molt anem també a Esporles.
1: Sí, que ja han tingut una nit... Ahir va ser més tranquil·leta, però, vaja, duen una setmana ja de festes i parlarem amb el seu regidor perquè mos conti tot allò que encara hi ha per fer i que poden gaudir aquests dies.
0: I també parlarem de les rebaixes d'estiu, que és vera que cada any se'n parla una mica manco, perquè hi ha tot l'any, rebaixes tenim tot l'any, però van començar dijous, i jo també he sortit en el carrer de manera un poquet, a veure si la gent va de rebaixes, si no. Però nosaltres, per si de cas, parlarem amb la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, per veure com ha començat aquest inici de la temporada turística, expectatives que hi ha, les rebaixes, i el tema dels treballadors i aquestes cosetes que també mos interessen molt. I també en Julio Bastida, que mos du temes de tribunals, successos i aquestes històries que mos passen cada setmana. I també tindrem aquest Entre tu i jo. Poden donar ja una pista?
1: Vinga, per exemple, ella és d'un poble on hi ha cossiers.
0: Molt bé, i poden deixar així. Encara tenim una segona hora després, sí. Però això serà a les 11, eh? A les 11 des de matí. Idò, si vols, comencem.
1: Vinga, comencem.
0: Vinga.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Idò, sí, aquesta setmana han conegut un dels projectes urbanístics més importants que es viurà a Palma en els pròxims anys. Estan parlant de que l'Ajuntament ha presentat la transformació de l'edifici de GESA i de tota la façana marítima. Serà una actuació de més de 76 milions d'euros que vol convertir aquest espai en un gran punt de trobada per als ciutadans. I clar, darrere d'aquest edifici hi ha una història fascinant. Gesa, l'edifici, l'han vist tota la vida. Tota la vida han sentit parlar, veïnats, cosins, germans, tothom, i per què no el tomen, i per què no el tiren, i de no, no, no se pot tirar, no se pot tomar. I clar, aquest edifici, aquesta història, la va crear, la va fer en Josep Ferragut, que és un dels arquitectes més brillants que ha tingut Mallorca. Ell va morir assassinat en el seu moment, però és autor d'obres tan emblemàtiques com Gesa, també Olor Porciúncula, i era un home que sempre s'ha dit que estava avançat en el seu temps. I doncs, per analitzar aquest projecte i entendre què significa per Palma, avui ens acompanya, com han dit ara en el principi, a la introducció, en Judit Vega, historiadora d'art, directora de l'UNET a les Illes Balears, i és la persona que millor coneix l'obra de Josep Ferragut, la va presentar en el Castell de Bellver fa uns anys, i ella és membre d'ICOMOS, que és ICOMOS, i doncs l'organització dins de l'UNESCO que s'encarrega de la protecció del patrimoni. Ella per temes personals és a Galícia, ara és un poblet, perquè també està ficada dins un tema de l'Associació contra el Càncer, està allà, que me deia, fa olor o pa, ai, Galícia, pa. Judit, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, tot bé.
0: A veure que fa olor o pa per allà.
3: Molt bo, heu de venir.
0: Han de venir. A Galícia sempre hi som atents, Raül, a anar a Galícia?
1: Sí, si tot va bé, aniré el mes d'agost a Galícia.
0: Ai, quina sortada, quina enveja.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Envia fotos, jo tampoc m'he gustat tot.
1: Vinga, jo aniré, vendré a veure-vos un ratet.
0: I doncs, Judit, us agradaria que mos explicassis quina valoració has fet d'aquest projecte que s'ha presentat aquesta setmana, tu que sempre estàs tan ben informada i que t'agrada llegir tots els diaris.
3: Mira, yo siempre pensaba que Gesa o se tira

per totes les hores i dies passats. Digue'm que m'estimes sense els eufemismes que t'han castigat. Digue'm que m'expliques les pors i alegries del teu llarg llistat. Ressonen paraules, transiten

0: sentit sa veu que te canta i te deixa dormir.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
2: I d'Esporles, que ja viu intensament també les festes de Sant Pere d'enguany de 2026 i des del passat mes de... No, des de dia de 9 de juny, està al municipi ja en festa, ple de música, cultura, esports, tradicions i activitats per totes les edats, i enguany tenen un fil conductor, Raül, que és el cinema.
3: Sí, hem de xerrar d'aquestes festes de Sant Pere que molts de pobles de les illes estan celebrant aquests dies, però hem de dir que enguany, volem saber totes aquestes activitats concretes que se fan, sí, a diferents punts, i sobretot el tema, per exemple, de les penyes.
2: De les penyes?
3: Sí, jo vull saber més.
2: Els joves que s'ajunten per organitzar-se dins les mateixes festes, no?
3: Sí, sí, sí. Ja sabeu que hi ha el pregó, també hi va la dècada prodigiosa, hi ha concerts i activitats de tota la vida, però el millor que poden fer de tot això és xerrar.
2: La dècada prodigiosa, perdona.
3: Sí, però versió balear.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, versió balear. De veres, jo no sé si són vius o morts.
2: No, però se m'ha posat la pell de gallina. O sigui, la dècada prodigiosa... Jo era fan de la dècada prodigiosa. Sí, però tenint, clar.
3: Dir això, però pegant fora. Bé, la qüestió, ara aquí xerrant d'edats, anem fins a Esporles, anem a xerrar amb el seu regidor de festes, en Jaume, a Terrassa, que en Jaume, l'altre dia que xerràvem, dèiem, bueno, almenys, tanta sort que dissabte serà una nit tranquil·la. Jaume, bon dia, com anem?
4: Bon dia a tothom.
3: Va ser tranquil·la ahir, o no?
4: Va ser tranquil·la i vam tenir un vespre, un poc de descans, vam fer el tradicional sopar en el carrer, i així avui de matí ja per agafar forces, perquè ja enfilam la rebel·la de Sant Pere, que és avui vespre.
3: Clar, aquí anem, perquè duis des de dia de nou, no? Conta-mos.
4: Duim des de dia de nou. Les festes de Sant Pere ja duen uns anys que se mos han allargat i nosaltres quasi que estem celebrant Sant Joan i Sant Pere.
3: Sí, perquè clar, de dia de nou, imagina't. Bé, però clar, és que entenc jo que Esporles, a més, que és un poble molt participatiu, moltes associacions, tothom col·labora o vol organitzar qualque cosa, no? I llavors és difícil poder posar tot a dins un programa d'actes.
4: Correcte, tu vas dir. Nosaltres hem allargat un poc fins a Sant Joan també, precisament per això, per la quantitat d'associacions que tenim, i on se mos junten totes les activitats de fi de curs. Se mos ajunta també que tenim tres rebel·les, perquè el tradicional concert de la banda de música, de la banda lírica, recordar que és una de les bandes de música més antigues de les Illes Balears, 153 anys.
3: Mare meva!
4: Cada any se superen i ja no és un concert a l'ús, sinó que mos munten una festa que és espectacular, que com bé tu has dit, enguany el concert de la banda de música ha estat la banda de música més la dècada prodigiosa, que va ser un espectacle espectacular, la veritat.
3: Se va unir aquesta banda de música amb la dècada prodigiosa,
2: no,
3: que fan no rebel·les, que
2: fan
3: tots les rebel·les de Balears, i clar, van organitzar, com dèiem, una nit especial.
4: Espectacular, sí.
3: Jo dèiem, això de les penyes, què és això? Que feis Esporles?
4: Mira, les penyes, ja fa 3 anys, i la veritat és que és una iniciativa popular que ha sorgit fa 3 anys, i no ho organitza l'Ajuntament, per tant és una cosa que és molt, molt lloable, perquè neix de la participació ciutadana, i la veritat és que va creixent, i és una festa molt guapa, on disfruta tot el poble, a més, des dels més petits fins en els més grans, i és molt, molt guapo poder veure com totes aquestes generacions s'ajunten el segon dia de festes per anar a fer el seu contrapregó. Cada penya, cada any, una de les penyes és encarregada de fer el contrapregó, i fan un tradicional xupinazo, en el més pur estil Sant Fermín, i arranca la seva festa. Després continua amb un dinar de penya, cada penya va en el seu rotllo, i després se tornen a juntar a l'hora baixa per poder celebrar la seva festa tots junts, i la veritat és que és una festa que va creixent cada any, I no sé, molt bé. Lo guapo d'aquesta festa és això, que no neix des de l'Ajuntament, sinó des de la participació ciutadana.
3: Bueno, Jaume, podríem dir que és una coma d'aquestes que neofestes que deien que s'han posat de moda, que ja, bueno, que ja duen gairebé 15-20 anys, des de, jo què sé, el MUC, s'embalat, la CAPTA, festes que, com tu dius, organitza la gent del poble sense... passar, diguéssim, directament per l'Ajuntament i que en el final se converteixen en una part més o part molt important de la festa, no?
4: L'Ajuntament no pot mirar, no mirar lo que està passant i, evidentment, nosaltres donem un apoyo, sobretot a nivell d'infraestructura, sobretot també per coordinar tanta gent. I lo del quan t'has dit totes aquestes festes, se m'ha passat els pens un poc de punta perquè no volem que se convertesqui en... Volem que sigui, que quedi una cosa local.
3: Clar.
4: I és de fet, és sempre que xerram amb tots els joves i tota la gent que organitza aquesta festa, sempre mos diuen totes aquestes festes que han nombrat és el que no se volen convertir.
3: Clar, és que és això, que aquestes festes van començar com una cosa, com tu dius, del poble, de la gent i tal, que passa que en el final se va coneguent, se va fent popular i en el final s'han convertit en grans festes que molta gent hi va, però bueno, n'hi ha moltes d'altres que també han aconseguit d'una manera o una altra deixar-ho davant i fer un sistema, diríem, de cribatge. És a dir,
4: jo crec que lo important és que, com que coincidim en Sant Joan, tenim aquest avantatge de que sempre estem eclipsadíssims.
3: Els ciutadallans i ciutadallanques vos agrairien que la vostra se convertís en una neofesta grossa, perquè si no hauria tant de mallorquins allà.
4: Mallorquins a Ciutadella és molt fort.
3: Sí. Exacte. Sí. Bueno, Jaume, tu deies, Revela de Sant Pere, conta-mos, què hi haurà? Com serà aquesta festa? Com ho viureu la gent d'Esporles, aquesta Revela de Sant Pere?
4: Pues és una Revela molt especial. Avui vespre tenim Changuito, a partir de les 10 del vespre. I és un vespre on estem apostant per la música de creació i música sobretot també en català, que per nosaltres és molt important que per el manco la meitat de la programació que feim durant que Sant Pere sigui en la nostra llengua. I avui vespre pues, podrem gaudir de Changuito, que presenta el seu nou treball i és el tercer concert d'aquesta gira que ha iniciat aquest estiu. I també després tindrem des de Santa Maria el grup Negre, que també és un grup que està pegant molt fort. I després ja per la gent que se n'anirà, perquè sabem que demà a moltes bandes per totes és un dia feiner, nosaltres com que demà tenim un poc tenim festa, nosaltres mos quedarem un poquet més de...
3: Allargarem un poc.
4: Allargarem un poc més la gent local, la gent d'Esporles, ja amb un grup d'aquí, del poble, que se diuen el Rock Rural, que és un grup de versions de tot tipus de cançons. I després, finalment, tancarà el DJ en Joan Rigo.
3: Molt bé. Idò, bé, ja ho dèieu, és important que en aquestes festes patronals, en aquest cas de Sant Pere, d'Esporles, que gairebé la meitat o manco més de la meitat de la programació sigui en català, i avui, com dèiem, podeu gaudir d'aquesta Revela de Sant Pere. Jaume, res, moltes gràcies per contar-nos un poc com són les vostres festes i que sigui lleu el que queda, que ara ja sigui acabar de disfrutar d'aquestes festes.
4: Moltíssimes gràcies, això ja està.
3: Ja està fet. Gràcies, Jaume, ja que vagi bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: I de fa just una setmana que va començar l'estiu i això coincideix i fa que s'ajuntin dues coses, no? Aquest gruix de turistes que comencen a arribar des de ja fa moltes setmanes. Ja n'hi ha molts per aquí, molts que vendran durant tot el mes també de juliol, agost, ja sabeu que això va així. Però també coincideix en l'inici de les rebaixes d'estiu que se va iniciar dijous. Clar, és un dels dies en què els carrers també, moltes vegades, et xorro baixa, es veu que fa calor, però precisament per això els carrers s'omplixen de gent, les botigues aprofiten aquest aire condicionat que entres i dius, ai, sobretot en els grans comerços, no? Que estic de fresquet aquí, vaig a firar alguna cosa, vaig a mirar a veure si hi ha qualque coseta rebaixada. I avui volem parlar de tot això, del petit comerç també, no? Si afronta aquest repte de poder competir amb les grans superfícies quan parlem de rebaixes. Anem a escoltar un petit res, un tall de bou d'una, m'apareix que és una senyora, dura 14 segons, mos parla de les rebaixes. I doncs, les Balears és la comunitat, la cinquena comunitat en turisme de compres, ho sabies?
2: Sí.
1: Ho creus?
2: Sí, jo crec que sí, que és possible. Sí.
1: Per què compren tant? O són els turistes els que compren?
2: No, jo crec que nosaltres també comprem.
1: Nosaltres també comprem, eh?
2: Crec que sí, sí.
1: I doncs sí, les Balears és la cinquena comunitat espanyola en turisme, en turisme de compres. Clar, això és perquè tenim grans marques, tenim també oferta de luxe, també tenim el comerç local i tot això fa que la gent compri. Però volen parlar amb Carolina Domingo, que és la presidenta de Pimeco, d'aquestes qüestions en temes d'hàbits de consum. Carolina, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé, gràcies.
1: A veure, com arriben els comerços en aquestes primeres rebaixes d'estiu i quan parlem de comerços, sobretot els comerços de proximitat. Com està la cosa enguany?
3: Bé, a veure, nosaltres des de la patronal de Pimeco sempre traslladem el que ens diuen els petits comerciants, no? I és que cada vegada comencen abans les rebaixes i això perjudica, desgraciadament, en el petit comerç, perquè ara que és el moment d'aprofitar, de poder vendre amb el preu normal, doncs s'han d'adaptar a el que fan les grans superfícies, que és que cada vegada comencen més prest les rebaixes. I, evidentment, el petit comerç s'ha d'anar adaptant obligatòriament amb aquesta situació. A veure, esperem que la campanya sigui bona, perquè, evidentment, vivim del turisme, sobretot en aquesta època, i el turista compra, però sí que és cert que quan hem de començar tan pres les rebaixes hem de pensar que el marge de benefici del petit comerciant és molt reduïda. Aleshores, el seu marge de benefici és molt poc i hem de pensar que ha de viure tot l'any. L'hivern després és molt llarg i ha de viure després tot l'any del que fa l'estiu. I aquesta situació és una mica complicada.
1: Les rebaixes així com estan muntades, no d'ara, perquè això és una cosa bastant recurrent. Sempre que vos entrevistam, ja fa uns anys, no?, que parlam de que pareix que les rebaixes s'han desvirtuat, perquè abans era un moment que tothom esperava, que hi és corregudes, jo me'n recordo, no?, que entraven...
4: Obrien la porta.
1: Obrien la porta, i quasi tomaven la porta, i era un moment com un dia a Sant Fermín, i hi havia les rebaixes, també. Clar, tot això s'ha desvirtuat, però és que ho passa malament és el petit comerç. Ara mateix se pot competir o ja s'han començat a fer cucabeles per poder remuntar aquesta situació que pareix que no canviarà?
3: A veure, t'asseguro que el petit comerciant fa cucabeles i cucades tot perquè pugui vendre i que pugui treure el seu gènere i per al setembre poder, o a l'agost poder tindre la seva nova producció per l'hivern. Però a veure, la veritat, la realitat és que les rebaixes han perdut força. Abans les rebaixes, com tu has comentat, era un esdeveniment molt, molt esperat. I avui és que el problema hi ha promocions i descomptes durant tot l'any. I això ha fet que, bueno, perdre la il·lusió d'esperar a les rebaixes, no? Això la gent ja no ho fa. Quan hi ha descomptes gairebé tot l'any, les rebaixes deixen de ser un reclam i això és evident. I bé, la gent passeja, les botigues que es troben a algú de descompte, jo no crec que ara, sobretot el turista, vagi a les botigues per trobar les rebaixes. Som més la gent d'aquí, no?, que diem anem de rebaixes, però els turistes jo crec que van a botigues i, bueno, si troben algú de descompte, doncs molt millor, no? Perquè dius, vale, però no crec que hi vagin expressament per trobar les rebaixes.
1: Penses que se passegen, que entren, surten i que n'hi ha per tot. És a dir, jo vaig anar a una gran marca, no faran publicitat perquè no farà falta, fa una setmana, i el 90% dels clients eren turistes.
3: Clar, perquè l'estiu és això, nosaltres vivim del turista, ens agradi o no, vivim indirecte o indirectament del turisme. I ajuda molt el teixit empresarial i econòmic de tota l'illa. I nosaltres, doncs bé, per això no ens agrada que comencin tan prest les rebaixes, perquè hauríem d'aprofitar per almenys juny i juliol a poder vendre amb el preu normal. I després, perquè les rebaixes és això, el que et queda d'estoc, al final de la temporada poder-ho vendre més amb descompte, però no a començament de la temporada. Per això et dic que està desvirtuat tant. I clar, hem de tindre en compte que el petit comerç no només genera activitat econòmica, sinó que també dona vida als carrers, crea ocupació, ofereix un tracte proper, i hem de tindre en compte que hem de mantindre des de les institucions, hem de fer feina per tornar a regular les rebaixes. I nosaltres, des de Pimeco, no ens cansarem de dir-ho.
1: Carolina, una cosa que, aprofitant que tenim tant de turistes, penses, en la vostra experiència, que cerquen també producte mallorquí? O acaben comprant a una tenda que podrien trobar a qualsevol ciutat europea?
3: Bé, a veure, jo, per lo que també em diuen els comerciants, sí que és cert que el turista valora molt el que és el producte local. Inclús hi ha molts turistes que a través de les xarxes socials, que molts petits comerços ja s'estan adaptant amb les noves tecnologies, cerquen aquest comerç que potser no està en un carrer principal i va cercar-lo que estigui potser en un municipi o en un carrer de segona línia perquè ha vist per les xarxes socials aquest producte tan especial que vol veure-ho, inclús comprar-ho. Aleshores, veiem que realment valoren el nostre. Per això hem de ser nosaltres, des de les institucions, sobretot, que hem de preservar el nostre teixit del petit comerç, perquè és el que ens dona la nostra identitat i la nostra cultura, i hem de conservar-ho.
1: Penses que és més difícil competir amb les grans superfícies, amb aquestes grans marques, o també en les botigues online? Cada vegada hi ha més gent que compra 10 prendes i després en torna 7, però el tema de les compres online, com ho duis, vosaltres?
3: Doncs malament, com les grans superfícies, sobretot els centres comercials. Això és una competència molt directa cap al petit comerç. Bueno, et puc dir que el turista, quan ve aquí, no compra online. A veure, jo, no sé, encara no s'han fet números, però dubto molt que una persona que vingui una setmana de vacances a Mallorca es posi a comprar per online. Jo crec que no. Aleshores, el turista que ve aquí a passar uns dies de vacances és un turista que compra en el comerç d'aquí, gran o petit, però compra i es deixa els dobbers aquí. I això ho hem de valorar molt, perquè és fidel. En aquests dies que està aquí és fidel que comprarà el comerç local. Sí que és cert que les grans superfícies, els centres comercials, atrauen també molt el turista. Però bé, també ells són conscients de que anar pels carrerons, conèixer els nostres costums, veure la nostra arquitectura i que en tots aquests carrers acompanyi amb un comerç local, amb un comerç amb una personalitat i un producte local, ho valoren molt, molt més que en un centre comercial.
1: Una darrera qüestió per la meva part. Aquesta falta d'habitatge, quant voleu contractar qualcú per als comerços, també afecta?
3: A veure, el petit comerç normalment té una contractació de persones que són molt, molt a llarg plaç. Sí que és cert que a vegades pots tindre un moment de falta de personal, no? Sobretot si algú t'agafa una baixa o si has de combinar baixa, perquè clar, pensa que el petit comerç pot contractar 2, 3, màxim 4 persones, la majoria, després hi ha més grans, però fidelitza molt el que és el personal. i pensa que no és un número, sinó forma part de la família. En el petit comerç, el que és la contractació de personal és gent que normalment coneixes o te recomanen, ajudes... és que la personalitat del petit comerç és tan diferent al gran que bé, evidentment costa de trobar, però penso que el tema de la falta de vivenda és un problema generalitzat. Nosaltres que vivim en una illa, en un territori molt, molt limitat, creiem que quan es fan infraestructures tan grans com són els hotels, com són clíniques, hospitals o universitats que s'estan fent, el govern hauria d'obligar amb aquestes grans infraestructures a que una part d'aquesta construcció anés destinada a vivenda per al personal que necessita aquesta construcció. Si és que volem tindre qualitat de persones treballant a la nostra illa, que crec que això és essencial per poder mantenir un nivell adequat de turisme. Aleshores, no ho sé, per dir-te, no, una universitat, pues feu un pavelló amb vivenda per portar bons professors perquè no hagin d'invertir part del seu sou amb la vivenda, que a més és caríssima, perquè la gent no voldrà vindre. Gent amb una trajectòria o amb un currículum important no vol gastar, si té de traslladar-se d'un altre lloc a vindre per donar aquesta feina, pues gastar més de la meitat del seu sou en vivenda. I això crec que és algo que hauríem d'estudiar, realment. Tindre bons metges, bona sanitat, perquè és necessari.
1: I de Carolina Domingo, presidenta de Pimeco, gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida, que tinguis un bon diumenge i a veure si el balanç final d'aquestes vendes amb aquestes rebaixes poden ser el més positives possibles.
3: Ojalà, així ens esperem, que les vendes vagin molt, molt, molt bé.
1: Gràcies, Carolina.
3: Gràcies i feliç estiu. Ferrada.
1: Gràcies.
3: Igualment. Adéu, adéu, adéu.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: IB3 Ràdio és memòria.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com anem, com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre ses is.
8: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
0: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
1: Avui, doncs, ens queda poc més de 10 minuts per acabar aquesta primera hora aquí a La Gran Vida, ben acompanyat, com sempre, amb en Julio Bastida i Raül. La veritat que també amb ganes de saber què és el que passa en el món, a les Balears, quan parlant de successos, tribunals, i això...
9: No tots són fires i festes.
1: Exacte, aquí està. I per això Julio Bastida, que és delegat d'Hoquei Diario Balears, és expert en tot això i mos explica quina és la darrera hora. Tenim moltes coses, però volem començar en Nico, que l'està liant una altra vegada.
10: Què tal? Bon dia a tots.
1: Bon dia.
10: Com esteu? Pues sí, Nico, Francisco Cortés Picazo, Elico, Francisco Tomás.
1: El hijo de la paca.
10: El hijo de la paca. Bueno, pues què ha fet? Fa 20 dies exactes, ho van detenir, vos en recordeu, ho van contar aquí, que va entrar a l'hospital de Son Espares amb una pistola, despullat, i, bueno, va anar un pollo a l'hospital, i ho van detenir. Anava, com és habitual amb ell, pues, sota els efectes de les drogues, i ara, 20 dies després, l'ha tornat a fer. En aquest cas, en el Rafal, barriada de Palma del Rafal, sembla que, segons diu Policia Nacional, se'n va anar cap a dos... Perquè ja no té carnet, perquè li han llevat. No, després no, de tot el xou que té, li han llevat dos pits.
1: En cotxe no pot partir.
10: En cotxe no pot partir.
5: Mare meva.
10: Què passa? Que se'n va anar a dos joves que estan allà en patinat, va treure una pistola i els va encanyonar i li va dir, escolta, m'enduc el patinat. I se'n va dur el patinat. Amb una pistola. Els joves se van assustar tant que no volien denunciar, però, evidentment, tots els veïnats i la gent d'allà... És que l'Ico és una persona molt coneguda. És que, per tant, no és una persona desconeguda.
11: Clar.
10: Van dir a la policia, ha estat el ICO, la policia va agafar, se'n va anar cap al poblat de Sombanya, i allà va trobar dins el cotxe de l'ICO la pistola de foguets que, en aquest cas d'aire comprimit, però qualsevol persona que sàpiga un pot d'armes sap que avui en dia les rèpliques d'aire comprimit són semblants, bueno, és que són clavades a les reals. Per tant, aquells joves no sabien que era real, que era falsa, bueno, una rèplica, i al final va acabar detingut. Ahir va passar a disposició judicial, i quan va passar a disposició judicial, algo molt típic en el l'ICO, pues, quan tens periodistes i fotògrafs, els tira besitos.
1: Tira besitos, fa comentaris, no?
11: Era de fogueo. Era de fogueo.
1: Era de fogueo, però justo ja te l'endús. Clar, és que com si estiguessin tots acostumats a veure pistoles.
11: Clar, bé, també t'he dit una cosa. El que no entenc és com se poden vendre pistoles, siguin d'aire comprimit, de fogueo, de no fogueo, aquí o allà, rèpliques o no rèpliques. Vull dir, no. Vull dir, quina necessitat hi ha? O és una pistola o no és una pistola. Les pistoles només es pot comprar qui tinguis permís d'armes. La resta, no. Si és una d'això d'aire comprimit, pues que per esquí...
1: D'aire comprimit, que tingui...
10: Són d'Airsoft i, clar, per fer pràctiques d'Airsoft i tot això. Hem de dir que l'ICO, ara, en aquestes dues darreres ocasions, la pistola era d'aire comprimit. Però no m'ho hem d'oblidar que fa una sèrie d'anys, quan l'ICO era l'ICO i havia la paca, era la paca, en el poblat de Sombanya, en el puticlub, per dir-ho d'una certa manera, el club d'alterne del Globo Rojo, que està a Benet Ports i Fàbrica, no sé si me'n recordeu, pues allà, de vora del carrer... el carrer Monacó.
1: No me'n recordo.
11: Jo també me'n recordo, nin, de passar per l'autopista...
10: Per Mustang.
11: Mustang. No me sortia el nom, ara.
10: Per Mustang.
11: I hi havia una senyora que aixecava una cama.
1: Que aixecava una cama per l'autovia, tu veies que aixecava la cama, sí.
10: Bé, idò, alerta. Jo estic segur que molt dels nostres oients saben que en el carrer Monacó, en Benet Pons i Fàbriques, allà hi havia el Globo Rojo. Pues allà, l'ICO va treure una pistola de bon de veres, i li va pegar un tir en el porter.
11: Mare meva.
10: I ho va deixar ferit, i va estar a presó per això, per aquest tema. Per tant, que l'ICO tingui armes de foc reals és una cosa, pues, i no moren de... o no han de ser coios, han de tenir clar que a Sombanya hi ha armes de foc.
1: I, clar, els patinets elèctrics que va robar, que volia robar, supos que eren per vendre i fer una donació.
10: L'ICO té problemes de drogues des de fa molt de temps, això és una cosa evident, ell mateix ho ha reconegut, i ara ho està passant malament, perquè quan tens mono, per dir-ho de certa manera, fan aquestes coses.
11: Però vull dir, ara perdoneu la meva ignorància, però aquest home que viu a Sombanya on venen droga, quin problema té ell en trobar droga?
10: No, trobar no, compres-la.
11: Ja, però...
1: Però ja no tenen la seva carnisseria.
11: Claro, en tenim un economat propi, no?
10: Bueno, jo crec que ell ja està apartat, el clan de la paca ja no existeix a Sombanya. Ja. O sigui, de fet, la paca viu a Sostalot, a la vora de Son Ferriol.
1: I del que passi es mono com pugui, nosaltres parlant de serps, no de monos. Una serp a Palma, que ha passat? Que ha estat...
10: Sí, m'hauran d'anar...
11: Una, ja en duia no sé quantes de serps.
1: Però jo he vist una imatge que és enorme. Que
10: sí, m'hauran d'anar a Son Ferriol, concretament en el carrer Llorenç Frau, això és la barriada de Son Ferriol, en el que un policia fora de servei, un policia local fora de servei, va haver d'anar a auxiliar a una família perquè se li va ficar una serp, però una serp que han de veure les imatges.
11: Sí,
10: si entres
11: sí,
10: a qualsevol diari, poden entrar a Coi Baleares, veuran nosaltres titulant Pànico en Palma, la serpiente irrumpe en una vivienda i muerda un policia, perquè no és petita.
11: No, no, és que són ben grosses aquestes de ferradura invasores.
10: Se t'entra dintre teva, estàs tranquil·lament... Mem, és molt difícil si tu vius en el carrer Aragó a un vuitè pis que t'entri una serp.
11: Sí,
10: una
11: està clar, però les plantes baixes en els pobles i de més que tenen el corral o finca o el que sigui, clar, és més habitual. Però, de totes maneres, aquí encara està, entre cometes, controlat. Però on ja se n'han anat desarmats, els nostres veïns d'Eivissa i Formentera s'han lliurat per ara de que arribin. Però Eivissa és una cosa exagerada, que han hagut de fer búnkers per les sargantanes, perquè les serps ja s'està menjant totes les sargantanes i és un desastre. Però, clar, alguna cosa hauran de fer, no?
1: Dir, no ho sé. No, no.
11: La solució no sé quina és, però alguna cosa hauran de fer, perquè ja anant malament.
1: Ja,
11: no, el que no podem fer és que les sargantanes visquin dins un búnquer. El que hem de fer és matar totes les serps.
10: I també hem de tenir en compte que fins ara s'ha de... No, una serp no fa res.
11: Deixa't anar.
10: No.
11: Deixa't anar.
10: No, això no és cert.
1: Fins que, fins que vas en el banyo, en el corral de la Pradina.
10: Sí, en aquest cas, se va ficar dins la col·laboria d'aquesta vivenda, la van tenir amb aquest policia fora de servei i la família, perquè la família no sabia què fer, i aquest policia la van tenir controlada dins la col·laboria perquè el que no volien és que follegués, perquè si fuis després ja no l'agafes. I quan va arribar els ulls, la unitat d'intervenció immediata, amb les bosses aquestes que tenen i tal, la van tancar i va mossegar un policia.
11: Sí. Clar, no, és que són rabioses, és a dir, no te matarà de la mossegada, ni tenen el verí ni això, però són rabioses que se fuen moltíssim.
1: Sí, sí.
10: I assusten molt. O sigui, va ser, jo estic segur que la CEP era en caràcter defensiu, perquè elles se pensaven que les ataquen, perquè si no la fas, si no li fas tu res, elles habitualment no ataquen, però la veritat és que tu imagina que tu tens nins, estàs a que teva tranquil·lament, o escà, o qualsevol cosa... I la bou es que s'acosta i li dona una mossegada i s'acarregascar. O sigui que, per tant, és un problema serio i el veïnat de Son Ferriol pues, estan molt assustats i han presentat moltes queixes.
1: I també és serio aquest italià que se fica dins els vestidors a les piscines de Son Hugo per veure menors despullats.
11: I ara això que ha estat.
10: Nines.
1: Vinga, que ha estat.
10: Ara vos conta. Fa un dia hi va haver una competició de natació a les piscines de Son Hugo. Lo que jo ara vos cont és lo que han dit els pares i lo que ha confirmat la Policia Nacional. Però lo que s'està fent ara és comprovar les declaracions que fan els pares de que això no és la primera vegada i que sempre ho fa aquest home. I ara estan tirant de càmeres cap enrere i supos que en qualsevol moment acabarà detingut aquest senyor. Un italià de mitjana edat que, aprofitant quan té competicions, que hi ha molta gent en les piscines de Son Hugo, el que fa és que se fica dins el vestuari de les dones. Especialment quan hi ha, competeixen els menors d'edat, les menors.
11: Mare meva.
10: Les nines. Perquè sabeu que té aquest fetitxe de que li agraden molt les nines aquestes.
1: Que nines que hi van ara perquè ha acabat el curs i fan activitats escolars i que no han trepitjat Son Hugo en la seva vida i que van ara per primera vegada.
10: Però en aquest cas era en competició. O sigui, les competidores, nines, petites. Se fica dins el vestuari i mira com se dutxen. O sigui, allà no fa res, però mira com se canvien, com se'n despullen i tal.
11: I com aquest home entra en el vestidor de les dones i ningú diu res? És que jo no entenc.
10: No, sí que han dit. Evidentment que han dit. Quasi que ara ho maten.
11: És que clar, és que...
10: Què és el que passa? Que els pares i tothom, pues, varen posar escrit en el cel, varen cridar a la Policia Nacional, va arribar la policia, hi havia molta detenció, imagineu vos passadissos allà que volien matar aquest home, i la policia ho va identificar, va prendre declaració en els pares i ha demanat en el centre de Son Hugo les càmeres de seguretat per comprovar que realment és aquest home o tal. De moment, ho va identificar, ho va deixar en llibertat, li va dir que no s'ha acostat per allà, i ara estan pendents de comprovar les càmeres, perquè això s'ha de demostrar. Una vegada que tingui les càmeres que està allà i que hi va molt sovint, se procedirà a la seva detenció.
1: Molt bé.
11: Idò, què t'apareix?
1: Drames i festes, i toquen drames.
10: I fires.
1: I fires.
10: Aquí en aquest programa, fires, festes i...
11: Fires i festes, tot el que mos toqui, perquè aquestes illes no duram.
1: No duram.
11: Bé, idò, res, moltes gràcies. Siguin atents, vius, si teniu... O veus cap set per cap vostre, telefoneu en Escofip. En Escofip, perquè vinguin a cercar-la i no la toqueu i ja està. Li feis una foto, si podeu, i envieu en Escofip.
10: I en altres, en el diari.
11: En el diari també.
1: En el diari, en fotos.
11: Okay, Balears, podeu enviar. En Julio l'enviar.
10: I és ràdio, és ràdio.
1: Arroba Julio Bastida.
10: Sí, sí, i és ràdio també.
1: Quants seguidors tens, ara?
10: Entre set diferent, un 300.000.
1: 300.000 seguidors, no està malament.
11: Està bé.
1: Està bé.
11: Jo troc que ha de vendre coses de com aquest que fa... No, te surt això de... El TikTok Shop, i Temu i tot això.
10: Molt divertit,
11: jo crec que ja pot vendre coses.
10: Alots, fins la setmana que ve.
1: Gràcies. Vinga, tornem a les 10 i 4 minuts.
12: IB3 Ràdio és formació.
1: Podem gravar, idò.
11: Dale a play.
1: Raül Valls, com estàs?
11: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
11: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
11: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
11: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
11: Aquí, a IB3 Ràdio.
13: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
11: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
13: En Joan Mimàs i Raül Valls.
12: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera.
4: amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: A IB3 Ràdio, la gran vida. El teu magazín de cap de setmana.
1: Les 10 i 5 minuts, benvinguts a la gran vida, benvinguts a IB3 Ràdio, si vos incorporau, i la veritat que moltes ganes d'encara de fer dues hores més de programa. Ja sabeu que els dissabtes és de 9 a 11 i diumenges ara hi som des de les 9, que en aquest programa, per cert, número 85 de la gran vida des del mes de setembre, amb en Luis Menéndez, el control tècnic, i ben acompanyat per Raül Valls.
2: Així és, i en aquesta segona hora, si és la primera, m'on anem fins a Esportes, en aquesta segona m'on anirem fins a Sant Marçal.
1: Molt bé.
2: Fins a Sant Marçal, que també estan de festes, i xerrarem un poquet de com estan gaudint d'aquestes festes de Sant Pere, i també, a part de tot això, parlarem d'ombra, de calor i de parasols. No?
1: I de parasols, perquè resulta que hi ha barris de Sa Palma que han llevat arbres i els veïnats estan indignats i què fan? I han fet com una espècie de performance en parasols i persegueixen a la gent per fer-li sombra. I això, clar, és molt visual i és una manera, diguem, divertida, atractiva, de protestar contra la tala d'arbres i de que no hi hagi més ombres a certs punts de Palma.
2: Bueno, han aconseguit cridar l'atenció, que sí, això era l'objectiu, i en xerrarem amb ells. I després també crec que tenim l'enquesta aquesta que fas pel carrer.
1: Sí, aquesta enquesta que sortim
2: que demanes, que demanes una cosa i una altra, que ha demanat
1: sí,
2: avui.
1: Per les rebaixes.
2: Ah, molt bé.
1: A veure si hi ha que fira.
2: Molt bé, molt bé. Idò, men que fira la gent, i després, com sempre, una recepta.
1: Tindrem una recepta. Avui farem un trompó diferent, Ja mos explica, ja vos explicarem com, però serà un trompó diferent,
2: Molt bé. I de què farem? Començam.
1: Vinga.
0: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
1: Idò, sí, anem fins a Sant Marçal, que m'agrada. Cobrim totes les illes en temes de festes i ara li tocava a Sant Marçal. I avui parlam amb la regidora de festes, no?
2: Exacte, anem fins allà perquè, bueno, ja duen uns dies de trull de festa i per això tenim a l'altra banda del fil telefònic na Carmen Canyelles, que és regidora de festes de Marratxí. Carmen, bon dia.
3: Hola, molt bon dia, com esteu?
2: Bueno, nosaltres, no sé si tan bé com vosaltres, perquè duis ja una bona setmana de festes,
3: Sí, duim des de dilluns de festes fins, si Déu vol, fins dimarts, dia 30.
2: Escolta, com són aquestes festes, per la gent que mos escolta de totes les illes, conta-mos, com són aquestes festes de Sant Marçal? Perquè, entre cometes, donen com un poc atzús a les festes d'estiu de tot el municipi, no?
3: Sí, és com bé comenta Raül, les nostres festes... Bé, nosaltres som un municipi, per qui no mos conegui, Marratxí, un municipi molt dispers, molt de nuclis de població, quasi una trentena, depèn de com els comptis, i són, com dius, les primeres festes que donen els usos a l'estiu, no? Són unes festes pues, que, al final, amb aquesta dispersió, mos ajuden a tenir aquest sentiment de germanor i d'aquest orgull de pertenència i com mos aconsegueixen reunir a tots envers unes mateixes festes, no? I, al final, estan dirigides un poc a totes les edats i a tots els públics.
2: Conta-mos un poc, perquè aquesta setmana ja hi ha hagut activitats i just aquest passat divendres ja vau tenir gran concert, no?, a Sant Marçal, perquè conta-mos qui vau tenir, qui va ser que vau compartir aquest divendres de festes.
3: I de divendres va començar, com dius, la verbena, la nit de rock en català. Van tenir en Alfred García, Pel de Gall, que són de Menorca, que són molt coneguts segur per vosaltres, i després DJ Marieta. Això va ser divendres. Ahir dissabte van tenir Natxa Pop, que era l'artista nacional, que la veritat és que estava a Rollo de Sant Marí, era ple de gom a gom. I després van tenir After Sants i DJ Gosha.
2: Molt bé.
3: I duim, com dius, tota la setmana pues, d'activitats en el final. Aquest programa, a part de tot el que aporta l'Ajuntament, evidentment, també comptem molt amb el teixit associatiu del nostre municipi, activitats d'exhibicions de clubs esportius, de gent gran, de les mestresses de casa que fan manualitats. En el final, allà on arribes d'administració, totes aquestes associacions durant tot l'any fan activitats i també és una mostra d'agraïment que puguin participar en el programa del nostre municipi.
2: Escolta, i bé, la revetlla de Sant Pere serà avui, no?
3: Avui tenim... la Revetlla de Sant Pere és demà.
2: Demà.
3: Encara tenim... avui tenim dues activitats destacades, altres. Ara a les 10:30 comença la Holy Fest per totes les famílies. I després Soro Baixa, sí, això serà gros.
2: Això serà gros. Joan, tu no t'agraden les Holy Fest?
1: Les Holy Fest, sí. Tot ben tacadet. Sí, jo m'agrada. Una bona suada.
2: Però no t'agrada quan arribes a casa teva i aquella brutorada...
1: Que a vegades has de donar moltes explicacions.
2: Clar, però què ha passat?
1: Has d'avisar antes d'on vas.
2: Clar, és que és una cosa... Sí. Però agrada molt, sí, no sé què té.
3: Tenim com a dos tipus de públic. És que li agrada ficar-se dins els colors i dins la festa i és que li agrada veure-ho d'on fora i també bé.
2: Clar.
3: Jo som més d'aquesta segona.
2: De veure-ho, no? De veure-ho.
3: Sí, no, de veure-ho.
2: I llavors, l'altre tercer públic és quan arribes a casa teva, a la teva família, que diuen, per favor, no entris, no entris, lleva't la roba despuat abans d'entrar.
1: Lleva't-se la sabata, és
2: no
1: tot
2: pots...
1: una.
2: Bueno, i què me deies, perdona, que t'he teat.
3: No. I després, Soro Baixa, tenim la cursa de carretons, que després de 15 anys han aconseguit recuperar-la.
2: Ah, que m'agrada.
1: Aquesta m'agrada.
3: Sí, això. Passam un pot de pena, en broma, dic, no? Perquè és vera, tenim totes les mesures de seguretat, però és vera que fa molt d'any que no la fèiem i l'hem volgut recuperar perquè era una cosa que no podia faltar en el programa i que molta gent ja mos demanava feia estona.
1: Em vaig fer
3: I
1: una...
3: I a les 9...
1: Sí, perdó. No, anava a dir que no, em vaig fer una i li van posar de nom en el carretó. Em pegam trurarem. Ja l'he pensat.
2: Efectivament, no?
1: Efectivament.
2: S'ha complit, no?
1: En els 4 metres ja n'hi havia per tot.
2: Oh, Déu meu.
1: Sí,
3: i l'any que ve l'heu de tornar a fer aquest carretó i veniu aquí amb nosaltres.
2: I la cosa és, de bon vos tirau? Perquè allà a Sant Marçal diu, perquè hi ha bones costes, eh?
3: Mos tirant des carrer de les Gualls de Torrella, que és un poc a banda on està en circulació, sí. I passant per Rollo i cap a la carretera de Marratxinot. I hi ha un premi pues, que arribi més un fora.
2: I no recta, vull dir que has de voltar.
3: No recta, hi ha dues curves pronunciades, però bueno, ja vos dic, està tot, tenim bales de palla, pneumàtics, està tot, i la Protecció Civil, que també col·labora molt amb nosaltres, i està tot ben programat perquè no falli res.
2: Si voleu veure això, aneu a les curves.
1: Casco, rodilla. Lleres, i tot ben protegit.
3: Sí,
1: coderes,
3: tot protegit. Sí.
2: Ai, Déu meu, jo me recordo això dels carretons, que va haver també la seva època, però clar, si història no és ja arribar a fer més via que un altre i tot això, sinó és que, com que a vegades no fan com a rondes, que el carret aguanti més d'una ronda. És a dir, quan ja t'has tirat un pic i ha arribat...

0: Reixí, com que fa els dos festius locals de dia 29 i dia 30, Soro
1: Ah.
0: Baixa, per tots els públics també tenim Tardeo, amb un grup de fora de Madrid que ve que se diu Avenida, i després amb dos DJs locals, que això també era una fita aconseguida i que volíem pues, promocionar els
1: Clar.
0: nostres DJs, que són Noscar Romero, que el coneixeu tots segur,
1: Sí.
0: i en Pere Fly, que també és d'aquí de
1: Molt
0: Sa
1: bé,
0: Cabaneta.
1: molt bé. Idò, això serà demà, no? M'has dit?
0: Demà, dia 29, sí.
1: Molt bé, molt bé. Idò, demà, dia 29, ja ho sabeu que si hi ha bon dilluns,
2: sí.
1: Si hi ha molta... Clar, com és que Marratxí és tan gran que molta gent deu fer feina a Marratxí.
0: Sí.
1: Vull dir que tindran festa.
2: És ver, això.
0: Clar,
1: Marratxí és tan gran que hi haurà molta gent que té festa. Així que podeu anar fins a Sant Marçal a gaudir d'aquestes festes. Res, Carme, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bones festes. I si en el final tenim...
0: Raül, perdona.
1: Digues.
0: Si m'ho permets,
1: sí.
0: ja que hi som, mos queda un dia de festa, que és el nostre patró, dia 30 dimarts.
1: Ah, clar, digueu,
0: que
1: digueu.
0: Sí que convidam, perdó, no, que sí que convidam a tots tenint la missa solemne a les 11, després hi haurà un vermut musical amb una xaranca, i Soro Baixa ja els contacontes amb contacontat, i jo crec que això és per un reclam de tots els marratxiners i marratxineres, que l'any passat se varen passar molt bé, el casta.
1: Ah, per favor, un Agustín nostre.
2: Alerta.
0: Alerta. I l'espectacle Lumínic en Drons. O sigui que jo crec que les festes són molt completes, però que el nostre dia realment és dia 30 i
1: clar.
0: Que convidam a tots els marratxiners i marratxineres i tot aquell com es vulgui acompanyar d'arreu del dia.
1: Idò, ja ho sabeu, a Sant Marçal vos hi esperen. Gràcies, Carme.
2: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Adéu.

0: Molt bé, i de fires, festes, Sant Marçal, i vosaltres com ho duis? Ja sabeu que sempre demanant cosetes, aquesta setmana, en s'inici de les rebaixes, vos hem volgut demanar per les rebaixes, i aquest és un recull de coses que m'he trobat en el carrer.
1: Com ho duis? Quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
0: Aquesta camisa, per exemple, és de rebaixes.
2: Aquesta camisa m'ha anat obrint al carrer.
3: No, vosaltres som persones normals, no?
2: Normal.
3: Sí, necessiteu una... Anem a comprar-ho i ja està.
0: Quan necessiteu comprar alguna cosa, hi aneu. Però esperau aquest preu molt rebaixat o no?
2: Normalment, si t'esperes a les ofertes que feien el primer d'any, sí, igual com ara que lleven la roba de que ja l'han llevat d'hivern i ja la fiquen d'estiu, doncs sí, pues t'aprofites un poquet.
4: Vam
0: fer un passeillo. Un passeillo. Passeillo no té rebaixes. No. I cercau rebaixes quan n'hi ha, o ja això de ser rebaixes ja és que n'hi ha tot l'any?
4: Sí, sempre si troben qualque cosa...
0: Sempre poden firar.
4: Interessant, doncs pues, sí. Sí. Sempre van bé ser rebaixes.
0: No sabem qui és que fa els papers de xupa-xups, perquè és horrorós. És
4: complicat, això.
0: Sí, sí. Un xupa-xup a vegades m'ho dona per una conversa llarga.
4: Sí.
0: I quan cerca coses per als nins, per exemple, també va a ser rebaixes o simplement quan tu necessites?
4: No, sempre cau qualque cosa de rebaixes, tant per grans com per petits. Independentment de que se compren, se fan quan se necessiten, clar, però bueno, de rebaixes sempre troben qualque cosa.
5: Normalment sí.
0: I què cerques? Hi ha alguna cosa que necessitis en aquests moments que t'agradaria que estigués rebaixada?
5: Pues no ho sé. Tipo uns calçons així fresquets per l'estiu, okay, algo per anar a sopar o... No, però és que tenen de tot.
0: Tenen de tot, eh? No. Però a vegades m'ho posen davant l'armari i deien, no té

0: Res, això ho feim molt, també, eh?
1: Sí, jo ho feim molt, però sí? No, en realitat tenim de tot.
0: I aquesta roba la comences a tirar per damunt del llit i tal, o no? A l'hora de vestir-te,
1: no,
0: o
1: no,
0: tens clar...
1: No, tenc clar. Observar i mir i...
2: Molt bé.
0: I doncs, si tens aquest ordre dintre teva, per què s'estendes hi ha tanta roba tirada? Tothom tira la roba i
1: ja, no ho
0: trobem les talles.
2: Sí.
1: Sí.
0: La doble, que és un poc...
1: Sí. No, sí, la gent va com a loca.
0: M'agrada perquè va molt moderna.
3: Ah, gràcies, carinyo.
0: La gorra és molt xula.
3: Moltes gràcies.
0: Aquesta gorra la va comprar per les rebaixes o no?
3: Sé que la vaig comprar en el Cort Inglés, però no sé si eren rebaixes, ja fa 2 anys, bueno. I no, jo son doña gorrito, m'encanten,
0: sí?
3: Els gorritos.
0: Sí, sempre t'agrada anar en gorrito.
3: Com els estius.
0: En capellets.
3: Eh? En capellets, sí.
0: Ah, està molt bé, està molt bé. I a les rebaixes cercaràs alguna cosa? Aquest dia, ara que han començat.
3: Un cop per aquí, aquestes tendes de per aquí, mentrestant, però no ho sé, no venc a cercar res especial, o sigui...
0: Vens a mirar.
3: Venc a mirar. Si hi ha algo que m'agradi molt i no és molt cap, entura, però m'estim més no trobar res.
0: Ai, però si hi ha un 70% de descompte?
3: Hombre, un 70%, però m'ho pensaria. Sempre acaba algo, sempre acaba.
0: Un capellet xulo, guapo, modern.
3: Jo en tinc massa, ja no sé on els he de posar.
0: Se col·lecciones?
3: Quasi, quasi.
0: Tens una habitació només de capells.
3: Capells és el meu...
0: Vius tota sola?
3: Sí.
0: Molt bé. Així no molestem a ningú. Tenim l'habitació dels capells.
3: Tot per jo. Molt amable. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: Més.
0: No, ja està.
3: Fa poc també me vareu entrevistar.
0: Ah, sí? Ja famosa.
3: Ja som famoses, sí. Em sento en sortir, mira.
0: Mira, idò. Tornen a sortir.
3: Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Gràcies. Moltes gràcies.
4: No, lo voy comprando todo por el sistema de internet.
0: Ah, online.
4: Sí.
0: Vostè compra online. Molt bé.
4: Sí.
0: I li agrada comprar online?
4: Sí.
0: I si s'equivoca amb una talla, ho torna?
4: Sí, claro, claro.
0: Sí, eh?
4: La
0: o sigui que vostè se maneja molt bé en tema d'internet,
4: claro.
0: I comprar online i
4: sí,
0: tot
4: sí.
0: Això.
4: Sí, sí. Todo lo compro por online y lo que no me está bien, pues lo devuelvo.
0: Els calçons és el més difícil, no?
4: ¿El qué?
0: A l'hora de trobar la talla adequada de calçons, això
4: no,
0: és el més difícil.
4: No, porque te ponen en online, te ponen la... Las tallas, el número que...
0: I ja ho té per mà.
4: Sí, sí, sí.
0: Ah, molt bé, molt bé. No li agrada entrar a les tendes físiques, Renou, molta gent...
4: No, eso es un engaño.
0: Sí?
4: Sí, para
0: no,
4: mí...
0: No hi creu, en les rebaixes, amb els descomptes que fan?
4: No, yo no creo. Porque ahora, por ejemplo, el que va cada día y va a las tiendas y ve los precios...
0: Sí.
4: Ahora, cuando vienen las rebajas, resulta de que el precio sí. Está rebajado, pero... Con poco, porque antes lo vendían a 40 y ahora resulta que lo venden a 38.
0: ¿Y por 2 euros?
4: Y por 2 euros.
0: El millor no necessites en aquell moment.
4: Claro.
0: Si s'hagués de comprar alguna cosa així rebaixada, què compraria, encara que sigui online?
4: A mí lo que necesito nada más, porque...
0: ¿Roba o alguna cosa més? No sé.
4: No, yo lo que pasa...
0: Una bicicleta?
4: Que... No, que va.
0: Per sortir a la carretera?
4: No.
0: Aquest estiu?
4: No.
0: 45 graus?
4: No, que va.
0: Clar, ara són les rebaixes... Tu compres online, a vegades, a les rebaixes?
5: No, nunca.
0: No?
5: No.
0: Sempre t'agrada anar a tenda física?
5: Sí, sempre.
0: Molt bé. I vas sense teva predina, a vegades, a comprar?
5: Bueno...
6: Yo es que no me compro nada porque me lo hago yo y por 2 duros me hago toda la ropa.
0: Vostè se fa la roba?
2: Molt bé.
0: I li ha fet alguna cosa, la neta?
6: En ben cuando.
0: Sí?
6: Sí.
0: I tu poses? Te poses la roba que te fa la predina?
5: Bueno...
0: No, millor ser rebaixes, eh?
5: Sí, viene bien, sempre.
0: Ser rebaixes pot tornar a ser roba, lo que t'ha fet la predina, no?
5: Bueno, pero cose muy bien.
0: Ah, molt bé. Però no te poses.
6: Hombre, yo voy a comprar un traje de novia y me cuesta 300 y pico de...
0: Sí.
6: Y voy a Soler, he comprado la tela a mi hija y me cuesta
0: ja
6: 30 euros.
0: M'agrada, molt bé.
6: Y hago un traje de novia que no lleva más que mi hija.
5: Sí.
0: L'has provat, sí?
5: Sí, l'he trobat.
0: I què cercaves?
5: Una, bé, qualsevol cosa. Un anell.
0: I tu has vengut aposta, vas a comprar aposta perquè són les rebaixes o perquè ho necessitava?
5: Perquè ho necessitava.
0: Sí?
5: Perquè no m'agraden gens, amb sa gent i tot. No.
0: Massa gent, eh?
5: Massa.
0: Però aquí s'està bé, eh?
5: Sí, amb
0: calor.
5: No, amb l'aire s'està molt bé.
0: A vegades entramos en los sitios por el calor, eh?
5: Sí.
0: S'està molt bé.
5: S'està bé. Sí, és vera.
0: Hi ha alguna cosa que te faci especial il·lusió?
5: No, res. La veritat és que no necessito.
0: Un nòvio, diu, la Cristina. Es novio.
6: Un novio que no tiene,
5: abuela.
6: Mi niña.
0: Lo de novio no, ya es diferente.
5: Secundari.
0: Ya es secundari y es más complicado de lo que hemos pensado.
5: No un necesito.
0: Quina pereza, eh?
5: Sí, no, avui dia... Sí,
0: no necesita novio. Que moltes gràcies.
5: No, a tu.
0: Gràcies, eh? Sí. Que, menys si trobes un descompte de novio, també.
5: No, no fa falta.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol! Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La Gran Vida.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
1: Aquest darrers 15 minuts de programa el volem dedicar a la cuina, perquè cada diumenge un restaurant convidat comparteix una recepta especial perquè la pugueu preparar que vostra, i sempre ho fem normalment amb ingredients bàsics que poden tenir tots a que nostra. Clar, hi ha un plat que és molt... el podem menjar cada dia.
2: Molt nostrat.
1: Molt nostrat, ja sigui acompanyat amb una truita o amb un pa amb oli, el posant directament en el pa amb oli. Avui parlarem d'estrampó, de les maneres que tenim de fer estrampó. Normalment, ja sabeu, tomàtica, preva verd, ceba, hi ha gent que no li posa ceba, hi ha gent que li posa tonyina, hi ha gent que diu així, li posa tonyina, ja no és
2: un trampó.
1: Hi ha gent que, li posa, que fa com un, no sé, uns ciurons trempats. I,
2: que li, hi ha un trampó que li posen ciurons.
1: Exacte, i tot això. I doncs, parlarem amb en Quico Martorell del restaurant Can Bocata de Solla de totes aquestes qüestions, a veure de quines maneres diferents se pot fer un trampó. Quico, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, com anem?
1: Beníssim. Mem, trampó, per començar, se pot fins i tot berenar, dinar i sopar, o sigui, a totes hores, no?
3: Evidentment, és universal, qualsevol hora, com a xuriguer, sempre cau bé.
2: Bé, crec que el més saludable és trampó que xuriguer, també t'ho dic.
1: Sí.
2: Però va, ja.
1: Un xupito de
2: trampó. Tot en bona mesura.
1: Sí. A veure, estrampó, ho he dit bé, no? Tomàtica, prevevert... I...
2: Mallorquí, no me poso aquest verd que no és, eh?
3: Correcte, sí. Estic d'acord amb tu. Es prova blanca mallorquí, i si pot ser ceba blanca també, que és més gustosa. I a més, hi ha una infinitat de domàtiques, perquè no col de bou, o domàtica rosa, i ja veureu com canvia, de posar una domàtica a una altra. No mescleu domàtiques, anem a fer monovarietal de domàtiques, i veureu, des d'un trampó a una altra, com canvia la cosa. Molt interessant. Però això sí, es prova blanca mallorquí i ceba blanca també. Això que no falti.
1: Ceba blanca d'aquesta més dolçeta.
3: Sí, mem, sí. Jo, per exemple, la ceba que ja és rúbia, que diuen, que ja és més seca, que fa més fresques, perquè la ceba fresca a vegades és grell, però la ceba que és blanca, que redona ben blanca, sí. Aquesta va molt bé. I també la morada, també li dona un toc bastant especial, eh?
1: Sí.
3: Ben que dir... Jo som més partidari de ceba blanca, però, bueno, cadascú, cada ceba... que facis trampó com vulgui, perquè trampons com famílies, a Mallorca.
1: Escolta, això ho estic. Tu com el fas? Com t'agrada fer-lo tu? I després ja mos farem alternatives. Però tu, el trampó, sí. com t'agrada menjar-lo?
3: Mira, el que és el trampó clàssic de tota la vida, evidentment sempre hem de mesclar qualque cosa. Arbre, jo que amb la tonyina, m'encanta. Arbre que amb unes sardinetes, m'encanta. Arbre que amb aquell afumat, m'encanta. O sigui, amb coses de la mà, un trosset de fonoll marí, unes tàperes, i a vegades tenc el meu toc especial. Un toquet de mel quan a dins el plat. Un pot de mel per damunt de tot el trampó, damunt aquesta mescla. Jo vot maquet en la de bacallà. Bacallà fumat, això m'encanta. Però ja t'ho dic, tonyina, qualsevol peix, és perfecte. I si posem aquell filet de mel, buah, no sap com menjar, saps? Això seria un poquet, a lo millor, el trampó que jo faria per convidar-vos a casa nostra, m'entens? I pa moreno mallorquí.
2: Clar.
3: I un pot de pa moreno per fer com si fos un pa amb oli.
2: Aquí anàvem a dir, és que, clar, jo del trampó m'agrada quasi més les muetes...
3: Ah, bueno. Això és un bocadito
2: clar,
3: de cardinale.
2: Quasi més les muetes que el trampó, pròpiament,
3: sí.
2: Però vaja.
3: Sí, les muetes que queden.
2: Clar, que sucat.
3: Això és gràcia. Sí, sí, sí, sí. És que ets gràcia. Sí. Aquest procés de que la sal ha fet suar la verdura, tot això. Aquí és on hi ha aquest líquid bo, saludable, m'entens?
1: I fer-lo al manco mitja hora abans de menjar-lo, que és quan tots els ingredients ja s'han començat a estimar. La tomàtica, segons quina tomàtica, ara en parlarem de les tomàtiques, però que ja ha mollat una mica el seu suquet, i ha fet la seva feina en la ceba, i ja ha deixat reposar, que és quan això que diu en Raül, no? Que ja no fiques el trampó damunt el pa, sinó que te fiques tombes pa de dins el bol.
2: És que és un problema. És que, clar, jo dic, soparé, aquesta setmana soparé de trampó cada dia. Ah, m'entens? Però llavors, sí, sí. Què passa? És un problema, perquè, clar, no menges trampó, menges pa amb trampó. Que és diferent. No és el mateix.
3: No, amb això tens vera. Però si vols substituir el pa, pots posar unes galletes així, una galleta d'inca, galletes d'oli, trossejades, que ja també té el seu morbo, això.
2: Sí, però ja que hi som...
3: Sí, bé. Perquè és molt típic, que jo som inquero, però, bueno, adoptat a soia, que les galletes trempades que fèiem allà, el meu predí i tot això sí que era una festa.
2: Això és ben bo.
3: I aquí, el que tu has dit de les muetes i tal, agafa les galletes i vinga, dues remenades a lo darrer, saps què t'he dit? Buah, no saps què menges, és que el trampó, saps que l'estimant de molt.
2: Les galletes d'inca van ben tot, tu fixa't, sí. És que van ben tot. Sí. Un cafè amb llet amb galletes d'inca. També.
1: Sí, ara menjaria. Que seria així, es micolades d'insellet, que s'infla tot.
2: Exacte.
1: Fa
2: bé, és un poc que t'una de porqueria, sí, però és bo.
1: Ara han passat les galletes d'inca en el berenar.
3: Mira, perdona, ja vos faig canviar de tema. Quina pena que passa ràdio aquí tan poc temps, perquè no sento el dia xerrant.
1: Saps què mos passa, també? Que el dissabte, entre que te'n vas a sopar un poc tard, te'n vas a dormir, t'aixeques pres i tal, a vegades no berenam.
2: Correcte.
1: És així.
2: Correcte.
1: I jijijaja, a les 8 des de matí, però a les 11 tenim una famada.
3: Sí, no, te crec.
2: Clar, què fas? Un cafè llet amb galletes d'inca o un vermut, ja? Ja estem en aquesta hora rara. Bé, la qüestió. Els ingredients bàsics del trampó, ja ho hem dit, la ceba, la tomàtica i la prova. Però, clar, tu dius que la combinació és important. Però com se trampa el trampó?
1: I l'equilibri d'ingredients, de quantitat.
3: Per no fallar, cada pic que poses un ingredient dins la greixonera, dins el bol, dins allà on el feim, poses el seu punt de sal necessari de cada ingredient. Perquè si fos esperes en el final, has de posar massa quantitat de sal, i quan ja en sa mà, pegant la grapada grossa, és més fàcil de passar molt. I val més fer cada pic una grapadeta petita. Molt i la sal se posa en sa mà en seques i que pareixi que cau com aquests anuncis de que fan galletes i fan farina, que veus allò que vola, uniforme, ben escampat. Així se posa la sal. No una curada i començar a remenar com a loca, no, no acabam. I, a més, curiosament, mai queda ben salat quan ho fem així. L'hem d'escampar la sal de damunt, com si fos en forma de pluja, en la massa, que caigui la sal necessari. Perquè, n'hi ha que són més salats, que tenen més salero com jo, i n'hi ha que són més freds. M'entens? I cadascú diu, pues, provar, evidentment. Però, bueno, ja provarem en el final, perquè quan provem en el final és més fàcil de rectificar. Saps què t'ho vull dir? Perquè si hem de rectificar en grapada l'han cagada.
1: És a dir, la sal s'ha de tirar d'una certa altura, com aquell que se fa famós. Que tira la sal a sa bueno, no tireu aquesta quantitat
3: pues mira,
1: de sal.
3: Però... Allò, amb bona precisió, seria perfecte.
1: Exacte. Sí.
3: Un estil així. Mira, jo vos recomano això, posar la sal. Jo sempre poso prova bo. Prova bo m'encanta en sodomàtica. Però cadascú a casa que faci el que vulgui. Jo poso sal a la ceba, sal en el preva blanc, i després, quan posa la sodomàtica, sal i preva bo. Però això cadascú. Oli verge, oli verge Déu de Mallorca, per favor, no em mireu d'altre, el punt necessari d'oli, i si mos passant d'oli no passa res, ben que dir, tindré més monetes per en Raül. Però, bueno, el que vull dir és que sí, la sal anau alerta, perquè un trampó, quasi sense sal, amb un poquet de preva bo. Si l'ho vol ficar, una herbeta fresca, perquè dos trossos d'herba sana, és boníssim, perquè és que aquesta recepta de tabuler, que seria un trampó amb cuscús, perquè mos entenguem. Ostres, de l'herba sana, amb una gota de llimona, ja està, i li canvia tant, li dona és tan divertit, és tabuler, diguéssim. Però jo m'agrada digue-li trampó amb cuscús, m'entens? És tan bo, això. Si ara posàssim uns ciurons, doncs preva bord i els ciurons. Ben igual com han xerrat, com han trempat, perquè el trampó s'ha de trempar bé. Això ho hem d'entendre. Però si li posen ciurons, doncs preva bord, tap de corti, joliners. Cada ingredient que li afegim té el seu. Amb bacallà, que m'encanta, doncs posa-li olives negres. jo m'agrada molt pasta d'oliva en negres, m'entens? Més que l'olivota ja de dins, ho respem molt, però toca l'oliva, ho cal espanyar, l'oliva sencera, però un poquet de pasta d'oliva en negres per allà i dues voltes en sobre que hi ha. Cada cosa té el seu rotllo, saps què t'ho vull dir? O sigui, el trampó bàsic, el que hem parlat, oli i sal, i en el meu punt de vista, un poquet de preu bo, és l'aromàtica. Uau, això ja va a missa. I a partir d'aquí, servirien del trampó.
1: I per a les persones que mos agrada escoventat, què recomanes? Una mossegadeta, una... d'això que se diu? Calasparras, o no sé què se diu.
3: Piparres, sí.
1: O directament se poden ficar escovent en el trampó. Per qui li agradi, eh? Ja sabeu que si és per sa família, a vegades hi ha més polèmica.
3: Sí, mem, per què no? Però hem d'entendre una cosa, que escovent és una sensació de mal. Si podem prou bo, no mos acaba de picar. Mem, mos hem de passar perquè aquí és prou bo. Prou bo dona aquesta calentor que està guai, ¿vale? Però si podem pipirrana ja mos modifica el gust, ja mos modifica el cervell i la percepció. Vale, ara, ets un fan d'escovent? Fes el que te doni la gana, saps què te vull dir? Aquestes pipirranes, hi ha aquest preves que empleen talls, que són aquest preves, seguint dies, aquestes sí, que venen fresques, llargates, pues aquesta es cola, no? Podria anar bé, saps què te vull dir? Aquest seguint dies. Després, però, això sí, aquest preves tan petit mallorquín de sa pobla, que això és una bomba atòmica encoberta, saps què te dic? Això ni de conya, perquè ara en l'estiu te fiques aquest covent, escolta, no hi ha gin tònic ni platja que te l'aturi, saps què te vull dir?
2: Exacte.
3: Te destrempa sa panxa que te cagues, saps? Sí, per què no? És com un coventet, saps? Per què no? Però jo som més de posar-li un estàper i de posar-li altre tipus de sabor, saps?
1: Jo una vegada et dic això de que tal, una vegada vaig posar unes banderilles, tenies trampó, ja trempat, vaig llevar les banderilles, dues banderilles, ja vaig llevar el palillo, i per de dins, tot mesclat. Li va donar una alegria, també?
3: Per què no? És que per què no? Ben que dir, com he dit abans, trampons com famílies, i això ha de seguir així tota la vida, i els joves s'han de motivar per fer les seves versions, m'entens? Han de tirar cap endavant. Voldria saber, mem, els joves, per què no s'atreveixen a fer coses noves en trampons? Perquè ja estic cansat de sentir pizzas i nachos i històries en vinagres. Jo vull sentir trampons i coca amb verdura. I que la gent modifiqui la recepta, modifiqui respectant la base. És una base. Però anem a jugar amb les receptes, perquè no estic sentint a ningú que diga han fet una coca amb verdura de, per exemple, de carabassa ofegada en formatge de cabra mallorquí. No ho he sentit. Però sí que sent, faig una pizza molt bona, faig un nugget no sé què, i vinga, va, senyores, que la gastronomia és cultura. Vinga, per favor, un poc de respecte.
1: Ara així. I el tema de les tomàtiques, quina diferència hi ha? Per exemple, se podria fer una tomàtica de cherry, també?
3: Bueno, mem...
1: Quina és la tomàtica?
3: Això són floritures. La tomàtica cherry són floritures. Vols, tens una cita romàntica, tens 20 i pot d'anys i tal, pues vinga, va, agafa xalotes, agafa cherries i agafa...
2: Mira, jo que no me diuen res, aquestes tomàtiques, eh?
1: Sí,
2: mira,
3: la de xerri és divertida, és perquè la de xerri en branca, que sembla a Mallorca, tal, que és bona, és gustosa. Tot el que sembla a Mallorca és gustós. Això ho hem de dir, la veritat, perquè ho estan fent molt bé a Mallorca i a vegades diuen, és que escala a Mallorca, tal. Tastes producte de Mallorca, tastes producte del Mercadona, que vés a saber d'on ve. Tastes la diferència. Val la pena pagar aquest poc en més. Mires l'etiqueta, mires tot, i resulta que la de Mallorca és quasi ecològic o és ecològic, per senyores. Hem de fer un pensament qual que pic. T'he dit que això, és vera, que això són floritures, lo de xerri. Però pot ser divertit, però en vez de tallar-ho a quadratal, jo tallaria xerris per la meitat, la ceba la tallaria mitja juliana, posaria xerris de 30 colors diferents, que n'hi ha de 3 o 4 colors diferents, o jo què sé, faria divertit, el faria, ja que jugàvem amb xerris, el farem divertit. Xerri groc, xerri tigre, xerri no sé què, pues anem a posar tot tipus de xerris mesclats, ceba morada, per ventura, saps què te dic, ceba morada, però tallada en juliana, morada blanca, tallada fina, saps què te dic, tallada fina, però no a quadrat, sinó a una mitja juliana, mitja juliana, lluna, o perquè m'ho entenc. Sí. I es preva blanc tat de corti, perdona, es preva blanc mallorquí, pues sí, té d'una altra manera un poc més llarga, una julieneta, un bastonet, i feim algo divertit, per què no? I li vol dir trampó, pues li deuen trampó, perquè tot el que parlava abans, els joves han de fer coses divertides en les nostres receptes, sinó que, de què han de parlar de quan ells tinguin, quan siguin grans els nostres joves? De reggaeton i de nachos.
2: Ja seria bo. Bueno, bé, agafam nota, perquè si sí. Hi ha, per exemple, panades de pollastre amb ceba o panades de sipi o panades de, jo què sé, de pollastre amb curri, sí. Per què no trampons de tota classe, no?
3: Estic d'acord amb tu, va tot el món. Trampons com a famílies, com a pandilles, va tot el món, que totes les pandilles de joves, ara que vagin a la playa, que dissenyen el seu propi trampó, per favor.
2: I si no, que se'l faci el líquid. Primer concurs nacional de trampó. Primer concurs nacional de trampó, m'apunt.
3: Això mateix. I si no, Rul, que el faci el líquid, que se l'enduguin per beure. Jolín, estan de gaspatxo i comprant gaspatxo, comprant gaspatxo.
1: I dins la llalera, dins la llalera, a la platja. La platja és meravellós. Un trampó, la platja és fantàstic.
3: Uah, i aquesta sopa de trampó amb fruites...
1: 20 segonets, sí.
3: Sí, és que si fas una sopa de trampó amb fruites, en sèrio, te dura una setmana a dins la llalera. I està boníssim.
2: I doncs res, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Quico, mos passes estem volant. Vosaltres, moltes gràcies, eh?
3: Igualment, és un plaer estar amb vosaltres. Sou collonuts. Enhorabona.
2: Adéu.
1: És molt gran, gràcies.
3: Vinga, bon diumenge, que vagi bé. Adéu.
1: I de nosaltres tornant, res, d'aquí 4 minuts, perquè tenim, entre tu i jo, encara una horeta de programa més aquí, a La Gran Vida.

0: Avui, Dau, molt bon dia. Si vos incorporeu en aquesta tercera hora de programa, i Raül, ja moltes ganes de fer aquesta entrevista que fem cada setmana. Després d'un cap de setmana intens, on hem passat per moltes coses, festes, Sant Pere, me varen, per cert, m'han agraït a Batxerrat de Buja.
1: Arbist, clar.
0: Que
1: sempre s'ha oblidat.
0: 900 habitants i la meva predinera de Buja, i, clar, patrona de Sant Pere, el meu germà Sant Pere, o sigui que molt guai haver xerrat de Buja aquest cap de setmana. Però han fet moltes coses, i mos queda ara la part més, com a més íntima, més tranquil·leta, no?
1: Home, ara és moment, ja sabeu que cada setmana tenim aquesta entre tu i jo, aquesta darrera hora de programa, que dedicam a una persona que volem anar donant quatre pinzellades durant el programa.
0: Sí, exacte. Mm? Mireu, avui el que farem és donar la volta a la truita, perquè la persona que ens acompanya ja fa anys que escolta històries i que entrevista protagonistes, però avui, clar, serà ella la que haurà de rebre les nostres preguntes, la que ens contarà la seva vida, i ella és una persona molt vinculada tant a la televisió com a la ràdio. Normalment és ella qui du el control de la situació, però avui l'hem assegut a la cadira de convidats. Ja riu, sempre riu, hem de dir que és una persona que sempre riu, sempre té aquesta rialla a sa boca. De les pistes que varen donar Raül, varen dir que era de Montuïri, montuïrera.
1: Exacte.
0: Que va estudiar comunicació audiovisual, de fet, també ha estudiat publicitat i relacions públiques, té un màster en comunicació i periodisme, i si m'equivoc ja m'ho dirà, màster en gestió cultural i doctor en història per la Universitat de les Illes Balears. Això no sé si és vera o no. Això ja no ho sé. Ja ho veurem.
1: Bueno, per favor, però aquí un convidat, aquí, la rectora de la UIP.
0: Aquí. Exacte.
1: No, però sap molta cosa, ja vos ho hem dit abans. Sí. Ella, sistema de llengua li va bé. Sí. Sistema molt, de llengua li va bé.
0: Molt vinculada a la cultura i al patrimoni lingüístic.
1: Sí,
0: que es verà. Presentadora de... Bé, ja ho dèiem i ja sabran qui és.
1: Vinga, ja ho pot dir.
0: Vinga, presentadora de Tentol en aquesta casa. També a IB3 Televisió. Avui tenim a l'Entre tu i jo, Margalida Mateu.
2: Entre tu i jo.
0: Margalida, molt bon dia. Jo no sé si he inflat el teu currículum o no.
3: T'imagines que m'ho ha inventat, ara?
0: T'imagines, eh? Ha anat bé.
3: No, sí, seria.
0: Per sort, perquè a vegades no se vol deixar res.
3: Tot bé, però fa un pot de vergonya, aquestes coses.
0: Sí,
3: no sé per què, perquè hauria d'estar...
0: Orgullosa,
3: però és la falsa modèstia que sempre mos acompanya en aquesta vida.
0: I mos passa una cosa, Margalida, també, que a vegades, com que fa molt de temps que ho hem fet, pareix que sí, ja no és, però és.